0: i a de pallasses i nos pixem de riure i punto. I vam començar així.
1: I va ser meravellós, perquè jo recordo els primers dissabtes d'assaig que anàvem a l'Inua quan la Mireia el va obrir, i era fantàstic.
2: Ens ho passàvem tan bé.
0: Però només que... assajant, eh?
2: Assajant.
1: Sí, era pura felicitat.
3: Bueno, és que pot ser que és quan millor se passa, perquè quan esteu davant del públic, també, però ja sabeu que heu de fer una feina concreta. En l'assaig sou vosaltres.
2: Clar. Sí. Clar, és tot un procés per arribar a algun punt, però en principi no sabem quin serà aquest punt. I llavors era tot improvisacions, i és que va haver-hi moments
0: catàrtics.
2: De recordo moments de, o sigui, morir-nos de riure, però
1: de bogeria
2: total. I era fantàstic. Llàstima que tenim un problema, les tres, que no ens en recordem de fer fotos, ni vídeos, sí, ni actualitzar res.
1: Ni publiquem res a les xarxes.
2: No.
3: Bueno, això són coses que a vegades passen. Quin va ser el primer moment que vau dir això va de debot, noies?
0: Quan vam contractar, bueno, vam contractar, hem tingut dues directores que ens han començat a dirigir per diferents coses. Una va ser la Núria Dan, que molt intel·ligentment i assenyadament va dir: mireu, quan tingueu alguna cosa més clara, un guió una mica més treballat i tal, doncs continuarem, perquè som molt caòtiques nosaltres.
1: Molt disperses.
0: Bueno, no és que siguem disperses, jo crec que la nostra manera de treballar, que no és de seure i escriure un guió i després... No, nosaltres ens ajuntem, com que a més som amigues, i comença la cosa doncs, parlant d'històries i tal, i allò deriva en gags que podíem gravar, però no gravem,
2: no ho fem.
0: Que podríem escriure, però no escrivim, que podríem, doncs no ho fem. Però bueno, tenim aquesta manera de treballar, que és que la Núria ho sap perfectament, i jo crec que per això és la nostra directora. Bàsicament som un desastre. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, després vam tenir una altra directora que vam treballar un espectacle que no hem... Bueno, que sí, sí, vam estrenar en una zona... Vam estrenar Selva de Mar, i la nostra directora és la Caroline Dreams. I vam estrenar d'on estrenamos. A veure, explicar-lo
2: a Selva de Mar.
1: Un lloc molt bonic.
2: Que és bonic, Selva de Mar. Doncs penseu que estàvem en un espai que hi havia com una fusta darrere, bonica, molt bonica.
1: Digue-ho, Cristina.
2: Estaven tots els nostres amics al nostre voltant, però realment era un espai de deixalles.
0: Sí, era la zona de les basures.
1: Però estava molt ben il·luminat.
2: Sí. Estava molt ben il·luminat, i per l'espectacle que nosaltres en aquell moment estàvem fent, doncs és que quedava ideal. Ideal. Va ser molt guai.
0: Sí.
2: Està molt bé.
1: Jo vull afegir que abans de començar teatre amb la Núria, sí que la Lola i jo vam coincidir, que també vam coincidir amb tu, Conxi, amb la Marisol Casas.
0: Ai, és veritat!
3: La Marisol.
0: És veritat!
3: Per això jo sí que ho volia comentar, perquè va ser com una... Ostres, va ser una experiència boníssima.
1: Va ser molt xulo. Va ser un curs de clau d'un any sencer.
3: Sí, perquè jo us puc assegurar que arran d'ahir, i a veure si algun dia d'aquests vindrà.
1: Ja ens avisaràs.
0: Us avisa.
3: Sí, home, hauria estat perfecte que haguessis estat les quatre, eh? Doncs per mi va ser una experiència, perquè de veritat que a partir d'ahir jo crec que vaig perdre ja les vergonyes.
0: Va ser molt xulo, eh? Un any sencer.
1: Sí.
0: Vam estar.
1: Sí,
0: cada dissabte 3 hores, jo què sé, era molt.
1: Sí, tot el dissabte al matí.
0: Tot el dissabte al matí.
3: O sigui, aquí podríem dir que a partir d'ahir es va quedar una mica... aquesta experiència pot ser que va ajudar una mica a la continuïtat. I doni-do, perquè hi van a participar moltes persones. Va ser molt xulo. I la Marisol, doni-do, eh? La continuar, però ara es decanta
1: més
3: per l'escena. Per l'escena, doncs, en sèries, alguna pel·li, fa de molt de càsting i tal. Bueno, fins i tot en l'Insta ja veureu que té una esta que es diu càsting.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Doncs no, continua treballant molt. A veure, si també m'escolta, doncs que sàpigues, Marisol, que t'esperem aquí.
1: Una abraçada, Marisol.
0: Sí, va ser el nostre punt d'inflexió.
3: Què té el clown que us va captivar tant? Perquè, clar, quan diem pallasses, estem parlant de clown.
2: Bueno, estem parlant de pallasses.
3: De pallasses i de
2: clown. Clown és en anglès.
3: Sí.
2: I pallasses, exacte. El que passa que sempre és una paraula que es té com a despectiva. I, vamos, Que no.
3: Sí, perquè a vegades és... estàs dient, és que mira aquest paio, a vegades insulten alguns tios i en realitat les ten, tio, no cal dir-les paios, cal dir les coses més diferents, no?
0: Sí, perquè
3: no mira aquest paio, aquest tio, i en realitat és una persona dolenta, fastigosa, deshonesta, jo què sé, tot el que sigui.
1: Clar, un pallasso és exactament tot el contrari a això que estàs definint.
3: Exacte.
1: No és la veritat més pura, no? La innocència més real. Sí.
3: Uh-huh. I la persona que et fa precisament això, que et fa riure, no aquests que tot al contrari.
1: Vull dir, que... I a vegades l'objectiu del pallasso o de la pallassa no és fer riure, eh? Vull dir, hi ha pallassos que són molt romàntics, molt poètics, no?
3: És la paraula. Sí. Feu la mímica vosaltres, perquè és que quan m'estàs dient això, precisament és la versió, no? Del, que quan és, ho diu tot sense paraules. Amb les expressions.
2: També hem fet coses.
1: Nosaltres el que anem fent és formacions de tant en tant del tema clown, perquè ens ajuda molt, no? I ens dona eines, però és veritat que les coses que estem fent darrerament potser no són tant de clown i són més de comedians. Bueno, no sé si seria aquesta la paraula, no?
0: Potser sí. Jo crec que som unes comediantes.
1: Sí. No? Ja m'ho deien de petita, eh?
2: Unes còmiques, sí, és veritat.
1: Còmiques!
3: I com el definiu precisament aquest humor, no, vostre? Humor de poble, humor de proximitat, humor de supervivència...
1: Bueno, quan ens presentem per ahí, que sempre anem al festival de pallasses de públic, eh? Sempre diem que som pallasses de poble.
3: Sí.
1: I jo crec que ens hi reconeixem bastant les tres, sí. No? O sigui, al final... Nosaltres quan actuem majoritàriament a part del Museu Marítim de Barcelona és a Caldes.
3: Sí.
1: I ens agrada molt a més, som molt del poble i ens agrada molt el nostre poble i fer viure.
0: Jo crec que tenim un humor facilón.
1: Faciló.
0: Sí. És un humor faciló. Que...
3: Bé, és pot ser l'humor que precisament necessitem molt sovint, el molt fàcil, que és el humor que ens arriba i ens fa riure. Vull dir,
2: bueno,
3: que
2: són les coses quotidianes, sí, del dia a dia, sí, no?
3: Exacte.
2: Que anem transformant, parlant sobre això, però des d'un punt de vista doncs, simpàtic i amb humor. Però són les coses que ens passen cada dia.
3: Mira, mireu, vosaltres... esteu considerats així, sou un referent de l'humor local.
1: Ara m'ha agafat vergonya.
3: Què podrien dir que té Caldes que inspira? Vosaltres us sentiu inspirades per justament des d'aquí, des del poble?
1: Oh, i tant! Les nostres tietes són calderines.
0: Sí, són calderines, quines, total.
3: Quines són les vostres tietes?
1: Són
3: les que a vegades veiem per algun lloc, per allà, vull dir... que també ens fan riure aquestes tietes.
1: Si tenim un personatge que ens surt bastant de dintre i des del primer
2: natural.
1: Dia, és les tietes.
2: Són les tietes.
1: Les tietes.
2: Sí. I les tietes estan inspirades estan inspirades amb gent autèntica de Caldes, no? Que vas observant.
1: Les tietes neixen d'una cançó del Ramon Soler,
2: sí,
1: no? Del Joan...
0: Joan.
1: Hi ha una cançó
0: del Ramon Soler que es toca en el Caldes Is Hell, la plec que es fa cada gener després de Reis, que es titula El miracle de Cal Roset, vale? Que hi ha un videoclip que està penjat a YouTube, que el podeu buscar, que el protagonista...
3: No, no et preocupeu, que ara per aquí ens ho buscaran i sentirem la cançó.
0: Vale, sí. Pues el protagonista és el Cogombra.
3: I el videoclip.
0: Sí. I el Cogombra, al darrere, surten primer tres tietes, i després tres camioners, i després la Santa Majestat, que és aquí la nostra...
1: Sí. Demano perdó als catòlics.
2: Aquesta que
0: tot està fet des de l'humor.
1: Exacte.

0: per aquí les tiendes.
1: Ja pots anar-hi pujant,
0: Joan!
1: Ja pots anar-hi pujant,
0: Joan!
1: Vinga, què estàs esperant?
0: Joan, Joan, Joan, Joan, Joan!
1: Què penses que estàs enganyant?
0: Joan!
1: Què penses que estàs enganyant?
0: Joan!
1: Més et vols fer l'important?
0: Joan, Joan, Joan, Joan, Joan!

0: aneu, bueno, una mica disfressada, sí. Porteu el nas.
1: No sempre.
0: Però de les tietes sí.
1: Les tietes no porten nas.
0: Però aneu vestides de tieta.
2: Totalment caracteritzades. Bueno, cuidem molt els nostres looks, la roba, el maquillatge.
0: A més, som unes tietes, de veritat. Tietes, però ben arreglades, eh?
3: Home, per favor, cal fer un agraïment
4: a la Mari Jiménez, que és la meva mare, perquè té un armari que no s'ha acabat mai. I cada cop que hem de fer de tietes, fem una visita a cada mama.
0: Sí.
4: Perquè...
0: busqueu l'armari i trobeu, sempre
1: ens
0: trobeu.
1: Ens deixa preparada la roba ja perquè triem, o sigui, imagina't.
0: Ostres, que guai. Sí. Sí. Per això, perquè és que sou unes tietes que van tan ben, o sigui, mudades de l'època de les tietes, no?
2: Però... bueno, anem modernes, també.
0: Sí, home,
2: per favor.
1: Modernes,
2: a mi m'agrada el meu estil, eh?
1: Bueno, és que com que ara... el vintage és modern, doncs potser pues sí que anem modernes, anem moderníssimes.
2: Ai, després vam fer el primer any de Carnestoltes també anàvem de tietes.
4: Ah, sí, és veritat, senyora. Perquè va coincidir que era just després d'Alcaldes Isel i vam dir, hòstia, va, per què no fem de tietes?
2: Ens agraden molt les tietes.
4: Sí. A més, aquell any, recordo que es va celebrar el Carnaval, va acabar la rua a la plaça de la Font del Lleó
0: i va ser espectacular.
4: Sí.
0: Bueno, deixeu el carnaval, perquè jo me preparo preguntes i justament no tinc per què.
3: Sí. No t'abarxis, spoiler.
0: Quin és el vincle que teniu amb el teixit cultural d'aquí del poble de Caldes?
4: Bueno, jo crec que tenim la sort que des de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Montbui pensen molt en nosaltres,
2: sí,
4: no?
2: Sí.
4: I a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió que ens facin aquest tipus de proposta.
1: Sí, la veritat és que sí, des de Cultura, de l'Ajuntament, també...
0: alguna entitat com el
1: Centre Democràtic...
0: l'AUSIC, també.
1: Del Centre Democràtic vam inaugurar el teatre.
0: El teatre.
1: De l'AUSIC estem molt contentes perquè ens han contractat per la campanya...
0: de
1: Fira
0: Botiga.
1: No sé si és el Fira Botiga, no. És la campanya de... bueno, donen molts premis, xecs de 150 euros. És una campanya que s'han fet... tres tongades, ara falta la darrera, que ara farem el vídeo la propera setmana, la darrera tongada de butlletes que omples amb el teu nom i les fiques a diferents botigues i entres en un sorteig. Doncs hem fet les dues primeres tongades i ens queda la tercera, i que també fem de tietes. Vull dir que sí, el centre, cultura, no sé si hem fet alguna cosa més... Després a nivell... Què, Cristina?
2: No, anava a dir una cosa, però no té res a veure. Res.
4: No digues.
2: No.
1: Oh, i tant, després som
2: no,
1: de...
2: No, és que ens passa aquestes coses, que de sobte al cap se'm va un altre lloc.
1: Bueno, tenim...
2: Participem a l'Escaldàrium, que és la festa...
1: Som membres de la Forca, de l'entitat que fa la representació del judici.
0: Que aquest any... no s'ha pogut fer, no, podeu parlar perfectament perquè ja vam parlar, no, justament les de la Forca no van estar aquí, però sí que ja es va explicar i aquest any dos no ha pogut ser, però bé, jo penso que i això també queda oberta perquè des de la Forca, tot i que per a l'Escaldàrium és quan es fa la festa més important, no?, o l'activitat més important, en qualsevol altre moment sempre a títol particular, a títol d'identitat de la Forca, poden fer alguna altra... Imagineu, si dies, per exemple, de la dona, tenim el 25 de novembre o el dia 8 de març. que elles poden fer també, bueno, vosaltres, des de l'entitat podeu fer activitat. Però bé, passem a vosaltres, que sou el que importa. Què us diu la gent pel carrer? Us reconeix?
3: Guapa!
0: Us reclamen també?
2: La gent ens coneix. I sobretot la Carme.
0: Qui no coneix la Carme? La Carme del toc. És així.
2: És el seu cognom. Del toc.
0: Sí.
4: És un moment incòmode, per
1: què
4: mi. Ara
1: no.
4: A veure, això és un poble, clar, no... Però...
0: i a més un poble i des de la teva feina que està justament en el nucli ben centrada en el poble, doncs és normal.
1: I a més tot el jovent ha passat per les seves mans.
0: Jo diria que sí.
1: Jovent
4: ha quedat fatal.
1: S'ha passat pel toc.
4: Bórralo esto.
1: No.
0: que, però és que imagina't, criatures

0: al millor que han passat pel tot, que tenien 10 anys o menys, i que ara ja igual ja tenen algunes, jo crec que ja tenen el
1: 40
0: que els seus fills. No, que ja tenen fills i tot.
1: Home,
0: i potser, Carme, no és per dir que totes ells fent gran, jo soc més gran que vosaltres.
1: Ara ja,
0: però fills d'aquests primers que han passat pel tot, no passen ara,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sí,
0: això, dic, que això fa gràcia.
1: Fills no, fa molta gràcia. Jo sempre dic, el que passa és que no estem aquí per parlar de la meva feina, però és veritat que sóc una privilegiada, tinc una feina que per mi és un regal de la vida, i clar, el fet de portar 25 anys treballant al mateix lloc fa que hagis vist passar molta gent. Entonces, és molt bonic quan et venen a veure i et presenten els seus fills, o quan ja comencen a venir fills dels primers joves amb els que vaig començar a treballar el 2001, no? Això és, però és igual, però esto es otro...
2: La odissea en l'espacio.
0: Sí. No, la odissea de l'espacio 1984 va ser la peli.
2: No,
0: 2001 passa, les coses passa al 2001, però la pel·lícula es va filmar...
2: Ah, vale. Això no és a George Orwell.
0: És la odissea de l'espacio. Però la pel·lícula es va filmar el 1984.
2: Mira, que curiós, eh? Carà, dues dates molt importants.
0: 1984, un llibre també molt important.
2: Molt interessant, sí, molt important.
0: Vull dir que... entre una cosa ens anima l'altra. Com vivió el fet de ser les pallasses del poble? Perquè és que hem de dir que no hi ha altra tribu de pallasses. Doncs,
2: home, quan vam fer hi ha molts pallassos al poble, el que passa és que són anònims, però quan vam fer el curs de clown amb la Marisol,
0: sí,
2: hi havia molta gent allà.
0: Bueno, però una cosa és que tu fas un curs fent clown, però després...
2: A tu et refereixes així a nivell exterior,
0: a nivell de,
2: no?
0: De fer activitats, concretament, com les que vosaltres feu, per mi sou l'únic grup que hi ha.
1: Pues no m'ho havia plantejat mai, la veritat.
2: Un privilegi,
1: jo tampoc. Però, sí, o sigui, si se'ns consideren les pallasses de Caldes, pues és tot un honor.
3: De la vida, totalment.
1: Esto es un honor.
3: Sí.
0: Passem precisament als espectacles que vosaltres participeu. El Carnestoltes és un dels vostres moments estel·les, podríem dir estels, no? Estrelles. Com prepareu el Carnestoltes? Ara encara queden uns mesos, però no sé si ja comenceu a preparar-los perquè és al febrer.
1: Al final, la feina gran no la fem nosaltres. El Carnestoltes, la feina important, la fan des de Cultura, perquè una mica nosaltres el que fem és seguir el guió i poco más.
2: Sí, la feina més... on tenim més feina és pensar quins personatges, no?, entrar cadascuna, i en aquest cas el Pepino, el Cogombra, que també ha participat.
1: Que els personatges surten un cop hem decidit el tema de l'any.
2: Ah, exacte, perdó. La primera feina és la de
0: Cultura. Mira, el tema de l'any, i a vegades això surt dels nens que fan el
2: bueno, pues mira, tothom està involucrat, això és meravellós.
0: Sí, que
2: tot el poble
0: des del taller d'art que fan aquest
2: sí,
0: veí, no?
2: Sí, sí.
0: Vull dir que... I a partir d'ahir també és el personatge i vosaltres també el teniu en compte.
2: Sí, doncs després d'això, de saber el tema, pensem, ens reunim i pensem quins personatges, de què
3: volem anar,
2: i bueno, i a partir d'aquí, doncs, qui fa què, com et fiques en el teu personatge, com va vestit, què fa, com camina, com parla...
1: I fem un mini guió de presentació, sí, no? Sí. Però després ja és una mica la dinàmica del carnaval i explicar aquesta dinàmica i poco más.
3: Sí, sí, és veritat. Realment el carnaval, la part grossa és la gent que participa, la gent que s'ho passa bé i que balla i que s'ho passa bé, però...
0: I aneu endavant de les comparses quan arriba el moment de... O quan...
3: No.
1: Un any vam pujar al camión,
3: sí,
1: un
3: camió
2: xulíssim,
3: i ens ho vam passar superbé ballant.
2: Allò va ser espectacular.
3: Sí.
2: L'any que anàvem del revés.
3: Del revés, sí.
1: Ah, això, d'emocions.
2: D'emocions. Però no, després no...
3: No, perquè nosaltres primer fem la presentació, després surt la rua, i quan arriba la rua nosaltres ja hem d'estar preparades... tenir-ho tot controlat, tot està programat, per on entren, per on surten, però que tothom estigui bé i tal, o sigui que nosaltres no anem seguint quasi bé la rua, els anem a veure,
1: sí, anem
3: com han passat,
1: la...
3: sí, com passen i tal, però no fins al final, o sigui, no tot no el trajecte.
0: Exacte, sí. Alguna anècdota que només pugui passar, per exemple, vosaltres coneixeu el Bugarai, no? De fet, la Calma calma, nosaltres som del Bugarai. Som del Bugarai.
1: Sí, som del barri.
3: Jo també he viscut al Bugarai,
1: Ah, però fa molt temps,
0: Nosaltres és que som del Bugarai. Que és alguna anècdota que només pugui passar precisament en el Bugarai?
1: Ostres, pues ara no sé. No tinc ni idea. Una anècdota que passi al barri o que ens hagi passat a nosaltres?
0: Bueno, o en alguna... Per exemple, en el Carnestolta. Vosaltres ja sabeu que el Carnestolta surt de... o va cap allà. Ara no sé si surt o va.
1: El surt acaba, i arriba, és circular.
3: Exacte. Sí, és circular, exacte. Sí.
1: Doncs jo ara mateix no recordo res. Jo, és veritat que la meva edat, la memòria...
2: Jo sí recordo una anècdota, però no té res a veure amb el Bugarai. Té a veure amb nosaltres.
1: Pues no sé si la Conxi voldrà que l'expliquis.
2: Potser no.
0: Sí, explica-la.
2: Vinga, doncs la veig.
0: Jo soc molt facilona. Ho
1: accepto tot. Estem aterrades. La Cristina i jo ara no sabem què dirà.
2: No, va ser, mira, justament va ser el primer Carnestoltes, que era, fèiem de tietes. I vam quedar per vestir-nos, sempre quedem molt abans per vestir-nos, per estar juntes, repassem el guion, tot, no? I vam quedar a casa de la Cristina.
1: Ens maquillem.
2: I ja estàvem a punt. Havíem d'estar a les 4 a la pista del Bugarai i sortíem que devien ser, doncs, no sé, 3:15.
3: Sí, sí.
2: 3:15. I la Cristina té com un exterior, un pati, sí. I una corredera, una porta corredera que es tanca, i el seu fill va marxar i el Miquel i va tancar la corredera, de manera que quan va arribar el moment de sortir cap al Bugarai, ja vam-nos, la porta estava tancada
3: i no hi havia
2: ningú a casa,
3: i els mòbils els teníem dintre de casa, o sigui que
2: no podíem trucar a ningú.
1: La Lola,
2: vam començar a cridar, jo socorro. Vaig començar a cridar com una boja, socorro. A veure si algú responia.
3: Que sapigueu que el meu barri és tan tranquil que ningú ens va venir, o sigui, vas treure el cap per la finestra.
0: En aquell moment estaves en el Bugarai ja?
1: No. Havíem d'anar al Bugarai, però no vam arribar a sortir de casa seva.
3: I ningú ens feia cas. No. La Lola es va posar força nerviosa, intentant obrir a la força la finestra com fos, i jo només pensant, la trencarà, i ara que això em costarà molts diners.
2: Això no ho pensé jo.
3: Vam cridar amb una veïna que va saltar, però va ser com un moment per gravar també molt.
2: Vam arribar puntuals.
0: O sigui que menys mal, no? Perquè
2: sí.
0: No.
3: Però ja vam arribar amb l'adrenalina
0: sense risc, imagineu, Doncs, mira, doncs ara ja deixem el Bugarai i el Carnestoltes i ens anem, tot i que ja hem parlat d'alcaldes Hisgel. Com ho es pronuncia?
2: Caldes Hisgel.
0: Vale.
2: Tu pensa, doncs, Caldes is Yo gel, gel de baño.
0: Is, pues es is.
2: Is. Caldes is gel.
0: Doncs això és un clàssic. Sí, el Caldes is gel és un clàssic. Què aporta el clown amb una villada de cançons de taverna? Que ja hem posat una, però bé. La cançó.
3: Això va ser una proposta que va sortir del Ramon Soler.
0: Bueno, ja podeu dir com és treballar amb Ramon Soler.
3: És una meravella. Sí, és tot obert, no? Podem, sempre diu, feu el que vulgueu, així de fàcil. Ens deixa que fem... Li expliquem una mica la nostra proposta, però sempre és...
1: De fet, jo crec que s'ha guanyat a pols el nostre coach, es diu així? Coach?
2: El nostre coach.
1: Coach, perdó.
0: És que mira, hi entra aquesta paraula. Coaching.
1: Bueno, doncs això.
2: És el nostre coach.
1: Una mica des del principi sempre ha sigut d'aquelles persones que ens ha acompanyat, que ens ha animat,
3: molt,
1: que hem tingut algun moment de bajón, ara no sé com dir-ho en català, com es diu?
0: Baixón.
1: I ell sempre ha sabut, no, ens ha donat aquella frase motivadora, ens ha posat aquella cançó, ens ha recomanat aquell documental, bueno, no sé, sempre ens ha acompanyat molt des del carinyo, des de l'amor.
3: Moltíssim, sempre.
1: I
3: la proposta, jo crec que va sortir per aquell any, en principi, no hi havia més expectatives, no?
1: La primera va ser el rap, vull dir, abans del Joan Joan,
0: vam fer
1: un rap, que també hi havia el Cogombre amb nosaltres.
2: Sí, la Berta.
1: I la Berta també va venir.
2: La teva filla petita, sí.
1: I el Ramon va tenir la idea i la proposta de... quan presentessin la cançó Alcaldes Isgel, féssim alguna mena de teatrillo,
2: sí,
1: no? Com de la família, que buscaven a l'àvia o no sé què. I allà jo crec que va ser com l'embrió de la nostra col·laboració Alcaldes Isgel, i el mateix Ramon, després de 2 o 3 anys col·laborant, ens va convidar a ser membres de la companyia.
2: El Ramon sempre té... El Ramon està molt, molt, molt, molt agraït, molt agraït, és una passada, al públic d'Alcaldes Isgel, perquè és justament el públic el que fa possible que es pugui fer.
0: Que es pugui fer. Que, qui ho demana, i a més,
2: el públic
0: amb ganes,
2: no
0: amb
2: té
0: ganes.
2: Cap sentit.
0: Us diré una cosa, jo cada any me quedo amb les ganes d'anar.
2: Ai,
0: perquè no hi ha manera.
2: Doncs
0: perquè no hi ha entrades.
2: Ara, des de fa dos anys sí, aquest serà el tercer any,
1: sí, sí,
2: es fan dues funcions, una de dissabte i l'altra diumenge a la tarda. I per justament per això, per evitar que o sigui, perquè afavoria que tothom pugui venir que vulgui ser-hi, no? Doncs això, el Ramon sempre està molt agraït al públic d'Alcaldes Isgel, per ell és un regalàs que tanta gent vulgui anar a gaudir i a compartir amb tota la companyia aquella nit, i d'aquest agraïment sempre neix el voler aportar coses diferents, no? Vinga, va, doncs que hi hagi alguna cosa sorpresa, doncs aquest any farem això, farem allò, i de la mà d'això va ser quan va contemplar la possibilitat d'això de que incloure una part d'espectacle teatral, que va ser quan ens va convidar a nosaltres. Sí.
0: Per exemple, bueno, és que ja hem parlat de la reobertura del centre, no lo repetim perquè si no me quedaré jo aquí sense preguntes, vull dir, el temps passa molt ràpid i me quedaré
2: amb
0: moltes preguntes.
2: Nosaltres tenim temes, si vols comencem a parlar.
0: Sí, no, si preguntes tinc moltes, que me quedaré sense temps per poder fer-les totes, clar.
1: Quan queda?
0: Doncs es queden ben bé... en un quart d'hora encara.
2: Ah, bueno, vinga, va. Vinga, ens encanta parlar.
0: Doncs, parlem també del cucombre.
2: Hem de parlar del cucombre?
0: Podríem dir el quart membre. El quart membre.
1: Jo crec que som 3+1.
0: Com es va incorporar?
2: Perquè és un pesado. No.
3: El Vicenç també el vam conèixer fent teatre,
1: sí,
3: amb el grup de teatre del centre, que és on vam començar.
0: Sí, també amb la Núria Adán.
2: Sí.
0: Adán. Que ara també podem dir que s'ha dividit, però vosaltres continueu, no?
2: En el grup de teatre. Sí, són dos
0: coses diferents. El que passa que ara s'ha dividit. S'ha dividit. Bé, bueno.
1: No passa res.
0: I tant. Vull dir que no passa res.
3: Hi havia
0: diferents. Però ell ara ja no està en el vostre grup.
3: No està en el... Bueno, aquest any tampoc està la Lola, al grup de teatre.
1: Sí, bueno, però tornarà.
2: No hi soc perquè ara comenceu per acabar l'obra que no...
3: Sí, clar.
2: No em puc incorporar ara.
3: Però bueno, que sempre estem presents els uns amb els altres, amb el Vicenç sempre estem en contacte, tots estem, els quatre estem
0: en
3: contacte.
0: Home, és una manera d'estar presents, precisament és aquí, en aquestes actuacions.
3: Sí, totalment. Doncs,
1: al Museu Marítim de Barcelona també està el Vicenç. El primer any no, vam estar les tres soles.
0: Parleu d'aquestes actuacions al Museu Marítim. Vull dir, com ha sortit aquesta... Perquè és un dels grans vols que podrien dir que surten a fora.
2: És el nostre bolazo fora de la comarca. És a Barcelona, al Museu Marítim de Barcelona.
3: Que és espectacular,
2: Sí, us convidem a tots a anar-hi perquè és una passada el museu. Les drassanes són precioses, tenen una galera del segle...
0: I allí és on actueu, al
2: Museu. Sí, és la nit de les ànimes. És una nit que...
0: Que bona, la nit de les ànimes.
1: Sí, és de por.
2: En lloc de ser Halloween, és la nit de les ànimes, com toca.
0: En Mèxic ja sabeu que hi ha la nit dels morts, no?
2: Vale, doncs
0: que
2: aquí...
0: és aviat.
2: Els promotors aquesta...
0: Sí, per tots sants.
2: És que es fa ho fem el 31
0: d'octubre.
2: D'octubre. El que passa és que aquest any serà el 30, perquè cau en divendres i per no fer-ho en dissabte, que potser la gent fa pont, surt... Ho farem el 30, divendres 30 d'octubre al Museu Marítim. La proposta va sortir perquè al Museu Marítim la gent que la divisió que treballa en les activitats per fomentar el coneixement del Museu Marítim S'estan inventant contínuament activitats perquè hi vingui la gent i també per atreure a gent d'edats més joves, a públic més jove. Aleshores van veure que estava molt de moda els escape rooms.
0: Pot ser que fa un parell d'anys que es van posar més de moda, ara pot ser que ja no... Bueno,
2: jo encara no he anat a cap ni un. N'hi ha molts, però no sé, vam pensar això, que farien com una espècie d'escape room, que la room, l'espai és tota la instal·lació del Museu Marítim, i hi ha com una presentació de lo que serà l'activitat. És molt interessant, es fan com grups de 30-40 persones que poden anar subdividits, vale? I jo sóc molt amiga d'una de les persones que organitza això i sabia que teníem una companyia de pallasses i ens ho va proposar. Evidentment no fem de còmiques.
3: No és humor.
2: Bueno, no és humor, però sí.
0: Abans d'acabar jo us faré una proposta.
2: Doncs ens ho van proposar i ara aquest serà el
3: quart any.
2: És que la pote, i anem amb el cogombre.
3: La por té aquest punt de quan estàs molt nerviós o tens por de riure també, o sigui, també hi ha molt riure.
1: Sí. I el que fem bàsicament és jugar.
2: Sí.
1: O sigui... jugar molt amb la gent. Hi ha gent que surt corrents i cridant quan li fas... Hi ha gent que es posa a jugar amb tu. Vull dir, és divertidíssim. Acabem esgotades, físicament, sí. Acabem esgotades. Sí.
0: I com va sorgir aquesta... No sé, el fet de que com, perquè aquí hi ha un contracte, no?
1: Sí, facturar. No et refereixes a això?
2: Sí, contracte,
0: bueno, contracte, no, però el que representa fer una sortida d'aquest tipus, no? Vull dir, que almenys, tot i que sigui per pagar...
2: les despeses.
0: Despeses, vestimenta, el que vulgueu dir, no?
1: Sí. Normalment no guanyem res, però el que guanyem ho invertim en formació.
2: Sí.
1: I sempre,
0: exacte.
1: És una bona... del Museu Marítim,
0: una bona estratègia, no?
1: Exacte. Sí. Pues aprofitem i fem un cap de setmana de clown i així coneixem diversos professors
0: i altres persones, no? que s'apunten als cursos, que això també és molt, molt guai. Vull dir que
2: normalment invertim en...
3: Hem conegut gent molt maca i molt interessant. I tant. Sí.
2: També ens ho vam espatxurrar una vegada a menjar-nos-ho.
1: Sí,
2: és veritat. Un dinar superguai. Vull dir que... Depèn de l'any.
0: Tot això va bé. Doncs, en el cas de, per exemple, projectes nous, quin projectes teniu?
3: Home, de nous, ara sí que farem el Marítim, a l'octubre. Al gener tenim Caldes Isquel.
0: Però de nou, això serien activitats.
1: Saps què ens passa, Conxi, que tenim el calaix guardat, un esborrany d'espectacle que es deia Tolo Bueno, un altre que era sobre el procés creatiu d'una peça que també el tenim al calaixet, que és el que vam estrenar a Selva de Mar. Però després la realitat és que si ara per l'UCIC preparem això, que si ara el Museu Marítim, que si després el Caldes Isquel, que si gravem un videoclip, que si no sé què, i ens anem quedant amb molt poc temps per poder realment destinar el que seria un espectacle.
2: De pensar que som amateurs, és a dir, totalment. Cadascuna té la seva família, les seves feines, a més de la companyia, tenim altres coses, vull dir, no només fem això, altres coses. Home, tenim horaris totalment incompatibles, quan unes estan treballant les altres no, i al revés. O sigui, trobar-te és molt complicat, i suposo que és la vida de molts i moltes, moltíssimes persones que són amateurs, que no poden viure del seu art, i que per nassos el tens relegat, el teu temps lliure i quan pots coincidir amb la gent. Però és la pena dia... de no poder-te dedicar professionalment.
1: Si ens paguessin d'això,
0: sobreviure representa tenir la feina.
3: Totalment.
0: La feina. I la pregunta, jo diria, com imagineu el futur del trio? Perquè, clar, una manera de tenir temps per fer precisament que el trio treballi, doncs, és arribar a la jubilació.
2: Sí, estava pensant
1: estem
2: això.
1: Estem desitjant.
2: Ens volem jubilar per estar tot el dia muntant als espectacles.
1: I farem una gira amb la furgoneta, sí, de la Lola, sí, i ens n'anirem, bueno,
2: per tota Espanya, per tota Europa, ja, ja, i fins pensat, on arribi.
3: Ja tenim pensat fins i tot els llocs on anirem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A la jubilació, o sigui, l'objectiu proper és arribar a la jubilació.
0: No, i vosaltres sou, com es diu, la vostra feina, és que ara sou d'aquests que es poden jubilar, per exemple, a 60?
2: No, no,
1: no.
2: De cossos especials, sí. No, no, cossos cap especials. Cos especial.
1: Sí. Tenim un cos normal.
2: Som un cos normal.
0: Bueno,
2: normatiu.
0: Bueno. El temps passa molt ràpid. O sigui que, malauradament, el temps passa tan ràpid que no te n'adones, no? Doncs, mira, passen a unes preguntes sorpreses.
1: Hola. Ràpides. Ah, m'encanta!
0: I tinc les ping-pong, també. Però a veure si ens dona temps.
1: Ping-pong?
0: Sí, ping-pong vol dir ràpid. Una paraula. Quin ha estat el moment més surrealista que heu viscut en una actuació?
1: Hòstia,
3: claro,
0: si no és ràpid, no. Fora. Sí, passa paraula.
2: Vale, passa.
0: Quina és la més payasa fora de l'escenari?
2: La Carme.
1: La Lola.
2: Per mi la Carme.
1: La Cristina també.
2: I la Cristina, bueno. És que les tres, tu una pena.
0: Les tres. Quina és la cosa més absurda que us han demanat? Que la gent us ha demanat fer.
1: Absurda
0: i tonta.
1: I tonta.
2: Ni idea.
0: Si Caldes fos un personatge de clau, quin seria?
2: El pallasso serio, la cara blanca.
3: Sí, la cara blanca.
2: Cara blanca.
1: Sí, un cara blanca.
3: Amb molt de seny.
2: Sí.
0: Vinga, preguntes ping-pong. Un color.
1: Verde.
3: Rojo.
1: Taronja.
3: Ai, vermell, perdó.
0: Rojo. Amarillo.
3: Verde.
0: Groc, vermell. Sí, un lloc de Caldes.
1: Un lloc.
0: Un espai. Que dius, aquí m'hi trobo bé.
2: A mi m'agrada molt el parc de Can Rius.
1: La Riera.
0: Quina part de la Riera?
1: Doncs...
2: Un secret que no podem dir.
1: Sí.
3: Exacte.
0: Exacte, vale.
1: Ping-pong.
0: Un color del poble. Ai, perdona, no, un olor del poble.
1: Els fems. Bueno, ara ja no tant, però jo recordo quan era petita que sempre, no?
3: Sí, que entraves al poble i deies, ja estic a casa.
1: Sí?
0: Una paraula que us defineix.
1: Alegria.
3: Sí.
1: Bueno, per mi, eh? Igual bonica, vosaltres.
3: Sí, bueno, i amistat.
1: També.
3: Molt clàssica, però ens estimem.
0: Una cosa que sempre surt malament.
2: Que sempre surt malament.
3: Sempre.
1: Pues no, que no m'ha estrenat encara en fer-me un espectacle.
2: Però no malament, no malament, no.
1: Bueno, jo què sé.
2: Malament.
0: No, pues una cosa que sempre surt bé.
1: Que ens divertim.
3: Que quan quedem ens ho passem molt bé, sempre.
1: Sí.
0: Riure, no?
1: Sí.
0: Un públic difícil.
1: Ui, per ara cap. No?
2: Un públic difícil.
1: Jo crec que hem tingut molta sort.
2: Sí.
1: I super agraït al públic.
2: Sí, és veritat.
0: Pues un públic ideal.
3: Ideal. El poble de Caldes, la gent de Caldes.
1: Que ràpida.
3: Ei.
0: Una bogeria que encara no heu fet.
1: Quina bogeria podríem fer?
2: Penjar-nos d'un arnès en ple escaldàrium i baixar per allí per l'estructura aquella, m'encantaria.
3: A mi també m'agradaria, no ho havia pensat, però
2: sí, m'encanta.
3: Des d'allà dalt.
2: Sí.
3: Sí, veure...
1: Jo us espero baix.
2: Jo colar-me a l'escenari de l'escaldàrium, no sé com fer-ho.
1: Amb els músics.
2: Oh, però per què dius?
1: Fer una aparició.
2: Però...
0: Lola, que en l'escenari jo ja t'he vist moltes vegades.
2: De l'escaldàrium mai. No. Conxi.
0: Tocant?
2: No, mai a la vida m'has vist tu.
0: Segur que no.
2: Seguríssim, ja t'ho dic jo ara. T'ho juro.
1: No hi havia una cançó?
0: Una bogeria que no fareu mai.
2: Que no farem mai. Jo... ensenyar el culo en una actuació.
1: Ah, no? I tant que ho farem, això d'ensenyar el culo.
2: Ah, doncs ho retiro.
1: No ho sabem.
3: Si la Carme ho diu, doncs potser sí.
2: Potser sí.
3: Ja ho veurem.
0: Bueno, doncs bueno, aquí acabem.
1: Oh, que ràpid, sí. Eh?
2: Pues sí, se m'ha passat volant, eh?
3: Moltes gràcies, Conxi.
2: Conxi.
0: Maria Dolores.
2: Digues.
0: Maria Dolores, Carme, Cristina, gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
1: A tu.
0: Per fer poble, per fer humor i per recordar-nos que riure és una forma de resistència.
1: Sí, senyora.
2: Sí, senyora.
0: Tres parells de nassos és cultura viva, és comunitat, ja l'he dit abans, i és Identitat Calderina, que també l'he dit abans.
1: Bravo!
3: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Ens retrobem aviat, segur, en algun escenari, i ara després us explicaré per què, en algun carrer o en algun moment inesperat que vosaltres convertireu en espectacle.
2: Ai, que bonic, Conxi.
1: Moltes gràcies, Conxi,
2: per la invitació.
0: I amb aquesta conversa tan plena de vida, tan calderina i tan necessària, tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar i gràcies per formar part d'aquesta comunitat que cada dia ens acompanya. Tornem demà a les 9 amb més veus, més històries i més vida. Fins aleshores, que tingueu molt bon dia. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts a la comunitat hermètica.
3: Enigmes i misteris del nostre món. La cerca del nostre origen.
4: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
2: La comunitat hermètica.
5: A Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: Una recerca profunda del que s'escapa de la comprensió immediata. Una exploració silenciosa cap allò que portem dins. Alguna vegada t'has preguntat per què, malgrat viure en un món tan ple d'informació, encara ens sentim perduts? Per què el més valuós no està en allò que veiem, sinó en allò que amb prou feines percebem amb el cor? El veritable misteri del món no resideix en allò ocult o sobrenatural, sinó en allò que està al nostre voltant, però que no aconseguim veure amb claredat. Les emocions, els patrons invisibles en les nostres relacions, els cicles que regeixen la nostra vida sense que ens n'adonem. Benvingut a la comunitat hermètica.

0: Estimada comunitat hermètica, benvinguts i som a la temporada número 8, la vuitena, i comencem ara amb aquest segon programa. I com no, amb un tema força interessant i que està ple de continguts. Per títol podríem dir que un retorn al recés insòlit. I ja sabeu que és una terra tan màgica i el camí ascendeix suaument endinsant-se en un món misteriós on la història i la joventut s'entrellacen. Arrens l'eixató, el misteri sempre és present. Hi ha la mateixa emoció. Nous pobles es troben sota el brillant terreny del sol, al fons el pic de Bugarac, amb la seva pedra calcària, fa realitat la bellesa del paisatge, el cel espert. Promet que serà un dia perfecte, sempre i quan fas una iniciació a un espai tan mític com era l'antic recés. I com no, aquesta setmana doncs tenim a dos cercadors molt intensius aquesta temporada, amb David Ferrer. Benvingut, David Ferrer, què tal, com et trobes?
1: Hola, molt bé, gràcies. Content d'estar per aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: I també Albert Carol Vidal, que bueno, han compartit aquest estiu dies per al recés i bueno, hi porten molts continguts. Albert, benvinguts.
2: Hola, benvingut.
0: Doncs bé, comencem una temporada amb força i hi ha molts temes al camí i la qüestió és cercar i donar informacions per als cercadors de la comunitat hermètica facin la seva cerca personal. I bueno, bé, tenim coses importants, no? I volia començar per comentar un llibre de la coneguda al nostre programa Elizabeth Van Buren, El refugi de l'apocalipsi. Què us sembla? Comencem per aquí?
2: Sí, home.
1: I tant, sí, sí.
2: Bueno, crec que el David ha tingut algunes anècdotes, no, David?
1: Referent a aquest llibre, vols dir?
2: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí. En fi, doncs, a veure, jo el llibre no el tinc, no el tinc físicament, el que tinc és, diguem, em van passar doncs, els PDFs que jo vaig estar editant i tot això, i la veritat és que doncs treballant sobre aquest llibre, diguem-ne, van passar una sèrie de coses que no són normals, diguem-ne. Vull dir que ja es veu que no és un llibre normal, és un llibre que té alguna mena de poder, diguem-ne, a qui l'estàs llegint, si estàs una mica sintonitzat o si estàs una mica despert o una mica captant el que et vol transmetre el llibre, doncs poden passar coses, sí, sí. I a mi em van passar un parell de coses. No sé si voleu que ho comenti alguna en concret o...
0: Sí, sí, pots comentar aquestes experiències, David, seria força interessant.
1: Jo recordo, per exemple, una de les dues més fortes és que, bueno, vaig estar molts, molts mesos perquè les pàgines estaven, diguem-ne que una mica fosques i llavors havia de netejar totes les vores amb blanquilles, diguem-ne, i anar corregint tots els errors d'escanet que hi havia, llavors ja havia estat bastants mesos. Amb la qual cosa això ho dic perquè va arribar un punt que com que recorria les pàgines tant amunt i avall, i més anava repetint pàgines, perquè hi havia errors que eren difícils de treure, ja me coneixia les pàgines gairebé de memòria, sobretot les imatges, no? Perquè hi ha moltes imatges en aquest llibre. Ja siguin fotografies d'estàtues o de relleus d'esglésies o de, en fi, de tota mena de fotografies i de diagrames també, no? de dibuixos. I en fi, doncs, una de les primeres anècdotes que recordo, que em ve ara a la memòria, és que una de les, en fi, me coneixia totes les d'allò, totes les imatges de memòria al final, no? I resulta que quan ja pràcticament, jo crec que havia acabat d'editar del tot, no encara, jo crec que no, que encara m'acabava alguna miqueta, però pràcticament ja havia acabat del tot, ja en un moment donat vaig trobar-me amb una, amb una imatge d'un, crec que era d'una figura religiosa, diguem-ne, i aquesta imatge jo no me sonava de res, però de res, de res. Llavors dic, bueno, potser que se m'ha oblidat alguna cosa estranya, però llavors vaig agafar i vaig començar a mirar totes les altres imatges del llibre, totes les fotografies, tots els diagrames, tot això que deia, a veure si hi havia alguna que no me sonava tampoc, no? No, no, totes les altres me les coneixia de memòria, d'haver passat, que pensa que a vegades feia dues, tres, quatre passades a les pàgines, no?, retocant, me les coneixia totes perfecte, i aquella no me sonava de res, però de res. I encara a dia d'avui, que encara me la miro, i clar, ja ha passat temps, ja ha parat l'efecte i tot això, però sí, sí, no... Bueno, que és una de les coses estranyes, no? I l'altra és que quan vaig acabar d'editar ja... Clar, per mi això va ser tot un procés llarg i jo li vaig posar molta il·lusió. És un llibre molt difícil d'aconseguir, eh? S'ha d'entendre en aquest sentit. Era molt difícil d'aconseguir, llavors teníem els d'allò, teníem els PDFs i jo tenia il·lusió per acabar d'editar-ho tot, que quedés bé, no? Que quedés com una cosa homogènia, ben neta, ben formatada, que es pogués fer servir, ja que aquest llibre ja no s'edita més. Bueno, doncs que al cap de pràcticament un any, o potser més d'un any i tot, no recordo ara, des de, jo crec que va ser des del juliol més o menys del 24 fins al... Un any just. Des del juliol del 24 fins al juliol del 25, que vaig acabar. Bueno, doncs quan estava acabant, ja d'editar el llibre del tot, jo ja feia uns dies enrere, que ja m'anotava que ja estava acabant, i ja, doncs, que arriba la setmana, no?, ja dic, bueno, ja està, ja, jo crec que ja aquest dimecres o aquest dijous ja acabo, ja vas comptant dies, ja vas comptant les hores quan ja arriba el dia, no?, ja vinga, ja està acabant, ja faltaven ja pocs minuts, ja sentia allò la il·lusió tal, no?, l'energia, no?, la sensació allò de per fi, no?, per fi he acabat això, que m'ha costat tant d'esforç i tant de temps. Doncs bueno, res, que arriba i acabo ja definitivament del tot allò, i acabo d'editar per fi la darrera pàgina, el darrer detall, i passa una cosa molt sonada, passa una cosa molt sonada que no té explicació i en fi, passa una cosa que afecta, diguem-ne, tota la, no sé si diria tot el poble on estic, però almenys a tot el districte, a tot el carrer, segur, a tot el carrer i a la plaça que hi ha al costat, és una cosa bastant sonada. Vull dir, bueno, aquestes són les dues anècdotes que jo recordo ara en memòria, que em deixi, bueno, però no m'havia preparat les preguntes ni res, m'ho he fet així de cop i volta, i el que m'ha vingut al cap, directe, així sense preparar res. I ja està, són les dues així que recordo més bèsties, i bueno, després l'Albert coneix gent també que ha tingut aquest llibre i que li han passat coses d'aquest estil també, extraordinàries, coses estranyes, i ja està. I penso que, no sé si responc bé la pregunta.
0: Albert, quines altres coses estranyes en referència al llibre de l'Apocalipsi de la Van Buren tens noció?
2: A veure, jo m'he llegit tot el llibre recentment. Quan estava a Galícia, doncs el vaig estar llegint i ja el vaig acabar. I també passa, a mi em passa a vegades que dic, això ho he llegit o ho he canalitzat. A vegades no saps si una cosa, perquè diu coses bastant potents, no? I llavors dius, doncs et quedes amb la dubte, no? Si vols, comento una mica de què parla una mica el llibre. El llibre també el que fa és una mica... posa uns planells, uns planos de la zona del recer, de la zona més pirenaica, de la part del Pirineu, per fer d'alguna manera rutes, assenyalar els llocs més interessants per veure. I a nivell filosòfic, per exemple, parla de dues races extraterrestres, o dos tipus d'entitats extraterrestres, que uns serien, diguem, positius per a la humanitat i altres anirien més a la seva, o sigui, que anirien al seu propi benefici. Llavors, els positius estarien representats per l'os, l'oso, l'animal, i els, diguem-ne, entre cometes negatius, pel llop. Llavors els llop vindrien d'Orion i els alors vindrien de Sirio. Són dos parts de l'univers. Llavors, ara, diguem, encara estaríem a la influència dels negatius, però ja anirien cada cop perdent poder. Saps? Perquè l'univers, de fet, és la dualitat, no? És unes civilitzacions que estan en el caos, en la dictadura, i altres que estan en la llum, no? En l'espiritualitat.
1: Sí.
2: I nosaltres estem ara, jo que penso, que fent aquest canvi. Aquest canvi que, diguem, el que haurà de passar a la humanitat és una separació entre la gent que vol el bé i la gent que és egoista, mira per ell només. Saps? Perquè si no és inviable aquest món. Un final del joc, del món, no? Un final dels temps.
0: Si recordeu l'any passat, sobretot, David, que quan vas dir-te que pujava al recés, doncs nosaltres pujaven a lo primer que trobaven i justament vam agafar on era la casa de l'Elisabeth Van Buren. Ens vam quedar com flipats, però flipats, no? I el que és interessant, on està la torre, que antigament era un molí, doncs aquell terreny que està justament on està el pàrquing de les caravanes avall, o el que era l'antic camí romà, doncs allà té una V baixa invertida amb pins, i després té una font amb quatre lleons, el que li diuen la font del Graal, allà els cercadors de la zona, i era la sincronicitat aquesta, no?, d'anar allà i vam anar a parar el que era la casa de l'Elisabeth Van Buren. Doncs bé, anem a entrar ara ja una miqueta amb racons interessants com la muntanya de Cardú.
1: Molt bé.
2: Jo tinc informació més actualitzada. Perquè... A veure, el que m'han dit, gent parlant amb gent de la zona i tal, gent que li interessen aquests temes, més esotèrics. Bueno, també hi ha la història que bastanta gent diu, encara que tampoc s'ho acaben de creure, que hi ha la tomba de Jesús o algú espiritualment equivalent, no? Perquè a la mateixa església de Reis trobes dos nens de Jesús a l'altar. Vull dir que podria ser algú de la família de Jesús que hagués vingut aquí, no necessàriament ell, que fos del mateix llinatge.
1: I mira, fixa't que... Perdó, que t'interrompi, Albert, fixa't que l'església de Serres, que és just al costat de la muntanya, allà justament hi ha un munt de coses duplicades també, de creus i de figures de Jesús i d'altres figures també del Nou Testament, no? Allà a l'església, vull dir, de Serres.
0: Sí, allà al sostre, que hi ha aquella doble creu, que hi ha algunes persones que ho vinculaven amb l'ordre del temple, no? Però, bueno, crec que està molt lluny, no? Perquè el més proper que hi ha de l'ordre del temple és el castell de Besú. Però bé...
2: Sí, que no està tan lluny, eh? A veure, no està tan lluny el castell. Hi vam estar amb el David no fa gaire, oi?
1: Sí.
2: I està, de fet està a prop. El que passa que si has d'anar en cotxe has de fer volta. Està a la zona. Jo crec que està en ple. També tenia relació amb Blanxport. O sigui que coneixien la zona bastant bé. Et comento el de Cardú. El que m'han dit a mi és que... A veure. Que una història que circula, que a veure, que pot ser una... Tu pots creure o no, no? Però bueno, jo ho dic. Diguem que dintre Cardú hi hauria com un cristall que emetria com si fos una antena, doncs com les antenes d'ara de 4G o 5G que estan emetent una informació, una freqüència, doncs aquesta muntanya d'una manera en els temps passats emetia una energia del cor, diguem, una energia de, d'ordre, d'espiritualitat, com Montsegur també, saps, com tota aquesta banda del Pirineu, eh? Que el que feia era transmetre totes aquestes freqüències al voltant de tot, no sé fins a on arribava això, eh? Llavors, en un moment donat, que això seria un moment antic, perquè això ja els fenicis i tot ja estaven fent sacrificis aquí i coses, llavors en un moment donat hi ha un canvi, hi ha algú, el que diríem ara, saqueja aquest cristall, aquest, diguem que ho intervé en negatiu, perquè emeti una freqüència, diguem, de caos, de desordre, de violència, de caos, i això seria el canvi de la lletra M, que seria l'espiritualitat, a la lletra N. Per això en el món actual, pues, diguem, Europa està en aquesta situació de caos. Una mica. Recordes, David, que tu vam anar tu i jo al forat que va fer aquell home de 15 metres a dalt del Cardú?
1: Sí, ara fa un parell d'anys, no? Sí, recordo.
2: Pues el que m'han dit és que aquest home volia fer el forat per arribar a aquest cristall i desactivar-lo.
1: D'acord.
2: Perquè a la zona hi ha les dues energies. Hi ha l'energia del cor, el xacra del cor, que diuen que és Montsegur i fins Bugarac i tota aquesta zona, i també hi ha l'energia dels que van a intervenir tot això, d'aquesta màgia negra, de tot això. Hi ha les dues energies. En català, quan un està malament, diu, estic cardat. No? És curiós, no? De cardó, no? Estic cardat, no cardis. Bueno, són casualitats curioses, saps? No vull dir que hi hagi una relació, però són casualitats. El cor de Déu, la com ja veu dir aquí al programa, com la Pobla de Cardedeu, que veu parlar aquí una vegada, una anglesa crec que va parlar d'això, que és el cor de Déu, però és un cor de Déu que ha estat hackejat, per dir d'alguna manera.
1: Pel que es veu, antigament hi havia a la zona, clar, jo no hi havia estat encara, jo, per mi és bastant recent, de pocs anys, no? Sobretot aquesta zona del Cardú i tot això, que no l'havia visitat encara fins ara, això recentment. Però pel que es veu, fa dècades enrere, si tu, Albert, hi havies anat, que fa molts anys que hi vas, tu, me deien que allà i l'energia era molt dolenta en aquesta zona. Sí. En canvi ara, per mi, és de totes les dels tots els llocs que he vist de la zona, és la més neutral i més pacífica i més lleugera. Bé, la més lleugera que hi ha, la més neutra, diguem-ne.
2: Bé, jo no encara percebeixo la dualitat encara, perquè penso que s'ha de fer encara molta neteja. Pensa que des de temps dels fenicis o abans s'han estat rituals. Aquí em comenta la gent, no, sí que venien aquí una parella, es pujaven en una muntanya i començaven a fer coses, o al jardí d'aquell del poble d'Arques, que començaven a fer coses rares, no? Llavors s'ha embrutat molt aquí. Jo diria que està més pura l'energia a Montsegur, per exemple.
1: A Montsegur, sí. Hi vaig anar amb un amic nostre comú, l'Albert i jo. I sí, estàvem molt pures, veritat, veient a l'abril.
2: Aquí s'ha de fer més neteja, la tendència és a millor, jo percebeixo, però encara s'ha de fer feina.
1: I tu ja has anat ara aquests dies doncs allà al Cardú, tu?
2: No, al Cardú no. Jo he anat a altres llocs que ja comentarem després.
1: Molt bé.
2: Perquè estic sense cotxe, també haig d'anar a peu, però bueno...
1: Cap problema, sí.
2: Bé, avui estic rebentat perquè m'he fotut una caminada. Avui estic cardat.
0: Cardedeu.
2: Físicament estic bé, Físicament estic bé.
0: Ja.
2: Físicament, però no, bueno. Jo ara m'estaré nou, ja.
3: Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta.
4: civilitzacions perdudes.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: Benvinguts a la comunitat hermètica.
0: Creus que aquests llocs que són de poder es pot sintonitzar amb els registres acàssics? Hi ha la possibilitat?
2: Jo crec que quan arribes a un nivell, sobretot, a part d'estar aquests llocs, a part de fer tot el peregrinatge que et diu el llibre de la Van Buren, el llibre de Boudet, que passa que el llibre de Boudet, si no domines molt el francès, és difícil. S'està fent més per francesos. Llavors, si ho fas també una feina de meditació, moviments, treball, un treball espiritual, llavors sí que pots arribar a tenir aquestes facultats. Inclús una zona propera, com és el Sabartés, hi havia una cova, que bueno, això algú dirà que és un invent de Rosacreus i tal, no? Però no ho sé, que et deien la cova de la Càssia, en diuen, que era per accedir a aquests registres acàssics del passat, no? Jo crec que és possible, però és arribar a un nivell ja elevat de consciència. I de fer un treball en aquest sentit.
0: Albert, què és el que s'amaga a la muntanya de la Baldiu?
2: El que m'han dit a mi, la Baldiu no és que sigui la vall de Déu, sinó que és Val Déu, el Déu Val, o sigui, perquè s'ha trobat aquí altars antics que feien sacrificis de sang, potser humans, no? I això ja, Baal era un déu dels fenicis antigament, no? Llavors vol dir que d'antigament ja es va començar a pervertir la zona, no? A voler imposar pues, una energia caòtica, no? I vols continuar tu, David, amb l'experiència?
1: Sí, si vols, sí.
2: Sí, perquè
1: mira,
2: tu...
1: Va donar la...
2: Domines més digues, digues. El francès i l'anglès que jo, saps?
1: Mira, la qüestió és que va ser... és a dir, estava jo amb l'Albert, diguem-ne, que me'l vaig trobar... I, en fi, jo volia anar al Rasés i me'l vaig trobar allà, diguem-ne, i bueno, ell havia d'anar justament en aquesta zona, i jo també... I jo no hi havia d'anar, jo hi volia anar, ja ho tenia clar, no? I, bueno, és a dir, ens vam posar d'acord ràpidament perquè amb ell tenia una cita en aquesta, a prop d'aquesta zona, diguem-ne, i a mi em feia gràcia d'anar-hi, no? I, bueno, la veritat és que llavors vam conèixer una persona, no?, que l'Albert ja havia parlat, que és la persona amb qui havia de parlar ell, i, bueno, aquesta persona ens va portar a un lloc d'aquesta zona, l'Espaterran, per mi increïble, increïble, vull dir, un prat preciós, buit, totalment buit, només hi ha herba, al voltant tot és paisatge, vull dir que és com un prat que queda elevat, una mica elevat, diguem-ne, i al voltant es veu tot el paisatge del Rasés, la part de Bugarach, sobretot es veu allà al davant, i és un paisatge espaterrant, no? I, bueno, llavors, en aquest prat no hi ha absolutament res, només hi ha un arbre molt gran, un arbre molt gran que ens n'havia parlat justament la persona aquesta que acabem de conèixer, que és el contacte de l'Albert, per dir-ho així. I, bueno, en aquest arbre hi ha unes persones al voltant, unes noies, sembla, a la distància, veiem l'Albert i jo, i, bueno, anem cap allà, i, bueno, resulta que ens trobem tres noies, no? Tres noies, diguem-ne, diferents nacionalitats, no?, europees. I clar, llavors nosaltres dos, l'Albert i jo, acabem de conèixer el contacte de l'Albert, i llavors coneixem les altres tres persones. Aquestes tres persones, n'hi havia una noia francesa, que s'acabava de conèixer amb les altres dues. Vull dir que les dues amistats inicials eren només dues noies d'origen alemany, americà, una cosa així. Havien

0: especial, un arbre centenari, que hi havia sigut fer rituals especials i que era un arbre amb una memòria increïble del lloc, no? I efectivament, ja et dic, en aquest lloc tan especial, l'únic que hi havia és l'arbre aquest enorme, a una banda, no? Llavors, bueno, tot té la sensació que em dóna a mi, particularment, l'Albert no ho sé, no n'hem arribat a parlar a fons d'aquell dia, crec, o no ho recordo, vaja. A mi la sensació que em dóna és que tot allò està com escrit, diguem-ne. No sé si us ha passat alguna vegada a la vida allò com arribar a algun lloc o que passi alguna circumstància o passi alguna cosa i és com si ja estigués escrit, no? Com si estigués recordant alguna cosa que passava o que aquell esdeveniment, aquella trobada, aquell fet que està passant, d'alguna manera s'hagués de produir. El sentit no el sé, però era la sensació que s'havia de produir. I clar, parlant amb aquestes noies, que clar, no eren noies qualsevol, diguem-ne, que eren, per fer-vos una idea, persones que havien voltat per tot el món i anaven fent activacions energètiques. Doncs una d'elles, la que portava més la veu cantant, havia estava molt, molt vinculada amb Egipte. És una persona que ha fet un munt d'iniciacions a persones diferents a Egipte i que va, justament allò que dèiem abans, que zones brutes, bueno, doncs que va netejant zones, netejant zones planetàries, diguem-ne, per anar bueno, doncs fent possible que el planeta es netegi, no? Que el planeta es netegi i pugui doncs, tot això que diuen ara de l'era d'Aquari i tot això, doncs que es pugui produir, diguem-ne, sense dificultats, diguem-ne, no? I, bueno, aquestes persones doncs, també tenien la sensació una mica, per lo que deien, que com si allò també estigués predestinat, una cosa així, saps? Llavors, bueno, doncs ens comencem a parlar, tots coincidim a nivell temàtic, a nivell de... Hi ha una gran coincidència, tal com jo ho sento, almenys, ja dic, no he parlat amb l'Albert, però tal com jo ho sento, hi ha una gran coincidència a nivell de tot, de temes, que s'estan parlant, que se comencen a donar, almenys jo personalment detecto diverses sincronicitats, no?, a nivell de temes que s'estan tocant, de coses concretes que s'estan dient també. Les noies també, almenys les que parlava més, té també la sensació com si allò s'hagués de produir també, o sigui, la sensació que hi havia tingut. En fi, doncs, tots notem que és una cosa especial, ens posem a enrotllant-ne, hi ha diferents, com a diferents actes, que tot és com a, tot totalment fluid, ja et dic que res no estava planejat, tot va ser absolutament espontani, i bueno, ens posem enrotllant-ne i comencem doncs, com a meditar. Una de les noies també comença doncs, espontàniament a parlar amb una llengua, ja li havia passat això abans a aquesta noia, ens explica que ja fa uns anys que li havia passat a començar a parlar una llengua sagrada, que no, no recordo el nom, potser l'Albert sí que...
1: Sí, això, més que sagrada, és una llengua que en extraterrestre.
0: Ah, sí, exacte, això.
1: Que podria sí, ser l'Irdin.
0: Sí, és veritat, ara ho recordo, és veritat, és això.
1: Perquè
0: sí,
1: després sí. Parlarem, que també vam trobar una altra noia el dia abans, o abans, o feia molt poc, que també parlava aquesta llengua, recordes?
0: Sí, el dia anterior, justament. Va ser el dia anterior, ara ho recordo. Sí, sí, a una conferència que vam anar l'Albert i jo a un lloc de la zona, justament el dia mateix anterior havíem sentit ja aquella llengua, una cosa extremadament semblant. Si no era el mateix, era molt, molt semblant. En fi, i bueno, ja comença a parlar espontàniament aquesta llengua. Ella diu que no és la primera vegada, que ja fa uns anys que li passa. No sap el que vol dir quan ho diu, no sap el significat que té, però sí que s'han anat trobant persones, doncs, que algunes d'elles, doncs, que els hi causa un efecte molt clar, aquelles paraules que té, o bé directament que saben interpretar-les a nivell lingüístic, que saben, segons deia ella, doncs que saben traduir-les. I doncs les altres persones, quan l'escolten, n'hi ha que poden fer la interpretació en francès, que en aquest cas que m'han fet les franceses, no? I, bueno, en fi, acabem tot ja per acabar el tema aquest, doncs acabem fent una darrera, com, no sé com dir-ho, com una cerimònia o bueno, en fi, ens posem tots enrotllant al voltant de l'arbre, si no recordo malament, o al davant, i bueno, doncs també doncs, és un moment bastant especial, no? A nivell energètic, a nivell espiritual, etcètera, etcètera, no? I bueno, al final ens acomiadem ja, deixem aquesta zona, continuem parlant una mica amb les noies,

0: Ella se n'ha d'anar, de continuar la seva ruta, perquè elles estaven de ruta. Ja deia jo abans que la que portava la veu cantant doncs es dedicava a formar grups i a portar-los a llocs especials, i aquest era un dels llocs que els hi tocava, era França, al sud de França. Estaven de ruta, simplement, i havien d'anar a altres llocs de la zona del Rasès, no? I, bueno, i jo ara, ja per acabar, bueno, ens acomiadem i tot això, passem els contactes, i, bueno, i ara parlant ja uns dies després amb aquesta noia, continuen passant curiositats, no? Una d'elles és que justament l'endemà que ens trobéssim, elles van anar a un lloc del Rasès molt concret, que justament és el lloc que l'Albert i jo també hi vam anar. És a dir, que ens vam estar a punt de creuar una altra vegada el grupet d'aquestes tres noies i l'Albert i jo. Va anar de molt poc quan ens vam tornar a trobar. I ja està, bàsicament és el que recordo ara d'aquell dia, d'aquella experiència.
1: Sí, el que és veritat, David, que imagina't l'any passat, quan ens vam veure, que ens vam trobar amb Rona, amb l'Anna i amb tu, i després vam coincidir a casa d'en Nicolàs, això per mi va ser una sincronicitat. I després el lloc on estaven nosaltres, que era la casa de l'Elisabet Van Buren, vull dir, hi ha sincronicitats que se n'adonen. Abans de passar-li la paraula a Albert, David, quan es vam veure l'any passat, a Castres, tu em vas comentar una experiència a la Basílica del Vi, i em vas dir que vas notar que no era un ritual convencional, que tenia a veure amb algú fos, no? Ho dic perquè, com Albert ha comentat el tema de la dualitat, si ens pots explicar reduïdament aquesta experiència, seria força interessant.
0: Sí, és que no recordava que havia parlat amb tu de... No recordava el que t'havia dit exactament. Sí, és correcte, és a dir, a veure, si vols faig una mica de flashback, de dos o tres minuts, per explicar una mica breument el meu tema amb Albi, no?, d'on ve. Jo havia anat a Albi ja un parell d'anys abans, amb l'Albert i un grup una mica més gran de persones, no? Llavors a mi Albi m'havia impactat moltíssim. La ciutat ja només arribar-hi i, evidentment, tota la zona central on hi ha la catedral i tota la plaça aquella i tots els jardins després que hi ha al costat i tot això em va transportar absolutament. No tinc paraules per escriure-ho. Llavors, hi havia una persona entesa, un amic comú de l'Albert i jo, que ens havia explicat coses sobre tant sobre Albi com de la catedral, eh? Llavors, penso que diverses persones del grup ja havien entrat a la catedral, i jo no, en aquell moment, en aquella primera visita, no hi vaig entrar, no ho vaig sentir. I a més, doncs, la persona aquesta, l'amic comú d'Albert i jo, ens havia explicat coses negatives de la catedral, amb la qual cosa és cert, per ser sincers, doncs s'ha de dir que hi havia estat exposat a una informació, diguem, no?, sobre la catedral, no? En fi, doncs aquesta estada va ser meravellosa a Albi, ens en vam anar i, bueno, jo crec que va ser llavors uns mesos després que... Clar, i uns mesos després, en algun moment, si tu dius que la nostra trobada de Castres va ser quan et vaig explicar això, vol dir que jo, és perquè no recordo exactament els tempos, no? Però, bueno, és igual. La qüestió és que jo vaig fer tornar una altra... Com que vivia molt a la vora en aquell moment, molt a la vora d'Albi, en algun moment hi vaig tornar, no? I en aquesta segona visita, o tercera, és igual, però quan vaig sentir que sí, d'entrar a la catedral, sí que vaig tenir una sèrie de sensacions molt bèsties, no? Ara recordo, a més, va ser amb un parell d'amics, no? Jo anava amb un parell d'amics, que ells no són gens, gens espiritual ni res, no? I fins i tot ells, el que passa que, bueno, hi ha un d'ells sí que espiritualment no, però energèticament sí que és prou sensitiva, no? I bueno, aquesta persona descrivia que se sentia com a sufocada dins, no? Vull dir, no vam aguantar gaire temps a dins, no? Perquè tant aquesta persona com jo mateix, l'energia era aclaparadora i en un sentit negatiu, en un sentit com a de com dir-ho exactament, com a de no em surt la paraula ara, no? però com a claustrofòbic, com a una energia negativa molt abastegadora, diguem-ne, eh? com si volgués a... no trobar l'adjectiu exacte en l'Albert, no? Però com si et volgués a tancar una cosa molt petita i ficar-se tot dins gairebé, no? Llavors, bueno, jo estava tranquil, em sentia protegit i tal, i no va passar res, però sí que, a més d'aquesta sensació que vaig tindre, vaig sentir, efectivament, clar, que no recordo gairebé, eh? Però sí, hi havia com una espècie de bueno, el que et vaig explicar, però te'n recordaràs tu millor, però una espècie de càntics, la música, ara, sí, la música que sonava era com a una espècie de cant gregorià, diguem-ne, una cosa així, però molt, molt fosc, extremadament fosc, i no era imaginat, eh? Vull dir, era música que estava sonant allà, ho podien sentir altres persones, també era audible, eh? Diguem-ne, no era una experiència allò espiritual, diguem-ne, eh? No era una energia, sí. Era uns cants molt... molt com de cor, era un cor, diguem-ne, que estava cantant, no sé si era un cor real, que estava en algun lloc d'allà o era un enregistrament, però en qualsevol cas sí, era un com uns cants gregorians, però molt amb una cadència, no? Amb una d'allò molt... amb una, no sé com dir-ho musicalment, eh? Però,
1: ja,
0: però
1: és
0: molt
1: com
0: baixa,
1: si...
0: molt baixa, molt baixa.
1: Com si, bueno, les persones sensibles, quan s'escolta segons quins sons, quines freqüències, no? Doncs la persona uh-huh. pot entrar en certs estats, no? Positius, no? I tu el que vas notar a través sí. d'aquesta música, per la teva sensibilitat, és que això no era... Uh-huh. Això ressonava a una altra freqüència, no al 432 Hz, sinó uh-huh. que era algo... amb una sintonia més fosca, no?, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, era molt fosca, sí, totalment correcte. I la conclusió era que, i el que jo vaig sentir era exactament el que ens havia dit aquesta altra persona, l'amic en comú que tenim l'Albert i jo, hi ha uns, el que ens havia dit un parell d'anys enrere, potser, la primera visita que us havia explicat, que ell, per cert, aquesta persona no hi ha entrat mai, em penso, no hi vol entrar, que és que, bueno, per fer-ho curt, diguem-ne que tota l'energia que hi ha doncs, a aquesta zona d'Albi, concretament amb la zona on hi ha la catedral, doncs que la catedral està posada, perquè clar, quina és la història de la catedral, no? O sigui, és un monument que es va erigir com a pels guanyadors de la creuada contra els càtars. Vull dir, és un monument que simbolitza l'esclafament del moviment càtar. Eh? És una església enorme, vull dir que, sí, sí. que té una alçada que és molt, molt per sobre de qualsevol altre edifici d'Albi, vull dir, no hi pega visualment, arquitectònicament no hi pega ni amb cola, diguem-ne, eh? No hi escau gens ni mica. I la veritat és que bueno, aquesta persona ja per acabar ens havia dit que bueno, que aquesta mole que ha estat just al mig de Castres, el que està és justament, i és exactament el que vaig sentir jo quan vaig anar, està per aturar, per manipular, per enfosquir tota aquesta energia que simplement surt naturalment d'aquella zona, per fer-la anar cap a la foscor, diguem-ne. I ja està, bàsicament és això.
1: De fet, David, jo durant els meus viatges hi ha un lloc que... perdó, que vaig notar també, per exemple, a Sant Bertran de Cominges hi ha un lloc uh-huh. Que és un petit poble però té una catedral molt gran, està molt a prop uh-huh. de la Vall d'Aran, Bossós i tot això a uns 30 quilòmetres i serà, val? Doncs a Sant Bertran de Cominges hi ha uns retaules i uns gravats que la jerarquia uh-huh. fa uns rituals romans que estan fora de context de lo que es fa viure als creients, no? Hi ha fins i tot un cardenal allà i està ben determinat l'abús de menors. Hi ha un gravat que no és una benedicció, és una fel·lació, perquè el manto d'aquell cardenal, per dir d'alguna manera, tapa el cap del nen. Val? Si és una benedicció, es veu la mà al cap. I vull dir que la jerarquia eclesiàstica francesa mantenia rituals romans foscos també, i això és als feligresos, és una de les coses de les que s'amagava. O sigui, també portem una mica de petits detalls, no?, perquè això és interessant també. Alguna cosa fosca hi ha, i ens podem creure. Albert...
0: És possible, clar, no tenim cap prova en concret de rituals allà, això jo no puc dir que hagi vist res ni res de res, però és la sensació simplement de que energètica, no?, i els camps aquests, ja, bueno, això és el que he dit, vaja. Ja està, sí.
1: Hi ha gent que està molt pirada, imagina't, els depòsits dels hospitals, els depòsits quan hi ha alguna defunció als hospitals, n'hi ha gent que se'n va anar allà a fer rituals, a aprofitar aquest espai de canvi, no? De passar a l'altre costat, no sé què cerquen, no? Però...
0: I són obertures, són obertures.
2: Ara que has parlat de l'hospital, puc aportar una dada, si voleu?
1: Sí, endavant.
0: Sí, endavant.
2: Mira, hi ha m'ha comentat un amic que hi ha uns éssers que van als hospitals que no són humans, que van vestits d'enfermer o de metge i tal, i el que van és agafar l'energia de la gent que s'està morint. Perquè es va perseguir un d'aquests éssers, perquè pots detectar, es va posar dins d'una habitació, va obrir l'habitació i no hi havia ningú. Són éssers que no són humans i van a alimentar-se d'aquesta energia de gent que s'està morint, no, que està patint.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: És a dir, que són éssers que no són físics, dius, no? Que sembla que poden no tenir aparença...
2: No, tenen apariència i van com d'enfermers i tal, no? Però... No, són éssers que de cop desapareixen.
0: Ostres,
2: són éssers d'altres dimensions. És molt fort, eh? A mi m'ho han explicat i... M'ho crec, perquè la persona que m'ho han explicat jo posaria la mà a foc.
0: Té credibilitat. Sí. No, és una mica el que estava explicant ara el Josep, em penso,
2: Més o menys el mateix. Sí, però éssers que no són humans, perquè això també ho poden fer humans, però...
1: Sabent dels rituals que fan la necromància, no?, que se'n van a cementiris a demanar coses i fer rituals, no?, que bé, que considero que també és una història molt retorçada, no?, perquè... Són moments que de transició, i amb aquest món material per a l'entorn del difunt, doncs és complexa, no? I a part de que facin aquestes coses, que després el pas al més enllà, doncs l'ànima del difunt sigui més positiva, al lloc on vagi, no? Però mentre està aquí, aquesta funció en el món material és molt retorçada, aquesta actitud.
3: Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta.
4: Estàs a la freqüència de la comunitat hermètica.
1: I bé, Albert i David, hi ha un tema que és molt boig, la sèrie dels 80 dels Aurons. A què ens estem referint?
0: Bueno, això era una sèrie que, efectivament, de l'any 86, 88, em penso, que estava amb molt d'encant, no molt d'acord, que estava feta, no eren dibuixos animats, estava feta com amb marionetes, i estil com a Fraggle Rock, diguem-ne, però més ben fet a nivell de marionetes, tot i que, bueno, les animacions sí que eren molt senzillates, no? Però, bueno, els decorats i tot, i els adones, estaven molt ben fets, no? I, bueno, res, això era un... Ells vivien en comunitat, els Aurones, eren una tribu, diguem-ne, de l'edat medieval, se representava un món així fantàstic, que podria ser com el del Senyor dels Anells, per entendre'ns, i vivien en comunitat, una mica com si en un lloc, en una illa, que no hi podia arribar ningú, perduda, totalment perduda, envoltada de mar, i, bueno, el poble, doncs, allà, perquè us feu la idea, una mica com el poble d'Astèrix, diguem-ne, no? I aquesta gent, els Aurones, doncs ells tenien eines d'or. Aurones, és aur, no? És or. Llavors tenien eines d'or que feien servir, doncs, per conrear el camp, tenien una vida així molt totalment a la natura, diguem-ne, no? I llavors hi havia els dolents que vivien amb un castell fosc i els hi volien robar l'or. Els hi volien robar l'or. I llavors, bueno, jo he sentit... jo feia, feia molt de temps, perquè em va marcar molt aquesta sèrie. Jo tenia, era molt petit, tenia 4 o 5 anys, llavors, com a molt, 4 anys. I feia anys que volia tornar-la a veure, no? I ara, recentment, doncs, vaig sentir, no sé, allò que vaig sentir al moment de posar-me a veure, i bueno, em va impactar molt, perquè diràs, bueno, i aquesta, tot això, bueno, és que, pel que sembla, pel que hem estat veient l'Albert i jo, no? Doncs aquesta sèrie és més que una sèrie infantil, diguem-ne, simplement de fantasia i d'allò, amaga una sèrie de símbols, que es podrien interpretar com a símbols alquímics, símbols profuns, diguem-ne, no? D'una manera molt discreta, diguem-ne. Llavors, bueno, hi ha moltes coses, molts de símbols, no? Per exemple, però clar, és que no només això, sinó que sospitem que la gent que va estar darrere d'aquesta sèrie tenien algun tipus de vinculació amb el recés. Perquè, per exemple, hi ha el personatge principal, doncs resulta que en un moment donat doncs, es veu apurat perquè han enverinat el poble en un dels primers capítols, no? Han enverinat l'aigua del pou que dona de veure la gent del poble, i la gent, doncs ella ha d'anar a buscar ràpidament una solució per guarir-los, no? Per posar-los bé, no? I llavors va veure, bueno, ell passa a través d'una porta dimensional, clarament, no? A través d'una porta del castell dels dolents, però és una porta que porta a un altre lloc totalment diferent, i en aquesta porta ell troba un ésser molt estrany, que fa com a por al principi, que ell ja coneixia i que li dona doncs unes perles, no? I aquestes perles que li dona són per guarir la gent que havia estat enverinada, i alhora aquestes perles li dona amb ella, aquest personatge principal, un dels poders principals que ja tindrà per tota la resta de la sèrie, i amb el qual fa front amb aquests dolents, i des d'aquest moment ell no té cap mena de problema de vèncer els dolents. I ja per acabar, ja deixo parlar l'Albert, resulta que aquest ésser que dona les perles al personatge principal es diu ni més ni menys que Bugarati, és a dir, fent referència molt clara a la muntanya de Bugarak, de Bugarak, a la zona, sense cap equívoc. Sí, però hi ha moltes més coses, que ara, bueno, l'Albert em pot dir unes. Nosaltres hem vist tres capítols de moment, n'hi ha més de 24 o així.
2: Més referències a la zona, que poden ser casualitat, algunes o no. Hi ha un personatge que és un dinosaure. Esperanza,
0: sí,
2: el dinosaure d'Esperanza. Sí, hi ha una serp, sí, també, que va sortir, que no està personatge, a la poble de la serpent, que ja hem parlat.
0: Sí.
2: Hi ha dos corbs, al primer episodi, allà, les corberes, les muntanyes de les corberes.
0: Les corberes.
2: Hi ha una muntanya que surt de fons, que és molt semblant a Bugarak, vist des de la part allargada.
0: La silueta. Sí,
2: sembla bastant, però molt, Bugarak. Després, més coses. El personatge protagonista, el troben al riu, com Moisès. Segurament troben al riu. Què vol dir? Que era un personatge de llinatge, un semideu, una barreja entre unes races, diguem, de fora, extraterrestre i humà, un híbrid. Que això podíem parlar dels llinatges, dels haplogrups, també, bueno, això... ja tema per un altre programa. Què passa? Que llavors aquest personatge és el que se li dona el poder. Per què? Perquè té una genètica que fa que pugui aprofitar allò que li dona Bugarati. No qualsevol, és com el rei Artur, quan treu l'espasa, només la pot treure ell o algú del seu llinatge.
0: Una altra destinació, vols dir, no?
2: No. Que una certa ADN té capacitats per aprofitar aquestes tecnologies. Això ens va parlar també el Nicolás amb les conferències seves que vam estar. Que no és qualsevol, que pot ser un percentatge alt, inclús de la població, depenent de la zona, o un 5%, un 10%, o depenent de la zona, no? Hi ha molts llinatges també, vull dir, això dona per un altre programa, poder.
0: Sí, sí, sí.
2: Però sí. És pel roig, com Maria Magdalena, ell és pel roig com Maria Magdalena, també.
0: És veritat, és cert.
2: Vull dir, què més? El dolent, el dolent es diu, el que és el, aquest aristòcrata, el rei dolent, es diu Groc. Hi ha una intel·ligència artificial ara que es diu Groc, sí, és casualitat, sí. També. Sí, perquè sí. Hi ha una pel·li de Star Trek també que diu que es diu First Contact, primer contacte, és que una intel·ligència artificial domina tota la humanitat. També el seu crani, del rei aquest, és un crani reptilià. O sigui que té una raia
0: a dalt. Veritat, veritat.
2: E igual que els dolents de Star Trek, que són reptilians, igual que les representacions que feia el pintor Llimós del contacte que va tenir amb aquests reptilians, també. Que tenen una raia al mig del crani. També és curiós que el dolent tingui la raia aquesta.
0: I... A més, mira, que el primer capítol... Ai, perdó, acaba.
2: No, digues.
0: Que el primer capítol, quan, que és el que troben el dinosaure, si no recordo malament, no? El
2: Patifoti. Sí.
0: El Patifoti. que van cercant ous, ells. Estan cercant ous, tal, i el protagonista justament és el que troba el però no el troba el dinosaure aquest, sinó que troba l'ou del dinosaure, que és un ou enorme, no? Sí. L'ou que podria ser es podria interpretar com un símbol alquímic, no? Podria no ser-ho, però clar, que n'hi ha tants altres coses que dius, ostres...
2: Bé, hi ha un altre episodi que és molt alquímic.
0: Ah, sí, el de la...
2: Recordes, ja però no... Però sí. Clar, són 21 o 22 episodis.
0: Bueno, hi ha moltes coves, també, com a la zona, no? Diguem-ne,
2: sí,
0: que
2: hi ha molt...
0: durant els capítols.
2: Moltes referències de la zona. Sí,
0: el que tu dius al capítol... Ai, perdó. És el que rescaten a la noia aquesta. A la noia aquesta que vam veure el darrer capítol, que és el tercer o així només, I que després hi ha com un cristall i llavors hi ha un foc que baixa cap a baix i tot això, vull dir que és molt,
2: després,
0: molt potent.
2: Després, el tema de l'or és molt important. S'ha parlat de l'or potable, dels alquimistes. Què vol dir que si... Si tu treballessis amb eines d'or al camp, petites partícules d'or anirien a la terra i serien absorbides per les plantes. I tu menjaries un or potable que et guariria i tindries una vida més longeva, més extensa. O sigui que tot és coneixement. Després cuinen a mort també per absorbir aquest or, que és el famós or monatòmic o l'or del Anunnaki, que necessitava or per mantenir-se.
0: Sí, és veritat.
2: Vull dir que tot hi ha molt de coneixement, amb una sèrie per nanos, no? És curiós, també.
0: A veure el que pot haver en els altres 20 i escaig capítols que hi ha, imagina't.
2: Sí, però bueno, el de Bugarati va ser molt bo perquè jo ja estava dormint-me i vaig anar a dormir i t'ho vas descobrir llavors.
0: Sí, és veritat. Sí. M'he recuperat tot aquest... Vaig recordar una mica, perquè clar, jo tenia 4 anys, llavors superpetitó, no recordava. Sí que recordava, però sense recordar, no?
2: Totes aquestes sèries ens estan explicant coses. El mateix Senyor dels Anells,
0: Sí, això.
2: Hi ha personatges que són de llenatges, no vull donar noms, no? Però curiós és el llenatge que li toca, m'entens? O sigui que és molt fort, no? El que ens estan dient i no ens n'entarem a vegades.
1: Déu-n'hi-do, amb aquesta sèrie haurem de tornar a veure per veure tots aquestes vinculacions amb el recés. Molt interessant. Alguna cosa més a dir, Albert, sobre aquest tema?
2: Bueno, no acabaríem, però de moment ja farem un altre programa, si vols, sobre llinatges, parlant més concret sobre aquest tema.
1: Doncs bé, seguim amb altres temes. Doncs canviem una mica el tema, Albert. Vam parlar de troballes a la zona del recés. Què ens pots explicar d'això?
2: Pues novetats, no, a veure, que no són novetats per la gent d'aquí, però sí per els oients nostres. Te'n recordes d'aquella cova que hi havia a l'entrada de Rennes-les-Bains, que fent obres va caure? Te'n recordes? Que l'Eduard va parlar d'això?
1: Sí, sí, nosaltres vam estar aquest estiu, que hi ha una creu, que va haver-hi una...
2: Sí.
1: Un desdissament, pues, bueno, de pedra.
2: Parlant amb la gent del poble, un noi que vam recollir fent autostop, no? Pues em va dir que ja van treure, bueno, que van convenir dos camions i van treure un sarcòfag de vidre, no és el que em va dir. I més coses que hi devia haver ja. Vull dir que això ja ha estat totalment en secret, l'alcalde està en connivència segurament, no vull acusar ningú, però ja com una... està tot això tapat, no són coses que hagin sortit, que jo sàpiga,
1: La referència que tenim és que en una nit el van encofrar tot i en van fotre de... Hi ha altres veus que deien que era un... com un santuari romà, vinculat als romans, però...
2: Altres troballes. Amb un pagès amb una excavadora, excavant, troba una làpida. Va, total, cobra la làpida i a dintre hi havia una espasa antiga, molt antiga. Segurament mitjaval.
5: A dins la làpida.
2: O sigui, ja es troben... I després en un altre lloc que es diu de Rulers, o també alguns diuen l'Atlàntida, les portes de l'Atlàntida, això ja és un nom més modern, allà es va trobar també una altra espasa antiga, amb una mena de tomba, també. I també és curiós, no? Totes aquestes...
5: Que sé, Déu-n'hi-do.
2: Interès, tant interès en estar en aquesta zona, no?, on la gent, en el passat. D'alguna manera, perquè si controles això, si controles aquesta zona, d'alguna manera controles el país. Per això hi havia tantes guerres, també, per controlar aquesta part entre la reina d'Aragó, reina de França...
5: Està com a molt mitjà de totes les regions.
2: Entre
5: Vicibot
2: i els francs, també.
5: Veritat.
2: Inclús el castell, castell aquell de Salses també hi havia molta... que allò era la frontera d'Aragó, després els francesos van insistir molt en quedar-se amb aquell castell, perquè també algun secret tenia.
1: Per als oients que tinguin noció, el que era la zona de les Fenolledes i Rens-le-Xató va arribar a pertànyer al comtat de Besalú, abans de pertànyer a tot aquest tractat que es va fer als Pirineus.
2: Sí, clar, perquè clar, això estava unit a Occitània. Occitània era reina d'Aragó fins al final de la creuada, amb el tractat de Corbeil, que ja Jaume I renuncia a Occitània.
1: Hi ha un lloc també que alguna vegada l'hem comentat a algun programa d'aquells antics, no?, que és una cova que està a 2 quilòmetres de Rens-le-Xató, que és la cova de Fornils, o de Forners, o també coneguda per els cercadors com la cova de la Magdalena, no? I bé, aquella cova antigament, amb el sentit arqueològic, era com un forn. Doncs, Albert, si portes les novetats, ens les contes.
2: Mira, jo he estat avui a la cova de Fornils.
5: Ostres.
2: He estat avui, m'han explicat com anar, no és gaire fàcil de trobar, però que he trobat una dona i l'he preguntat i m'ha explicat una mica.
5: Bueno, resulta que està... La que hi ha a la vora de Ren?
2: La que està davant de la Turmandala, però bastant lluny.
1: Veus que hi ha terrenys que són propietats privades... I clar, hi ha d'haver-hi un camí per arribar, no? Jo sé que on estava ubicat l'any passat, a l'estiu, a l'agost, a el que era la casa de l'Elisabeth Van Buren, hi havia un camí, però és que...
2: No, hi ha un camí. A veure, jo conec, hi ha un camí, o el camí oficial, diguem, el que passa que no està indicat, perquè aquí a França la majoria de llocs no estan indicats, no sé per què. Perquè nosaltres estem acostumats a que a Catalunya que està tot més indicat. Ja. Bueno, però jo parlant amb la gent ho he trobat, que jo havia estat ja fa anys, i està tancada al públic. Està tancada, en teoria, per risc de despreniment. És molt estrany, perquè coves com aquesta n'hi ha patades a Catalunya i no les tanquen. I tampoc jo veig que hi hagi tant risc de despreniments. Igual hi ha alguna raó oculta aquí, o vés a saber, no ho sé. Igual algú es va fer mal. Ja. D'alguna manera això té un aspecte positiu, que tampoc es massifica.
1: Ja.
2: Tampoc només poden anar els que coneixen els altres camins alternatius que hi ha, saps? Que pots arribar. Saps? I també una curiositat, que arribant allà m'he trobat com una carta de... que marcava una lletra hebrea, la lletra número 21, que representa el, la carta del tarot de, del món. Bueno, una curiositat.
0: Allà dins de la cova l'has trobat, la carta aquesta?
2: Sí, en una part de la cova.
0: Sí. Curiós, curiós.
2: Sí, és curiós, és una cova que té una energia per mi molt neta, m'he sentit molt bé, i ja dic, va bé que la tanqui perquè així entrarà qui hagi d'entrar. M'entens? Si la cosa es massifica molt, per això tampoc està indicat, saps? Jo he tingut sort de trobar una dona al camí i que m'ho ha dit, però si no passava de llarg i no la trobava.
0: Sí, no, ja, ja, no, no estava fàcil. No, no.
2: Però mira, el destí ha volgut que hi arribés.
1: Sí.
2: I ha valgut la pena.
1: És molt normal, Albert, que tots els propietaris, com saben de la història, doncs posen cartells als accessos, fins i tot no sent el seu terreny de propietat privada, que és el que ens vam trobar.
2: Bueno, per... això és l'Ajuntament, la Miri, l'Ajuntament té un... a l'entrada té un rètol i allà prohibeix. No és el propietari, és l'Ajuntament el que prohibeix l'entrada.
1: Val, ja per finalitzar, podem parlar sobre les conferències de la fi del món, els extraterrestres,
2: els castells càters. David, pots parlar una mica d'aclarir que els castells càters realment són càters?
0: Ah, perquè sí, més, és interessant. M'entens? Sí, d'acord, entesos. L'Albert i jo vam anar a una conferència en aquesta estada d'ara de fa 3 setmanes o així, i, bueno, era, estic anant de recordar, però era interessant. El conferenciant, el primer que va fer és explicar que, jo l'havia escoltat alguna altra vegada, aquest conferenciant, es diu Guge, R-O-U-G-E. I el primer que va dir és de defensar el seu postulat de que els castells, la gran majoria de castells anomenats càters, realment són càters en la seva essència i en el seu estat arquitectònic actual, que realment hi ha hagut molt poques modificacions, a diferència del que es diu modernament ara, de que no són castells càters, que realment van ser destruïts i van ser reconstruïts per la Inquisició, pels guanyadors de la creuada, diguem-ne, com a fortaleses militars. Ell es dedica a desmuntar una per una tots els arguments d'aquesta visió, demostrant, doncs, que no pot ser de cap manera fortaleses militars per diferents motius arquitectònics, no? Que, clar, no puc esmentar un per un perquè és una conferència d'una hora i mitja, jo, no? Però, en fi, ell diu que això són ximpleries, diguem-ne, i que els castells es conserven en un percentatge molt alt, tal com eren en aquella època. Després va dir altres coses que ara mateix no recordo en aquella conferència. Bueno, recordo que, si no ho pots dir tu, perquè tens bona memòria, però recordo, per exemple, que va parlar del tema de les orientacions, no?, de les orientacions de, bueno, el típic que a vegades es diu, no?, de les entrades i les sortides que ponen caren a nivell de constel·lacions, a nivell dels equinoxis, doncs com la llum, doncs, pot entrar en dates molt, molt concretes, entra per ranures o per portes o finestres aquelles molt concretes per assenyalar punts estratègics i per assenyalar coses, per assenyalar coses, diguem-ne, no? I no recordo ara més, m'ha agradat molt la conferència, però no recordo ara la part central, diguem. No sé si tu, Albert, recordes...
2: Bé, jo com que parlava molt ràpid, i el francès pues no l'entenia gaire, jo.
0: Però per el que després et vaig estar explicant, no sé si tu recordes alguna cosa de...
2: No, bàsicament volia que fessis esment sobre el dels castells, que realment són càters.
0: Val, sí. Això, sí, ell et dic, dona un munt,
2: També has parlat...
0: Un munt de raons.
2: El del raig de llum, que entra molt segur i tot allò. També hi ha aquí una formació rocosa davant de Ren, al sud, a l'esquerra. Hi ha com unes roques que sembla un drac. En diuen el drac. Hi ha un forat que un determinat dia de l'any entra la llum per allà. No sé quin dia, perquè no m'ho van saber dir. Però també és un lloc especial, no? De tots els que hi ha per aquí a la zona. I per acabar, m'havia també comentar que tot el tema de la Chaplin, de l'escriptora, de la relació de Sunyer amb Girona, que tot allò pot ser un fake. Pot ser un fake, eh? Hi ha gent que ho està investigant, em va dir un amic, i s'hauria d'aprofundir, però pot ser un fake, una mentida feta a propòsit per despistar o bé de saber.
0: Ja recordo que m'ho havies dit això, sí.
1: De fet, Albert, el Javier Sierra va fer un comentari, hi ha novetats, i va anomenar la Patrick Chaplin, no? I bé,
2: ells
1: sabem de que Javier... Sabem de que Javier Sierra va ser un enviat per Quarto Milenio, però igualment s'ensorra, no? El mateix que els crítics s'ensorren coses, a vegades un mateix s'ensorra. I ho va dir, hi ha novetats i noves aportacions a Rens Le Chateau quan va escriure el llibre La Patrick Chaplin sobre la Torre Magdala de Girona i tot això, que sí, són llibres força interessants perquè porten informacions. I tu ja saps, Albert, que jo he fet cerca per Girona, allòs vinculats al llibre de Patrick Chaplin, i hi ha coses que són interessants. Però bé, hi ha coses
2: ara
1: que estan...
2: Ara, que Sunyer hagués anat a Girona, no està demostrat històricament. El màxim que va arribar a Espanya va ser Perpinyà, crec, saps? Llavors no està demostrat que passés la frontera. Hi ha molta por de fer-hi desinformació també en aquest tema, en tots aquests temes.
1: I tant que sí. Doncs bé, Albert, Carol, David Ferrer, finalitza el nostre viatge. Aviat, quan puguem, fem un altre programa perquè hi ha més continguts. I clar, podem dedicar el temps que podem, però ho hem de fer amb episodis, d'acord? Una forta abraçada, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ha passat per la comunitat hermètica i que serveixi als oients tota aquesta informació per poder fer un sender de cerca. Albert Carol, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: David Ferrer, gràcies.
0: Gràcies també a vosaltres.
1: I seguim la cerca. Una forta abraçada. I fins al proper episodi, La Comunitat Hermètica, el programa dels cercadors.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Petar del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres, Sam. Bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi Graví. Bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra. Bona tarda.
0: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim mercès a l'aigua calenta, però...
1: Fa calor, fa bombó, fa...
2: Fa. Sí, bueno, però com a tot arreu, eh? Ara ja no tanta,
1: no.
2: Però hem passat un estiu que déu-n'hi-do.
1: Bueno, el cas és que el lloc on encara fa força calor és a les escoles, on no tenen aire condicionat i els alumnes i els professors es torren. Bueno, es torren vol dir que passen molta calor, eh? No és que s'emborratxin a classe. Bueno, almenys a classe, no.
0: Els alumnes no.
1: I els professors, ja ho veuríem. Bueno, doncs bé, la Generalitat ha considerat l'Institut Manol Oleguer de Caldes com un dels 100 centres prioritaris per climatitzar abans del 2028.
0: Ah, doncs molt bé, enganxarà de ple els meus fills, veus quina sort?
2: En canvi, els nens que van a la resta d'escoles públiques de Caldes, doncs que els petin.
0: I els, metres, i els mestres, eh? No et deixis els mestres.
2: Ah, bueno, sí, els mestres també ho passen fatal.
1: Les mestres, eh?
2: Sí.
0: Les mestres, efectivament.
1: I com en el South Park. I els mestres? Que nadie pensa en els mestres. M'acosto més,
0: diguis. Sí, és que no se'n recorda.
1: Clar, fa tant temps que no vinc.
0: També els mestres.
2: Els mestres, que estan fatals, pobrets.
1: Sí, és que nadie pensa.
0: Qui no passa calor perquè està tot el dia sota el xorro de l'aire condicionat aquí a la ràdio perquè diu que té fogots de pitopausa és el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
3: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
2: Doncs a la Sílvia Oriol.
1: Ja hi som.
2: Bé, li va passar la setmana passada, però encara no teníem programa. I per això ho fem avui, que es va cremar braços, coll i barbeta. I ho va fer cuinant.
0: Ui, no m'agrada el que pensa ni el que pregona, però pobra dona, no?
2: Bueno, l'hem de tirar a l'olla més gran de Catalunya perquè una dona d'ultradreta com ella, que hagi de cuinar, que ordinari, no? Jo em pensava que la gent d'extrema dreta tenia servei a casa, no sé, de Filipines, d'Equador... Molt de baix nivell, això de cuinar ella mateixa, eh?
1: Bueno. En fi, això és Petar del Ventre, no ens estendrem en aquest punt, que no ens portaria enlloc, eh? I com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable de... Poques soltes!

0: tots els pobles tenim la...
1: És que feia temps que escoltava aquesta part de la cançó.
2: Controlable, controlable, si ho tens escrit aquí, potser per seguir la cançó.
1: Sí.
3: Pocasoltes.
1: Molt bé, doncs hem tornat, sí. Patada al ventre per primera vegada la seva història comença coincidint amb l'inici de la temporada de Ràdio Caldes.
2: És veritat.
1: I el mateix setmana ja estem fent programa, això és inèdit.
4: És inèdit.
1: És veritat.
2: Perquè ja no tenim el mateix estatus que abans. Abans érem com el Romario,
1: clar,
2: que tornàvem al dia que ens donava la gana.
1: Clar, és veritat que la temporada de Ràdio Caldes ha començat especialment tard aquesta temporada, verbigràcia del nostre director, que va considerar que la temporada havia de començar després de l'11 de setembre.
4: Clar que sí.
1: Motiu? No el sabem.
2: Ara t'ho anava a dir, per què això?
1: No ho sabem. Potser tenia vacances, perquè em recordo que l'any passat estava de vacances, no? Aquestes alçades el nostre director, no? O m'invento?
2: La veritat és que jo les vacances del Xavi...
1: No les domines, controlo. No, avui me l'he trobat, me l'he cremat amb cotxe. Anava
4: amb
1: tota una colla dintre el cotxe. No sé si anaven a fer botellón, efectivament. Bé, no sé si seguiu les xarxes socials del nostre programa.
4: No, jo no.
1: Bueno, ja sí,
4: és nostre,
1: l'has demostrat. També no deus tenir el password.
4: Sembla que no.
1: Doncs que deia, mira, que ens venen a visitar.
2: Tenim públic.
1: Tenim públic. Feia anys que no teníem públic, també.
2: Clar, perquè saben que el que anaves a explicar.
1: Exacte. Sí. El que volia dir és que arroba patada al ventre a Facebook, Twitter, encara en tenim?
4: Encara en tenim?
1: No sé. Veus? Facebook
2: no sé si en
1: bàsicament
2: tenim.
1: El que...
2: Instagram segur que sí.
1: Sí que en tenim, perquè avui he penjat un post, jo, que aquesta, els que ho heu seguit, ja ho sabeu, aquesta, amics i amigues, companys i companyes, oïdores i oïdors, serà... la darrera temporada del Patada al Ventre.
2: Però per què aplaudeixes? Estàs contenta de que pleguem o alguna cosa? O sigui, la meva filla que aplaudeix.
1: Sí, bueno, perquè ella vol estar més temps de qualitat.
2: És veritat.
1: Aquesta hora la ràdio et pren.
2: Sí, em pren.
1: Pren una hora de vida. Dels braços de la teva filla.
2: Sí, és veritat.
1: La petita li ha sigut més igual, però la gran, clar, ja té... però no parlem dels retorns.
4: Però no ho ha fet bé, perquè ara els divendres l'obligaràs a fer deures.
2: A fer deures, no? Ja l'he obligat a fer deures aquesta tarda.
4: Ah.
2: Els has fet? Vale, així m'agrada. No, doncs home, com a mínim nosaltres ens sabem retirar, no? Com el Chesney.
1: Exacte, sí senyor. Bueno, ja en parlarem, perquè encara queda tota una temporada per davant. Encara la podem cagar molt.
2: Sí.
1: En fi, mira, música de... Home, ja era hora que el nostre tècnic reaccionés.
2: Música de comiat.
1: Sí. Comiat bastant definitiu, diguéssim. El cas és que, com dèiem, última temporada, xapem. Haig de dir que ho he publicat a xarxes socials fa un parell d'hores i m'ha donat la sensació...
2: de que no hi havia moltes reaccions.
1: No, la gent una mica li ha sigut igual.
2: S'ha rebut amb una mica de fredor.
1: Cosa que demostra que ha arribat el nostre moment.
2: I tant.
1: Vull dir, escolta'm, ximpunt.
2: Però ja farem alguna cosa.
1: Xau pescau, que va dir.
2: Però ja farem alguna cosa per no... Sí.
4: Hem d'obrir un càsting per als nostres substituts.
1: Mira, és molt bona idea, això.
4: També ho podríem fer.
1: Mira cap aquí, Ariadna, fes un xister.
4: Que la gent ens...
2: Un xister.
4: Un xist. Que la gent ens enviï coses, no, també.
2: Que no veus que està preadolescent, que aquestes coses li fan vergonya.
1: Sí, mira, ja entra. Doncs sí, mentre l'Ariadna se situa al seu lloc a la ràdio.
2: A l'esquerra del
1: pare. Obrim un càsting. Envieu-nos les vostres notes de veu al WhatsApp del programa de Patada al Ventre, que és 608-970-864, repetiré, 608-970-864, explicant-nos alguna cosa que sigui graciosa.
4: Us inventeu una notícia i amb un rebat final.
1: Bàsicament, per fer el Patada al Ventre calen només tres coses. Sake.
4: Sake?
2: Sí, tenir set.
1: Saber fer servir el xat GPT.
4: Bueno, tampoc no tant,
1: No tant, bueno.
2: I no, jo, per la part que em toca... tenir dos companys que saben escriure guions.
1: Exacte. Molt fàcil, senzill. I tenim una mica d'esparpajo davant del micròfon, que és una cosa que, buques que no es va adquirint amb el temps, perquè nosaltres al principi, doncs home, també...
4: Sí, fèiem mímica.
1: Vull dir, què em diràs?
4: El primer any.
1: Tot el programa va ser de mímica.
2: De mímica.
1: Que ens volíem fer fora, el Xavi Castillo, per aleshores, clar, una hora de silenci a la ràdio, doncs feia de mal en passar. Però aquí estem.
2: Sí, perquè era bona persona.
1: Sí, 20 i què? 20 i 2020.
2: Vam començar el 96.
1: Pues imagina.
4: Doncs mira.
2: I vam fer una pausa entre mig.
1: Sí, una pausa llarga, però...
2: La Míriam ens va convidar a fer una pausa.
1: Vam marxar
2: 5 minuts abans que ens féssim fora, això és veritat.
1: Bueno, Ariadna, explica'ns un acudit, va.
5: No em sé cap.
4: Sí, d'aquells castellans que saps tu.
5: No me'n sé ni un.
2: Sí, perquè ho fan tot en castellà. Això tinc-ho clar, ho fan tot en castellà. La Júlia en sap.
1: Això ha de quedar molt clar. El Patada al Ventre, si té successors, el programa serà en castellà. Perquè la gent jove d'ara parla en castellà.
2: Sí. A veure, la Júlia ens apunt que normalment és el de la vaca. Va,
4: sí?
2: Vinga, però que sigui retirat. Ha de ser una cosa...
1: Sí, ritme. Has de ser una cosa d'aquestes vermelles.
5: ¿Qué le dice un vaquero a su hija? ¡Hija!
1: Bueno, bé.
2: Oi que el pots fer en català? Què li diu un vaquer a la seva filla? ¡Filla!
5: No, no queda tan bé.
1: No queda tan bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí que n'hem sentit, sí, Júlia.
2: Ja podeu tornar.
1: Molt bé, gràcies.
2: I tu també, tu també.
1: Escolta'm, Mariana, queda't si vols i vés comentant.
5: A mi m'agrada parlar amb el micròfon.
1: Ens has d'anar dient, mira, això que heu dit no ho heu dit bé. Això jo ho hagués dit d'una altra manera. Ens vas corregint.
5: Vale.
1: Sembla bé?
5: Sí.
1: Molt bé.
2: S'haurà de corregir les faltes d'ortografia malament, eh?
5: Ho portem molt malament. Ara...
1: Sí, sí. Sí, perquè el post que he penjat hi ha una falta d'ortografia. Vale? Anava conduint, estava en caravana, no m'hi veia, no portava les ulleres del cerca i m'he equivocat.
4: Però no ho diguis, que estaves conduint utilitzant el mòbil.
2: Exacte,
4: és que també...
2: Però no és veritat,
1: t'han de pillar com les manes a la massa, si no...
2: Sí, si no té gràcia.
4: Ara hi ha drons que vigilen això, que veritat, si portes el mòbil entre les cuixes.
2: Però això és malaltís, saber?
1: Sí,
2: a veure,
1: sí.
2: Al final...
1: Sí, sí, sí. És veritat, això, eh?
4: Sí,
1: és veritat, jo n'he vist alguna vegada. Sí, sí. Bé, ja farem coses, ja farem per celebrar que ens acomiadem. Ja anireu, ja us ho anirem explicant quan la sapiguem nosaltres, perquè encara no ens les hem imaginat.
4: No.
1: Què? Voleu comentar alguna cosa, alguna facessa que us hagi passat al llarg de l'estiu?
2: No.
1: Vale, okay,
2: doncs, perquè si l'haig de comentar obres...
1: Ja.
2: De veritat.
1: No. És veritat que la temporada passada criticàvem molt que casa teva era com la Sagrada Família o com Can Rius i no, finalment
2: s'ha acabat. Finalment, no s'ha acabat del tot encara. No s'ha acabat del tot. No penso explicar res perquè prou malament ho he passat. Vinga.
1: Sí, això, aquestes coses millor voler de ràpid. Va, música i comencem a dir coses del poble, va.

0: I comencem el repàs de l'actualitat calderina amb el tema que, sens dubte, ens donarà més salseo durant les properes setmanes i que no és altra...
1: Quina?
0: Que les primàries de Junts!
1: Oh! En efecte, les primàries són per elegir el candidat del partit a l'alcaldia de Caldes i s'hi presentaran l'actual regidora del partit, que és la Roser Chalabarder, i el Pere Barrios, que entre d'altres coses és el president del casino.
2: I tot va començar fa 2 o 3 mesos quan dos membres de l'executiva de Junts a Caldes, el Roc Lleixà i el Joan...
3: Roc Lleixà encara cueix, eh?
2: Sí, sí, home, i com
3: aquesta franja, aquest espectre de la política...
2: Es veu que sí, es veu que sí, noi, mira... No, no. Hi ha gent,
3: són ganes, eh?
2: Hi ha gent que no sap marxar mai, no, tampoc.
3: A diferència de nosaltres.
2: A diferència de nosaltres. Doncs en Roc Lleixà i en Joan Grauges van mostrar la voluntat de presentar Pere Barrios com a candidat a l'alcaldia. Aquest dilluns es va celebrar una assemblea on van presentar oficialment... Fan assemblees els de Junts?
3: Jo
2: com els
3: sí.
2: De la CUP?
3: Sí. Oh.
2: Carai, tu, sí, sí. És que no podem anar bé. Bueno, doncs aquest dilluns van fer una assemblea on van presentar oficialment Pere Barrios com a candidat alternatiu.
3: Sí, sí, sí, sí. El mateix dilluns, els dos candidats, tant el Pere Barrios com la Roser Chalabarder, van presentar als militants les seves respectives propostes i d'aquí 15 dies es faran les votacions de forma telemàtica.
1: Total, que Junts té una vintena de militants a Caldes, per tant la cosa es decidirà ràpidament.
3: Sí, sí, sí, no sé per què ho han de fer telemàticament.
1: Sí, no ho entenc.
3: Vas alçat i a córrer, no?
2: Sí, és com aquells pobles que voten, que són 3 o 4, que van amb sí, la urna, sí. Sí. Va, ja heu votat, vinga.
1: Vinga, ja podem tancar.
3: Va, tancar va.
2: Doncs vinga, durant l'assemblea alguns militants van plantejar...
3: Bueno, perdona, que... perdona, Sant Martí, que això una mica és el que va passar l'1 d'octubre a Caldes. Que també de sobte... Escolta, agafem les urnes, les fotem a l'Ajuntament i que vull votar, que vagi a l'Ajuntament.
2: Exacte, vagi a l'Ajuntament i que voti allà, tu. Doncs durant l'assemblea de Junts, alguns militants van plantejar que, un cop decidit el candidat, les dues candidatures, doncs, què, coi, es podien unir per fer una llista forta i bueno, que tant el Barrios com la Roser Chalabarder van dir que ja ho trobarem, senyora, eh?
3: Vaja, que les aigües baixen tèrboles a la formació INDEP.
1: Almenys no tenen goteres, com li passa a la Meritxell Fabregat, que és la regidora de Junts, al pavelló de la...
3: Clar, clar.
1: De la Torre Roja, el pavelló, no?
3: És el pavelló de la Torre Roja,
2: sí.
3: És veritat?
2: Sí, no és el de les Cremades.
1: No és el de les Cremades.
3: Vaig escriure malament.
1: Bueno, com el post.
3: No passa res.
1: Estaves que conduint. Estic conduint.
3: Vaig fer el guió conduint. Estic desentrenat, Jordi.
2: No passa res.
3: Escolta'm, no me'n recordo quin pavelló és quin jo. El del Terra Verd, com es diu?
2: Cremades.
3: I l'altre és el pavelló...
2: Torre Roja.
1: El del Terra de l'Aigua és el Torre Roja.
3: El de Waterpolo és el de les Cremades.
2: El que té els totxos vermells, Torre Roja.
3: Ah! Amigo, que és mnemotècnia, molt bé, molt bé.
2: Però et penses que me'n recordo jo de les coses.
3: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs això, que hi haurà primàries de Junts aquí 15 dies. Evidentment, donaremos buena cuenta d'ello en aquest programa.
1: Sí.
3: Podríem fer un cara a cara.
2: Oh,
3: seria
2: escolta,
3: molt bé.
2: No és mala idea, eh?
3: Passa que no hi serem a temps, segurament, no?
1: D'aquí
2: 15 dies... No,

0: És a dir, normalment, no, quan les coses van bé, la gent s'alinea amb el que...
1: Sí, sí.
0: Potser és que no estan, no ens ho han explicat gaire bé, perquè jo almenys no he sentit cap, cap declaració d'aquests que volen que el Pere Barrio sigui el candidat, però potser no estan d'acord amb que Junts estigui al govern, no ho sé, m'ho invento, eh?
1: Potser, no potser, sé. No ho sé, o jo què sé, jo tinc una teoria de per què es presenta segons qui per alcalde. Al final, si vols entrar a l'Ajuntament, suposo que és per arreglar algun tema teu, diguéssim.
0: Com el Donald Trump?
1: Dic jo, no ho sé.
0: Al principi és per servir al poble, no? És per,
1: bueno.
0: Una vocació de servei, eh?
1: Sí, no? Home, sí, tant, i tant.
2: Però per no? Què ho dius? Per què ho dius?
1: No, ho dic en general.
2: Perquè un sense entrar a l'Ajuntament ja té un carrer que va direcció avall, però el seu tram va amunt.
1: Sí, bueno, sí, però té altres coses, eh? Vull dir, la Roser entra perquè el seu fill es dedica a la robòtica i aquest poble es fa tot per la robòtica actualment.
0: És molt important, la robòtica. Ah, és el futur, la robòtica.
1: Però, bueno, si es vol fer una ampliació de la fàbrica i tot.
0: Sí, és veritat que ha tingut alguns problemes en l'anterior legislatura, no? Va tenir alguns problemes amb el tema de la fàbrica.
1: Per acabar-ho d'arreglar, diguéssim, escolta.
0: Ja.
2: Va amenaçar en marxar, no? A un altre polígon industrial de les Quimbambas.
0: Sí. No diu molt a favor d'una persona que vol ser alcalde del poble, però bueno, no passa res. Ara, és la meva opinió.
1: Perdona, ell amb el seu negoci pot fer el que li surti dels nassos.
0: Ah, sí, sens dubte. Però ja que vol ser alcalde, no?
1: Sí, home.
0: Home, perdona, tenir d'alcalde una persona que ha patentat el pa amb tomàquet,
2: home,
0: seria un plus, eh? De la
1: Hola, ja ha presidit el Club Hockey Caldes.
0: Sí.
1: Ara president del casino.
0: Sí.
1: Va intentar presidir una patronal i... Bang. Bueno, doncs jo crec que va fent xecs, no?
0: Sí.
1: Coses que puc ser president.
0: En fi, en qualsevol cas ja tenim alguns candidats clars, no? A l'alcaldia de Caldes, un és òbviament l'Isidre Pineda, l'altre és el Joan Duran, no? Mm-hmm. Hi havia el de Comuns, no?
2: El Marc Calvo.
0: Em sembla, no sé,
1: socialistes si... de presentar la Carla, suposo.
0: No ho han dit, em sembla.
1: No se sap,
2: oficialment encara no.
0: El Suárez no se sap, però
2: és que aquí hi ha més.
1: No heu vist que n'hi ha un que es presenta d'alcalde de Caldes d'un partit? Espera't un moment que em paro, això, que se'm van dient coses.
0: Has rebut un whatsapp
1: que és un noi que és cec, que ven cupons davant del Canaletes.
0: I es presenta a l'elecció,
1: sí, ho vaig veure l'altre dia per Instagram.
0: I quin
1: partit? No, Monter? Què dius?
0: Diu que no ven cupons.
1: No ven cupons? Bueno, és sec, però és sec. Coi, però es podia vendre'n.
0: Ha decidit presentar-se a l'alcaldia.
1: Sí, no, clar.
0: Però escolta'm una cosa, i de quin partit és?
1: D'un partit molt... Un partit raro. Però... Ariadna, estàs fent soroll.
0: Com es deien aquells, no me'n recordo? Per un mundo más...
1: Un mundo de justicia.
0: Per un mundo más justo, no? Sí. Una vegada es va presentar per un mundo más justo.
1: Em va sortir l'altre dia per Instagram, a veure si ho trobo.
0: Busca-ho, ja.
1: Sí, ja ho buscaré, sí, però bueno, clar, va sortir com a publicitat. Ara,
0: ah, mira, el Monter ho ha trobat, espera. Ho ha trobat? Espera't, que ens ho ha enviat per WhatsApp. Ah. Devia ser aquest WhatsApp que has rebut.
1: Ah, devia ser això.
0: Sí, no. Mira, a veure.
3: No.
2: Què diu?
0: Amb tu construirem el futur. Nicolás Latorre, alcaldable de Caldes de Montbui.
1: Veus?
0: Espera que em tregui les ulleres perquè no ho veig.
2: Vida... Fas
1: com el pas rector, ja. Es treia les ulleres per veure-hi
0: millor. El partit es diu Vida. Vida, Partit Social. Les persones primer.
1: Ui, ja està. Ui. Una persona que diu les persones primer o les persones al centre...
0: Caldes de Montbui sempre endavant. Fa gràcia perquè les persones... Dieu que ja faig faltes d'ortografia, però segurament és una cosa del grafisme, de la grafia que han triat, eh? Però les persones primer, la I de primer va amb dièresi.
1: Han posat primer amb dièresi?
0: Hi ha dos punts al damunt d'aquesta I.
2: Sí, o és que no hi veiem bé o...
0: Hi ha dos punts al damunt d'aquesta I.
1: Sí.
0: Sí. Invento rei, jo. Ui, perdó.
1: Ariadna, fa soroll.
0: Tinc un mòbil dels Dantes.
2: Bé, jo perquè no vaig a comprar cupons, però no l'he vist mai. Jo,
0: Nicolás Latorre. No, és que no ven cupons, Jordi. No ven cupons.
1: A mi m'han dit que sí.
0: Bueno, porta un pal de...
1: Bueno, és igual.
0: De
1: ja
0: persona
1: està,
0: invident. No vol dir que ho sigui, també.
1: Home, porta... no.
0: Igual és que aquell dia anava a caminar el dia que li van fer la foto.
1: Sí. Que vengui cupons o que faci qualsevol altra feina abans que venda droga als nens.
0: És molt digne.
1: I tant.
0: Però igual anava aquell dia... Saps que ara la gent va caminar amb pals?
1: Sí.
0: Igual anava a caminar aquell dia.
1: No, però es veu que és sec, perquè vaig veure un comentari que deia "Ve a vender cupones".
0: Un Caldes... Mira, fins i tot...
1: És que un li deia, t'ho juro.
0: Fins i tot té un programa electoral, eh? Oficina d'atenció sènior a la Casa dels Mestres. Llançadora de tramitació documental. Llançadora al CAP, carai, quantes llançadores. Aparcament per a persones sènior. Està molt bé perquè el target el té molt clar.
1: Sí.
0: Targeta sènior de transport. Parcs per venir junts. A la foto

0: Hi ha gent amb el cabell blanc. Esport per tothom. A la foto hi ha una senyora amb cabell blanc. Més serveis, més acompanyament. És un partit de gent gran, eh? Hòstia, bueno. I un projecte de Pi Margall.
1: Sí.
0: Que, veus, tots són aparcaments amb coloringos, ho veus?
2: Sí, hi ha molts colors.
0: A l'esquerra hi ha càrrega i descàrrega, mira, mira. I a la dreta, cada lloc d'aparcament, un és per... càrrega i descàrrega, l'altre és per...
1: Minusvàlids,
0: l'altre és per càrrega de...
2: Ja, però amb colors. Però si ell no veurà.
0: Pues deixa estar, ell no fa per ell, ho fa per la
2: gent. Bueno, vale, ho fa per la ciutadania.
0: Per la ciutadania, vida.
1: En Braille, estan fet en Braille.
0: Sí, sí,
1: no sabrà si vas sobre els aparcaments o per les llambordes, perquè m'hauràs igual.
0: Té només d'aquest WhatsApp, el post aquest, post no, com es diu això, el com es diu?
2: El story.
0: No,
2: el reel.
0: No, el perfil.
1: El perfil.
0: És que per això hem de plegar.
2: Perquè ja no estem a la paix.
0: No estem a la paix.
1: La viva.
0: El perfil té 127 seguidors i només segueix a dues persones, a dos altres perfils.
2: Ai, que és antipàtic, un d'ells és
1: una cosa que no pot llegir-ho. Per què segueix
0: la gent? Hi ha més gent en aquest allò. Una cosa que es diu a prop.
2: Que és un xiste negre.
0: Pues, segueix un perfil que es diu Apropa, creamos opciones de vida para personas con discapacidad i Caldes Lletja.
2: Caldes Lletja.
0: Segueix aquests dos perfils. Molt bé. Doncs ja hem parlat més d'aquest noi que de les primàries de Junts. Bueno, no passa res. Tenim més temes, no?
1: Aquests no fan primàries?
0: No ho sembla, no. No ho sembla, espera que m'he perdut, no sé on soc.
2: Només has de girar el full.
0: Alguna cosa més a dir de Junts?
2: No.
1: Que no votaré perquè no soc. No estic afiliat, no votaré.
0: S'hauran de canviar el nom? Per què? Estaran Junts.
2: Ah,
0: que de veritat. Per això fem un programa de ràdio.
2: Que guanyi el millor, que ja es diu molt en aquest cas.
0: Sí, sí, visca Catalunya Lliure.
1: Que guanyi algú.
0: Bueno, en fi, una altra cosa, un altre tema, que hem de tema radicalment. Hem mencionat abans el problema de la Meritxell Fabregat, no?, amb les goteres del pavelló de la Torre Roja.
2: Sí.
0: Doncs hi ha tema fort, aquesta setmana, perquè justament, a principis de setmana, l'Ajuntament va anunciar que donava per resolt el problema.
2: És mala pata.
1: Sí, segons el consistori, aquesta setmana han acabat els treballs de reparació del sostre que han permès segellar totes les plaques per on, segons els tècnics, es filtrava l'aigua de la pluja quan feia vent.
2: Total. Toma. Una inversió de 35.000 euros per evitar casos com el del febrer d'aquest any, en què es va haver de suspendre un partit de l'Hockey Lliga per goteres. I això es va traduir en una sanció esportiva i econòmica molt important pel club.
0: Bueno, bàsicament el club va baixar.
2: Sí.
0: Per altres temes també, sí, però per culpa d'aquests punts que va perdre, merda.
2: Això ens va acabar de sentenciar.
0: Exacte, sí. No cal dir que la regidora, la Meritxell Fabregat, que ara dèiem, estava exultant en el moment en què es va anunciar que ja no hi havia goteres, que s'havien arreglat. I ho explicava així el programa de Ràdio Caldes, l'esport que avui.
3: S'han invertit 35.000 euros, val, com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia, o sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida i la junta, val, quan feia vent de la junta s'aixecava i què passava per allà, es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tot de punta a punta, totes les juntes que hi havia. I esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
4: Confiem, no?
3: Actuació n'hem fet. És la tercera actuació que fem, no deixem d'actuar. El que passa que no trobem,
4: problema, vols dir?
3: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
4: Està, confiem.
3: Confiem que sí.
0: Més enllà del fet de... voler ensenyar unes fotos en un programa de ràdio.
1: Que ja puc dir que no les va ensenyar.
0: Bueno, és que era un programa de ràdio.
1: Ja, però li va dir molts presentadors i al final els hi va ensenyar.
2: Home, és evident, perquè no pot ser, perquè va caure aigua igual.
1: Bueno, però l'alegria dura poc a casa dels pobres i com ja va vaticinar la regidora, aquest dimecres vam tenir la prova de foc de si el problema estava solucionat o no.
3: Tenim esperança de que dimecres plourà. A veure, serà la prova de foc.
4: Els equips d'hoquei a tan bona categoria.
3: Sí, sap greu aquestes coses. El que passa que la intervenció es va fer el 2019. Llavors,
4: no
3: tampoc ens ho esperàvem que passés això. I està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
4: es dilaten els materials.
3: Ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva. No, i està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps?
4: Perquè es dilaten els materials.
3: Ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
2: Doncs podem fer allò de...
1: Sí, perquè aquest dimecres va ploure com si no hi hagués un demà, i ja que no endevineu on hi va haver goteres...
0: A casa meva, que va entrar aigua per la teulada i se m'ha bufat una porta.
2: Mira, nosaltres també, quan vam arribar a veure el futbol, vam haver de fregar una mica dintre casa.
1: Sí. Doncs a banda de casa de les vostres cases respectives, el pavelló de la Torre Roja.
0: Home, no fotis!
2: Què dius ara? Bueno, sí, i no poques, eh? I no poques. Un xorro, pràcticament. O sigui, que van anunciar dilluns que les goteres estaven resoltes i dimecres n'hi tornen a haver. Porca misèria.
0: Sí, noi, quina desgràcia. Bueno, és que potser ho haguessin hagut de comprovar abans de, no? Fotre una galleda d'aigua a veure què passava.
2: Sí, però bueno, ja t'ho han dit, no s'ho esperaven.
0: No,
2: home, és que només faltaria, sí. Perquè si s'ho esperessin.
0: Clar, no, no, està clar, sí, sí. A més, és una obra, això, que feia poc temps que estava acabada, no? Representa que van arreglar la teulada i...
2: En fi. Bueno, això, quatre cubells, i... perquè per allà on cauen les gotes, tu hi poses un cubell.
0: Sí.
2: L'altre dia mirant el futbol allà a la pallera, què em passava?
0: Què va passar?
1: Sí.
2: Em queia l'aigua de l'aire condicionat.
0: Sí.
2: Dos tovallonets, i quan vaig tenir un pot allà, vaig posar el pot allà, i ja està.
1: I ja està, fins que una gota va tocar
2: a la cantonada
1: del cubell i ens va esquitxar.
2: Ens va esquitxar tots, sí, ja està. Sí, sí. És molt agradable.
0: Sí.
2: Amb aquestes calors que et caigui aigua, allò...
0: Jo trobo que la calor no ha de ser excusa per tot, eh?
2: Jo crec que tampoc.
0: Vull dir, que fa calor, clar, és que la calor... Que té que veure la calor... Bueno, sí, els edificis es dilaten i es contrauen, és bueno, el que tenen.
2: Però si es dilaten, a més encara ha de quedar més
0: bueno,
2: junt,
0: però clar,
2: no?
0: Si es dilaten pel forat entre l'aigua, no? O què?
2: No, això sí es contrauen, perquè si es contrauen es separen.
0: No,
2: però
0: bueno,
2: si
0: ja,
2: es dilaten...
0: ja t'entenc, sí, sí. Sí, però clar, no, sí, no ho sé.
2: Bueno, no ho sé, jo ara no tampoc...
0: Sé. Jo no soc tècnic.
2: He fet de tècnic d'obres tot el mes d'agost, però no en sé. No.
0: Bueno, doncs això, que el problema no està solucionat ni molt menys, perquè si heu vist fotos i vídeos per les xarxes socials, allà hi havia un tou d'aigua a la pista, com no hi havia hagut mai, crec.
2: Fins i tot es veuen jugadors que es llencen.
1: Que es llencen, sí.
0: Sí, sí.
2: Per terra, allò.
1: Tutuki Splash.
2: Tutuki Splash.
0: Sí. És fantàstic. És que, coi, muntem un club de waterpolo. Bueno, ja el tenim, el club de waterpolo, però mira, tindrem dues piscines de waterpolo. Mm-hmm. Home, clar. Tenim la Gemma Camp, no, Alba Camp de Badal. Com es deia?
1: Ainhoa,
0: Camp de Badal.
2: L'hem tenit.
0: Estic molt desentrenat, És que jo ja estic amb el Chesney, que sí, jo ja estic de tornada. Sí. Ja em fa mandra venir.
1: Bueno, el Chesney i el Condé. El Condé també, últimament, sí. Té
2: dia
1: poques ganes.
2: Fotia una cara a la banqueta.
0: En fi, doncs això, que continua havent-hi goteres al pavelló de la Torre Roja, i nosaltres que ens n'alegrem, s'ha de dir, perquè tot això també ens donarà vidilla al llarg de la temporada.
1: Sí, bueno, nosaltres, i tant.
0: Haurem, el peor, mejor,
1: haurem de canviar la cançó de la gotera per una altra.
0: És veritat.
2: Si és que al final, per això pleguem, perquè cada any, com que parlem de lo mateix...
0: Sí, ja estem cansats de sentir-nos nosaltres mateixos.
2: Sí. Ho fem ja aquest any, ja, l'any que veus el torneu a posar al programa,
0: ja
2: i segurament també
0: ja
2: hi haurà goteres, hi haurà que si els barrios amunt, i que si sí, sí, la Verde Vall, sí, i que...
0: Segurament sortirà la Vicenta allà de la temporada, l'any que ve també. Sí, sí. Mm-hmm. Molt malament.

0: Amics meus, encara estem dins del termini de temps d'aquesta moguda que es diu Repte 21 dies parlant en català.
1: Valga'm Déu! Cas amb l'hòspedre, ara que us volia recitar una poesia del Jorge Manrique durant mitja hora seguida aquí al programa.
0: Si la tradueixes ho pots fer.
1: No, cas un ronda, que després no rima.
0: Doncs això, el repte va començar el dia 10 de setembre, el dia de la marxa de torxes, i finalitza el dia 1 d'octubre. Llavors ja podrem parlar en castellà una altra vegada. Visca!
2: Sí, perquè jo tinc unes ganes boges de que fem una cervesa i podem estar els tres una hora parlant en castellà entre nosaltres. Quan fa que no ho fem, això?
1: Calla, burro, que no ho hem fet mai.
0: De què va, això? Perdona, el tema aquest del repte aquest. De què va? Doncs ja t'ho dic jo, doncs que per participar i cal respondre cada dia durant els 21 dies que dura el repte un breu qüestionari sobre l'ús personal del català. El formulari està actiu des, com dèiem, des del 10 de setembre fins al 1 d'octubre, amb dos inclosos a la pàgina web municipal. I nosaltres, com dèiem, ja fem tard.
1: Tota la vida parlant català i ara, a més de fer-ho, t'obliguen a fer un qüestionari, o estigui en control. Dubten que a Cal Sant Martí, a Cal Graví o a Cal Serra no es parli català? Home, fins on hem arribat? Una ximpleria més d'aquestes i, bueno, és que marxo a viure a Andorra jo.
0: Si poses tu el cotxe, vinc.
2: I jo.
1: No, bueno, no sé si cabrem.
0: En tot cas, a patar el ventre som xafarders de mena i ahir vam entrar al qüestionari.
2: Sí, no sé si cada dia has de respondre les mateixes preguntes o van canviant. Els que portem el repte incorporat no fem qüestionaris, evidentment. Però això és el que vaig trobar ahir dijous.
0: Diu que és un qüestionari molt breu, no?
2: Sí, només tres preguntes, on has de posar una opció de les que trobaràs allà mateix. Us ho faig?
1: Home, i tant, som-hi.
2: Doncs vinga, va. Primera qüestió, quan comences a parlar, ho fas en català? Opcions, mai, a vegades, sovint, normalment sí o sempre?
1: Si dius, si quan comences a parlar, dius cago en Déu, com a català? Sí. Vale.
0: Sí, sí, en principi sí.
1: Vale, va.
2: Molt bé. Segona qüestió, has continuat parlant en català tot i que l'altra persona hagi canviat a castellà?
3: No.
2: Opcions, mai, a vegades, sovint, normalment sí o sempre?
0: Mai.
2: I ara mai.
0: Mai, ja sempre canvies de llengua tu, eh?
3: Sí.
0: I per què no canvia l'altre?
3: No sé.
1: Ah, aquí està.
0: D'aquí plora la criatura.
1: D'aquí plora la criatura, sí, sí.
0: Aquesta setmana un company de feina em va dir que ell feia no sé quants anys que no canviava de llengua. Que si l'altre li parlava en castellà, ell continuava parlant en català. I li anava, i el màxim que feia era traduir-li.
1: Molt bé.
0: T'he demanat una cervesa, esto quiere decir que te he pedido una cerveza.
1: Molt bé. Bueno, pedagògic.
0: Es pot fer, es pot fer.
1: Sí, i tant, i tant.
2: Tercera qüestió, diu, si has canviat de llengua, per què ho has fet? Opcions, m'he mantingut en català, m'ha demanat que parlés en castellà, m'ha dit que no m'entenia, o m'ha semblat que no m'entenia, o acostumo a parlar en castellà amb aquesta persona.
1: Totes alhora.
0: Sí.
2: L'última. Acostumo a parlar en castellà amb aquesta persona.
0: Hi ha una cosa molt perversa, que és que tu comencis a parlar en castellà amb una persona perquè et sembla que parlarà castellà.
2: Per la cara.
0: Per la cara paga.
1: Sí, sí, sí, és veritat. A mi em passa moltes vegades a la feina, això. T'envien un mail i te la mira en castellà, ja, de bones a primeres. Sí. I jo, amb algunes, he contestat en català. Doncs, coi, i després et parlen en català.
0: A mi això m'ha passat parlant per telèfon, que és molt ridícul.
1: També.
0: Perquè comences i et contesten en castellà i tu parles en castellà i com que noten a l'altra banda del fil telefònic les teves dificultats per expressar en castellà, diuen, parlem en català. Ah, sí, clar, parlem en català, si tots som catalanoparlants.
1: No, però el drama és que haguem d'estar fent això a Caldes de Montbui.
0: No, a qualsevol lloc de Catalunya.
1: A qualsevol lloc de Catalunya, 21 dies parlant en català, però què vol dir? Si jo fa 49 que ho faig. Sí, 49 anys, vaja, sí, no 49 dies.
0: En fi.
1: 49 anys. I per què no ho fem al revés? Per què no els diem a les persones en castellà per què no parlen català?
2: 21 dies.
1: Però és que
0: el problema...
1: No, per què no parlen en català normalment?
0: Problema,
1: és que ja està bé.
0: El problema el tenim nosaltres.
1: El problema el tenim nosaltres.
0: Per això no, ens hem de fer el test nosaltres, perquè no. El problema el tenim nosaltres, que a la mínima canviem de llengua.
1: No, i anem gastant...
0: Mira la teva filla.
1: Sí, no, si ja ho sé. Sí, com si a casa parléssim en castellà constantment.
3: Mai.
1: Doncs ja està.
0: Ah.
1: Veus?
0: Sí.
1: Molt bé. Muy bien.
2: Muy bien. Hija mía, muy bien.
0: No sé, no? Jo
1: veig ara he trencat els 21 dies parlant en català per culpa d'això.
2: Vinga, no passa nada.
0: Això què vol dir? Que
1: 39 anys parlant en català.
0: Però no has d'estar 21 dies només parlant en català, no?
2: No, has d'estar 21 dies contestant aquest qüestionari.
0: Quina tonteria, no?
1: És una bestiesa. A més, això ens costa calés. És que
0: segurament.
1: És el més gros de tot.
0: Però perquè, a més, les preguntes són prou genèriques.
2: El que passa és que no ho sé.
0: Com si... perquè deuen ser cada dia les mateixes.
2: És que no ho sé. Potser això només és per apuntar-te i després cada cop et canvia la pregunta.
0: Ja.
2: Però és que no ho sé, perquè no m'he apuntat perquè estic en contra. Si ja parlo català, perquè...
0: No acabo de veure. Sí, però canvies la llengua quan vas a un bar... Depèn de qui hi hagi a l'altra banda de la barra, canvies la llengua. Una cervesa.
1: Jo no.
0: Una cervesa.
1: Jo no. Perquè jo vaig cada matí a fer el tallat allà al Canaletes, ara al bar dels xinos, bueno, que era abans el niu,
2: el niu,
1: i jo sempre li demano el tallat amb llet natural. I la dona ja m'entén.
2: Sí. Clar.
1: Sí, és que sí. Clar, arriba un punt i dius, coi...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: No, no, jo a mi més canvio el castellà quan tinc pressa.
1: Sí, quan dius, va, anem per feina. Sí, bueno, jo quan haig de vendre.
0: Va, també, sí, sí. No, jo si tinc pressa, escolta'm, ara no...
1: Ara no
0: ens dedicarem aquí a intentar parlar a la gent que m'entengui. Però si no, ho faig, eh?
2: Sí?
0: Jo parlo en català, sí, sí.
2: Va, molt bé.
0: Sí. O quan vaig al metge. Però el metge, sí.
2: Ah, això també ho deien l'altre dia,
0: el metge és una cosa sèria,
2: és una cosa sèria, com que molts metges venen de...
1: Més val que m'entengui, que no m'acabi sentir,
0: no m'acabi tenint la tita.
1: Exacte.
0: No sé, perdó, eh?
1: Tapa les orelles, Ariadna.
0: Doncs això, quan vaig al metge parlo castellà, si sí, convé.
2: Home, no, el Cana s'ha apuntat això perquè té el seu idioma propi, 21 dia parlant amb manolès.
0: Bueno, en fi, que això, que... Ja això, que ho podeu fer. Quina era la web?
2: Bueno, a la web de l'Ajuntament.
0: Ah, la web de l'Ajuntament.
2: Tu entres a la web de l'Ajuntament et trobaràs...
0: Trobes el banner, no?
2: Sí, et trobaràs... És complicada la web de l'Ajuntament.
0: Una mica,
2: això un dia hem de parlar, sí, perquè és complicada.
1: Seria bo, bueno, seria bo que quan inauguréssim places de Siles, per això féssim els discursos en català.
0: Això també és veritat.
1: A Caldes de Montbui. Sí. Ja està. Sí, no, és que ha vingut l'alcalde de Siles. Cony, doncs foteu-li un traductor.
0: Sí.
1: Ja està. A qualsevol país del món tu te'n vas allà i si no els entens et foten un traductor.
0: Sí, és que sempre estem cedint, en fi. Sí. Bueno, va, canviem totalment de rotllo. Ara és el moment de fer zapping per altres emissores o televisors. No us espanteu, l'any passat també ho fèiem. Com? Connectàvem amb el Telepinedes vespres, en recordeu?
1: Sí.
0: Per les notícies o amb el Pineda en casa, per exemple, quan hi havia infocomercials. I aquest any també ho farem.
1: Ah, perfecte. És allò que ens fan la feina els altres, oi? M'encanta.
0: Sí, aquest seria el resum, exactament. Normalment els polítics, també t'ho haig de dir. Avui què tenim?
2: Avui comencem aquest zapping amb un programa.
1: Allò de les mames Chicho?
2: No, no anem a Telecinco del Valerio Lázaro.
1: Ah, el Narciso Show?
2: No, tampoc. Vaya. Anem a TV3.
0: Vinga, escombrem cap a casa. Molt bé, quin programa? La gran pel·lícula?
2: No, avui comencem amb Joc de cartes.
3: Oh, ah? M'encanta.
2: Va de cuines la cosa. L'escola Bressol, la lluna contra la rectoria de Sant Sebastià.
0: Oi.
4: Bon dia. Aquest estiu hem fet millores a diferents centres educatius de Caldes. Una de les més importants, que feia més falta, era la reforma de la cuina de l'escola Bressol La Lluna. Mireu, tot això és nou. De fet, aquí hi ha el rentaplats, que també és nou, s'ha renovat. És molt important tenir cuina pròpia en els centres, a les escoles bressol municipals. És una de les coses que els pares i mares, doncs, valorem i creiem que és una aposta que no podem perdre. Feia falta renovar-ho. Només aquí hem destinat uns 16.000 euros, només en la cuina, però són millores que són molt agraïdes i que s'han d'anar fent.
5: Jo estic fent la rèplica de la carta de rectoria perquè estem tancant els darrers detalls del traspàs. El 10 d'octubre, per festa major, obrem portes, la meva dona Montse i jo, per servir esbrossos de forquilla i la carta de sempre amb alguns afegitons. És continuista, és la cuina catalana de cuina lenta, d'estofats, de guisats, de coses a la brasa, de carn de primera qualitat, i esperem que el 10 d'octubre, si tot va bé, que sembla ser que sí, repeteixo, doncs ens veurem allà i estarem encantats d'obrir-vos les portes. Moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem ben aviat. Salut!
0: Aquesta veu?
1: Sí.
0: Em sona aquesta veu?
1: És ell.
2: És la notícia de l'estiu.
0: Qui era? És que em fa por dir-ho.
1: No, JM.
2: JM.
0: JM. Mm. Jaume Mauri.
2: Jaume, sí. Mauri, al capdavant de la rectoria.
0: Però és molt fort, això, no?
1: Ah, ja veuràs quins plats guisarà. Però, ja, cosa, coca de recapte, salmó fumat, xocolata...
0: Però una cosa, una cosa, què es dedicava a la cuina abans? O...
2: No, sempre li ha agradat. Sempre li ha agradat.
0: Sempre li ha agradat, clar, però això és una professió.
2: Però de l'altra banda li agradava. Sí. No. Segons ella, quan ve la família a casa seva, sempre cuina ella.
0: Ah.
1: Molt bé. Sí, molt bé. Escolta,
0: i ell serà el cuiner?
2: Suposo.
0: S'haurà d'anar a provar, això?
1: No.
0: Home, sí, no. Sant Martí. S'ha de provar tota la vida.
1: No.
0: S'ha de provar tot.
1: No, t'equivoques.
0: S'ha de provar tot.
1: T'equivoques.
0: Anirem a la rectoria a celebrar-ho. L'1 d'octubre estarem allà a primera fila.
1: S'ha de provar tot. amb precaució.
0: Sí, sens dubte.
1: Però no, tot no s'ha de provar. No s'ha de tastar.
0: Un protector d'estómac i palante.
1: Sí, i tant.
2: És cuina de proximitat.
0: Clar.
2: Quants quilòmetres hi han de Sant Sebastià aquí Caldes per anar a comprar?
1: No, per això.
2: No, molts, proximitat, no.
0: No, sí, perquè pots cuinar quatre arrels d'allà a Sant Sebastià, ah, home. Doncs, una mica de farigola.
1: Sí, herbes.
0: Allà en olives, allà al Farell hi ha oliveres.
2: Ah, doncs mira, hi
1: tot arreu hi ha oliveres.
0: Bueno, cony. En fi, que això, que ara que estem a la secció de zapping, jo veig que el Jaume Mori podria tenir un altre programa, no?
2: Sí, home, sí, vas ben encaminat i tant. Podria tenir Cuines Pim Pam. En comptes de l'Arnau París, li fots el Mauri.

0: Hola a tothom, avui us presentaré un nou plat de la rectoria, canelons amb confit d'ànec amb bechamel de poma golden, gluten free i sense lactosa. Els canelons de la rectoria aniran variant segons temporada. I aquest és el resultat, no us podeu imaginar la oloreta que surt d'aquí. Bé, espero que us hagi agradat com a mínim la pinta. Us esperem ben aviat. Salut!
1: Home, no sé, és bechamel de poma golden. M'està entrant la ganeta,
2: Xavier,
1: Sant Martí.
2: Xavier, endavant.
1: No t'està entrant una mica...
2: No, de veritat.
1: No tens fent una mica de rau-rau a la panxa?
2: Sí que el tinc, però no per anar allà.
1: Home, una mica...
2: Jo, de veritat, espero que hi vagis i que... I que puguis explicar-m'ho.
1: Clar, hem d'anar allà a gaudir d'un bon tiberi, Jordi.
3: Esmorzars de forquilla i dinars.
1: Ah, un esmorzar de forquilla.
2: No, aneu-hi, de veritat, no? Que de veritat, que en sèrio. Jo, de veritat, aneu-hi, en sèrio. I m'ho expliqueu.
1: Aquesta actitud negacionista de les coses.
2: No, home, no, perquè és el que he dit, el Jordi és molt lluny, tu. És molt lluny.
1: Hi ha moltes curves. Clar, llavors a la baixada és fotut, depèn.
2: Clar, els meus pares em deien, anem a dinar a Castellà. I dic, no, home, no, va ser lluny, Castellà, amb tantes revolts i tants... No, home, no.
1: Sí, sí, sí. Bueno, va, continuem la secció de zapping. Tenim algun altre programa? El Telepinedes Vespre, per variar?
3: No, tenim un programa més avui, però en aquest cas no farem el Telepinedes Vespre, tot i que podríem.
2: Ja ho tinc.
3: Ara, quin?
2: Plats bruts amb el Jordi Martín fent de López i l'Isidre de Joel Joan. I, evidentment, la Laia faria d'Emma.
1: Ah. I la Carbonell?
2: La Vicenta.
1: Ah.
3: No. Això és una sèrie de ficció. El que toca ara és un programa així més de debat. 59 segundos, de la Gemma Nierga.
1: Està bé. I de quin tema tracta?
3: De l'autobús de Caldes a l'Hospital de Mollet. 59 segundos amb Isidre Pineda i Marc Calvo.
4: Bienvenidos a 59 segundos.
5: Una bona notícia. A partir d'aquesta setmana ja entren en funcionament les millores en la línia d'autobús cap a l'Hospital de Mollet, el nostre hospital de referència. Es millora la freqüència horària, a més també el bus passa a ser elèctric i el més important de tot és que hi haurà servei els diumenges i festius. No podia ser que si tenies un familiar o un amic o qui fos ingressat a l'hospital no tinguessis transport públic per poder anar a veure'l. Això ho havíem reclamat amb la Generalitat i a partir de ja entra en funcionament unes millores que aquí crec que eren molt necessàries i que espero que siguin molt positives pels calderins i les calderines.
6: Setembre comença amb bones notícies. Per fi podrem arribar millor a l'Hospital de Mollet. I això és gràcies a la negociació dels comuns amb el Partit Socialista i amb el govern. Uns acords de pressupostos que van posar el focus en el dia a dia de les persones. Això ho veiem en aquesta ampliació del bus 240, que no només es millora en el dia a dia, sinó que millora la freqüència en caps de setmana. Una necessitat urgent dels calderins i les calderines que els comuns van posar com a prioritat per aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Perquè el transport públic no només és una prioritat de país, sinó que també és una prioritat per al nostre municipi, per Caldes de Montbui.
2: Bueno, és una mica...
1: Debate.
3: És un debat.
2: Però és una mica d'on està la pelotita, eh? Sí, perquè nosaltres que no sé què, sí. No? Hem sigut nosaltres, som...
1: Sí, sí. Bueno, molt bé, m'agrada molt aquest zapping.
3: Bueno, la secció zapping, aquest any anirem fent aquesta secció.
1: Perfecte.
3: Quan hi hagi Telepinedes Vespre, Telepinedes Vespre, o si no, programes així.
1: Programes molt bé, programes ballats. Fantàstic. En fi, canviem de tema, ja queda menys d'un mes per Festa Major. Per favor, la Festa Major.
2: Sí.
1: La fira aèria.
7: Sí.
1: Encara t'agrada la fira a la teva edat?
2: Els cavallitos.
1: Mira l'altra.
2: Sí. Bueno, sí, queda menys d'un mes per la Festa Major, sí. Però el Jordi i jo encara no en sabem el paper de l'obra de teatre del casino, eh? Què hem de fer?
3: T'ho juro que és impossible prendre's el paper d'aquesta obra.
1: Quina obra és?
2: Art.
1: Ah, doncs no cal que us l'apreneu, no vindrà ningú. Tothom ja l'ha vista en algun moment o altre de la seva vida, aquesta obra.
2: Mira, doncs a mi em deixes molt més tranquil.
1: Sí, el cas és que dimecres surt a la llum el cartell de Festa Major, allò que l'any passat ja van fer davant de les cases dels mestres amb un programa especial de ràdio amb el Roger Rams. Com no? No sé si ho recordeu, però que van tenir algun problemilla, a l'hora de destapar el cartell.
8: Anem a fer aquest moment en què demanem que això, que l'alcalde i la regidora s'aixequin, vagin a destapar el cartell...
7: A mi m'ha dit que l'expliqui, mentre el destapa.
8: Va, doncs que el destapi l'alcalde i l'expliqui la regidora. Aviam, tenim això... Sí, va, fem una mica de compte enrere,
7: sí,
8: no?
7: Allò...
8: Que tota la gent que està aquí... Home, i esperem quan es destapi, una mica d'alegria, que és festa major.
7: Us ho explicaré ràpid.
8: Va, doncs, som-hi. Regidora, quan vulgui.
7: Sí? 3... Dos.
8: Aviam, que els de la tele puguin agafar bé el tiro de càmera, diguéssim.
7: Ah, perfecte,
8: perquè,
7: va, que aquest any ho estem
8: final,
7: fent, això.
8: Hem d'arribar a tothom, no?
7: Sí, ho tenim?
8: Va, som-hi.
7: Entre doncs. Totes, eh? Va, som-hi. 3, 2, 1...
8: Ai. L'emoció de la festa major fa que gairebé el cartell allò acabi a l'altra punta de la plaça, eh? Aviam.
7: Espera, que està agafat a darrere.
8: Aviam, hi ha algun... Allò, sempre, al final, aquestes coses d'última hora sempre passen, no? Que allò, el moment top queda...
9: Semblen youtubers.
3: Semblen youtubers.
1: Una mica sí, eh?
9: 3, 2, 1...
3: I després desgràcia.
2: Sí, després desgràcia, com tots els youtubers.
1: Aquest any, el dimecres, a veure si hi ha més sort, eh? Es farà també en un programa que presentaran els nostres companys de la taquilla, el Ferran Devesa i el Jordi Graví.
3: Sí, m'ha tocat, es veu que som el programa cultural de la ràdio, malgrat només parlem del centre i el casino, i ens ho fan fer parlant de tot el poble.
2: Ah, cobreu?
3: No.
2: Doncs no vindré.
1: En fi, l'acte està obert a tot el públic i promet unes risses.
3: O no.
1: Bueno, l'any passat sí, no?
3: Bueno, amb el cartell.
1: Bueno, per això ho dic. Per això ho dic.
2: Fes alguna cosa, saboteja el cartell. Sí.
1: Dibuixi una tita.
3: Sí.
2: Va, que les dibuixes molt bé.
1: Sí, clar. Perdona, Ariadna. L'acte que deia està obert...
3: Tornarem a parlar de dibuixar tites.
1: Ah, vale. Doncs que deia que l'acte està obert a tot el públic i es farà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Font del Lló.
2: Molt bé! Sí!
1: Es presenta el cartell i el programa quan es presenta?
3: El mateix dia.
1: Sí,
3: el mateix dia.
1: Però, clar, és que aquí parlàvem del cartell.
3: El cartell, el cartell es destapa i després s'expliquen els actes.
1: Ah, amigo.
3: Tant, és tot.
2: Bueno, ja podem dir que no, que nosaltres farem el programa, també, per festa major. Es pot dir o no? No
1: sí,
2: sé.
1: Sí, és que sí. Bueno, ja no me'n recordo quin dia ni quina hora, però...
2: Bueno, és el
1: divendres de festa major.
2: A les 8, no?
1: És un acte tradicional de festa major. Divendres a les 8 del vespre, al Parc de Can Rius.
2: Al Parc de Can Rius.
1: Allà el farem.
2: Farem petar el ventre.
1: Podeu venir, sí. Esteu convidadíssims.
2: Si no plou.
1: Exacte. Si no plou, farem petar el ventre. I d'un acte de dimecres a un de divendres, eh? Divendres aquí al Carme, aquí on tenim la ràdio, hi haurà la nit de l'esport.
2: Ah, molt bé. A quina hora de la nit?
1: A les 7.
2: A les 7? A les 7 ja és nit, a Caldes? Collons, és tard de vespre.
1: Sí. Es veu que l'Ajuntament no sap com funcionen les hores del dia.
3: Cap problema, eh? Si necessiten algú que els expliqui què és matí, migdia, tarda, vespre, nit i matinada, com si fossin nens petits, doncs només has d'escoltar-nos. Hem preparat una cançó infantil perquè tothom tingui clara les franges horàries.
1: Clar que sí, home, patada al ventre, sempre disposat d'ajudar els desvalguts.
2: Bueno, jo que toco una cançó infantil avui. Bueno, hem passat de ser el programa gamberro de Ràdio Caldes a ser un programa familiar, amb canalla aquí.
1: Sí. Només ens atrevim a dir tita.
2: Bueno, doncs espereu-vos que aviso les meves filles que estan aquí en aquest moment, que no ho escolti, que em conec jo les cançons infantils, no del Pedal Vendem, no, del Jordi Graví en concret.
3: Sí. I per això deia allò de dibuixar tites, perquè surt una frase a la cançó.
1: Ai,
3: doncs som-hi amb la cançó per saber com funciona el dia, perquè no hi hagi aquesta confusió de la nit de l'esport i es faci la tarda i aquestes coses. Es titula la cançó Hores d'una revolada.
2: Oh, que bonic.

0: Molt bé, tot això perquè la nit de les mares és a les 7 de la tarda.
1: Aquesta ha sigut l'excusa.
2: L'excusa.
0: Està molt bé, està molt bé. Molt bé, és fantàstic. Ja s'ha dit.
2: La nit de l'esport que la presenta el Vicenç Conejos.
0: Ah, mira. Vestit de què?
2: No sé si vestit de monja.
0: Deu anar vestit d'esportista, no?
2: No ho sé, no ho sé.
1: De monja esportista.
0: De monja esportista. En directe a Ràdio Caldes, per cert.
1: Tenim un nas de pallasso.
0: Exacte. Farem la retransmissió, com que només haurem de tirar el micro per la finestra, doncs farem la retransmissió per Ràdio Caldes.
1: Sí. Molt bé.
0: En fi, que ara al petar del ventre ha arribat el moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merda.

0: Merdeta número 1, la penya blaugrana de Caldes celebrarà el primer cap de setmana d'octubre el seu 50è aniversari. El dijous 1 d'octubre hi ha una xerrada amb periodistes esportius com Joan Puquí, David Bernabéu, la vellesana Mireia Germán i Víctor Lozano, molt lligat a Caldes. Dissabte hi haurà torneig de futbol sala, xocolatada, diables i missa de difunts. I diumenge, dinar de germanor, on hi assistirà el vicepresident Rafa Juste. Però abans de tot aquestes activitats a la plaça Catalunya, hi haurà cosetes que entre elles el programa especial de Patada al Ventre, que encara no hem parlat amb els de la penya per veure com ens ho manegem.
1: No sabem l'hora exacta, però no sabem que és una sèrie d'activitats que
2: estarem allà. No sabem res.
0: Però estarem allà.
1: Però ho farem. No.
2: Merdeta número 2, el calderí Valentín González Galiño Ortuño.
1: Sí, noi,
2: I és calderí, no soc res, Déu-n'hi-do, quin cognom, Va guanyar l'obert de tennis dels Estats Units de l'US Open en categoria de dobles júnior. El calderí va jugar acompanyat del francès Aaron Gavet i va aconseguir una fita que no aconseguia cap tenista de l'estat espanyol des de l'any 1986, quan, atenció, van guanyar aquest mateix torneig Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. En tot cas, merda l'espardenya, perquè el tenista calderí, en conquerir el títol, va declarar que li agradaria semblar-se a Rafa Nadal, meridista dels... Saps allò que et passa que quan amb la raqueta que vols tirar i et fots un cop al genoll molt fort? Doncs tant de bo li passa això.
1: Que et vols treure la sorra de la sola de les sabates i
2: crac, crac.
1: En fi, merdeta número 3. El Casino de Caldes celebra aquesta setmana la quarta edició de la Setmana de la Poesia. De fet, a aquesta hora, a la sala petita del casino acull un recital poètic a càrrec de Jaume Baigual i Rossinyol, acompanyat de la música del grup A Contrallum, i és gratuït per a tots els públics. Llàstima que us l'estigueu perdent.

0: I acabem el patat al ventre d'avui repassant la informació esportiva. Què tal el patinatge artístic?
1: Ostres, ara m'has fotut. No, tinc present. La calderina Elna Francesc, classificada pel Mundial de l'Especialitat.
0: Sí, noi. I el hockey?
2: Doncs el femení va perdre la final de la Supercopa de Catalunya.
0: Mala pata. I el futbol?
1: Comença la Lliga aquest diumenge a les Cremades contra el Sant Cugat i per Ràdio Caldes.
0: Ara sí que ho he dit bé, a les Cremades.
1: Sí,
0: i en directe per Ràdio Caldes.
1: I en directe per Ràdio Caldes.
0: Això, Jordi, explica-ho.
1: Sí, hi haurà retransmissions esportives els caps de setmana aquí a Ràdio Caldes i s'engega aquest diumenge mateix a les 12 del migdia amb aquest Caldes Sant Cugat.
0: És la gran novetat de la temporada, eh? Retransmissions esportives després de fa molts anys que no ho havíem fet nosaltres.
2: Sí, ho havíem arribat a fer nosaltres.
1: Ja m'ha explicat la Facesi alguna vegada, oi?
0: Pilota dividida, eh?
2: Pilota dividida, exacte.
0: Era un altre futbol.
2: Sí, era un altre
0: futbol. El camp de sorra,
1: Saludàvem a la gent que ens deien hola.
0: Posa l'entrat el número 6 de l'equip contrari, que no sabem com es diu. Li passa el 8. En fi, i la previsió del temps per aquest cap de setmana, què?
2: Solete.
0: Molt bé, èpic solete. I què més? Doncs que ho deixem aquí, no? Espera que m'he perdut. Nosaltres ho deixem aquí. Us anava a dir que fins la setmana vinent, però no, ja ho hem dit, la setmana que ve hi haurà retransmissió de la nit de l'esport a les 7 de la tarda aquí a... La nit de l'esport a les 7 de la tarda, ja ho hem dit també. I per tant no farem patada al ventre. Oh, quina pena. L'última temporada ja ens estan escatmotejant programes.
2: Sí, sí, sí. Això pleguem, perquè no se'ns valora.
1: No.
0: Correcte. Per tant, aquí, d'aquí 15 dies, 2 d'octubre, a la nostra hora, ja farem programa. En fi, Sam, fins la propera.
2: Au, reboire.
0: Jordi Gravi, fins d'aquí 2 setmanes.
1: Au, sí, au. I Xavier Serra, també, fins d'aquí 2 setmanes.
0: Ap, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I que el lleó de la plaça us guardi.
3: Adéu.
0: T'agrada aquesta frase, Ariadna?
3: Sí.
0: Ah.
3: Però...
1: T'agradaria més en castellà?
3: No.
0: El lleó de la plaça us guardi.
4: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Soundscapes. Un nou espai pensat per aturar-vos durant una estona i simplement escoltar. Soundscapes és un nou programa de ràdio on la selecció musical està pensada per crear paisatges sonors i emocionals. Sons, textures i melodies que ens conviden a baixar el ritme, mirar cap endins i deixar-nos portar. El meu nom és Dosha i aquesta és la meva manera d'entendre la música. No només com una cosa que escoltem, sinó com una experiència que podem sentir. Durant els propers programes escoltareu tot tipus de música que us farà sentir, brollar emocions i fins i tot viatjar. Abans de començar, us proposo una cosa molt senzilla. Durant un minut no feu res. Busca una postura còmoda, tanca els ulls si vols, agafa aire lentament pel nas i deixa-la anar. Una vegada més, inspira profundament i deixa anar. Una última vegada, inspira i deixa anar. Ara, deixa que la música sigui l'únic que existeix durant els propers minuts. Simplement, escolta. No cal pensar en res. No cal fer res. Només escoltar.

fins aquí els Soundscapes d'avui. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi i per haver-vos regalat aquests minuts per escoltar. Espero que aquesta música us hagi acompanyat, us hagi fet sentir, imaginar o simplement aturar-vos i dedicar-vos un temps a vosaltres. Salutacions de qui us ha parlat i seleccionat la música d'avui. Soc en Doxa. Això ha estat Soundscapes, The Art of Listening. La setmana que ve teniu una nova cita. Fins aleshores, escolteu, sentiu i gaudiu de la música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvingudes i benvinguts. Tornem a Ràdio Caldes i estrenem la tercera temporada de Líders, el programa on parlem de persones, de valors i d'empreses amb ànima. Em fa especial il·lusió tornar a obrir aquest micròfon per les converses que ens esperen, per les persones que anirem descobrint i per retrobar-nos amb vosaltres, que ens feu companyia des de l'altra banda. Comencem una nova temporada amb ganes de preguntar, d'escoltar i d'entrar en allò que sovint queda fora de les presentacions professionals. Les decisions que costen, els dubtes que ens fan replantejar el camí, les relacions que ens fan ajudar a avançar i aquell moment en què decidim fer un pas, encara que no ho tinguem tot clar. Parlarem de lideratge, d'empresa, de talent i d'emprenedoria. Volem saber com es viu tot això en el dia a dia, quan toca arriscar, quan cal rectificar i quan necessitem demanar ajuda. Perquè darrere de cada projecte hi ha una persona i darrere de cada persona una història que mereix ser escoltada. Amb el suport de BNI Vallès Oriental encetem aquesta tercera temporada. Gràcies per ser-hi, tant si ens acompanyeu des del primer dia com si avui ens descobriu. I avui ens acompanya la Sandra Gobó, una dona amb una història més que interessant, amb qui explorarem què significa canviar de rumb quan ja tens un camí professional fet. Amb ella descobrirem com ha viscut el pas de treballar per compte aliè a ser empresària, què la va portar a prendre aquesta decisió, què la va deixar d'enrere i què va descobrir d'ella en aquest camí. I ara sí, Sandra, benvinguda a Líders. Em fa moltíssima il·lusió estrenar aquesta tercera temporada amb tu.
3: Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, Núria. Molt bon dia.
2: I ara, com comencem sempre i per seguir la tradició d'aquestes tres temporades, qui és la Sandra?
3: Complexa definir-se. La meva mare era de Bèlgica i això és una cosa que sempre m'ha definit. A l'escola era l'única que tenia pares estrangers. Amb això jo parlava francès, català i castellà i això em va portar a estudiar filologia hispànica, em va portar als idiomes i em va portar a la meva feina. I és una cosa que em defineix molt perquè també el meu germà viu a França, la meva germana viu a Noruega, el meu cunyat és d'Alemanya.
2: Déu-n'hi-do!
3: Som una família i el meu exmarit és argentí, així que sí, una família internacional.
2: Internacional i molt interessant.
3: Moltes gràcies.
2: I quantes vegades has hagut de corregir com escriuen el teu cognom?
3: Moltes vegades.
2: Moltes vocals, no? I moltes vegades.
3: I tant. Al final el que vaig fer és canviar-me l'ordre dels cognoms.
2: Ah, mira.
3: I és per això que el primer cognom és Gobó, per la meva mare.
2: Molt bé. I escolta, comencem des del principi, perquè jo explicava que vens de l'empresa privada, però explica'ns una mica, no? Comencem des del principi. Quin és aquest pas?
3: Sí. Doncs al principi jo pensava que seria professora de francès. Vaig estudiar filologia hispànica, vaig estar a Bèlgica estudiant, vaig estar a Quebec, vaig descobrir l'ensenyament del francès com a llengua estrangera i al final em vaig trobar fent un postgrau d'espanyol, llengua estrangera. I és aquí on jo vaig començar com a professora d'espanyol i vaig tindre molta sort perquè quan estudies filologia hispànica...
2: Sí.
3: ho tens difícil i llavors vaig començar a fer feines de professora. Vaig arribar a una escola per una alumna que tenia de Dinamarca particular i allà em van presentar i em van oferir la primera feina de coordinadora acadèmica. Això va ser el 2003 i amb aquesta empresa em vaig quedar 19 anys.
2: Déu-n'hi-do, 19 anys.
3: 19 anys, sí.
2: Va ser una gran experiència. Què va passar aquí?
3: Doncs molt maco perquè vam créixer, era una petita escola, teníem molt pocs professors, al final vam passar de 3-4 aules a tindre 24. El gran canvi va ser l'acreditació de Cervantes, d'Instituto Cervantes. Llavors vam passar també a tindre uns 400-500 estudiants. Teníem previst obrir una escola a Madrid i què va passar? Com a tothom, va arribar el Covid. Però vam tindre moltíssima sort perquè nosaltres ja fèiem classes online, ja teníem material, llavors va ser, jo ho recordo d'una forma positiva, tot i que va ser, no, difícil per molta gent, perquè recordo el divendres tots asseguts, tots els companys, i el dilluns ja estàvem donant classe a 500 estudiants només en un dia, de classes online amb Zoom, no? El Zoom, que va ser el gran
4: descobriment.
3: Gran descobriment.
4: Sí, sí. Sí, sí.
3: I dos anys després, també de sobte, em va contactar, doncs, una altra escola que tenien una escola a Madrid. Jo tenia 49 anys, no tenia previst canviar i em van donar aquesta oportunitat. M'ho vaig pensar moltíssim, perquè deixar una feina després de 19 anys és difícil, amb dos fills.
4: Sí, amb una edat, també ho hem de dir, amb una edat una mica, no, que una mica complexa també, per fer un canvi com aquest, no?
3: I com a dona, també s'ha de dir.
4: Molt bé, gràcies. No volia jo d'allò, perquè llavors me diuen coses, però sí, també, és veritat. Sí.
3: I vaig tindre aquesta nova experiència, i molt maca també. Un altre cop vam començar de zero, l'edifici estava buit, l'escola de Madrid ja estava funcionant i nosaltres vam obrir l'escola de Barcelona. I ens van donar també l'acreditació de Cervantes. Jo també de vegades dic que no sempre tens l'oportunitat de començar de zero, no? En dos llocs,
4: dos vegades,
3: fent la feina que t'agrada i amb un èxit, no? I molta sort a aquesta banda. Sí.
4: Bueno, de totes maneres, aquí també vull fer un matís, no? Això de la sort també és relatiu, no, Sandra? Perquè a vegades tenim una mica el costum de treure'ns una mica el mèrit, no? És a dir, al final, sort, però et va agafar preparada, et va agafar en el lloc correcte, no? I tu també vas agafar el repte, vull dir que també ho podies haver no fet.
3: Sí.
4: Llavors, part de la sort està bé, però tu la vas anar a buscar, com aquell que diu, no? Com diria aquell de bona sort, no? Vull dir que sí que és veritat que m'agrada recalcar-ho, perquè moltes vegades, jo, sobretot dones, que hem tingut aquí l'estudi, que tot sembla que sigui per combustió espontània, i no.
3: Tens raó.
4: No? Llavors, així també. Vull...
3: Però quan et dediques a la teva vocació, al final, no sé si és sort o no, però agraïda, molt agraïda, perquè no és fàcil.
4: I ara, abans de continuar, digue'm això que és la certificació Cervantes. Per què?
3: Hi ha un conjunt d'escoles d'espanyol a tot arreu que entren d'un sistema d'acreditació amb una visita, amb una inspecció, i llavors et donen un segell de centre acreditat. Hi ha un perfil d'alumne, els alumnes que venen de la Xina, que venen de Rússia, d'Ucrània, són alumnes de llarga duració, que es diu, que necessiten un visat. Un alumne de França no li cal, però els alumnes de fora, de Rússia, etc. I que a més venen a Barcelona, no, en aquest cas, doncs venen 30-40 setmanes, que comencen des del nivell A1, 0-0, fins al nivell C1, no? B2, C1, que és com nadiu. I llavors, pel seu visat d'estudiant, doncs han d'estar inscrits en un centre acreditat per l'Institut Cervantes.
4: Molt bé.
3: Sí.
4: I això ho vau fer dos cops,
3: Dos cops.
4: Molt bé. I ara què? I ara a què et dediques, Sandra, ara?
3: Doncs ara continuo amb la formació, però és formació bonificada. Treballeu amb una empresa que està acreditada per Fundae per impartir formació bonificada, i una cosa relacionada amb la meva feina indirectament, faig compliment normatiu. Perquè jo era la responsable de l'equip, no, de professors, feia com de recursos humans, tota la part, no, d'entrevistes, m'ocupava també de les nòmines, les vacances, les substitucions i les queixes, etc. I al final està una mica relacionat.
4: I com arribes? Perquè la història, com arribes? Aquí també té molta gràcia. Explica allà fins on tu vulguis,
3: No, sí. És una història...
4: És que fa molta gràcia. És curiosa.
3: És curiosa. Sí. Llavors, jo portava dos anys amb aquesta nova escola, que tenien un centre a Madrid i un centre a Barcelona, i un dia una professora, la professora Cristina, em va escriure i em va dir: Sandra, jo no vull marxar. I jo li vaig dir: Cristina, què vols dir que no vols marxar? Sí, és per aquest mail de reestructuració de l'equip. I jo, un mail de reestructuració d'aquí, no sé, ara, bueno, ho miro. I ho vaig buscar, dic, no sé, a mi no, jo no l'he rebut. Li vaig dir, Cristina, no, reenvia, perquè ara no sé de què parles. I al final era un correu molt greu, parlava de l'acomiadament de molts companys, tant de Barcelona com de Madrid, de molta gent, era un correu de molts fulls, a més, que la responsable de recursos humans va enviar per error a la professora Cristina en lloc de l'advocada Cristina.
4: Déu, és que m'entra el riure nerviós, de veritat.
3: Sí. I, malauradament, amb aquest correu es parlava d'acomiadar, i et dic que era un correu molt, molt llarg, eh? I hi havia una part que es parlava d'acomiadar a 5 dones de 50 anys, no homes, i no per qüestions de feina, o, no?, de mèrits, o... no, parlaven d'acomiadar 5 dones a partir dels 50 anys. Una era la Cristina i una altra era jo, i després hi havia altres companyes molt trists, perquè a més parlaven de quina era la més econòmica.
4: Yeah.
3: I bueno, i estaven, no, parlant de coses molt personals, de la meva família, jo no m'ho vaig llegir gaire, perquè la veritat és que hi havia moltes dades i molta informació, i a més parlava de l'acomiadament d'un company que estava a la meva oficina, que l'havien acomiadat feia 2 o 3 dies, al Víctor.
4: I llavors això què et porta a fer?
3: És curiós, perquè llavors ara jo doncs ara em dedico a la protecció de dades. És curiós. I també em dedico, doncs, a la prevenció de l'assetjament, laboral.
4: Sí, perquè això realment es podria considerar assetjament, Sandra?
3: En aquest cas, sí. Tenint en compte com es parla dins del correu, i també, doncs, amb el meu cas no tant, però probablement els professors, aquestes professores, doncs, els hi donaven menys classes, no sé, segurament van patir, no? Ho van veure, no? Yeah. Que se les tractava de forma diferent.
4: I aquest biaix de gènere de 5 dones a partir de 50, això com es cataloga?
3: Edatisme. Mm-hmm. Sí. Sí, per mi jo porto molts anys, més de 23 anys, he treballat amb tot tipus de perfil. Per mi, per exemple, la classe ideal és un jove. Jo tenia molts nanos que acabaven de sortir de la universitat, són meravellosos, amb els professors veterans. Com que fèiem, per exemple, classes de 4 hores, doncs teníem aquest tàndem, funcionava super, super bé. Jo mai no he, nosaltres a les nostres escoles, jo mai no havia mirat res relacionat ni amb el sexe ni amb l'edat, només amb la formació i amb la qualitat de l'ensenyament.
4: Però tu creus que aquesta mirada, no? Hi ha molta mirada que a vegades diu la gent, no, jo no miro si és home o dona, miro el millor, va. I a vegades penso, això no t'ho creus ni tu. Tu vius això en el teu dia a dia? Perquè al final també en el moment, ara que ets empresària i que trepitges carrer, realment això és així o encara tenim aquest biaix de gènere?
3: Jo crec que encara existeix, perquè tenim moltes xifres, i és inconscient probablement, i hi ha molt de desconeixement, no? Perquè de vegades quan jo parlo del protocol per prevenir de l'assetjament, no sé, em diuen, me'n recordo una dona que em va dir, no, si nosaltres som 5 dones dins la feina. Bueno, però és que pots patir assetjament dins la feina amb les teves companyes, també amb els clients i també amb els proveïdors, per exemple.
4: I com es treballa això? Perquè aquest és un tema, no?, que sembla que hagi aflorat fa poc. Com ho treballes això, el tema de l'assetjament?
3: La primera part és la part d'educació. Ni tan sols els treballadors saben, no?, que tenen eines, i no fa gaire també, doncs, vaig tindre un cas d'una escola, una petita escola no privada, i un professor havia assetjat amb una noia, que era menor. Però sobretot és que no sabien què s'havia de fer, yeah. I això és molt trist. Perquè tu, com a empresari, també tens una responsabilitat, sobretot, per exemple, en aquest cas, si tens menors. Però et poses en una posició molt, molt greu, perquè podries tindre problemes, no? Problemes legals, podrien vindre els Mossos, la mare podria, no, posar-te una denúncia...
4: O trencar-te la cara directament, sí, sí.
3: El professor, perquè no tenies les eines... I jo sobretot ja quan, bueno, quan, no, de seguida els vam ajudar i el que fem sobretot és la consultoria pel desconeixement. Jo després sí que li vaig, no, com es diu, no, una mica la bronca, li vaig dir, no, escolta, és que tu, igual que jo tinc els meus fills, no, amb una escola d'idiomes, amb el futbol o... No, és molt greu i tu podries haver evitat que aquesta noia patís aquesta situació, és la teva responsabilitat i aquí està tot, és la prevenció.
4: Mm-hmm. Perquè una mica, recapitulem una mica perquè potser hem tirat per un tema que a mi m'apassiona i potser hem de reprendre, no? Bueno, arriba aquest acomiadament, ara sí. Et dediques al món de la prevenció, però per tant ara ets una autònoma, no? que treballes pel teu compte.
3: I el que sí que voldria dir és que em vaig trobar amb 50 anys, sí. Que és per això que em van, és un dels motius que em van acomiadar. I vaig, com tothom, vaig començar, doncs, va ser el primer cop també que demanava a l'atur, o sigui, soc d'aquestes professionals que han treballat molts, molts anys i mai no m'hagués pensat que em trobaria amb aquesta situació i quan vaig començar a buscar feina no volia tornar enrere, vull dir, ja, no? Quan parlem de l'edatisme, a veure, tens una formació, tens una experiència, tens un expertís i el salari i les condicions han d'estar, no, al nivell, no pot ser que, no?
4: Perquè el teu primer instint va ser trobar feina, eh? Vull dir, i tant. Trobar. Sí, sí.
3: Però quan vaig veure que sobretot dins del meu món, del món, no, de l'ensenyament de l'espanyol en aquest cas, no trobava segons el meu currículum. Va ser quan em vaig plantejar fer-me autònoma. Gràcies a que em van acomiadar. Al final s'ha de dir també, si no fos per això, doncs avui no estaríem xerrant, per exemple. Sempre has de veure la part positiva. Es va obrir, no, una finestra que no ho hagués pensat mai.
4: O sigui, mai t'havies plantejat de poder ser empresària, tenir un negoci, treballar pel teu compte? No, no...
3: no, tot i que un dels motius pels quals amb 19 anys d'experiència en una escola jo vaig marxar és perquè jo veia que per la meva feina aquesta escola funcionava molt, molt bé. I bueno, no parlarem del meu exjefe, però...
4: Sí, dona, tranquil·la.
3: Doncs mira, va haver un dia que ens va convidar...
4: Tranquil·la, no... però que no ens tanquin el programa, eh?
3: Una anècdota.
4: Mira el Ferran, sí, sí, tira.
3: Jo t'explico dues anècdotes. Una, ens va convidar a casa seva, a Sant Cugat, uh-huh. amb una casa amb piscina i ascensor. Uh-huh. I jo vaig pensar, m'agradaria molt que vinguessis al meu pis, yeah. a veure jo com visc. Uh-huh. Això d'una banda. I d'altra banda, quan jo li vaig dir que marxava...
4: Això a la primera escola que estaves,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, la que portava 19 anys. Quan jo li vaig dir que marxava i llavors vam tindre una petita conversa, la primera cosa que li vaig dir és digue'm com es diuen els meus fills. Si tu em dius com es diuen els meus fills, jo em quedo. Jo era la segona de bord, era la més antiga. Portàvem 19 anys treballant junts i fent créixer l'empresa. Jo sé com es diu la seva filla i sabia quin curs estava fent. Es va quedar callat. Sí.
4: I aquí va ser fins aquí.
3: Clar, no? Perquè dius que la meva feina sigui per mi.
4: Clar, que per fer un matís, eh? O sigui, jo entenc, eh? O sigui, no te'n vas anar perquè no sapigués el nom dels teus fills. Te'n anar per un cúmul de coses que allò va ser la gota...
3: Perquè
4: que,
3: em van fer, no?
4: No, però sobretot bona, per les...
3: Molt bona oferta i vaig veure una oportunitat, clar... Quan portes molts anys, o bé et quedes i continues fent el que fas, que ho fas molt bé, no hi ha cap problema amb això, o bé doncs, tens una nova oportunitat per continuar creixent, que és el que jo volia. I és per això que vaig marxar.
4: Que d'alguna manera, al tanto, jo ara estava pensant si havies pensat mai en emprendre, que de fet un canvi com aquest també és emprendre, eh? És com la gent, no? Clar, també és

0: ja t'ho diuen, és molt, molt difícil. I sobretot fas una mica de tot, de comptable, de, no? De tot, no? De màrqueting. Però a mi el que més em va agradar és quan vaig començar a anar a esdeveniments d'empresaris i empresàries.
1: I aquí tocarem el nostre tema.
0: Sí, aquí va ser on vaig descobrir que hi havia una xarxa, que de fet no estàs sol, especialment xarxes per dones emprenedores empresàries, i aquí és quan jo vaig començar a gaudir molt d'envoltar-me d'altres persones que estaven en la mateixa situació.
1: Que tu saps que jo sóc una fan absoluta del món del networking, no? I també crec molt en les xarxes de dones, que molta gent també em qüestiona si ens fa falta, i de fet altres dones, no? A vegades també em confronten si estem fent bé o malament. Tu creus realment que ens fem molta falta les dones entre si?
0: Jo crec que sempre hi ha hagut aquesta idea de que les dones no es volen ajudar o que hi ha molta rivalitat, i per la meva experiència és totalment al contrari. No sé si existeix cap tipus de grup de WhatsApp o de grup de homes emprenedors o empresaris, em sembla que no els hi cal. En canvi, nosaltres de seguida ho fem, no per mi, sinó per ajudar-nos entre nosaltres. Uh-huh. I això és una cosa que es veu molt entre les dones, i potser no entre els homes. Uh-huh. No t'ho sabria dir.
1: Bueno, potser és el que deies, potser a ells no els hi fa tanta falta, nosaltres que venim de situacions ja històriques, que jo també estic d'acord que cada vegada més tenir una xarxa de dones dona molta seguretat.
0: I tant.
1: No? Perquè cada vegada més som moltes les dones que creiem en l'ajuda i en la sororitat, no? Aquesta paraula càustic em sembla tan maca, doncs sí, i de fet nosaltres estem juntes a
0: Exacte.
1: Diverses xarxes, vull dir que ara entrarem en tot això. I escolta, i quan tu dius, vale, va, em tiro, no? Em prenc i em faig empresària, què passa amb el teu entorn? Què et diuen?
0: Els meus fills estan molt contents perquè els hi vaig dir que, no, que un dia tindrien feina, vull dir, d'aquesta banda molt bé. El meu pare una mica preocupat, sí. No? com tots els pares, i molt bé, tota la meva família m'ha donat molt de suport. És un gran canvi.
1: Sí, i és fonamental que la teva família et dongui suport, perquè si no, si a més has de vèncer una mica les reticències de l'entorn, encara és com un roc més a la faixa, no? que has de tenir.
0: I
1: escolta'm, una cosa, i ara hem parlat del que sí, que t'agrada molt, què és el que no t'agrada tant? O què trobes a faltar d'aquella època de l'escola?
0: Clar, d'aquella època trobo a faltar, no cada dia, però sí, doncs estar envoltada, no, dels companys. Perquè sí, estic en una xarxa i sí, comparteixo temps, no? Doncs amb altres emprenedors i empresaris, però no són companys de feina. I llavors aquesta part, realment, estar sol o sola és la part difícil, no? És la part que trobo a faltar.
1: Sí, que abans d'entrar també parlàvem de que també tens oficina, no? Jo també t'estava qüestionant, és a dir, la importància de tenir una oficina i sortir de casa.
0: Sí.
1: Perquè si no, correm el risc, no?, d'emprendre, estar a casa i està 24/7 treballant.
0: A més, també tinc una anècdota, i és que estava parlant amb una amiga i li vaig dir, sí, estic buscant un lloc, i em va dir, ah, sí, doncs, bueno, ho diré al carrer, al carrer d'Oedes, de la meva població. I li vaig dir, no, home, al carrer d'Oedes no, perquè és on jo visc. I sí, hi havia, doncs, és un coworking.
1: Allà a Arenys,
0: i no m'ho vaig pensar, sí, perquè estic també, doncs, amb altres emprenedors, som 4 o 5 persones, i faig horari d'oficina, surto de casa, o sigui, m'agrada molt estar en un entorn professional.
1: Sí, jo cada vegada em qüestiono més, mira que jo no ho faig això, de tenir un horari, perquè si no, és que el dia se't menja, no te'n dones compte.
0: Sí.
1: No? Llavors, nosaltres hem tingut també, vam tenir a l'Elisabet Bach també, la segona temporada, i ens parlava molt també de la productivitat, de tenir horari, perquè li deia, però com pot ser, no?, que ella, que és la presidenta de Pimec, que a més està en grups, a més que té l'empresa, i em deia, és tot un tema d'equilibri, que és el que diem,
0: sí.
1: Que sí. Però com es fa, no, això? Com es fa aquest equilibri per... Llavors, bueno, jo crec que aquesta és la gran qüestió, no?, d'equilibrar els autònomes, no?, i liderar el nostre projecte, i alhora també liderar vida.
0: I tant.
1: No? Que això és potser el més... A més, podem

0: Dir, no?, que vius en una vila preciosa, que és Arenys de Mar.
1: No tan maca com Caldes, però sí.
0: Sí, m'agrada, sí, m'agrada. No, però que la veritat és que qualitat de vida a tope i s'ha d'aprofitar. I la veritat és que tenir un entorn, un espai on poder anar i sortir, no?, allò que fèiem abans de la pandèmia, de surto de l'oficina, pago l'ordinador i ja demà serà un altre dia, això és meravellós.
1: Que també és la gran diferència de treballar doncs, en una oficina, no? Que fas l'horari que vols, realment és així, i quan els meus fills surten, jo vaig, els hi faig a dinar, i no has d'estar mirant l'hora, vull dir... No?
0: La llibertat, no?
1: Exacte.
0: Per bé i per mal. La llibertat per bé i pel mal.
1: Al principi jo feia com tothom, suposo, que és treballar els caps de setmana. Però ja després ja va ser com... No, aquí no. Els dissabtes i diumenges no treballem.
0: Bueno, això és com el projecte de la Cristina, la consciència digital,
1: I
0: no?
1: I tant. Jo també faig protocol de desconnexió digital, no? Que és obligatori per a les empreses amb treballadors. I és molt important, perquè és que si no t'enfonses. Vull dir, tens... molts reptes, moltes preocupacions, la part econòmica és important i sí que escolto, no?, històries d'autònoms de 8 a 8, no?, tot el dia treballant, i quan em fa gràcia quan hi ha un dia festiu, que és com, ah, no, com ets autònom tu també treballes, no, perdona, jo no treballo els dies festius, no?, com l'11 de setembre, doncs...
0: Ah, bueno, l'11 de setembre, home, és el dia, no sé com dir-te. No? No, però per exemple, ara dijous és la Mercè, no?, per dir-ho. Mm-hmm. Doncs clar, jo penso, doncs aprofitaré que hi ha gent de vacances i faré... Clar, és veritat, jo també caic en això, no?, de dir... O el 12 d'octubre, l'altre dia, una meva amiga me diu, el dia que hem de treballar és el 12 d'octubre, que no tenim res a celebrar. Dic, bueno, això ja és una altra cosa, no? Però sí que és veritat, jo també caic en aquest parany de, bueno, aprofitar el dia de festa, aprofitaré per fer altres coses, en lloc de...
1: I tant, i jo també he fet vacances, nosaltres sempre anem a Bèlgica, potser abans anàvem més dies, però aquest any també he anat... Mm-hmm. Clar que doncs el mes d'agost ha estat difícil. Bueno,
0: clar.
1: Sí.
0: Bueno, a mi una vegada l'Alexandra Planella, que sempre ho recordaré, em va dir no fas vacances perquè no te les planifiques. Però planificar no vol dir ficar-les al calendari. Vol dir que si tu a l'agost no factures,
1: clar,
0: no? Durant... que sembla obvi, que al final és el que diem, no? Totes aquestes coses són obvietats.
1: Una previsió, sí.
0: El que passa que, clar, el dia a dia se't menja tant, no?, i els mesos passen tan ràpid que dius, carai, que és l'1 d'agost i encara ho tinc tot per fer. Però sí, ens hem de planificar una mica. Per mi és el gran repte de l'autònom sol.
1: I tant.
0: Sí.
1: Perquè també el mes d'agost està tot tancat i també et genera molta angoixa, no?, perquè et truques i ningú t'agafa o fas visites i no hi ha ningú. Millor aprofitar i tindre un descans, una desconnexió, és important. I llavors ja tornes, no?, i a més d'estar temps amb la família, clar.
0: Diries que això és l'aprenentatge més gran que t'emportes a l'empresa privada? El tema de l'horari?
1: El tema de l'horari, el tema de l'equip, tot i que no tinc un equip, com et deia, sí que doncs, treballo molt amb altres empreses, no? Llavors, no? Quan em van trucar d'aquesta escola, em va trucar la coordinadora. Vull dir, és una experiència que, no?, que pots aplicar.
0: Uh-huh. I escolta'm una cosa, i què has hagut de desaprendre? Hi ha alguna cosa que hagis dit, això ho he hagut de desaprendre per la vida que tinc ara d'autònoma, d'empresària?
1: De desaprendre...
0: Que potser no, Sandra, vull dir, tampoc... O si vols m'ho contestes després.
1: Bueno, és com qualsevol altre projecte. Tu creus molt en el teu projecte, saps que funcionarà, però tot té el seu temps i és difícil.
0: Sí, que això també ho parlàvem abans, eh? Que engegar a vegades abans no tens, no? A la roda posada en marxa aquests primers mesos són
1: costa,
0: durets.
1: Costa. Sí, i llavors, clar, doncs, també doncs, no? Inverteixes molta energia, moltes ganes, però has de ser molt pacient, molt, molt pacient.
0: Tenir una mirada estratègica, no?, també, una mirada a mig termini, potser.
1: I tant, perquè jo crec que tots els autònoms o qualsevol persona que vulgui emprendre és perquè el seu emprendiment... No? Té un sentit molt... No? Saben que funcionarà al seu cap.
0: Sí.
1: Funcionarà segur, no? Però després, quan comences, doncs te n'adones, no? Doncs, bueno, que no és tan fàcil.
0: Sí, jo a vegades he tingut conversacions amb gent que diuen, no, és que només que tingués 3 clients al dia, ja, però els has d'anar buscant, no sé com dir-te.
1: Exacte.
0: Saps? Vull dir que jo el pla també el sé fer, no? Si vols guanyar tanta, o quan fas alguna formació d'aquestes, pues, quants clients has de tenir? Però és que el problema no són els clients, no. El problema és com atraure aquests clients, no? Moltes vegades no anem a l'arrel de tot això i és el que ningú ens explica.
1: Exacte.
0: Moltes vegades.
1: I hi ha tota una part administrativa també, no? Vull dir, has de tenir, bueno, si tens una assessoria, un assessor, tota la part de despeses fixes, sí.
0: Sí, sí, sí. I escolta, tu recordes qui va ser el teu primer client?
1: I tant, va ser, jo com et deia, vaig gairebé de seguida vaig anar a un esdeveniment de dones emprenedores i empresàries. Allà vaig parlar amb la primera dona sobre protecció de dades que no sabia ni com explicar-li. Va ser... I llavors vaig veure que aquesta part era molt, molt interessant i també que tenia l'oportunitat de trobar-me amb un grup d'emprenedors i empresaris. I llavors es va fer també un esdeveniment d'aquest tipus per emprenedors i per autònoms a Caldes, si no recordo...
0: Aquí, Caldes nostre?
1: No, al Caldes vostre, el meu.
0: Caldes de Malavella?
1: Caldes de Malavella, em sembla, si no recordo malament. I allà vaig conèixer una noia que era traductora i estàvem parlant i va ser així com vaig trobar la meva primera clienta. Sí,
0: i aquesta no s'oblida mai, eh?
1: No, i a
0: aquella
1: més...
0: que confia en tu quan no hi ha res, eh?
1: Exacte, i a més em va agradar molt perquè és una noia jove, també amb un emprendiment complicat amb això de la IA, que és la traducció. Estava fent una pàgina web i seguim en contacte. Jo segueixo en contacte amb tothom. Uh-huh. En seguim per LinkedIn, anem parlant. De vegades, no? On vas? Ah, doncs mira, a Mataró hi ha un esdeveniment.
0: Jo dono procuro... fe que ho fas molt. Dono fe que ho fas molt. Sí,
1: mantindre.
0: Sí, sí.
1: Mantindre.
0: Però tu que tens una xarxa tan gran, Sandra, com ho fas? Com t'organitzes perquè això es doni? Aquest contacte permanent amb tothom, perquè jo sé, vull dir, jo que estic amb tu a grup, sé que ho fas i sempre penses en informar, en això, en l'altre, molt generosa també amb la informació.
1: Doncs justament és la generositat. Generositat, perdona, moltes gràcies. Sí, perquè tots som empresaris i empresàries, tots estem en la mateixa situació i llavors jo vaig veient que es van penjant coses a LinkedIn, per exemple, o a xarxes socials. I jo de seguida...
0: Comparteixes.
1: No, un like, un compartir... I això també dona peu doncs, a xerrar i a continuar veient, no, doncs, aquestes persones, mantindre el contacte. El mateix per grups de WhatsApp i anar pensant, no? Jo de vegades vaig veient, no?, que fan un esdeveniment interessant i no l'he organitzat jo, però sí que penso, doncs mira, doncs potser a la Núria li podria interessar, no? Mm. I quan he vist que tu, Núria, per exemple, venies a Mataró, jo sóc la primera. Trobo que és...
0: En aquella trobada que afegem, no?
1: No? Ha de ser així.
0: Sí, sí.
1: De ser generós i llavors després, de mica en mica, doncs ja...
0: Sí, t'he de dir que ara que ho comentes en aquell esdeveniment que, bueno, que em van convidar a ser ponent... La veritat és que em va fer molta il·lusió que vinguéssiu, perquè, clar, jo en aquell entorn no coneixia quasi ningú i de sobte vau ser com el meu anclatge, no?, de dir, ostres, almenys les conec amb elles, no? I va tant. Ser... Sí, la veritat és que sí, aquestes coses queden molt i fan, bueno, generen molt vincle.
1: I tant. I nosaltres tampoc no tenim l'oportunitat de veure'ns, no?, habitualment, i clar, si vens al Maresme, doncs jo naturalment, si puc, m'organitzo per...
0: I aquí estàs, no? També ajudant també a engegar aquesta tercera temporada de Líders. Escolta, has tingut algun moment de ai, mare, on m'he ficat?
1: Això és cada dia.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. No és fàcil, però has d'intentar veure la part positiva. Jo el que no vull és sempre pensar en la part econòmica, perquè és que si no és molt difícil. I has d'intentar gaudir. Però sí, cada vegada és com, mare meva. Jo crec que és inevitable per tothom, fins i tot. I també quan treballes en una empresa, també, no? No? De vegades et dius, ostres, on m'he ficat? Yeah. Bueno, de fet, aquesta escola... no, que em va contactar la darrera, que em van acomiadar, van tancar.
0: Ah, van acabar tancant.
1: Van acabar tancant. Van fer, sí, va ser, van sortir fins i tot a les notícies. On m'havia ficat? Mare meva. Bueno, però no se sap.
0: Bueno, potser allò va ser el pas intermedi, no? Intermig, per fer el que estàs fent ara. I hem parlat molt de xarxa nosaltres, que de fet ara sí que m'agradaria, no?, parlar d'aquest tema que a mi saps que m'encanta,
1: sí.
0: Que és el que més t'ha ajudat també a obrir portes en aquesta etapa.
1: A obrir portes? Doncs sí, justament ha estat... quan jo treballava, jo tenia 200 contactes a LinkedIn. De fet, tenia 199. Tots eren professors. I tenia poc contacte, doncs, amb autònoms, amb altres empresaris. Llavors, quan vaig començar, primer que estàs sol i després que no coneixes a ningú. I llavors... anar a esdeveniments, mantindre el contacte, i l'altre dia que també ens vam trobar, no?, que ens vam trobar amb un esdeveniment de Santa Susana, ja quan arribes, jo m'he fet autònoma el mes d'octubre-novembre, ja la gent ja et reconeix, vull dir, ja és una altra, no?, i fa molt de goig, de dir, oh, uau, conec a molta gent, i no només persones que et podrien recomanar o que podrien necessitar, doncs, els teus serveis, sinó que també que tu pots necessitar com a autònom. I aquí la xarxa és molt important.
0: Sí, en aquest esdeveniment de Santa Susana jo vaig pensar, mira, la vaig, si Déu vaig, no em coneixerà ningú. I és veritat que llavors vaig pensar, ah, doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la gent que ja anem coincidint i...
1: Tots professionals, no?
0: I sobretot amb aquesta capacitat d'obertura, no? Sí. De dir què fas i qui ets. Perquè nosaltres formem part, les dues, de BNI.
1: I tant.
0: De diferents grups, de diferents regions, però aquí estem fent xarxa. I possiblement, jo, sense dubte, és potser... l'organització que més xarxa m'ha ajudat a crear arreu del món, no?
1: Sí,
0: no sé tu com has viscut aquesta experiència.
1: Va ser molt maca, perquè no sé si recordes una altra anècdota.
0: Quan ja dius anècdota pateixo, dic, ai, mare, a veure...
1: No, però totes bones. Nosaltres ens vam conèixer per LinkedIn, sí. La Núria i jo, per LinkedIn.
0: Ai, ai, ai.
1: I llavors la Cristina, sí, em va contactar i em va dir, la Núria m'ha dit que potser t'agradaria vindre a BNI. I jo ja havia sentit parlar de BNI, però a BNI cal que et convidin, no? I llavors vaig pensar, que bé, em conviden. I, per fi, algú em convida, i vaig anar molt contenta.
0: Al nostre grup,
1: no?,
0: de Barcelona.
1: Al vostre grup de Barcino. I vaig flipar. O sigui, l'organització, la relació, em va agradar moltíssim. I llavors jo vaig pensar, d'acord, això és per mi, però jo Maresme a tope.
0: Sí, sí.
1: I llavors sí, sí. Tu coneixes a la Ingrid Lenz.
0: Hombre!
1: I llavors és que és una xarxa, no?
0: La Ingrid,
1: no?,
0: també ha vingut aquí, també és d'aquí.
1: Tu vas parlar amb la Ingrid Lenz va parlar amb el David Igea em va contactar, i just obrien un grup a Arenys de Munt, i va ser una mica així com va, no?
0: I a més, però això pot ser en qüestió d'hores, vull dir, no us penseu que això va passar una setmana ni tres, Això potser en qüestió d'un dematí ho vam tenir llestit, això.
1: Que és molt maco, vull dir, que és així com funciona la xarxa, no? Tu parles amb algú, necessites el que sigui, i hi ha persones que estan pensant en com ajudar-te.
0: Sí.
1: I de sobte reps un missatge i molt generós, és que és el que et deia.
0: I llavors et van convidar al grup d'Arenys de Munt.
1: Vaig anar a Arenys de Munt, allà em vaig trobar també molt maco, és que tot ho trobo, totes les experiències que són, no?
0: Jo
1: les trobo totes molt maques, perquè va ser la primera reunió, els dos dies vam fer com un dinar de grups del Maresme, que vaig pensar, quina sort que tinc, quina casualitat, vull dir, m'ho vaig passar superbé, vaig trobar un munt de gent. De fet, allà també allò ben ahir funciona, doncs, amb recomanacions, no? I allà mateix, doncs, va haver un noi que em va demanar ja, doncs, protecció de dades, I sobretot per estar sola, però trobar-me amb una xarxa d'emprenedors que són del Maresme, amb qui pots parlar, amb qui pots compartir, em va agradar moltíssim. Després aquest grup no va acabar de funcionar, diguéssim, però també estaven obrint un grup a Mataró, Martalent, i gairebé tots els membres, no, ens vam, no, vam anar a Martalent, que també va ser molt maco, perquè va coincidir que feien el que es diu el llançament del grup, que és, no, com,
0: sí, sí, com la inauguració, diguéssim, sí, sí.
1: I molt bé, o sigui que puc dir que vaig ser dels primers membres d'aquest grup de talent. Ara som 30 empresaris i ens ho passem molt bé.
0: Bueno, i he de dir que jo he portat amigues meves del grup de Mataró,
1: sí,
0: i que de fet casualment avui hem parlat d'una que possiblement pugui col·laborar,
1: sí,
0: amb tu, és a dir, al final,
1: Noelia,
0: estem,
1: sí,
0: tots connectats.
1: I tant.
0: Doncs que sàpigues que de fet nosaltres obrim grup a Caldes de Montbui, que Caldes de Montbui tindrà un grup també de BNI, esperem connectar-nos també amb tota la gent del Maresme, Granollers també en tindrà un, i l'any que ve obrirem a Llinars. La idea és fer també un triangle, no, d'èxit i d'empresarial al Vallès Oriental, que el puguem connectar també amb l'eix comercial del Maresme, amb qui tenim molt bona relació.
1: I
0: en
1: tant.
0: Realitat, bueno, la prova està que estem aquí, som veïns, i la veritat és que hi ha molta gent que o viu al Maresme i té interessos comercials al Vallès Oriental, o al revés. Llavors, sí, em fa molta il·lusió dir que el dia 1 d'octubre farem la primera presentació informativa aquí a Caldes, o sigui que la veritat és que estic supercontenta de també poder compartir-ho avui amb tu,
1: molt bé.
0: Perquè jo ja saps que hi crec molt amb BNI, que fa 6 anys que sóc aquí, no, que sóc a la xarxa i que crec que doncs, podem fer moltíssim més coses.
1: I això és una de les coses que jo també doncs, m'he adonat quan comences, que són les persones veteranes, no? A qui hem d'agrair perquè van fer una feina abans que tu, i quan tu comences ja et trobes doncs,
0: sí, el camí fet, no?
1: Exacte. I persones que de seguida et demanen, és que m'agrada molt aquesta pregunta de BNI, doncs, com et puc ajudar? No, quan m'ho van demanar per primer cop em vaig quedar una mica com... Uau!
0: Sí. De veritat? Ai, mare, no? Ai, mare, on m'he ficat.
1: De veritat? Se suposa que sóc jo qui t'ha d'ajudar, no? Però no. Com et puc ajudar? Em va agradar moltíssim.
0: Sí, jo ara he estat 3 dies també en una formació de Level Up i ells mateixos es feien la conya, diu, som sectaris. Pensava, doncs nosaltres ni t'imagines, no? De fet, ens hem trobat 8 allà, que vam coincidir a diferents grups i allà estem amb una foto orgullosament BNI tots, no? Així que sí, jo també estic molt orgullosa de formar part d'aquesta organització i gràcies a això també ens coneixem nosaltres. Escolta, parlem de seguretat professional.
1: A veure.
0: Què ha canviat en la teva manera d'entendre la seguretat dintre de la feina?
1: Clar, la seguretat aquí és quan tens una nòmina mensual, això vulguis o no, doncs sí, et dona molta seguretat. I llavors, quan treballes com a autònom, crec que per mi i per tots els autònoms aquesta és la part més difícil.
0: Sí, de totes maneres, fixa't, jo també pensava això i una vegada vaig anar amb una xerrada i deia, bueno, seguretat, t'acomiaden i s'ha acabat.
1: Esclar. Mm.
0: Què passa? Que sí, mentre no t'acomiaden, la veritat, el patiment de l'autònom sol és,
1: sí,
0: molt aquest, no? El cobrir despeses, els impostos, no?
1: Els imprevistos.
0: Sí, els imprevistos. Sí.
1: Com tot, té la seva part positiva i la seva part negativa.
0: I escolta, de què et sents més orgullós encara que des de fora potser no es vegi?
1: Doncs... de ser venedora, que no sóc, i de ser comercial, que tampoc sóc. Vull dir...
0: Bueno, jo crec que la gent que et coneixem no estaríem massa d'acord amb això, eh?
1: Et poses... Vull dir, és maco també de posar-te en una situació, no?, d'incomoditat, vull dir, perquè no és la teva formació ni la teva experiència, i de veure que ho pots fer. L'altre dia també estàvem parlant amb el nostre grup, no?, de quin és el millor consell que et van donar. A mi em van donar un consell que no vaig seguir i els hi vaig parlar d'això, que em van dir, tu has de ser una cabrona.
0: Ai, vols dir?
1: Si es pot dir això a la ràdio.
0: Bueno, mira, ja està.
1: I llavors
0: ja està
1: és, just, és just el és just el consell que no he seguit. No, tu has de ser tu mateix.
0: Uh-huh.
1: Perquè
0: Si, no la... si ho ets, ja se't veurà, no?
1: Exacte.
0: Que ja se'ls veu, sí, no?
1: Exacte.
0: Algun, sí.
1: Clar que tots volem, no sé, clients, clar que tots volem vendre, clar que tots necessitem facturar, i tant que sí, però mai per sobre, no? No, dels teus clients, i mai per sobre teu.
0: I jo crec, Sandra, que el secret també del teu èxit és aquesta coherència entre, d'alguna manera, el que jo veig, no? El que escolto, i també el que vens, perquè vens seguretat, vens protecció. Nosaltres, a la meva empresa, tenim la protecció de dades amb tu, i és molt coherent el procés que hem viscut amb com tu ets, també. No? Aleshores, jo no crec que ja faci falta. Potser fa uns anys sí, crec que aquesta manera d'actuar ja no fa falta avui dia. No? Que ara potser valorem una altra cosa.
1: Més agressiva. No?
0: Sí, jo crec que ara ja tot això ja no, ja no es porta tant. No?
1: I tant.
0: Que jo, per exemple, que sobretot agraeixo molt és quan m'ho posen molt fàcil. Mira, no, a mi no m'atabalis. No? Que, ja està. Llavors, tu tens aquesta habilitat. Ho fas tot molt fàcil, t'ocupes de tot, llavors és... bueno, cadascú el seu, no? Jo crec que això és molt bo i fa, jo crec que és molt coherent amb el teu estil.
1: Moltes
0: no,
1: gràcies,
0: de... sí.
1: El mateix per tu.
0: Bueno, escolta, ara que coneixes les dues realitats, què li diries a algú,
1: sí,
0: que surt, perquè hi ha molta gent que també arriba a la crisi dels 50, bueno, jo la vaig passar, però i volem fer un canvi,
1: sí,
0: no? Perquè jo conec gent que de sobte es replanteja tota la seva vida. I jo he viscut, amics meus, que potser s'han replantejat la vida, han volgut fer un pas endavant i quan han vist, ui, espera, han reculat i han tornat, no? Què li diries a la gent que realment pues, està en una empresa, en una seguretat, el que diem, encara que sigui una falsa seguretat, sí, i vol emprendre?
1: Penso que la primera cosa és trobar... Jo el primer que faria és parlar amb una persona financera, amb un comptable, fer bé els números... Perquè emprendre no és com, ah, vinga, va, demà començo, no, deixo la feina i començo i vinga, va, tralala, perquè la meva idea és molt bona, segur que funciona. Si ho fas bé, una bona planificació, i vas a entitats, perquè als ajuntaments, segurament aquí a Caldes, també hi ha una oficina, no?
0: I tant.
1: Per ajudar-te, per donar-te consell, per fer l'assessorament, per fer números, per parlar amb els bancs, si et cal, no?, financiació... i envoltar-te d'altres emprenedors i empresaris i començar doncs, a buscar informació. Perquè,
0: sí,
1: per sort, ens donen moltes eines dins de les institucions.
0: Sí, jo moltes vegades, quan m'he trobat algun cas així, jo li dic, mira, jo des de l'experiència, i depèn també de l'edat, no és el mateix tenir 30 que tenir 50,
1: sí,
0: les coses com són. Jo sempre dic, hosti, compagina un temps, no? O sigui, que et doni una mica de seguretat.
1: Sí.
0: No és que tinc que posar focus, espera. No? Que t'apreten les sabates és molt incòmode, eh? I quan hem passat això dius, moment, no? Que l'emprenedor kamikaze de deixar-ho tot i vés a por tus sueños, això, escolta, jo crec que també això ho hem d'anar desterrant una,
1: sí,
0: mica, no? Vam tenir la Montse Pellicer, també una coach d'aquí de Caldes, i també parlàvem d'això, no? De que moltes vegades s'havia prostituït molt aquest missatge de sigues feliç, deixa-ho tot i... Bueno, un moment, no?
1: I
0: deus
1: tant
0: a terra.
1: Si tu vas, per exemple, a Barcelona Activa, doncs ja tenen, no? Persones que t'ajuden, que et donen assessorament. Jo vaig anar a l'oficina comarcal del Maresme, a Mataró, al teu ajuntament, vull dir... Sí, estem sols, però també hi ha un... Ja, xarxes, no?
0: Sí.
1: Un altre cop les xarxes.
0: Però t'has de bellugar,
1: sí,
0: és el que diem. Si et bellugues, hi han moltes coses que et poden ajudar.
1: Fins i tot jo, doncs, a l'oficina comarcal del Maresme em vaig trobar amb un grup de dones emprenedores empresàries de 50 anys. Era un programa especial del Maresme que crec que es fa doncs, en altres llocs del territori i... per mi també doncs, va ser un moment, no?, molt, molt maco per compartir, perquè al final és que tenim els mateixos problemes o no, les mateixes necessitats.
0: Sí.
1: I va ser doncs, el meu començament. Jo no vaig començar venent, no, vaig començar...
0: Aprenent,
1: sí.
0: Nosaltres tenim la sort també aquí a l'Ajuntament de Caldes, tenim a la Roser Xalabarder, la regidora de promoció econòmica, i tenim un departament de promoció econòmica superpotent.
1: Fantàstic.
0: També. Fantàstic. Que de fet fan moltíssimes coses i hem tingut gent que ha sortit de programes d'ells, els hem tingut aquí a la ràdio i la veritat és que fan una tasca
1: molt, molt bona.
0: Molt bona, sí,
1: molt bona.
0: Molt bona.
1: I si et recomanessin, jo crec que si et diguessin que, no, que li has de donar una volta al teu emprendiment, doncs has de, sempre has d'escoltar, no?, aquestes persones que tenen més experiència, perquè si t'ho diuen és per ajudar-te.
0: Bueno, i perquè sobretot han vist molts de casos, no?
1: I tant.
0: Molts de casos. Escolta, Sandra, ara per anar acabant, a mi el que sí que m'agradaria és com te poden trobar, sobretot, quins són els teus productes estrella, no? Mm-hmm. I com te poden trobar per si volen parlar amb tu? Perquè sé que em costa que estàs obrint xarxa cap aquí, cap al Vallès Oriental, també una mica per això la visita a Caldes.
1: Sí.
0: Així que tu mateixa.
1: Doncs a mi ara mateix el que millor em funciona és el boca a orella, però jo tinc la meva pàgina web a LinkedIn, no? Per Sandra Gobó.
0: Bueno, espera, Sandra Gobó ho dius molt fàcil. Sí. Jo a vegades poso les S on no toca. Lletregem,
1: sí. Lletregem. És la Gobeaux, uh-huh. El segon cognom, Díaz, aquest és més...
0: És que clar, té més glamour el de la teva mare, però l'altre era més pràctic.
1: Més sí. Fàcil. Ara ja, doncs, de 199 contactes, doncs ara ja tinc gairebé 4.000, no?, a LinkedIn. El nostre producte estrella, doncs, és la protecció de dades. M'he trobat que també... molt maco, tot s'ha de dir, nous emprenedors que quan comencen doncs necessiten, no?, l'assessorament per la protecció de dades, tant si ets autònom com si també ets un autònom que farà una ASL, i també he tingut la sort de participar doncs amb aquests nous emprendiments d'uns quants clients i m'agrada moltíssim, molt molt maco. També fem els textos legals a les pàgines web. Llavors també doncs, aquest perfil, no?, d'autònom o nou autònom que té la pàgina web, l'avís legal, les cookies, i després hi ha per empreses que tenen treballadors doncs, els protocols, protocol per previndre l'assetjament laboral, el protocol de desconnexió digital, i ara jo, després de també la meva experiència, una part que he descobert són els plans d'igualtat. Tot el que té a veure doncs, no?, amb les dones, amb el lideratge, són obligatoris, però encara no hi ha consciència.
0: Però arribarà.
1: Potser hi ha 8.000 i pico empreses a Catalunya que tenen això, 50 treballadors o més, i el pla d'igualtat només el tenen 2.000 i pico, vull dir, encara menys de la meitat.
0: Bueno, s'ha d'anar conscienciant, no?, i fent aquesta tasca. Sandra, per acabar, digue'ns una frase abans de finalitzar el programa.
1: Una frase de...
0: Que vulguis, que t'agradi a tu o que t'inspiri o... No sé, ara t'he deixat en blanc. Ara no hi comptaves, amb... això?
1: No. Fes el que t'agrada.
0: Fes el que t'agrada i disfrutar amb el que...
1: I tant.
0: Molt bé, tant, doncs ara sí...
1: Moltes gràcies.
0: Sandra, moltíssimes gràcies per compartir aquest tros de la teva vida amb nosaltres.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Per explicar-nos les decisions, els aprenentatges i tot el que hi ha al darrere del pas de treballar a l'empresa privada a construir el teu camí com a empresària. Avui hem obert la tercera temporada de Líders amb una conversa que ens convida a mirar el nostre propi moment professional, a preguntar-nos on som, què volem i quines decisions tenim pendents. A vosaltres que ens escolteu, us deixo una pregunta. Hi ha alguna conversa amb vosaltres mateixos que fa temps que aneu ajornant? Potser avui és un bon dia per començar-la. Gràcies per ser a l'altra banda i per estrenar temporada amb nosaltres. Gràcies també a Ràdio Caldes i a BNI Vallès Oriental per fer possible aquest espai. Ens retrobem la propera setmana amb Líders, amb més persones, més preguntes, més històries que mereixen ser escoltades. Fins dilluns vinent.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tens ganes de festa major?
2: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. L'any davant és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
1: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
3: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
1: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
4: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
5: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
6: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
7: Són tres horetes que venim aquí, doncs, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
1: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar la Festa Major 2026. Perquè a Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Està la fiesta molt maca.
0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
9: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
10: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
11: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
12: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
13: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
14: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
15: Es maten a totes.
14: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
16: Ara pujarà el preu de la llet.
14: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
17: Queda un any, un mes i 13 dies.
18: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
19: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20, al punt de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I un avís en matèria de transport públic. A Barcelona, els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà. Ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun núvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
1: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales, en los términos en que la aprobaban, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver, y por lo tanto están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, esto es de una simplicidad absoluta, lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
1: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir, i si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia, i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco, pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces aquí puede todavía haber alguna escaramuza más, ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley. Con lo cual, esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y, por lo tanto, ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
1: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
4: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. El caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo, por la forma en que esta entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia.

0: aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
1: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
1: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
4: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
5: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home

0: A l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
1: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
0: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa.

0: Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
1: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espar Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
3: Tenía muchas ganas ya de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
4: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No tengo ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
0: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
5: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
6: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
5: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
7: desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
5: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
9: De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provitola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui, un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
9: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
11: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
11: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
13: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
11: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
9: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
14: Bon dia.
9: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec? Com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
14: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem, doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
9: En tot cas,
14: des
9: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
14: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim en PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples, i per tant aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
9: Ramiro
14: Gil, la solució és clara.
9: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
14: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA, en ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
9: Però aniran als tribunals o no?
14: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
9: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
14: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
9: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
15: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
16: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit d'urgències.
15: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
9: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
17: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
18: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
19: Normalment agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
20: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu, aquesta parada ja es veu que està rebentada.
17: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
9: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
2: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
21: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
9: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gottfriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones agènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en Xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a la 2 entre Abrera i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de la T7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat els túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà amb fred precisament.
5: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al Camp de Tarragona, a l'Ebre, i amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir, i al matí està despertant també, i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nuvolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i quatre núvols que s'aniran enganxant a la costa de la Selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols, poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica, de fet comença aquesta matinada a les 2 i 5 del matí aproximadament, i demà justament entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
1: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre i dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellver.
6: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
7: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
6: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
8: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són un quart de nou. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat.

0: és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
1: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
3: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, el Notícies en Xarxa.
4: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut, i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
5: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
3: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris, en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena setmana de la Mercè, i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui avui, amb el dia sense cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia, Elena. Bon dia.
3: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
6: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici, I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grup de descanso

0: Y por lo demás, en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de les 35 hores en 3 anys, i per lo demés és un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78, és un bon acord pels treballadors.
1: Quan s'hauria de tancar doncs, aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn? Digui.
0: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara s'han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
1: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
0: A les 9 del demà, ara, a les 9, d'aquí mitja hora.
1: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
0: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenen que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga, i jo crec que la gent ho verà que serà un bon acord, jo crec que sí.
1: Per tant,
0: però s'ha de fer l'Assemblea.
1: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiplau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
0: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no donen el vistiplau, no anirà més vagues.
1: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
0: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
1: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies i bon dia a vosaltres.
1: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames, que s'han declarat cap a la una de la matinada, i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
2: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
3: 18 anys, Peña, que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. En 5 minuts ens plantarem a 8:45 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau, i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
4: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
5: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
4: Si ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
6: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
4: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que l'alvocat és una de les fruites més nutritives i saludables que hi ha? Tot i que sovint s'associa amb menjars greixosos, l'alvocat és un aliment ric en greixos saludables i nutrients essencials. Una porció de 100 grams d'alvocat conté aproximadament 160 calories i 15 grams de greixos saludables, com ara àcids grassos monoinsaturats i polisaturats. Aquests tipus de greixos són beneficiosos per a la salut del cor i poden ajudar a reduir el colesterol. L'alvocat també és ric en fibra, vitamines i minerals. Una porció de 100 grams d'alvocat conté al voltant del 20% de la quantitat diària recomanada de fibra, així com vitamina K, àcid fòlic, vitamina C, potassi i magnesi. També conté compostos antioxidants i antiinflamatoris com ara carotinoides i flavonoides. Aquests compostos poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques com ara malalties del cor, diabetis i càncer. Encara que l'alvocat és sovint utilitzat en preparacions culinàries com el guacamole, també es pot utilitzar en una àmplia varietat de platerets, com amanides, sandvitxos, torrades i batuts. En resum, incorporar l'alvocat a la dieta pot ser beneficiós per a la salut del cor, la reducció del colesterol i el risc de malalties cròniques.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
3: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
5: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que fa que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, suara en titulars, a partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment, seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
4: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
3: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
6: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
7: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
6: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
8: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
6: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
3: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem. Aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora. Un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la 1 de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet no fa gaire estona, de fet d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
9: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
3: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
10: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
11: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnosi compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
10: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
3: 8:45, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz-Tribó, de Targa Televisió.
12: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell, uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. Remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
13: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós, però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
12: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
3: Thank you. I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
3: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
14: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última vegada que els verdinegres van aixecar un títol.
15: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
16: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
14: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
17: Tenía muchas ganas ya de venir, también eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
14: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també el Mundial de 2030.
18: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol, me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar, ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
14: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco n'és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club gracienc explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
3: A veure si
14: funciona.
3: Això mateix. Gràcies, Cristina.
14: Vinga,
3: fins
14: que
3: demà.
14: Vagi bé.
3: I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
19: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
20: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
19: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
0: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
19: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
3: El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
21: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
22: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
21: Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
23: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veurem ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, i com la poesia.
21: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
3: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context justament polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Amb aquest pas doble ens acomiadem. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: La xarxa. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Oh, es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
13: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha actualment al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir el proper octubre una convocatòria nova per ampliar amb 100 places noves el nombre de famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ena d'instal·lacions fotovoltaiques de la Cel que hi ha al municipi. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa un 54% més del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona en comparació amb les dades de l'any passat. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sant Manat i de Caldes amb un total de 183 hectàrees calcinades entre els més destacats d'aquest 2026. Els castellers de Caldes ens han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a Lezo, a Guipúscoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Castellet Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça el dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabat l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4, en els quals van mostrar la senyera i la icurrinya. També van fer un castell de germanament, un 4 de 6 en què hi van participar castellers de la colla de Donosti, que va fer una actuació amb castells de la gamma de 5. I acabem amb el temps. Després d'un dilluns marcat pel sol i per una calor intensa amb temperatures al voltant dels 34 graus, avui hi haurà un lleuger descens dels termòmetres. La mínima se situarà al voltant dels 22 graus, mentre que la màxima rondarà els 28 graus. Tot i que al descens encara tindrem un ambient força càlid per aquests dies. Durant el matí i les primeres hores de la tarda dominarà el cel serè i el vent serà fluix. A la tarda i al vespre es mantindrà la mateixa situació sense canvis destacables. De cara a demà dimecres continuarà el temps estable i assolellat amb una nova baixada lleugera de les temperatures. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tens ganes de festa major?
2: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
1: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
3: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
1: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
4: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
5: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
6: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
7: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
1: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè a Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hasta la fiesta muy maja.
1: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada? No és gratuït, això?
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 2:15 a 7 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
2: De debò que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, però dissimuli.
1: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: 2 de bastos i 4 d'espases. Vaya merda.
5: La cartera, una notificació d'Hisenda.
6: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
7: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Som dimarts i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant 3 hores ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 22 de setembre, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs a primera hora, de 9 a 10, després de la presentació del sumari i de l'editorial, les paraules del dia, les que ens surten de dins i ens connecten amb la comunitat i amb el món que ens envolta, doncs seguirem o viatjarem en el temps amb tal dia com avui per recordar què diu la història i repassar doncs, dies temàtics i efemèrides. I si pot també recordar una mica la música que hi era a lo millor fa 50 anys. A continuació, entrarem a la secció dedicada als consells i recomanacions d'Albert Trobalón, un espai per parlar de mascotes, de com tenir-les ben cuidades i també de consells per a la llar, perquè estigui neta, segura i habitada només per les persones que han de ser, no per insectes ni altres visitants inesperats. Serà el moment de l'Albert, de l'Agri. Seguidament, a l'hora del cafè de 10 a 11, conversarem amb Núria Soler, presidenta dels Castellers de Caldes, i amb Pau Dudecula, cap de la colla. Parlarem de trajectòries, d'activitats recents i d'aquest vol fora de Catalunya que fa uns dies doncs, han fet, no? I les ha portat a l'ESO, al País Basc. I a la tercera hora, d'11 a 12, ens acompanyarà la doctora Pilar Loncan i persones vinculades a Tuvivi, una associació, a Tuvivi vol dir Associació de Tumors de Vies Biliars, una entitat única a l'estat espanyol especialitzada en l'atenció i l'acompanyament del calangiocarcinoma, em costa una mica, que és un carcinoma de vesícula biliar, i també els tumors de l'ampolla vàter. Parlarem de l'entitat, de la seva feina i de les accions més immediates. I ara, com ja hem avançat en un principi, és el moment de les paraules del dia, d'aquest dia, dimarts 22 de setembre de 2026.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
2: La violència dels desnonaments, la vergonya que ja no podem tolerar. Aquest és el títol de l'editorial. Hi ha dies en què el calendari ens parla de mobilitat, de carrers sense cotxes, de ciutats més sostenibles. I al mateix temps, la realitat ens recorda que hi ha persones que no tenen casa,

0: es va executar un altre desnonament, una dona amb un 36% de discapacitat per salut mental, doncs podem dir que una protesta pacífica, una exalcaldessa asseguda a terra, Ada Colau, braç a braç amb el sindicat de llogaters i l'oficina d'habitatge de Gràcia, intentant evitar que una persona vulnerable fos expulsada de casa seva. I la resposta va ser violència policial extrema. La Brimo, arrossegant persones una a una, Ada Colau apartada a la força i el desnonament executat. Avui és el dia sense cotxe i som en plena setmana de la mobilitat. I sí, és important parlar del carrer, de carrers més tranquils, de ciutats més saludables, de sostenibilitat, però hi ha una cosa que és molt més important que tot això, el dret a un habitatge digne. No podem celebrar carrers sense cotxes mentre hi ha carrers on la policia arrossega persones vulnerables per treure-les de casa seva. No podem parlar de sostenibilitat mentre hi ha vides que es trenquen perquè no tenen un sostre. No podem parlar de futur mentre hi ha persones que no tenen present. El dret a una casa no és un luxe, no és una opinió, no és un debat, és un dret fonamental. I quan un país permet que aquest dret es vulneri, quan tolera que la violència entri per la porta de casa, quan accepta que la fragilitat d'una persona sigui ignorada per un fons propietari, per un jutjat o per una actuació policial, aquest país ha traspassat una línia que no es pot traspassar. Avui el calendari diu una cosa, la realitat en diu una altra. I nosaltres, des d'aquesta plaça pública que és el Fòrum, no podem ignorar cap de les dues. Però tampoc podem callar, perquè la mobilitat és important, però la vida ho és més.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
0: I deixant reposant aquesta denúncia que ens interpel·la a totes, obrim ara la finestra del calendari. Comença tal dia com avui. I avui, com ja hem dit diverses vegades, és dimarts 22 de setembre. Ja hem viscut 264 dies d'aquest 2026 i en queden 101 per tancar-lo i obrir un nou cicle. El Santorà ens porta noms que avui ressonen, que podem dir que ressonen, no? Santes Emèrita i Salaverga, i els sants Maurici i Silvà. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I com sempre, aquest dimarts ve carregat de dies temàtics que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Avui celebrem el Dia Sense Cotxe, el Dia Internacional del Min, el Dia Mundial de la Narcolepsia, el Dia Mundial del Rinoceront. Estem, per això, també a la Setmana Europea de la Mobilitat i en la Setmana Internacional de les Persones Sordes. Pel que fa al Dia Mundial Sense Cotxe, doncs és una jornada que ens convida a deixar el vehicle aparcat i repensar com ens movem. El cotxe ens facilita la vida, sí, però l'excés de trànsit incrementa la petjada de carboni i la contaminació i el soroll. Avui se'ns anima a caminar, a pedalar, a fer servir el transport públic, encara que sigui només per un dia. A vegades, un petit canvi ens fa descobrir que hi ha maneres de moure'ns que ens porten o ens aporten més salut, més calma i més consciència. Dia Internacional del Min, una celebració nascuda en homenatge a Marcel Marceau, impulsada pel Min francès Jean-Bernard Laclot. Des de l'any 2011, mins d'arreu del món omplen carrers, teatres i places amb festivals, performances i homenatges. Un art que parla des del silenci, però que diu molt, molt més del que sembla. Pel que fa al Dia Mundial de la Narcolepsia, que també avui se celebra, doncs dic que és un trastorn neurològic crònic causat per la manca d'hipocretina, que altera els mecanismes del son i la vigília. Provoca somnolència diurna extrema, cataplegia, malsons, al·lucinacions i dificultats per dormir. Una jornada, doncs, per donar visibilitat a una malaltia que afecta la vida de moltes persones i famílies. I ara direm, doncs, que també és el Dia Mundial del Rinoceront, una efemèride que per recordar que aquest animal majestuós, quasi prehistòric, està en perill.

d'extinció per la caça furtiva i el tràfic il·legal de les banyes, de les seves banyes. Avui es reivindica la protecció d'una espècie clau per a ecosistemes i la necessitat de reforçar lleis i sancionar per evitar-ne l'extinció. Pel que fa a les efemèrides d'un dia com avui, 22 de setembre, doncs podem recordar que l'any 2011 milers de persones es manifestaven en diverses ciutats de Xile, com Santiago i Concepción, contra la negativa del govern de proveir educació gratuïta. L'any 1998, l'huracà George va arribar a la República Dominicana, arrasant i causant la mort de més de 600 persones i molts danys materials. L'any 1997 va destacar la massacre de Bentala, a 15 quilòmetres al sud d'Alger, a l'Algèria, i on més de 400 persones van ser assassinades en poques hores. El grup islàmic armat GIA es va responsabilitat d'aquest fet. L'any 1994 es va estrenar la sèrie televisiva Amics Friends als Estats Units, la que es va convertir en una de les sèries més reeixides de tots els temps. El 1991 es van mostrar al públic per primera vegada els manuscrits del Mar Mort a la biblioteca Huntington de Los Angeles, als Estats Units. L'any 1980, aquí destaca que les tropes iraquianes van invadir l'Iraq, va invadir l'Iran, cosa que va començar la guerra entre els dos països. L'any 1975, Sarah Jane Moore va intentar assassinar el president nord-americà Gerald Ford i va ser detinguda per un mariner anomenat Oliver Sipple. El 1914, en el marc de la Primera Guerra Mundial, el submarí alemany U-9 va enfonsar altres tres vaixells britànics en tres hores. Això va ser a prop de la ciutat d'Ostenda, a Bèlgica, confirmant que com era de poderós un marí com arma de guerra. L'any 1862, el president Abraham Lincoln va pronunciar el discurs d'emancipació als Estats Units per evitar la secessió del sud i preservar la unió dels estats. I acabarem a l'any 1962, en què Otto von Bismarck és nomenat president del govern d'Alemanya i es va reservar, a més, el Ministeri d'Afers Estrangers. I amb aquesta mirada del passat fem una incursió en la música, només per parlar d'una música, i això farà 50 anys, un tal dia com avui, un 22 de setembre, i aquí doncs vibrava una cançó, una peça, que va escalar fins al número 1 i que encara avui és sinònim d'energia, ritme i funk, en estat pur, podríem dir, no? I sonava a tot arreu i per això avui la recuperem. I la recuperem abans de passar a la sessió que ara ens arribarà, no? És aquest, després d'aquest viatge per la història del passat i també per la música, que ens ha fet moure una mica l'esquelet, doncs aterrem de nou al present. I és el moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Doncs perquè ara ens arriben els consells de l'Albert de l'Agri. Amb Albert Trovalón.

0: això. Què tal? Ah, he escoltat una cançó, res, vull dir, sí. Precisament jo t'he anunciat a tu, després, o sigui, mentre escoltaven aquesta, o quan començava aquesta cançó, de fa 50 anys, jo no sé si tu, bueno, és jove, vull dir, però no sé quin, que, si en aquell moment ja també escoltaves les músiques.
1: Sí, ja la conec, ja.
0: Doncs això, després d'aquest viatge musical, no?, que ens ha posat les piles a terreny, en un terreny, diguem-ne, avui menys glamurós, sí. Perquè avui ens parlaràs d'unes veïnes que ningú vol a la casa, les paneroles.
1: Sí. Avui tenim un convidat molt especial al programa. Sí.
0: Sí. Són aquests insectes indesitjables que veiem pel carrer, que ens fan fer un bot quan apareixen i que de vegades també entren sense que vulguem a casa nostra.
1: Es conviden elles soletes.
0: Sí, se conviden totalment, sí. I a més, vete a saber per on les veuràs, eh?
1: Normalment de nit, també.
0: Sí, no, això és veritat. I quan hi ha llum, justament...
1: Llavors
0: no,
1: fugen.
0: No. Sí. És com de dia. Mm-hmm. No és, tot i que avui dia les pots veure també, de dia, pel carrer, em refereixo.
1: Sí, si les veus de dia, aquí ja tenim un problema més greu.
0: Exacte.
1: Perquè vol dir que les colònies són molt més abundants.
0: Doncs aquí a Caldes tenim un problema greu.
1: Sí. Bueno, ara en parlarem.
0: Ara en parlarem.
1: D'altra banda, perquè és l'animal més odiat del planeta...
0: També... Quina funció podrien dir que té aquest animal, aquest bitxo tan fastigós?
1: Mira, tingues en compte que hi ha més de 4.500 espècies de paneroles a tot el planeta, que passa que molt poques conviuen entre nosaltres. I de beneficis no porta cap, tot el contrari. Porta molts problemes de salut, que més que després més endavant ja us explicarem.
0: Sí. Doncs, primer de tot... perquè hem de dir que és aquest insecte, és que no sé si bitxo,
1: sí, és un
0: insecte, bestiola...
1: És dels més antics que
0: es coneixen. És que jo diria que és del més antics i, a més, el que... Mira, sí. Que han passat, han desaparegut dinosauris, han desaparegut, no sabria dir-te la quantitat d'espècies, sí. D'animals i tal, i aquests podrien dir que està en tota la seva...
1: Tenen més de 300 milions d'anys.
0: Aquest i que també parlarem un altre dia, i les rates, perquè tampoc... Bueno, també costen de...
1: La següent podem parlar,
0: sí,
1: de...
0: Sí, sí, sí.
1: De rates.
0: Doncs primer, a veure... què són exactament les paneroles i per què són tan resistents?
1: Biològicament és l'animal més resistent que hi ha. Aguanten com moltíssima més radiació que nosaltres, aguanten temperatures molt extremes, tant de fred com de calor. Poden viure fins i tot submergides sense respirar durant 30-40 minuts. Fins i tot, encara que els hi dallis el cap, com que tenen, no necessiten el cervell per funcions bàsiques, com el del caminar, poden estar doncs, també com mitja hora movent-se fins i tot sense el cap, perquè respiren a través d'uns poros que tenen a la pell.
0: A més, per alimentar-se, tot i que busquen aliment, però amb una goteta potser de res, d'aigua, poden...
1: Sí, sense cap moririen precisament perquè serien incapaces de beure aigua. La panerola necessita aigua,
0: exacte.
1: Que és el principal que busca quan entra dins de casa. Fixa-t'hi que es troben sempre en zones humides, on hi hagi calor, i restes orgàniques, que són els banys i les cuines.
0: Sí, per això podríem dir que, sobretot en la zona més, més termal de Caldes, la zona més cèntrica,
1: sí.
0: Doncs aquí és on més les veiem.
1: Hi ha dues espècies.
0: Que dius, hi ha una que són d'un color, negres, i hi ha les termals, que podríem dir que són més marrons, no?
1: Sí, hi ha la que més abunda aquí és l'Alemanya, que és la
0: germànica.
1: La platea germànica.
0: Uh-huh.
1: Aquesta també se la coneix com a panerola alemana, no sé per què, perquè tampoc aquesta bèstia no va venir pas d'Alemanya, i llavors tenim la paneroa americana, que tampoc no sé per què es diu americana, perquè no va pas venir d'Amèrica. Totes aquestes bestioles diuen que venen de...
0: Per tot arreu, no?
1: Del sud-est, d'Àsia...
0: Bueno, de la Índia, de tots aquests països d'aquí.
1: Sí, sí. La més freqüent, si la trobem en banys i cuines, és l'alemana. És petita, és de color marró i és molt lleugera, per això també se li diuen lleugeres, van sempre... corren molt, molt, molt de pressa. I la trobarem a les cuines i als banys. Les que hi ha les termes romanes, que són molt més grans, més vermelloses, aquesta és la periplaneta, l'americana.
0: És la que, diguem, aquesta és més, aquesta més marronetes i tal, en realitat no és que siguin pròpies d'aquí, de termals, sinó no, anomenada
1: que
0: americana.
1: Com que busquen humitat i temperatura, tenen l'entorn perfecte. Aquestes viuen als clavegrams, estan al clavegram, i sí que poden sortir, te les pots trobar a casa, perquè fins i tot poden fer petites volades, poden entrar a casa buscant refugi, aigua, aliments...
0: Bueno, que entren a casa i ja dic que és un gran problema, perquè poden entrar des de a banda del clavegram, però també per les canonades. Sí. I per, és que no te sabria dir per on, i poden estar, diguem, perquè s'amaguen i poden estar en qualsevol foradet, perquè no necessiten, no tenen gos.
1: A través de les canonades poden aparèixer.
0: Per les parets, sí. Vull dir que qualsevol foradet que pugui estar, elles ja se fan les seves cambres, no?
1: I també hem de trencar el mite de que... si apareixen els paneroles és perquè som bruts o perquè tenim la casa bruta. No té res.
0: No necessàriament. Perquè a vegades podrien dir que poden entrar, ja t'he dit, que fins i tot per la porta del garatge.
1: Sí, no, poden entrar a peu,
0: tranquil·lament. És molt fàcil i tu no te n'adones perquè estàs, bueno, no estàs tot el dia mirant què és el que entra, el que deixa d'entrar, no?
1: A més, amb aquestes temperatures que estem tenint, es reprodueixen d'una manera brutal. També.
0: Sí, sí. Bueno, a més és això. Sí, per això una de les coses que també es diuen és que no cal trepitjar-les, perquè justament si les trepitges encara te portaràs més. Si tu vas pel carrer i trepitges, perquè te surt una paranoia, això te queda...
1: Els ous de la paranoia poden quedar en el peu o en el terra, i les infeccions que també transporten.
0: Perquè a més, exacte, o sigui, un bitxo com aquest, un insecte com aquest... Clar, com està, són com les rates, no?
1: Que
0: estan
1: dins,
0: estan en llocs tan bruts, no?
1: Exacte, i amb les potes i amb el seu cos transporten bactèries com la salmonella o la E. coli, que són bacteris fecals, i si aquesta panerola entra en contacte amb una superfície on llavors es manipulen aliments, doncs tot això va parar a nosaltres.
0: I fins i tot per això també és una manera també de dir que qualsevol, perquè nosaltres igual no les tenim a casa, però tu imagina't que comprem pues alguna cosa, jo que sé, a vegades verdures o qualsevol, vull dir, en el lloc que tu vagis a comprar i que
1: hagin
0: pogut deixar també
1: aquesta
0: el seu...
1: Aquesta seria la germànica. Aquesta s'amaga en envasos, s'amaga en solapes de caixes de cartró i la pots portar molt fàcilment a casa teva.
0: I poden venir fins i tot quan tu demanes... Imagina't, perquè estem a vegades acostumats a demanar coses per internet, no? Sí. Comprar per internet, Amazon, el que sigui, i te venen en caixes i et poden...
1: Amagada dins d'una caixa de cartró.
0: T'ho dic perquè aquí, en una ocasió, i sobretot en època de pandèmia, en obrir una casa... Acabar d'obrir tot va sortir.
1: Sí, sí, i pensa que...
0: I grossa, eh?
1: Val. Pensa que poden estar molts dies també sense menjar i mengen pràcticament de tot. Fins i tot mengen sabó, mengen paper, mengen qualsevol cosa que troben.
0: És a dir, que elles també, si tens capses de paper o el que sigui, millor a vegades destruir-los, no?
1: Sí, i conservar els aliments en envasos que no siguin...
0: I fora, exactament, envasos totalment...
1: L'ideal seria...
0: El vidre, que és el millor per conservar-los.
1: Sí, sí. I retirar sempre...
0: I quan compres, pues, també netejar molt bé sempre els aliments.
1: I no deixar les deixalles gaires dies al seu abast, deixalles que tapin bé, retirar-les diàriament...
0: Perquè això representa també...
1: Les restes orgàniques són les que les atrauen.
0: Clar, i és una forma d'alimentar-se.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, com podes saber si tenim a casa encara que no les hagin vist directament? Perquè això també pot passar.
1: No, home, si no les veus...
0: Elles quan sortiran, exactament? Si estan ficades per algun puesto?
1: De nit.
0: Sí, però de nit. Però a vegades si no les veus...
1: Si no les veus, no...
0: És que no estan.
1: És que no n'hi ha, clar.
0: Val. I si les has tingut, evidentment,
1: no
0: si ja has posat el remei... Que
1: en aquell
0: és...
1: moment que vas al lavabo i obres els llums, veuràs alguna cosa... Sí. Si les veus durant el dia, vol dir que la plaga ja és més abundant, aquí ja tenim un problema.
0: I precisament, a vegades, quan has vist una d'aquestes petites, que moltes vegades penses... Clar, quan has vist una petita ja pensa que tots aquests bitxets són, no?
1: Si
0: perquè
1: veus petita...
0: que sí tenen, però molt petita, menys que més petites que la ula.
1: Llavors n'hi ha centenars més.
0: Sí. Doncs, però a vegades pots trobar-te un bitxet d'aquest que penses que és i s'ha d'anar també en compte. Però clar, com ja no saps si és o no és, t'ho dic perquè a vegades poden trobar-te algú així que és negret, petit, amb unes sí. antenes i tal, i resulta que no és. Ara no sé quin nom té, però és tot al contrari. Precisament on hi ha aquest bitxet que entra pel... Sí, pel carrer, volant o el que sigui, fan que o ajuden a eliminar altres bitxos.
1: Veuràs que la panerola és de color, és petitona, de color marrón, i té unes antenes llargues.
0: Sí, no, i ja sigui petita, però ja dic que a vegades te pots trobar alguna altra i penses que és, afortunadament no és, sí, sí. Que també pot passar això. Quins són els punts més crítics d'una llar on acostumen a aparèixer? Com tu ben has dit, pot ser a la cuina o pot ser en el lavabo.
1: Cuina i banys.
0: I banys.
1: En el cas de la alemana. L'americana apareix en sòtans, en garatges, a prop dels clavegrams, dels sumiders...
0: Que són els que podríem dir
1: patis.
0: Que... sí, perquè són les que entrarien sí. per les canonades
1: Exacte.
0: O dir, tot el que hi hagi un forat d'aquests que ja es poden sortir a partir sí. d'aquí.
1: I llavors teniuen a les zones calentes i on s'acumulen més restes orgàniques, que acostumen a ser darrere les neveres, els motors de les neveres, darrere els forns, darrere dels inodors, a prop dels aigües del vàter.
0: I per què, per exemple, darrere les neveres? Perquè també és una manera, perquè elles també busquen escalfor.
1: Tenen refugi, tenen foscor...
0: Sí.
1: Tenen restes orgàniques perquè qui retira cada dia la nevera per netejar, sempre s'acumula alguna cosa darrere, sempre. I la temperatura del motor.
0: És això, vull dir que la temperatura pot ajudar a vegades també, sí, però sí. normalment és això, vull dir, perquè a vegades veus gent que diu que te poden sortir per al microones, no, vull dir que també no ho veig tan fàcil.
1: També es poden amagar sota el microones, darrere el microones.
0: Darrere.
1: Fins i tot dins de la tapa de microones, també.
0: Uh-huh.
1: Dins de, a vegades s'han de desmuntar els forns per arribar dins del
0: nit. I per què les atrau també el cafè?
1: El o cafè?
0: Les cafeteres?
1: Ah, bueno, també hi ha sí, no ho sé, el marró de cafè és una resta orgànica.
0: Si tu mires moltes...
1: I amb humitat.
0: I a més això, es poden, tu dir lo del cafè perquè molts restaurants, sí. A vegades, a veure, normalment avui dia tampoc es veu tant. Normalment et veus en restaurants que estiguin com... Bueno, que no hi ha tanta net, i a vegades poden estar nets, però també les veus.
1: Sí, és el que dèiem, no necessàriament. El restaurant és més fàcil, que
0: sí.
1: s'acumuli restes.
0: Primer perquè poden venir en caixes i mirar si reben contínuament.
1: Exacte, a més es treballen amb envasos retornables,
0: uh-huh.
1: també. Que les caixes de plàstic amb els envasos buits, quan els emporten, van al magatzem i tornen amunt i avall. Els camions, bueno, la probabilitat és alta. Que passa que els restaurants estan obligats a complir una normativa sanitària, que és de control. Estan obligats a que una empresa faci un certificat de control de les paneroles.
0: I normalment això, si troben, doncs,
1: sí.
0: a veure, com a tot arreu, hi ha la persona, doncs, de la mateixa manera que és obligatori, doncs també hi ha qui s'encarrega precisament d'eliminar, del que nosaltres diríem antiplagues, no? La persona antiplagues.
1: El servei antiplagues.
0: El servei antiplagues.
1: Ella s'encarrega d'establir una pauta, que acostuma a ser cada 3 mesos, de fer una visita, i posen uns paranys, uns esquers. Alguns per monitoritzar, o sigui, per determinar la presència de l'insecte, i altres, que són esquers alimenticis, per evitar que niuin dins un establiment.
0: El que sí, jo és que te podria dir que tot i que hi hagi tota aquesta neteja i tot plegat, però a vegades estàs assegut i es passi a la persona que està antiplagues, però estàs assegut en un lloc i he vist alguna.
1: I n'has vist alguna tot
0: sí.
1: així?
0: Sí. No, més bé petita, la qual cosa que és pitjor, com tu dius encara.
1: Vol dir que està caniu allà, sí.
0: Clar, i a vegades pot ser que l'hagis vist molt a prop sí. d'on és la cafetera.
1: Exacte.
0: Per això jo te comentava per què creus que l'has atrau el cafè. Llavors, o el marro del cafè.
1: Per la temperatura, humitat i...
0: Sí, però no vol dir que sigui el cafè.
1: No.
0: Bueno.
1: No, poden estar darrere de rentavaixelles.
0: Sí.
1: Sí, les cantonades...
0: Doncs després parlarem de les solucions, no? Quines mesures, sí. Mira, arribem ara, quines mesures preventives són realment efectives i quines són mites que no funcionen?
1: Sí,
0: perquè mira, a vegades t'estan dient, mira, tu poses això i tal i tal, lo poses en el tal, però...
1: Hi ha remeis casolans, sí. Com el bicarbonat amb sucre...
0: Això sí que és cert?
1: Sí,
0: això?
1: Sí, això és...
0: Perquè és una de les coses que a vegades...
1: El bicarbonat per ingestió genera uns gasos que les eliminen.
0: Les mata.
1: Sí, però només mata aquell individu.
0: No, aquí necessitem algo, que és el que aquí aniria, sí, cap a l'agri, no? Que precisament aquí és on entraria, no? Que elles han de menjar alguna cosa que després...
1: Sí.
0: Quan, perquè són bitxos que, a més, un cop que estan morts, altres s'alimenten del mateix, del que està mort.
1: Són caníbals, es devoren entre elles. Sí, ara
0: doncs, explica tot aquest procés.
1: Sí, primer, el més important és la prevenció, que es tracta de mantenir una bona higiene, retirar tots els plats bruts a la nit de la cuina, buidar les escombraries cada dia i guardar els aliments, sobretot les pastes i els arrossos, en pots hermètics. Reparar les aixetes que gotegen. Recorda, també busquen més aigua moltes vegades que no pas aliments. Llavors, per eliminar un niu, com que no saps exactament on pot estar, el que tenim, que funciona molt bé, és un esquer alimentici que amaga un insecticida que, quan la panerola l'ingereix i torna al seu niu, provoca una contaminació en cadena a tots els altres individus del niu. A través de la saliva, la seva saliva ja conté l'insecticida, a través de les femtes també, les paneroles es mengen les femtes de les demés, i llavors una panerola morta per aquest insecticida és devorada per altres paneroles, les quals moren a la vegada, quan tornen a morir, altres paneroles les mengen i moren, i així provoquen una reacció en cadena i elimina de forma molt eficaç tot el niu.
0: Aquesta és una... podríem dir que és la més eficaç.
1: És la més eficaç. És un gel que conté un atraient i s'aplica, hi ha dues maneres. Una que va dins d'unes trampes, d'unes caixetes de plàstic.
0: És la que t'anava a dir, que a vegades compres aquestes caixetes,
1: sí,
0: i tu les col·loques on creus que... a vegades no has vist cap, però és una prevenció, no? Per tenir-les, per tots els espais que consideres que pot haver, i sobretot al garatge, que pot sortir o entrar un bitxo d'aquest.
1: I aquest mateix, això és un gel, aquest mateix esquer es presenta dins d'una xeringa i tu pots anar repartint petites gotes del tamany d'un gra d'arròs en aquells punts que creguis que puguin estar nidificant o que hagis vist que hi ha un niu. Cal en retirar la nevera, aprofitar per fer neteja. Cal treure els òculs de la cuina i estirar-te sota dels mobles, fer neteja i aplicar a les cantonades, en forma de gotes, aquest esquer.
0: També podria, un altre lloc podria ser, o sigui, a sota de
1: l'aigüera,
0: on està, que normalment està, hi ha un armari, etc., però allà també, com hi ha molta humitat, vulguis que no?
1: I s'acostuma a posar els cubells de xalla, s'acostumen a guardar sota de l'aigüera. Darrere del forn també, si es pot accedir.
0: I a vegades és difícil,
1: difícil
0: accedir, perquè depèn com ho tinguis col·locat al forn.
1: Sí.
0: Per això també és ideal tenir posar aquest tipus de, si és aquesta mel, no? Posar-la,
1: sí,
0: normalment en lloc, en espais de terra, no? que primer, abans de ficar-se en un altre lloc d'aquests, primer estaran més,
1: sí,
0: o entraran més pel terra.
1: El producte funciona molt bé, aquest esquer funciona molt bé, però el que és molt important és fer una bona aplicació. Si tu agafes l'esquer i el poses al mig del passadís, doncs tampoc no serà útil. Cal treballar, porta feina. Si vols eliminar un niu de paneroles, has de treballar, has de desmuntar la cuina
0: Però ja dic que de les que poden entrar per fora, no? Des del garatge, que ja dic que és molt fàcil que per la porta del garatge que dona al carrer, que pugui entrar, no, ja no d'aquestes petites, sinó podríem dir de les més grosses, no? Aquí doncs també tenir, com sempre elles buscaran aliment,
1: sí,
0: d'alguna manera. Si no hi ha humitat, que també és... si no entren per les cononades, que entren per la porta, també de la mateixa manera, doncs anar col·locant
1: el mateix,
0: el mateix en diferents espais,
1: prop diria, dels desaigües.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I si és, imagina't que en un espai així del garatge, acostuma a haver-hi, perquè, bueno, ha d'entrar i sortir a l'aigua, i a vegades pues, tu passes en lloc de passes la mànega, etc., i hi ha doncs, aquest espai de sortida. Sí. Per aquí també poden entrar perfectament. Hi ha alguna solució que tu puguis col·locar aquí perquè sí. no surtin?
1: Hi ha trampes adhesives. Que sí. poden, que
0: dintre de lo que seria el forat. El forat normalment està acostumat a tapar, però està tapat d'aquella manera que hi ha foradets, no? El forat gros.
1: Es pot posar una reixa més fina, sí. però llavors també has de tenir en compte que la feina del desaigua potser...
0: És aquesta, precisament, que el desaigua si entra o surt l'aigua.
1: El desaigua precisament és perquè desaigui, si li poses una reixa molt fina pots tenir problemes
0: d'un altre tipus.
1: Sí, evitaràs que per allà surtin insectes. Però,
0: per exemple, si en cas de, depèn com estigui situat el garatge, no? En cas d'aquestes pluges que a vegades són torrencials, no? Sí. que acostumen a inundar, doncs això també propiciaria, no? que vagi bé o que la inundació sigui més forta.
1: Ah, així mateix, ja els costa ara, depèn de quin tipus d'aigua et caigui, que desaigui, sí. imagina't si
0: perquè
1: el tapes i li poses una reixa fina.
0: Va en funció de com estigui col·locat sí. el que això pot passar, saps, en aquests garatges que van com una mica, que fan sí. rampa, no?
1: Sí, que tenen una pendent.
0: Sí, i hi ha una pendent, doncs aquests precisament són els que més tenen perill quan hi ha aquestes Clar. Pluges. Els que estan, diguem, planets, no tant. També
1: depèn com vingui. Són els insecticides en forma de laca.
0: Però aquestes...
1: En esprai.
0: Aquests podrien dir... Tu no els aconselles, espero.
1: No els aconsello.
0: No, perquè a més representa... Primer, que està en un esprai i eliminar aquest esprai doncs, també contamina.
1: Ah, bueno,
0: això per una banda.
1: Això ja és un altre debat. No l'aconsello perquè aquest esprai actua per contacte i només eliminarà l'insecte que...
0: Que mates al moment.
1: Que entri en contacte amb les superfícies on l'hagis aplicat. No sé si m'explico.
0: Sí, no, tot entén perfectament.
1: Tu dibuixes una línia...
0: No, aquest animal morirà, però a l'altre, no. Si se'l menja, no li passarà...
1: No, i el niu continua viu i amb tots els individus allà. Una panerola que surti del seu niu, entri en contacte amb la superfície on l'has aplicat aquest esprai, aquesta sí, aquesta morirà, però no, només aquesta.
0: Mm-hmm. Després, altres espais que també... I aquí sí que... T'asseguro que és veure-les, perquè potser entres, saps quan tu vas a aparcar a Barcelona o a on sigui, i vas a un, o sigui, el que seria un aparcament públic, no? d'aquests de pagament, i t'asseguro que vas de nit, i clar, el llum s'encén justament en el moment que passa la gent, mentre ha estat apagat, i aquí és... Te poden sortir, sí. bueno, com si fos un camí sencer que diu, sí, però on hem de passar ara?
1: Ara l'estiu, sí.
0: I a més, amb el perill de que no les pots trepitjar, perquè, bueno, és perquè si les trepitges el que provoca, després aniràs al cotxe, contaminaràs el cotxe...
1: Això sí, l'hora de trepitjar-la, perquè tenen uns pèls sensorials que capten el moviment...
0: Ui, corren que...
1: Sí, en mil·lèsimes de segon, no...
0: I desapareixen. Justament en el moment que s'obren el llum és que, si ves, algunes les veus, buah, però sí. van... Tenen una velocitat aquesta, a més, també?
1: Mira, poden córrer fins a 5 km per hora, més o menys. Que és equivalent que un humà corres a 300 km per hora. Mm-hmm. Per la seva proporció que tenen. Sí, sí.
0: Doncs aquestes serien les mesures més... Però ja dic que ens decantarem precisament les que menys contaminen, perquè ja dic que l'altre, aquest esprai, a més de que poden contaminar, és que no les elimina.
1: Elimina
0: una, però parlem dels remeis més casolans, que un sí. has comentat, que és el del... El
1: bicarbonat, amb sucre, això
0: el
1: les mata.
0: Sucre. Algú també havia comentat que diu, també li posa...
1: Àcid bòric, també.
0: Sí, o el rentavaixelles, alguna cosa d'aquestes. No sé si
1: no,
0: això...
1: No, el rentavaixelles, no, al contrari, si s'alimenten de sabó.
0: Buah.
1: Aquestes bestioles. No, hi ha, llavors hi ha els repel·lents naturals, uh-huh. però la veritat, molta, molta eficàcia no tenen, però sí, es vol optar per mètodes molt més suaus i, sobretot, respectuosos amb el medi ambient. Tenim l'oli essencial de menta, que es pot dissoldre amb aigua i polvoritzat. També diuen les fulles de llaurer, que l'olor també les repeleix.
0: Sí, les col·loques, sí. vull dir, això també ajudarà...
1: Posar fulla seca de llaurer amb una,
0: a
1: l'armari...
0: A més, normalment acostumes a tenir-les a casa, les fulles de llaurer.
1: No sé, jo la veritat és que no hi crec massa.
0: No, jo no hi crec, però que el fet de tenir fulles de llaurer... També te diuen que, depèn com les col·loquis, també dona sort.
1: Llavors, netejar el terra amb vinagre blanc.
0: Això també ajuda a... Sí. O, com a mínim, no les elimines, però les repel. O sigui, fas que és un repel·lent.
1: I eliminen, i elimines amb el vinagre les restes de feromones que també deixen les paneroles per comunicar-se entre elles. Que amb aquestes feromones estan dient aquí tenim un amagatall, aquí tenim aigua, aquí tenim menjar.
0: Això com seria en el cas de les formigues que explicaves l'altre dia, que són les exploradores.
1: Es comuniquen amb...
0: Són les exploradores. Sí, pues aquí tindrien un dia ves una, si només has vist una, vol dir que és exploradora.
1: Exacte. I llavors hi ha un insecticida natural també, que aquest sí que funciona molt bé, té molts usos, que és la terra de diatomees. Que això prové d'una alga i actua per fregament, per acció mecànica. És com si... És quan qualsevol insecte trepitja la terra de diatomees, mor pels talls que li provoca aquest producte.
0: I on
1: és com si tu
0: això?
1: Caminessis per damunt d'una superfície plena de ganivetes esmolades.
0: Clar, o de tot el que sigui, sense calçat, no? I
1: sí.
0: Vull dir que
1: és 100% ecològic, es pot aplicar dissolt, es pot aplicar en pols, es pot aplicar damunt d'animals, es pot fins i tot fumigar en agricultura.
0: Això
1: però
0: seria
1: això només
0: més...
1: mata l'insecte que entri en contacte. Sí,
0: però això seria més factible en un espai... Fora, o sigui, com per exemple un pati a casa, com la casa no, a dins no...
1: És més, es pot, en pulverització, vale, però és més brut.
0: És més brut.
1: És més brut,
0: aquí
1: sí.
0: Seria, dins de casa, el més ideal seria, primer, aquesta mes, i aquest tipus de mel, si tu tens mascota a casa,
1: sí.
0: Pot ser perjudicada, o sigui, ser nociva?
1: No.
0: Conté... És això que comptaven la setmana passada
1: de les formigues.
0: És
1: el mateix que el de les formigues. A banda de que conté una concentració molt baixa d'insecticida, perquè està dissenyat per eliminar un insecte que pesa molt poc, trobaràs molts llocs. Si el poses darrere la nevera amb gotes, la mascota, impossible que pugui accedir. I tot així, encara que agafés un gos o un gat, agafés la xeringa i se la pogués menjar, conté,
0: provocarà una mica de...
1: Conté un producte natural, amarg, que es diu Vitrex.
0: Que farà que...
1: Que farà que ho escupi, ho vomiti.
0: I que no...
1: No, no.
0: Que evidentment, si el...
1: Primera, si un gos llepa una gota, no passa res.
0: Saps que a vegades els gossos tenen aquesta mania. També, perquè a vegades no agrada aquesta mania que tenen de llepar, d'anar llepant, no? Va posar la llengua per tot arreu, no? Tot i que tu estàs contínuament dient-li que no, però és que no pots evitar-lo. Suposo que és una manera de que distingueix aquest animal. Més que el gat, perquè el gat precisament no he vist que vagi tan de llepar, però el gos té aquesta mania.
1: No, i tampoc els agrada.
0: Però quan s'hi prova una cosa d'aquestes, és com si...
1: Veurà que és molt amarg.
0: I aleshores, en tot cas, podrà tenir una miqueta de malestar, però...
1: No, amb una gota no, ara. Si es menja tot el tubo sencer...
0: Si el que tu dius és amarg, no acostumen a menjar-se...
1: No, llavors caldrà anar al veterinari i fer la consulta, però no.
0: En el cas, ara arribem, en el cas de que hi ha una... Ja te trobes amb el problema, no? Quan, o abans d'això, quan tu creus que és imprescindible trucar a un professional i no intentar-lo? Primer podrem intentar-lo d'aquesta manera, que és anar... Escolta, Albert, que mira, què passa això... de quina manera puc fer-ho? Aleshores, llavors, aquí tu pots aconsellar, etc, etc, no?
1: Cal trucar un professional.
0: Però quan creus que és imprescindible?
1: Quan en vegis bastantes.
0: I petites.
1: No, que en veus moltes, ja tremola. Només que en vegis ja 5 o 6 fora de dia, llavors sí que cal trucar un professional. Perquè hi ha un niu important dins de casa. Instal·lat, segurament, doncs, com dèiem abans.
0: Clar, i perquè tu, tot i que les hagis ves petita, aquestes que nosaltres diem germàniques no vols dir que sigui petita. Petita és perquè ja han fet el niu, no?
1: No, però no es fa massa gran
0: la germànica.
1: La que es fa gran és l'americana.
0: L'americana, que són aquestes que veiem per aquí, o per la nit, no?
1: Sí.
0: L'americana també pot ser negra i marró. Després hi ha un altre tipus, que d'aquestes, no sé per quina raó, no es fa, és a dir, quan tu vas per la muntanya, veus que seria més, aquí, aquestes jo ja no les dic paneroles, les dic que és escarabaix, no? I a més no provoquen aquesta sensació d'això, en canvi lo veus a la muntanya i
1: ara no. En l'àmbit de la jardineria.
0: I aquí sí que veig que tenen una funció molt important. Justament també se posen en els excrements, per exemple, de les vaques i tal, no?
1: Sí.
0: Però no et provoquen aquesta sensació.
1: No, si ens afecten a les cases, sembla que només de les 4.500 espècies que hi ha, només una trentena d'espècies conviuen entre la població.
0: Que són les que precisament no
1: i les més comuns, que jo, són aquestes dues. Llavors, dels carabats n'hi ha mil, mare meva.
0: Bueno,
1: ara, que, el que més amunt és el carabat, el morro de la palmera, que es menja les palmeres, per exemple.
0: També és fastigós, eh?
1: Aquest,
0: és fastigós i, a més, les palmeres que han eliminat o
1: se
0: les mengen, i aquestes sí que aquí a Caldes també hem pogut veure. Fins i tot trobar algun, saps això, com volen, doncs el trobes en la terrassa de casa.
1: A Caldes,
0: igual l'has vist mort o viu i tal, tampoc és que sigui agradable, eh? Però és diferent als altres.
1: Aquí,
0: I és gros.
1: La palmera més emblemàtica que teníem, saps quina era, no? La de Torre Marimón.
0: La va matar.
1: I tant,
0: se la van menjar.
1: Se la van menjar.
0: Doncs, a veure, avui ja arribem aquí al final. Doncs quedaríem, però de fet algunes de les respostes ja les has dit. Per exemple, a l'estiu justament és quan més les veiem. Sí. A l'hivern, perquè justament fa més fred, és més difícil de trobar-les.
1: Es queden
0: aletargades.
1: No, en el clavegram es queden, aguanten el fred.
0: No surten.
1: No surten tant. No.
0: És a partir, quan, i a més han fet ja tota la seva d'això, que a partir del moment que ja comença la calor, les anirem veient.
1: Sí.
0: Doncs, Albert, avui arribem al final. La setmana que ve, més, ja buscarem una altra bestiola.
1: Dale.
0: Pot ser la rata, perquè últimament no sé què passa, però...
1: N'hi ha moltes, també.
0: I que estan subint, no sé si és pel motiu d'aquests aiguats que i tal, que fan que surtin més, però les estem veient.
1: També és un altre convidat.
0: Sí, que t'entra, vamos, d'una manera...
1: Que no demana permís.
0: No.
1: I també ve del clavegram. També.
0: Doncs gràcies, com sempre, per posar llum amb aquests temes que són incòmodes o que ens incomoden, però que cal saber precisament gestionar. Les paraules no són agradables, però
1: gens.
0: Amb els teus consells, almenys les tenim, crec que, controlades.
1: Molt bé.
0: Ens retrobem dimarts vinent.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I ara arribarem a les 10, fem una pausa per escoltar les notícies del butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem a estar aquí.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'un milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha actualment al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir el proper octubre una convocatòria nova per ampliar amb 100 places noves el nombre de famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la trentena d'instal·lacions fotovoltaiques de la Cel que hi ha al municipi. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa un 54% més del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona en comparació amb les dades de l'any passat. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sant Manat i de Caldes amb un total de 183 hectàrees calcinades entre els més destacats d'aquest 2026. Els castellers de Caldes ens han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a Lezo, a Guipúscoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Casteller Taldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça el dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4, en els quals van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6 en què hi van participar castellers de la colla de Donosti, que va fer una actuació amb castells de la gamma de 5. I acabem amb el temps. Després d'un dilluns marcat pel sol i per una calor intensa amb temperatures al voltant dels 34 graus, avui hi haurà un lleuger descens dels termòmetres. La mínima se situarà al voltant dels 22 graus, mentre que la màxima rondarà els 28 graus. Tot i que al descens encara tindrem un ambient força càlid per aquests dies. Durant el matí i les primeres hores de la tarda dominarà el cel serè i el vent serà fluix. A la tarda i al vespre es mantindrà la mateixa situació sense canvis destacables. De cara a demà dimecres continuarà el temps estable i assolellat amb una nova baixada de lleugera de les temperatures. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: I després d'aquest espai que hem començat, no? O que tenien abans, que era els consells de l'advert, ara passem, canviem completament de registre. Ara canviem, doncs, a parlar de les pinyes, les enxanetes i les camises vermelles. Ens endinsem en el món camises vermelles, o jo diria que blaves, no?
3: Verd ampolla.
2: Verd ampolla, és que estic una mica destigada.
3: Som de dilluns.
2: Doncs això, ens endinsem en el món casteller amb una convidada que coneix bé la força, la tècnica i la comunitat que hi ha darrere de cada castell. Convidada que tenim aquí en l'estudi, que és la Núria Soler, però al telèfon tenim l'altre convidat que durant uns minuts podré estar present, que és el Pau. Primer, doncs, benvinguda, Núria.
3: Bon dia, gràcies.
2: I benvingut, Pau.
4: Hola, bon dia.
2: Doncs això, aquesta, aquí l'anomenem l'hora del cafè, i és, doncs, això, aquesta conversa va adreçada a tots dos, la Núria Soler com a presidenta, el Pau Dodecula, que és el cap de colla.
4: Sí.
2: Doncs els castellers de Caldes, els escaldats, jo diria que ja estem a prop de complir el 30 aniversari, no? Uh-huh. Que també és una fita molt propera. Uh-huh. Doncs hi estan vivint un moment intensíssim. Preparació, de fet, del concurs de castell de Torredembarra, viatges d'intercanvi, la celebració del 30 aniversari i un assaig decisiu que arriba, crec que just avui dimarts. De tot plegats ens parlareu. Doncs, he fet, si voleu, ja començo a fer preguntes.
3: Endavant, i tant.
2: Les podeu contestar conjuntament, o si tu, Pau, creus que és més tècnica, la Núria li dirà, pues mira, que això ho faci el Pau. Però jo crec que aquesta, parlant de... O sigui, com, primerament, ens centrarem en el concurs de castells, aquest concurs, que serà, crec que aquest cap de setmana, no?
3: Aquest diumenge.
2: O aquest diumenge a Torredembarra. I és una gran cita. Doncs com arriba la colla, en aquest cas ho pots dir tu, Pau, com arriba la colla a aquest concurs de Torredembarra? I quin és l'estat d'ànim, la pressió i també les ganes?
4: Bé, doncs la colla arriba en un bon moment. Hem signat un molt bon primer tram, ara és cert que estem començant el segon tram, venim de vacances, principi de curs, és un moment una mica complicat logísticament, però a nivell de sensacions dels castells tenim molt bones sensacions. Nervis, bueno, ens esperem a tenir-los a plaça, suposo, perquè ja hi hem anat en bastantes altres ocasions al concurs, és un lloc que ja ens agrada, que ja ens coneixem, i tampoc no se li han de tenir més nervis del compte, jo crec.
2: Pel general, jo crec que, a més, la pinya, que és molt important, la pinya, tan important com és el que fa que el sosté, podria dir, de tot el que vindrà després, no? De totes les plantes, jo diria, els pisos, no? Els habitatges, els pisos, plantes que tenen, que acostumeu a tenir, que normalment crec que ja podeu sobrepasseu el 7, no?
4: Sí, nosaltres fem castells de 7 pisos, diguem-ne que a nivell de castells, exceptuant els pilars, hi ha colles que fan castells de 6 pisos, de 7, de 8, de 9 i algunes de 10. Tot i que sembla que hi hagi molts pisos per dalt, la gran majoria de les colles fa castells de 6, 7 o 8 pisos. Per tant, nosaltres, si hi ha aproximadament ara unes 90 o 5 colles en actius, estem al lloc 40, si no em falla la memòria, i per això tenim l'oportunitat d'entrar en aquest concurs de Torredembarra. Uh-huh. I sí, el paper de la pinya, perdona
2: sí,
4: per acabar,
2: sí, no, digues,
4: el paper de la pinya que comentaves, sí, evidentment, són els fonaments del castell, és la base del castell, és la part del castell que més gent necessita, que més posicions diferents té. A primer cop d'ull, per algú que potser no és casteller, pot pensar que la pinya és simplement gent apinyada, sense cap mena d'ordre, però el cas és que hi ha una feina al darrere brutal, un treball d'aprendre les característiques de cada posició, que són molt, molt diverses i requereixen de perfils molt variats, i bé, que no és gens fàcil. Per això estem molt contents de que hi haurà gent d'altres entitats, d'altres colles castelleres amigues, que ens ajudaran a fer pinya, i esperem també, i aprofito la benentesa per convidar a qualsevol calderí o calderina que ens estigui escoltant i que vulgui donar-nos un cop de mà.
2: I a més seria una manera també de que si és un calderí o calderina que encara no ha estat amb vosaltres, doncs viure aquests moments i el que significarà, que vol dir una persona més, un més que acompanyarà, no?
4: Sí, i que també és una actuació diferent. Vull dir, un concurs de castells no és una actuació habitual en una plaça com la que poden haver vist per Caldes, en la que hi ha tres o quatre colles que fan els seus castells, sinó que és una trobada on hi ha 12 colles que venen a portar els seus millors castells. Hi ha un punt extra, hi ha una motivació especial, no?, pel fet de que sigui un concurs, hi ha un premi, i això doncs dona al·licients a les colles per anar a màxims i per anar a superar-se. I es genera, hi ha un ambient molt, molt, molt interessant.
2: Tu, Núria, pots afegir
3: sí, qualsevol sí, moment, no, eh? És que estic escoltant el Pau i penso, si és que vaig assentint, amb el cap, Pau, tinc la Conxi que em va mirar i vaig assentint, perquè és que és així, ho expliques superbé.
2: I ara, per exemple, quin castells teniu ara mateix en cartera justament per portar diumenge, per fer, per construir?
4: Bé, doncs els que jo et podria dir segur que portarem a plaça són el 5 de 7, que és el nostre castell màxim, és el castell amb dificultat més alta que portem. També el 4 de 7 amb agulla, que és un castell que hem descarregat aquest any en 3 ocasions. I, a més, ens agradaria poder treure'ns l'espineta amb el 3 de 7 amb agulla, que és l'únic castell en el que hem caigut aquesta temporada, que vam deixar d'intent el passat mes de juny, i que hem estat doncs treballant-lo, fent canvis, i sembla que ara el podrem portar, esperem que amb èxit.
2: Jo quan dius un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 7, vol dir que els pisos que tenen són 7, no? I després, conforme es va construint el castell, doncs anirà de 4, no? O de 5, i per això la dificultat pot estar en que conforme vaja minvant, si són 5, pot ser que costi menys, el de 4... ja costarà una mica més, i el de 3, ja de 2 no dic, i el de 3 encara molt més. No sé, jo així és com jo ho entenc, no sé si la realitat és una altra.
4: Ho vols explicar tu, Nuno?
3: No, endavant. Sí. Fes.
4: Depèn, no anem malament, eh? Diguem-ne que l'estructura més fiable en general, l'estructura més estable, és el 4, és a dir, 4 persones per pis. Si ens imaginem una taula que és molt estable, una taula com la que tenim a casa nostra, té 4 potes i això fa que sigui estable. Si aquesta taula tingués 3 potes, doncs seria menys estable. Si en tingués 2, que es poden fer castells de 2 persones per pis, seria encara més inestable. Per tant, seria encara més difícil. I si fos amb una pota, un pilar, seria encara més complicat. Què és el que passa quan anem cap a dalt, després del 4? Com que dalt del pom, com que dalt del castell hi ha el pom amb la canalla i s'ha d'unir només a una persona per pis, que és l'enxaneta, el castell, diguem-ne, que tendeix a aprimar-se per dalt. Val? Llavors, si féssim un castell de 5 persones agafades en rotllana, que no és com es fa així, no tindríem la possibilitat de que dalt de tot hi hagués aquesta persona, perquè el forat a omplir, diguem-ne, seria massa gran per salvar-lo. Llavors, el 5, el 7 i el 9, que són els altres castells que se'n diuen compostos, que es fan, són castells que combinen 3-us, 2-us, 4-us. Llavors, es fan servint una estructura de 3, se li enganxa pel darrere un 2, de manera que quedaria una forma, per entendre'ns des de dalt, una forma de llacet. Val? Llavors, això fa que sigui més complicat que un 4. A més, se li afegeix una altra variable, i acabo, que és la dificultat d'arrossegar gent. Per tu, per fer un 5 de 7 o per fer un 7 de 7, requereixes molta gent,
2: sí,
4: molts castellers de tronc. Això fa, sobretot en el nostre cas, que som una colla petita mitjana, fa que sigui molt difícil poder portar aquests castells. Llavors, per això se'ls valora en la taula de puntuació d'una manera més alta que el 4 o que el 4 amb agulla, que el 3 amb agulla, que el castell amb agulla, perquè no ho sàpiga, és un castell...
2: L'agulla, precisament, és el que...
4: L'agulla és el... Si construeix un pilar al mig.
2: No, el que volia dir, quan estem parlant d'un 4 de 7 i tal, i amb agulla, explica lo de amb agulla. Més que res, perquè com jo, pot haver-hi altres persones que tampoc ho sabem.
4: Sí, tant. Quan fem un 4 de 7 amb agulla, diguem-ne que fem un 4 de 7 normal, un castell de 7 pisos d'alt, 4 persones per pis, però durant aquest castell es va muntant un pilar de 5 al mig. Sempre es munta un pilar 2 pisos més baix que el castell que s'està fent. Per tant, es munta aquest pilar i la cotxadora que ha fet el 4 de 7, l'estructura externa, entra dintre d'aquest pilar i llavors es desembolica aquest pilar quan el 4 de 7 baixa i es queda allà només un pilar de 5. És un castell molt, molt entretingut visualment de veure.
2: Mm-hmm. I, per exemple, què significa per vosaltres, per als escaldats, participar de nou, vull dir, en un concurs d'aquest nivell, perquè ja heu participat, però vull dir, és arribar una altra vegada i, a més, arribar ben preparats.
4: Això no, vols explicar-la tu?
3: Bé, per nosaltres representa al final és portar a plaça la feina que hem estat fent, no? fins a aquesta data. És a dir, el concurs comença amb la classificació, diguem, des de l'1 de setembre del 2025 fins al 31 d'agost del 2026, i amb l'esperit, no?, i amb el que comentava el Pau d'aquesta experiència, ens aboca a enxitxar-nos, no?, per poder portar a plaça tota la feina que hem portat fent, no?, fins aleshores.
2: Mm-hmm. I tu, Pau, què diries al respecte? O si queda ja ben explicat, passem.
4: No, queda ben explicat, sí, tant.
2: Doncs, quin objectiu realista us marqueu per aquesta edició? No sé si ja... sí, vull dir, dins de tot el que has explicat, Pau, dels diferents castells, que doncs això, quin és aquest objectiu? No sé si era el 3 de 7 el que...
4: No.
2: L'espineta que teniu.
4: Sí, l'espineta, això. L'espineta seria aquest objectiu realista que ens agradaria complir. És a dir, fer el 5 de 7, el 4 de 7 amb agulla, que són els dos castells que ja han fet aquest any amb èxit, i afegir-li el 3 de 7 amb agulla. Aquest seria el nostre objectiu realista.
2: I el porteu ben preparat?
4: Sí, i tant. Per això és l'objectiu realista.
3: Clar. Aquest és l'objectiu realista en quant a més tècnic, no? A més treball

0: existeixen. Pau?
1: Bueno, hi ha, diguem-ne, hi ha un premi econòmic en funció de la posició en la que quedes. Per la gent que no ho sàpiga, tots els castells, i abans ho estàvem comentant una mica lligant-ho a la dificultat, cada castell té una puntuació assignada, depenent de si es carrega el castell, és a dir, si s'aconsegueix fer l'aleta i després cau, o si es descarrega el castell, és a dir, si l'enxaneta fa l'aleta i aconsegueix baixar, desmuntar tot el castell sense que hi hagi cap caiguda. Això té dues puntuacions diferents. Evidentment, descarregar el castell té més puntuació. Llavors, en funció de tu, els castells que fas, que poden puntuar màxim 3 castells, tens 5 rondes, és a dir, tens 5 oportunitats per fer els castells. Depèn de tu quins castells aconsegueixes carregar o descarregar, quedes en una taula de puntuacions i la primera colla s'endú el premi més gran. Més enllà de la retribució econòmica, que d'alguna manera és un detall, l'excusa és doncs, guanyar el concurs dintre de les colles de la teva categoria.
0: A més, nosaltres, és prestigi, no? És prestigi, també.
1: Bueno, és més aviat, és prestigi propi, perquè hi ha les edicions del concurs de Tarragona de dissabte i de diumenge, on participen les colles, les 30 millors colles castelleres. Clar, nosaltres no hi entrem aquí. Prestigi, per qui quedi el número 31... Bé, per nosaltres sí, clar, evidentment, nosaltres ho portarem amb orgull, però per una altra colla més gran, suposo, o pel públic general casteller aficionat de Catalunya, doncs, diguem-ne, no tindrà tanta importància. Jo crec que l'important, sobretot, és demostrar-nos a nosaltres mateixos i a tota la gent del voltant de la colla, tota la gent que ens ve a ajudar, de quins castells som capaços de portar a plaça i del que som capaços de fer. Si nosaltres fem tots els castells que ens havien proposat i els descarreguem, a mi m'és igual quedar primers o quedar últims. Lo important és fer el que hem assajat i fer-ho bé a plaça.
0: Uh-huh. Podríem dir que avui és avui mateix, dimarts, no? És l'assaig l'assaig decisiu, no?
2: Bé, aquesta setmana tenim 3 assajos.
0: Ah, vale, nosaltres... avui, a banda d'avui.
2: Sí, és a dir, a més, nosaltres normalment assagem els dimarts i els divendres i a més aquesta setmana són els assajos especials que diem, inclosos aquest dimarts i aquest divendres i el dimecres. Diguem que cada aquest assaig hem posat com un lema, no?, d'avui doncs, porta un familiar i porta un amic, a dimecres doncs, entitats castelleres, amigues i que ens vulguin donar un cop de mà, i el divendres doncs, és enfocat doncs, a entitats i tothom que vulgui participar. Amb això el que diem és que són assaigs oberts a tothom i que aprofitem aquesta setmana una mica més intensa amb el dimecres aquest d'assaig pel mig per poder seguir continuant treballant aquests castells, donar aquesta solvència que ja estem incorporant.
0: I per exemple, tu, Pau, en el cas de justament a través d'aquests assajos, no? Què espereu aconseguir? Això us dona també més, encara més, podria dir, validesa, no? De cara a arribar el diumenge doncs, molt més millor, molt més ben preparats?
1: Sí, a veure, amb un assaig sí. El que fas és assajar tant el tronc com la pinya dels castells que vols portar a plaça. Mm-hmm. Llavors, com deia la Nunu, l'objectiu principal, evidentment, és que surtin els castells, no?, que hem portat assajant, però també un de secundari, tampoc no tan secundari, és aconseguir mobilitzar aquesta gent que potser no és castellera o potser hi té curiositat o potser ha vingut algun cop a l'assaig i generar una mica d'adherència a la colla i que puguin acompanyar-nos ja només en els assajos, sinó també a l'actuació. Recordo, com estàvem parlant abans al principi del paper fonamental que té la pinya, a la pinya hi ha el gran gruix de la colla. Jo diria que el 85% de la gent, quan fem un castell, està a la pinya. Llavors, el fet de poder tenir 30 persones més en un assaig, o 10 o 15, canvia totalment la consistència de la pinya i, per tant, les sensacions que es tenen tant a la soca a nivell de baixos, que són els que aguanten tot el pes del castell, el pis més baix, com també de la canalla més petita, perquè bueno, si fem un exercici d'empatia, no?, i ens posem en el lloc d'una nena de 7 o 8 anys que ha de pujar fins a dalt de tot d'un castell, evidentment, com més gent veus a baix fent pinya, amb més confiança puges.
0: Mm-hmm. Pau,

0: crec que tu de seguida ens has de deixar perquè la feina sí. Et crida, però no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, això, aprofitar altre cop per convidar la gent, per convidar la gent a gaudir d'aquesta tradició i reivindicar, no sé si la paraula reivindicar, aquesta qualitat màgica que jo crec que tenen els castells, no? aquesta singularitat que ens és tan pròpia, no només de la gent que practiquem castells, sinó també del caràcter de la gent catalana, no? D'unir-nos, d'això de citar a Mariano Rajoy, de los catalans hacen cosas, no? I d'alguna manera d'unir-nos tots, fer pinya i intentar que aquesta enxaneta faci l'aleta, convidar tot el poble de Caldes i tots els pobles de voltant i qualsevol que ens estigui escoltant a conèixer, si té curiositat, a venir a provar-ho, i si no, també està bé a veure-ho, per què no? A veure-ho a l'assaig i poder així acompanyar-nos en aquesta setmana tan especial.
0: Doncs nosaltres des d'aquí així ho insistirem, no? I amb la Núria, perfecte, que continuarem la conversa igual. Moltes, moltes gràcies, Pau, i que ja t'ho dic a tu des d'aquí, que hi hagi molta sort en aquest concurs aquest diumenge.
1: Moltes gràcies.
2: Fins
1: moltes
2: després,
1: gràcies.
2: Pau.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs ara continuem, Núria. Ara sí que has de contestar.
2: No, perquè també veia que el Pau havia de,
0: sí, no.
2: De treballar.
0: I jo penso que ha anat molt bé, superbé. Perquè tot i que sigui aquests 20 minutets o 22,
2: ho ha explicat molt bé.
0: Ho explica superbé. Uh-huh. És un gran cap de colla. Bueno, jo penso que tots els que arriben a ser cap de colla feu...
2: Sí, tant.
0: I a més, us compenetreu molt bé, vull dir que hi ha com un vincle, no? Uh-huh. Tant el que seria cap de colla i en aquest cas... T'ha dit no, m'ha fet
2: no,
0: gràcia.
2: No, és que és el mal nom. A vegades a les colles castelleres tenim mals noms o ja venen amb el nom incorporat, és a dir, a mi em diuen la Nuno i em posen Nuno, i d'altres sorgeixen de situacions naturals, sorgeixen aquests mals noms, no? Uh-huh. Aleshores, jo ja tenia aquest mal nom i ja se'm coneix com
0: no,
2: a
0: però
2: Nuno.
0: És maco, no? No, és que dona com molta familiaritat.
2: Molta proximitat. Sí. Amb el que deies de la proximitat, és veritat que justament ahir, clar, nosaltres tots els dilluns fem reunió de junta directiva i ens trobem juntament també amb el Pau, que és el vocal de tècnic. I dèiem, no? Hi ha moments que es nota més, hi ha altres moments que potser no es nota tant, però intentem sempre que junta i tècnica vagin com un units de la mà. No? Tècnica s'encarrega justament dels aspectes més tècnics, les organitzacions, les estructures, alçades, col·locacions, posicions, no? I la junta s'encarrega de generar aquest moviment de massa social, de gestionar aquests esdeveniments perquè tot tingui com un engranatge, no? I per això diem que junta i tècnica van agafades de la mà.
0: Sí, hi ha un vincle total, no?
2: Sí.
0: Vull, molt, molt, molt bé.
2: Sí.
0: La campanya porta una amistat a l'assaig.
2: Avui.
0: Està funcionant?
2: Bueno, avui ho veurem.
0: És a partir d'avui.
2: És avui, és el dia. Sí. És el dia,
0: sí, la veritat. És això que per jo deia jo una mica l'assaig decisiu, no? Però que és a partir d'avui.
2: Bueno, he vist com l'obertura d'aquests assaigs especials d'aquesta setmana pel concurs, del que deia, no? Doncs avui és, el títol és avui porta un amic o familiar, conegut, qui t'adrecis, veí, veïna, al final és avui donem com el tret de sortida en aquests assaigs pel concurs. La idea és que vinguin, que mirin, que observin i que s'engresquin i que donin un cop de mà, no només a pinya, ja que si venen al concurs també ja seria l'ideal, no? Perquè al final aquesta feina que han fet en aquest assaig es podrà portar a plaça i veuran aquest reflex de treball conjunt com a pinya, no? I estructura de castell. Ja li vam estar donant una volada fa uns 15 dies, no? Per xarxes, amb el cartell de concurs de Torredembarra, que va vinculat amb un Forms, que va vinculat doncs, amb un canal de comunicació de concurs, on totes aquestes persones que estan interessades entren i se'ls dona la informació per estar al cas, no?, d'aquests assajos i d'horaris i de logístiques i d'organització. Doncs avui comença el tret de sortida.
0: Molt bé. I perquè fa precisament això que comentaves, els desplaçaments en el que justament van la pinya, que ha de ser molt nombrosa, vull dir que sou bastants, no? Les persones, aquí ara serà a Torredembarra, però després ja passarem a altres viatges. Doncs, per exemple, ara... demaneu un autobús sí. o aneu en cotxes particulars?
2: De, no? Depèn, eh? Depèn. Hi ha una previsió de dos autobusos de 70. Quan fem aquesta previsió no tenim planificat qui va amb cotxe i qui no va amb cotxe. Està claríssim que alguns membres de la colla anirem amb cotxe, potser fins i tot jo mateixa, perquè estic convocada a una reunió a molt d'hora. Però es fa una previsió en la planificació també una mica arrossegant els nombres anteriors, no?, del concurs passat, de més o menys quantes persones érem, i intentem anar tots junts, perquè és que és veritat que la plaça del Castell de Torredembarra al final és una porta, no?, realment com si entressis a un poble mitjaval, una porta de castell, i comencen a haver-hi autobusos, no?, ens deixen allà a la porta, i és que és molt millor anar en conjunt. És veritat que hi ha alguns doncs, que si tenen segons habitatges per la contrada ens trobem, però la idea és anar tots junts allà a Torredembarra.
0: A més, és una manera també, doncs, el fet d'anar junts, vull dir que és com anar parlant,
2: correcte,
0: dialogant, i aquesta...
2: És aquest punt social, sí, no? Que no només anem a fer aquesta feina de castells, sinó que hi ha al darrere, al final és que és l'ou o la gallina, no? És primer que són els castells o la massa social, la xarxa social, al final és un engranatge, aprofites per conèixer, per establir conversa, per enganxar encara més, per parlar de... pors també, o neguits o curiositats o, no? S'estableix aquest vincle de conversa en aquest viatge que és molt bonic perquè a més també hi ha un treball i reflexió després de cadascú, ostres, m'han dit això, m'he de recordar d'això, que guai compartir això, perquè d'aquí després s'esdevé en el temps, trobades a fora, no? Activitats a fora, llavors vas establint com vincles i és una xarxa, és brutal. Uh-huh. És brutal.
0: Justament, ara que te faré la pregunta de la pinya, no? Uh-huh. En el que necessita una pinya perquè sigui realment sòlida, però també explica perquè a vegades hi ha persones que s'afegirien ràpidament a estar dins dels castellers perquè agrada, no? Uh-huh. Perquè els arriba. Uh-huh. Però també, per una altra banda, hi ha una, com una por que els
2: frena, no?
0: Els
2: una
0: frena.
2: Resistència, clar.
0: Parlem de, justament, primer abans d'això de la solidesa de la pinya, del per què tampoc cal, que sí que en alguna ocasió, com en tota la vida, sempre hi ha un perill, no? Vull dir, però no. Això, però no, ni molt menys, vull dir, imaginem de castells que es fan.
2: De fet, nosaltres sempre diem que a una colla castellera tothom hi té un lloc. A una pinya, a un tronc, amb els músics, tenim diferents equips de treball, és a dir, tothom està inclòs. Vindre a la colla no significa sí o sí has d'implicar-te a fer castells i fer pinya. No, perquè justament passa això, no? Ostres, doncs jo he vist una actuació, una jornada castellera, tinc el cuc, m'agrada, però tinc por. Bueno, clar, sempre diem, és una experiència vivencial. Si ve de gust provar, doncs fem unes escales. Si no has estat còmode, doncs posem pinya. Si no, què és el que t'agradaria?
0: La música, si domines la gralla,
2: clar,
0: ideal, no?
2: O no domines la gralla però en vols aprendre, doncs també tenim l'escola de músics, okay. No? Que ja aprofito també per dir que tots aquells que tinguin una mica de nocions i coneixements de música, doncs assagem els divendres de 7 a 8 al local casteller i que són superbenvinguts, que a tot arreu sempre ens falta gent. Quan diem, som 120, ui, som molts. Sí, però no. Perquè això va lligat una mica que quanta més gent entri, no, més solvència de castells.
0: Exacte.
2: I més possibilitats de poder doncs, anar pujant.
0: Vull dir, el tronc que diguem que
2: correcte.
0: Va pujant doncs, és ser sostén precisament encara millor.
2: Clar, i amplies també les comissions diverses que tenim i et pots plantejar nous reptes amb tota la volada de gent que pugui arribar a entrar. Aleshores, vull entrar però tinc por, però em fa respecte. És que és totalment lícit, perquè és que a mi encara ara hi ha coses que em fan respecte. Per això diem que com que és una activitat, primer, que és una activitat totalment familiar, és a dir, quina activitat extraescolar tu pots fer amb el teu fill a la vegada, no? És una activitat molt familiar, és una activitat on es gestionen, es tracten, surten tota aquella quotidianitat que, per exemple, una canalla té, la por, els nervis, l'adult, es posa en conjunt, se'n parla, es gestiona. És que jo vull entrar perquè tinc una mica de por i de resistència natural, però sempre diem, és una activitat vivencial. tornem-hi, posem a Pinya, com has estat, t'expliquen el cap de Pinya, no? I l'equip de Pinyes, que són els que gestionen totes aquestes persones de Pinya per fer aquesta solvència, expliquen posició, les assagem, no és només expliquem. Hi ha un equip de benvinguda que acull una persona de fora, no, que es presenta, expliquem ostres, com ens has conegut, si has anat mai a algun assaig, si has vist, una mica com per tindre aquests quatre trets de pinzellades i quina és la predisposició. Som molt respectuosos, hi ha gent que diu, mira, jo acompanyo amb ell o amb ella i em vull quedar aquí, endavant. És veritat que a vegades enxitxem, va, que et poses una faixa, va, posa't últim cordó vol dir última persona, no, de la Pinya, última, que es posa doncs, amb les mans empenyent a l'esquena. Ja està. És que no faig massa. No, és que fas molt. És que a tu et sembla que no fas massa, però és que ja ens fas molt. No? I ens intentem transmetre que qualsevol posició és important. No desmereixem a ningú en quina posició estigui ni Pinya, ni Tronc, ni el Pom de Dalt, que és d'usos i canalla. És que tothom es fa coses i les coses que fan tenen molt de valor en el conjunt. Clar, transmetre això a la teoria, no sé si arriba aquest missatge, transmetre això quan estàs en un assaig és allò que t'emportes, és aquella vivència que intentem transmetre doncs, perquè et torni a entrar, torni a vindre, repeteixi, formi part doncs, d'un acte, d'un esdeveniment, visqui una jornada, vingui a una actuació i a partir d'aquí vas copsant sensacions.
0: Per exemple, als pisos del final, quan ja van acabar, hi ha dos i acaba l'Angeneta, no?
2: Sí.
0: Acostumen, l'Angeneta sempre és l'infant, vull dir que podrien dir és el més petit i a més també és el que pesa menys, podrien dir.
2: No ben bé, és a dir...
0: Els dos últims poden ser més petits?
2: O sigui, el Pom de Dalt, sí? Normalment són canalla, però que també hi posem...
0: Persones, canalla. Vull dir, bueno,
2: pensa
0: més.
2: Que les colles universitàries són adults, sí. Partint d'aquí, no? Cotxadors i Angeletes, colles
0: sí,
2: universitàries... Sí,
0: adolescents podrien estar també?
2: Són adults. El que passa és que això requereix que puguis fer menys pesat el castell. Quan més gent, no?, de menys pes o més petits posis, el castell té una altra lleugeresa, no? Aleshores, Dosos és l'últim pis de Tronc, després ve l'acotxador, que normalment, habitualment, és més petit que l'Enxaneta. L'Enxaneta ha de ser una mica més gran. Per què?
0: Són
2: perquè l'ha de creuar.
0: Se queden així, diguem...
2: Són la granota, sí. No? La cassoleta, sí. La granoteta. Sí. Són
0: i, i arriba al final, que és l'Enxaneta.
2: L'Enxaneta, que és el que quan creu el castell fa l'aleta...
0: O fa...
2: Aixeca
0: la senyera.
2: Aixeca la mà.
0: La mà,
2: no?
0: O la senyera. Que
2: això
0: la
2: és en els pilars, sí, pilars. Exacte. Doncs és el que creu aquest castell, no? I que ha de tindre prou espai per rodejar a la cotxadora. Mm-hmm. Doncs normalment l'Enxaneta és més gran que la cotxadora.
0: Vale. No, vull dir, jo pensava que l'Enxaneta era el que pesa menys, vull dir que per això pensava que era... Però bé, sí que és veritat que aquest final són els més joves, podríem dir, de
2: totalment,
0: la colla.
2: Totalment, totalment. Sí, sí, sí.
0: Així que sí, sí, entre sí. Som els més joves i també pesen menys i a més també podríem dir que moltes vegades és els que tenen menys por.
2: Bueno, clar, hem vist de tot, hem vist de tot. Jo, si vols, parlo de la meva filla, perquè és l'experiència que tinc a casa, no? Ella va començar amb 4 anys, o sigui, 4 anys i mig, i ja començava a assajar, i veies, quan la canalla té por, ho veus, no? És que em costa el peu a la faixa, és que la faixa la té molt alta, és que les mans no em pugen, no?, en els assajos.
0: I això vol dir que...
2: Això hi ha por, però que està molt bé, no? Llavors, hem d'arribar a dir, tinc por, o em fa por, o això no m'agrada, i també ho treballem. Després, com a naturalitat, i fan un clic, que nosaltres diem que fan un clic, que és, aquests passos ja els tinc mecanitzats, ja sé que hi ha com ho he de fer, i ara experimento altres sensacions, no? I a la sensa, bueno, la meva filla va passar això, no? Que abans no va fer aquest clic, tot era molt lent, clar, llavors els castells s'eternitzen, no? I veus com va agafant un caire diferent quan fa aquest clic que comença a pujar, i jo a casa li dic la sensa sense por. Sembla que no hi hagi por, i segurament ho té tan interioritzat que no hi ha por, però hi ha vegades que, clar, que si el castell es mou més, que si el castell es mou menys, que si un no està ben col·locat, que si... Però és que és natural, és a dir, aquesta por l'han de tenir, l'han de tenir. El tema és naturalitzar-la i que això no faci una resistència a la contra.
0: Al contrari seria, en el cas de que no sé què, igual també us heu trobat,
2: clar,
0: de que no
2: tant.
0: Tenen por en absolut, que això tampoc es podrien dir que la por s'ha de tenir
2: clar,
0: davant
2: no, és
0: tot.
2: Que jo crec que tots tenen por, però és una emoció natural. S'ha de tenir por perquè hi ha alarmes que s'encenen. El tema és que aquesta por està, és neutra. És a dir, pren consciència, no? Pren consciència de estic pujant a alçada, m'he de col·locar d'aquesta manera, ho veig tot des de baix, ara, perquè a més, a dalt de tot a vegades passen coses i parlen, no? Pues, col·loca't aquí, bé, va, ara apreta. No, es van dient coses entre ells, nosaltres des de baix això no ho sentim, no? I naturalitzar, neutralitzar aquesta por és essencial per prendre consciència de l'activitat que estàs fent. Mm-hmm. Sense més, és no, ni infravalorar ni extralimitar, no? Exagerar, és a dir, natural que tinguis por, és un respecte que has de tenir, no? És una tècnica, quanta més tècnica tens, tu ets capaç de neutralitzar moltes més aquestes emocions. Tots passen per aquí, més llarg, o sigui, més d'hora o més tard passen per aquí, i és que és natural.
0: Mm-hmm. Pel que fa, mira, crec que el Pau abans ho ha explicat, o sigui, què diríeu a algú que no ha fet mai castells perquè vingui precisament avui, demà o un d'aquests dies al local?
2: Doncs mira, que és una bona oportunitat per conèixer un ambient totalment diferent, un ambient on és molt sa, és molt social, és molt familiar, de molta feina, de molt de treball, un ambient on pots copsar sensacions teves que potser no tenies i t'estan despertant curiositats, que et deixis portar una mica per aquesta observació, prèviament doncs, que hi hagi aquesta observació, que et deixis portar i que vagin que vinguin amb moltes ganes i amb molta motivació, perquè a vegades lo desconegut ens fa por, no? Però ja he dit que hi ha un equip molt xulo de nouvinguda que de seguida doncs, ens atencem i a la vegada som respectuosos, no, doncs ens respectem aquest límit, però que ens deixin portar. Les portes són obertes i aprofito perquè hem fet alguns correus que hem rebut de gent que ens diu la meva filla té 5 anys, pot vindre endavant, són assajos oberts, estem al carrer General Pedrós 35.
0: A partir de 5 anys ja poden.
2: Sí, però que si volen vindre abans, perquè els adults potser també estan interessats, al final la canalla és canalla, es busquen entre ells, hi ha espais de jocs, de coneixença, i es coneixen els elements. Nosaltres, bueno, ara començarem les setmanes de tallers infantils a les escoles per festa major i començàvem amb 3 i 4 i 5 i al final tens una evolució, expliques contes, dones elements a tocar, es posen una faixa, un casc, pugen les espatlleres pel seu compte i vas veient una mica. I aquell moment que puguis veure que estan més o menys predisposats, comences a treballar mica en mica. Però és buscar aquestes aliances i intentar doncs, veure la canalla quina actitud. I els joves igual, no? I els adults iguals. Entren allà, observen, veuen l'assaig, participen, els posem una faixa, els expliquem. Per nosaltres, que després pot ser un desgast de temps, és una inversió cap a la colla i cap a la persona, perquè l'únic que tenim ganes és de fer-la créixer i de que puguin conèixer com ens organitzem i com és una colla castellera.
0: I tant. L'espai que vosaltres teniu, el local, està al carrer General Pedrós.
2: 35,
0: vull dir, sí. Sí, vull dir que és i de fa temps. Mm-hmm. Però crec que no serà per sempre, perquè està prevista que justament al Centre Cívic mm-hmm. i Cultural, mm-hmm. doncs quan estigui acabat el que seria bueno, l'auditori de Can Rius, mm-hmm. aquest espai que és on anirà l'escola de música, mm-hmm. el taller d'art, és a dir, que queda com més buit al Centre Cívic, mm-hmm. serà el vostre sí. local a partir sí. d'aquell moment. Sí. No sé si serà l'any que ve o bueno, a mitjans, és igual, arribarà el moment.
2: Sí, arribarà el moment.
0: De moment esteu ubicats aquí, sí. però que després aquest canvi que representarà?
2: Aquest canvi representarà una renovació d'energia i de cara. També ho mires des d'un punt de vista melancòlic perquè hi ha gent que des de que ha començat la colla, que va començar en aquest local, no? On estem ara, i també hi ha aquest punt de melancolia, però representa fer moltes de les activitats que a vegades tenim molts entrebancs per poder buscar espais i plans bé, doncs poder unificar-ho allà, representarà tindre els espais idonis per poder treballar amb calma, representa un guany en alçada, superimportant, perquè on estem no ho podem coronar o no podem estructurar tots els castells sencers, representarà una visibilitat diferent de la que tenim ara.
0: Home, aquí no és que estigui tampoc molt en el centre, però sí que és veritat, està més
2: bueno,
0: cèntric.
2: I que a més, doncs, hi ha unes vidrieres, vull dir que no, al punt de casc antic, per entendre'ns, o de poble, la visibilitat serà diferent. Amb alçada, i el que et deia, i de poder organitzar esdeveniments en el propi local, que la gent, els equips de treball, la canalla, tingui tot el seu espai, els músics que puguin tenir una sala on poder assajar.
0: I aquí està tot per separat, podríem dir que el centre cívic, justament en marxar escola de música, taller d'art, clar, queden moltes sales,
2: espais que a nosaltres ens encaixa per les nostres necessitats, i tant que sí.
0: I justament són espais que per la música, doncs, són ideals,
2: per
0: no?
2: Per la música, per tot, i pel treball, per
0: la feina conjunta, és, sí. Les reunions, sí. Tot plegat. Tot. No és el fet només de fer,
2: no,
0: de fer el castell, sinó també per
2: nosaltres,
0: tot plegat.
2: Adequar tota la feina que es fa, adequar amb els espais que són idonis, sí, sí.
0: Parlem ara d'aquest viatge que heu fet, sí. Al País Basc. Sí. Com ha anat aquest intercanvi, que en aquest cas ha estat al poble
2: de Lezo,
0: allà a Euskadi.
2: Mm-hmm. Bé, ja fa un any que això ja està fent, sí. Xup-xup, ja fa un any que això fa xup-xup. De fet, teníem moltes ganes, feia molt de temps que volíem anar al País Basc. Cada any, doncs, fem colònies, o cada dos intentem fer alguna sortida. L'últim viatge va ser a Manacor, i enguany, doncs, ha estat
0: a Manacor va ser passar una mica al Mediterrani, una mica del xat. Molt, sí, bé, també, eh?
2: Sí, sí, sí. Doncs aquest any, amb el context del nostre aniversari del 30è, doncs volíem que pogués sortir aquest viatge que feia temps que també desitjàvem, i la veritat és que membres que són de la colla i que tenen relació amb la colla que hem actuat també convidada, que són els Euskal Herriko Castell Estaldea, vam establir ponts i comunicació, i doncs també amb institucions que ens poguessin fer l'obertura de portes, i així va ser. Ho explico així com molt fàcil, és veritat que ens ho han posat molt fàcil, però com que no estan acostumats, no, a portar aquests esdeveniments per la zona, clar, al principi va ser una mica dificultós poder tindre una obertura de porta. De seguida que ens ho van permetre, ho vam estar explicant, vam convidar també els castellers d'Aldea, és una colla també nova, diguem, no? Que porten camisa, però que encara els hi falta molt de rodatge, perquè pensem que, doncs, penseu que són locals que viuen allà, més catalans que estan allà, ja sigui per parelles, famílies, treball, el que sigui, que estan muntant, o que han muntat aquesta colla amb un sentiment, doncs, de fer colla, de fer xarxa i de portar aquesta cultura cap allà també, que sempre és benvinguda, i de fet ho vam copsar de seguida, no? Els hi va encantar. I a partir d'aquí, quan ja vam començar a prendre aquestes relacions des de Regidoria de Cultura de Lezo, super predisposat a atendre les nostres consideracions, les nostres necessitats, la logística, explicar-los una mica com ens organitzem. Clar, allà a Lezo eren festa major, per tant ja hi havia una força programació cultural, doncs que no es contraprogramés res, que poguessin gaudir tots, i a més, doncs, vam incloure en aquesta programació un assaig conjunt amb Castellers d'Aldea, que no comptaven en tindre gent que ens veiés, ho vam fer al carrer, perquè ho fèiem al carrer, i quan es van adonar que es cridava gent, no?, aquesta mateixa gent va ser cridada, doncs, a la mostra, o sigui, a l'actuació de la tarda, i ens va haver-hi molta participació, i a la vegada sorpresa, no?, de que, o sigui, la colla, sorpreses que hi hagués gent guaitana a l'assaig i gaudint-lo com si fos una actuació sense ser-ne encara.
0: Mm-hmm. Doncs aquest és un intercanvi, vol dir que els castellers...
2: No, no és un intercanvi.
0: No és el fet de que vosaltres heu anat allà, no. I després convideu...
2: Venen ells. No.
0: Els castellers d'allà.
2: No, nosaltres vam ser convidats per... O sigui, nosaltres vam comentar, doncs, amb Lezo que volíem fer aquesta actuació, i convidàvem també... Érem els dues colles convidades, sí. Castellers de Caldes i els de Castellers d'Aldea. no? Que actuàvem de forma convidada doncs, a l'ESO.
0: I què aporta, per exemple?
2: No vol dir que en un futur, aprofito, puguem fer un intercanvi, perquè és que a partir d'aquí el que et deia s'ha establert una relació i una xarxa i un vincle molt bonic i ens vam acabar un discurs i vam dir que això sigui la primera pedra, no? com per entendre'ns, d'un futur, no? Que ens puguem continuar veient a places.
0: Mm-hmm. I què aporta a la colla sortir justament d'aquí, de Catalunya, i actuar fora de casa? No sé, suposo que això també sí. És com una...
2: Mira, et diria que...
0: A tots us engresca bastant.
2: Ens engresca moltíssim perquè és que hem estat 120 persones.
0: Imagina.
2: A l'ESO. Hem actuat aquí a altres actuacions que hem estat 80-90. A País Basc hem estat 120 persones. Què aporta? Ganes, motivació, gresca, portar els nostres castells...
0: Allà, clar. Com vau anar? En bus, també? O...
2: Vam anar amb autobús i unes 50 persones amb autobús i fins a 120 ens vam organitzar de forma individual o col·lectiva amb amics per anar amb cotxes. Hi havia gent doncs, que va anar molt abans i feia com unes vacances i després altres que, bueno, jo per exemple vaig tornar ahir, vaig aprofitar un dia i vaig tornar ahir doncs, amb la meva família. I ens hem organitzat els nostres allotjaments, no?, individuals, però els de l'autobús tenien l'allotjament del pavelló, aquest autobús, doncs, aporta vida a la colla i trenques una miqueta amb aquesta rutina, que està bé, la rutina d'actuació i assaig i actuació. Doncs ara...
0: I comunicació també, no?
2: Clar,
0: perquè
2: no
0: és un dia. Aquí representa una sortida d'aquest tipus. Clar. Diversos dies.
2: Són diversos dies, diverses situacions. Fas colla, fas xarxa, fas amics, fas... pots conèixer l'altra colla.
0: Clar, i també fer amistat amb altra, amb
2: fas amistat i hem anat de festa també, i fem festa i gaudim la festa de l'ESO.
0: I veig com un lloc com a Euskadi.
2: Clar, no? I que hem menjat molt bé i hem compartit àpats. Clar, és que és tot el que comporta. No és anem a fer castells i l'actuació i nos vamos con el por su lado. És anem a fer una miqueta de colla. No? Llavors va haver-hi un dinar conjunt i després va haver-hi l'actuació, que aquí sí que hi havia... una mica com de cansament, no?, del viatge d'anar de la gent que van en bus i després que si dorms malament, després l'assaig, però tot i això, l'enriquiment que t'estàs emportant és que no, és que hi has de ser-hi, perquè és que ho veies, 120 camises escaldades a plaça, tot un cap de setmana al País Basc, bueno, impressionants. La valoració justament d'això que ahir la vam fer com a junta i havíem rebut missatges d'agraïment dels castellers, que ja aprofito per donar les gràcies també a tots els castellers, és que ha estat una sortida molt xula, molt xula, espectacular, ben organitzada i amb molta satisfacció per part de tots.
0: És el desig, no?, ha complert, no?, que s'ha complert.
2: Sí, i en el context d'aniversari, que encara dona com més
0: ara,
2: pes.
0: Ara justament entrem en aquest 30 aniversari dels Escaldats.
2: Sí.
0: Com esteu vivint aquest any tan especial?
2: Doncs això, és un any especial. Vam començar al febrer, vam fer una calendarització l'any passat, vam començar al febrer una mica doncs, establint quines serien les activitats portades aquest any. Diguem que nosaltres tenim com un calendari repartit en dos trams, un primer tram que és abans de l'estiu i un segon tram. El segon tram per nosaltres és el més intens, perquè, i a més enguany perquè se'ns ajunta concurs. Llavors teníem el viatge, concurs, festa major, se'ns ajunten uns esdeveniments de molt gruix, no?, i de molta intensitat. I el primer tram, cada mes, hem fet una cosa del 30è. I això també ens permetia donar-nos una mica de pausa, però anàvem preparant el següent. No? Aleshores, clar, poder dir que en el 30è te n'has anat a l'ESO, amb la colla que has dit Aldea, que has fet un viatge, que a més fem un any fem l'any de concurs, no?, ens n'anem a Torredembarra, i que ara ve la festa major, que també és canyera, bueno, doncs estem, crec que hem de carregar més piles de les que ja tenim, perquè això només acaba de començar. Ja sabem que els segons trams costen, nosaltres no ens incorporem fins al finals d'agost, que comencem amb la festa de Palau, però ho vivim amb molta vida i Caldes el que té és molta vida.
0: Uh-huh. I a més també moltes entitats com vosaltres, no?
2: Correcte.
0: La nova plaça Castellera, que la tenim aquí endavant,
2: sí.
0: Ja és un punt de trobada consolidat entre vosaltres?
2: Et diria que l'hem d'explotar una mica més, sí. Sí, l'hem d'explotar una mica més. A vegades, per tema de calendaris, ens encaixa la plaça, però no pot ser perquè després volem fer, si és un pica-pica, si és un dinar, no? Per un tema d'espais i de capacitat, però a poc a poc, és que clar, no ho podem fer tota la vegada. ens queda temps. Està consolidada com a plaça castellera, la vam inaugurar, vam fer el primer acte, després vam fer la Diada de la Primavera a la plaça castellera, per tant, això només acaba de començar. És un trentè que no es consolida només perquè facis un esdeveniment, sinó que això només acaba de començar.
0: I aquest mural que hi ha aquí, del Raül Paredes, per vosaltres què representa? El fet de tenir... perquè, de fet, aquest mural us representa.
2: Clar.
0: És el que representa els escaldats.
2: Clar, representa els escaldats com a tal, perquè, evidentment, doncs, porta la camisa escaldada i representa una activitat cultural que tenim al poble, que cada cop està més arrelada i que pots representar-te tu mateix. És a dir, tu et pots veure reflexat formant part d'aquesta activitat cultural aquí a Caldes.
0: Quin ha estat el moment més difícil de la temporada? Si és que hi ha hagut algun moment difícil. No sé si actuacions o moments de la colla per algun motiu, per el que
2: és. El moment més difícil.
0: Si és que hi ha hagut, perquè si no...
2: Bueno, saps què passa? Que segurament...
0: Jo te diria el més difícil i també el més emocionant.
2: Mira, el més emocionant el tinc claríssim, a part de emocionant en quant d'alegria de que tot ha anat molt bé és el viatge a Lezo, però el més emocionant per mi crec que ha estat l'acte de gala del 30è que vam fer al casino. Va ser espectacular. És que va ser preciós. Tot i tindre una escaleta, un muntatge, un decorat, un atrezzo, l'organització, catering, fins que no ho vam... es va anar desenvolupant... Jo no me'n feia la idea, no? Les entitats que, o sigui, la coordinadora va vindre representants de l'Ajuntament, ostres, és que era un acte formal, era un acte emocional, era una trajectòria de la colla, com la van reconduir doncs, la Marta i en Ferran de Besa, per mi un dels millors actes del 30è, està clar. I el moment més difícil... Jo crec que encara, t'ho dic així, ara potser algú ho té claríssim i mataran. Jo crec que encara no ha arribat, però potser la diada, que és la nostra diada al novembre, per un tema de dificultats d'espais, de poder portar-la a terme, sempre ens passa, que ens falten espais per poder realitzar els esdeveniments i és el que no és el que passa quan no hi ha un pla, o sigui, hi ha un pla B, però l'has d'anar treballant. Ara per mi, crec que per juntar
0: podria ser més dificultós, no? Perquè o que pot crear més dificultat.
2: Bueno, però és un tema de gestió, l'actuació es farà, o si no plou i no hi ha un aigua es farà, però a nivell de gestió crec que és la diada que sempre ens porta més mal de caps realitzar-la. Et diria que seria aquesta, però bo i així, bueno, busquem opcions de sota les pedres perquè les trobarem.
0: I mira, Núria, sí. Tu, aquesta sí que va directament a tu, què significa per tu ser presidenta dels escaldats?
2: Bueno, jo crec que intento ser el mirall, el reflexe de l'estat d'ànim de la colla, intento ser el reflexe del que la colla necessita i intento ser el reflexe i el mirall del que volem explicar fora de la colla, no? El que volem explicar doncs, a les places, als mitjans de comunicació, doncs, amb l'Ajuntament, no? Què és el que som i què és el que volem. I no només ho intento jo, com a presidenta, sinó que sempre dic que tinc el recolzament de tota la junta directiva, que estem en línia sempre i que crec que és el que vull demostrar o vull mostrar o vull que s'entengui, que es transmeti, que al final jo poso les paraules, però totes les formiguetes que estem a dins treballant és feina de tots i jo poso la cara visible i crec que és representació de tot, doncs, tot el que surt, els estats d'ànims, l'estat de cura, els objectius, la gestió, la feina, l'activitat castellera, l'organització, però és fruit de tothom. Jo poso la veu i la paraula o la façana, però és fruit de tothom.
0: Què és el que mai falta en un assaig?
2: Ganes.
0: Molt bé.
2: Bueno, diria que depèn de quin tram, no?
0: No,
2: a vegades no. És energia una mica que s'ha de desencallar, però
0: per lo general hi és.
2: Han d'haver-hi ganes, sí, clar.
0: Mira, unes preguntes sorpresa perquè ja anem al final. Res, són ràpides. Mm-hmm. I si no te surt, dius, passa palabra. Vale. Quin és el castell que et fa vibrar més a tu personalment?
2: Vibrar positivament?
0: Sí. Vibrar de... Vull dir, aquell que diu, ostres...
2: Este sí? No, no d'espina al contrari, eh? Este vamos...
0: Que te vibra perquè s'ha aconseguit i és precisament el 5 de 7. I quin moment de la colla guardes com un tresor?
2: El moment en què la meva filla i el meu fill es van estrenar.
0: Molt bé. Què és el més difícil, precisament, de ser presidenta?
2: La gestió de tota la xarxa social que tenim.
0: Quina és la paraula que més repeteixes en un assaig? O que podria repetir el Pau, que no està aquí.
2: Silenci.
0: Mm-hmm. Si poguessis definir els escaldats en una sola frase, jo no t'he dit una paraula, en una frase, com ho faries? Si et ve...
2: Com definir la paraula? O sigui, una frase en els escaldats, eh?
0: En una frase, definir els escaldats.
2: Persones compromeses, persones valentes, persones respectuoses, persones inclusives, molta comunitat, molta xarxa i amb predisposició de nous reptes.
0: Molt bé. Estem al final, però jo no sé, a mi en aquest cas no m'he pensat en alguna cançó. Pensa-te una cançó que t'agradi o que d'alguna manera vosaltres acostumeu a dir, perquè ràpidament, abans de fer el comiat, el nostre tècnic...
2: Vale, t'ho dic així, la de Portobello, aquesta, doncs vinga, ho fem així i així tanquem...
0: Portobello, pues a veure... Ja està. Doncs, super. Núria, gràcies, moltes gràcies per ser avui i per compartir aquest moment tan intens de la colla en el que esteu. I al Pau, doncs, tot i que ara no ens està escoltant, està treballant, doncs també li donem les gràcies, a més, per haver tingut aquest minut d'estar amb nosaltres i explicar-nos tot el que ens explica. De veritat que tingueu molta sort. Te diria, en els assajos, però sobretot en aquest concurs que serà el proper diumenge.
2: I tant, gràcies, Conxi, per convidar-me, ha estat un plaer.
0: Sí, de veritat que molta força, comunitat i castell. Vinga, cap endavant els escaldats.
2: Gràcies, merci.
0: I amb aquesta conversa tan rica, deixem pas a les notícies de la ràdio. De nou dic que no marxeu perquè de seguida tornem a la tercera hora que ens portarà de les 11 a les 12. We'll be right back.

Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes. Estàs escoltant

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha actualment al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir el proper octubre una convocatòria nova per ampliar amb 100 places noves el nombre de famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la trentena d'instal·lacions fotovoltaiques de la Cel que hi ha al municipi. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa un 54% més del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona en comparació amb les dades de l'any passat. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sant Manat i de Caldes amb un total de 183 hectàrees calcinades entre els més destacats d'aquest 2026. Els castellers de Caldes ens han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a Lezo, a Guipúscoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Castellet Paldea de Donosti, les dues colles van compartir plaça el dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4, en els quals van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6 en què hi van participar castellers de la colla de Donosti, que va fer una actuació amb castells de la gamma de 5. I acabem amb el temps. Després d'un dilluns marcat pel sol i per una calor intensa amb temperatures al voltant dels 34 graus, avui hi haurà un lleuger descens dels termòmetres. La mínima se situarà al voltant dels 22 graus, mentre que la màxima rondarà els 28 graus. Tot i que al descens encara tindrem un ambient força càlid per aquests dies. Durant el matí i les primeres hores de la tarda dominarà el cel serè i el vent serà fluix. A la tarda i al vespre es mantindrà la mateixa situació sense canvis destacables. De cara a demà dimecres, continuarà el temps estable i assolellat amb una nova baixada de lleugera de les temperatures. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Són les 11. Notícies. Ràdio Caldes. 107.8.
2: Tens ganes de festa major?
3: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del Balneari de Caldes.
2: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la Festa Major d'aquest any?
4: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la Festa Major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
2: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la Festa Major 2026 de Caldes de Montbui.
5: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
6: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
7: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
8: Són tres horetes que venim aquí, doncs, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
2: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Hasta la fiesta muy maja.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
10: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I nosaltres tornem de nou a ser aquí després d'aquest butlletí informatiu i obrim la tercera hora del fòrum amb la mateixa energia, la mateixa mirada i les ganes de seguir compartint el matí amb vosaltres. Obrim, com he dit, aquesta tercera hora amb una mirada profunda, humana i absolutament necessària. Avui parlem de tumors digestius, d'acompanyament, de recerca i de vida. Ho fem amb Atubibi, l'Associació de Tumors de Vies Biliars, que és una entitat única a l'estat espanyol que acompanya pacients i famílies que conviuen amb el càncer de vies biliars, vale? És un carcinoma de vesícula biliar i els tumors de l'ampolla de vàter. D'això jo no tinc ni idea, però aquí tinc una persona que ens ho explicarà molt bé, que és la Pilar Roncan. De fet, ens acompanya Pilar Roncan, que acabo de dir, la Sònia Carreras i la Marta Paretas. És que a vegades els anar així de pressa. I totes, vull dir, totes podríem dir que esteu vinculades directament a l'entitat com a sòcies i tal, no? I per això parlarem avui del que representa Atubibi, de la feina que fan, de la realitat d'aquests tumors digestius i del simposi Convivir 2025, que se celebra justament demà al Palau, en aquest cas és el Palau Macaya. I de fet, doncs, primer de tot, jo diria, Pilar, et toca explicar el que representa aquesta malaltia, no?, de les vesícules, o aquest càncer de les vesícules biliars, i també això de tumors de l'ampolla vàter.
1: Vale, bon dia i gràcies.
0: Bon dia.
1: Gràcies
0: per... I benvinguda a totes, que mira que se m'ha passat.
1: Gràcies per tornar a reemprendre aquesta etapa de difusió d'aspectes molt necessaris, com has dit.
0: Home, jo ja saps que tu aquí sempre que... A mi m'encantaria que periòdicament estiguis aquí. Gràcies. I espero que així sigui.
1: Gràcies, sempre que pugui, ja ho saps. Uh-huh. Avui sí que és veritat que ens ocupa una qüestió molt particular, molt poc coneguda.
0: Exacte.
1: I molt novedosa, per la qual és molt important que avui, doncs, ens esplaiem en molts aspectes d'aquesta situació de malaltia que, a part de una neoplàsia de les vies biliars, també té un nom molt concret que es diu colangiocarcinoma.
0: Sí, que a mi me costa molt de dir-lo, no sé per què.
1: No t'amoïnis, jo tinc l'obligació de dir-lo, tu no tant.
0: Bé, com a persona especialitat metgessa, doncs ho tens més fàcil.
1: Alguna cosa he de tenir diferent, no?
0: I més amb molta experiència.
1: Bé, en realitat la meva experiència no és específicament en aquesta malaltia, però sí que és cert que he tingut de prop moltes vivències d'aquestes malalties, i especialment avui és un dia especial perquè, com dic, ens acompanyen persones que tenen una vivència molt directa i per tant ens han aportat moltíssim els professionals i també el sistema sanitari en global, com ja explicaran. Jo, la meva part serà una mica presentar les condicions que es donen en una persona quan es diagnostica una malaltia d'aquest tipus, majoritàriament d'origen neoplàstic o cancerigen, diríem, per entendre'ns més directament, però en general també seria vàlid. En aquestes circumstàncies de malalties, que en principi són poc freqüents, que a més no hi ha tractaments tan estudiats com en altres casos, com per exemple pot ser el càncer de mama, que té molts estudis, o el càncer de colon, doncs s'han de mirar amb molt més carinyo, diguéssim, per poder-les fer més visibles i també més tractables. I en aquest context la meva impressió avui és poder aportar aquesta mirada global del que representa una malaltia d'aquestes característiques. Normalment, quan una persona rep un diagnòstic, com he dit, de diferents tipologies, però especialment com diagnòstics que tenim identificats com que tenen un recorregut vital molt complex, una probabilitat de cura també molt dubtosa i uns resultats que estan per veure, doncs la qüestió encara és més rellevant. Però, insisteixo, en tots els casos, crec que quan com a professionals, eh? Ara estic parlant com a professionals.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan ens arriba una persona que té un problema de salut, no hem de valorar només les dades objectivables, com poden ser posar una etiqueta de diagnòstic, valorar una analítica o una prova per imatge. Hem de posar també, com a professionals sanitaris, a focalitzar el malestar que pot tenir aquesta persona i el que representa també per la seva quotidianitat, per la seva vida, no només amb ella, sinó també per al seu entorn. Per tant, una de les primeres coses seria focalitzar-nos en conèixer el pacient com a persona, no com a malalt, només. Que sí que hem de saber què té, com pot evolucionar, què podem fer, però també com això afecta a aquella persona, com és aquesta persona, què li representa, què coses de la seva vida pot representar un canvi, com ho pot afrontar això, i aquelles necessitats que se'n derivin de tot això, des de necessitats de suport social, necessitats també de suports emocionals. És a dir, l'atenció ha d'estar alineada amb el que el pacient necessita, amb aquelles circumstàncies. I a més, d'alguna manera, hem de també preveure que la malaltia evoluciona d'una manera o d'una altra i que hi haurà canvis en aquest procés d'evolució de la malaltia i de necessitats, per tant, de la persona. Si la comencem a conèixer al principi, ens serà més fàcil i serà més efectiu i més favorable tot el que puguem fer en relació a l'evolució de la malaltia. I una de les coses, per exemple, importants pot ser en com ens comuniquem els professionals amb els pacients. Aquesta comunicació no es basa només en el que sabem, sinó també en com ens expliquem els professionals. Ens hem d'adaptar a aquell llenguatge que sigui, primer, més entenedor, però també més en aquella persona. Hi ha persones que els agrada una informació molt directa i molt tècnica i altres que no. Hi ha altres que necessiten una informació una miqueta, com et diria jo, més suau.
0: I fàcil d'entendre, no?
1: Més fàcil d'entendre i més assumible, que no sigui directa en períodes, en processos, no de cara a la primera, diguéssim, intervenció que puguem tenir. I també ens pot passar que trobem situacions en què les necessitats i els acords que veien el professional i que veia la persona malalta no siguin congruents, i hem de treballar-les, hem de saber apropar-nos i saber com fer que l'altre també s'apropi al que necessita segons les nostres mirades més tècniques o més, diríem, professionals. Per tant, estem parlant d'una globalitat, no estem parlant ni d'un diagnòstic, ni d'una etiqueta de malaltia, ni d'un fàrmac, ni estem parlant d'una persona amb moltes necessitats. I entre aquelles tenim no només les físiques, que podrien dir que si hi ha dolor, que si hi ha problemes físics relacionats amb el malestar que pot presentar, sinó també les emocionals, com he dit, com assumeixen tot aquest canvi que ve a la seva vida, i com podem ajudar perquè això sigui favorable. És a dir, una persona que ha de fer un recorregut per el procés d'una malaltia en unes condicions de por, de tensió, de manca d'ajustos segons evolucioni, de dificultats per explicar el que li està passant, és molt diferent d'una en la qual pot explicar el que li està passant, què li fa por, què necessita, i pot ser acompanyada també pels professionals. En això ens explicaran moltes més coses altres, diguéssim, entitats, que no només la sanitària directament. Per què? Perquè com que sempre ja n'hem parlat i ens vam esplaiar bastant en la darrera edició,
0: sí,
1: de la sanitat a debat, ja saps que els professionals poden tenir molts coneixements, però poden tenir també moltes mancances d'instruments per poder donar aquest tipus d'atenció que estic plantejant. I aquestes dificultats bàsicament estan condicionades, en primer lloc, pel temps que tenim per dedicar a les persones i també moltes vegades per eines més apropiades. Aquestes qüestions normalment com que el sistema sanitari està així, les aborden les persones que se senten implicades en aquella qüestió, que habitualment són els pacients i alguns professionals més sensibles que hi dediquen temps extra per poder-se dedicar a ajudar a tota aquesta qüestió. I això és el que d'alguna manera avui es pretén presentar aquí, que
0: sí,
1: és una també, associació, no?
0: Sí, però també era primer doncs, saber en què consisteix aquest càncer de les vies biliars, perquè, a veure, a vegades entenen els tumors de diuen, pues, del fetge o de l'estómac, però en aquest cas són les vies biliars, perquè s'entenguin exactament què són. I això que te comentava abans de l'ampolla de vàter.
1: Bueno, això són estructures del sistema digestiu que tenim i aquestes estructures estan vinculades al sistema digestiu. O sigui, tothom ha sentit parlar de que té pedres a la via biliar.
0: Sí,
1: no?
0: Te la treuen.
1: I te la treuen.
0: Jo no fa gaire. Vale. Farà 2 anys, 3 anys, me vaig quedar ja sense vesícula.
1: Bueno, doncs en aquest cas la vesícula biliar teva no es podrà posar malalta perquè no hi és.
0: No, perquè ja no està.
1: Però qualsevol òrgan que tinguem en el nostre organisme, des del paladar, que tu dius, el paladar pot ser el paladar de la nostra boca, fins a l'úlcera dels peus, qualsevol estructura del nostre cos pot tindre un problema que acaba generant una estructura que va a suaire, que diríem. O sigui, genèticament les cèl·lules tenen un

0: no? I començant a actuar pel seu rendiment, per la seva nova norma, no? I aquesta forma és una forma que entra en conflicte a la nostra salut, perquè la funció d'aquella estructura deixa de ser la que és i comença a anar només en favor de la seva nova informació. I això interfereix en el funcionament del cos. Per exemple, si és a les vies biliars, deixa de poder utilitzar el contingut de la via biliar per fer les digestions correctament. A més, es pot expandir territorialment, ocupar espai, pressionar el fetge i altres estructures i deixar de que això també funcioni. A banda d'aquest problema, hi ha el problema també de que aquestes estructures necessiten alimentar-se per funcionar i per tant, estan afectant a les energies que ens arriben al nostre cos a través de l'alimentació, a través de les funcions del nostre metabolisme. S'altera el metabolisme, no podem fer les digestions correctament, no podem utilitzar correctament els nutrients i el nostre cor acaba afeblint-se i, per tant, afectant a la resta de l'organisme. D'acord? Mm-hmm. Això ho explico així perquè s'entengui. ¿Vale? Mm-hmm. I l'ampolla de vàter no deixa de ser una estructura aleatòria que està al costat que també queda repercutida. Con lo qual, si no funcionen bé, ens posem malalts. I si és en el sistema digestiu, doncs afecta encara a una funció, com diríem, més general, perquè és la que ens ajuda a funcionar tot el cos si fem bé les digestions. Mm-hmm. I en aquest context, per exemple, aprofito per introduir una de les qüestions que volia fer èmfasi i és en que un dels elements primordials en les malalties no és només el fàrmac o el tractament tècnic, quirúrgic, radiològic, etc., sinó també l'alimentació i també l'exercici físic. Perquè aquestes estructures que ara poden estar afectades, que no funcionen correctament, a part, quan una persona està malalta, es tendeix a fer menys, diríem, menys activitat física, es tendeix a fer unes dietes diferents i hem de buscar la manera de que aquestes dietes siguin lo suficientment nutritives perquè funcioni el nostre organisme, sàpiga d'alguna manera mantenir el que encara està en bones condicions i ajudi a que allò que s'ha de millorar, aquelles funcions que s'han de preservar i a lo millor recuperar sigui més ràpida i més eficient, diríem. Uh-huh. Per tant, una de les qüestions importants, torno a dir, seria què tipus d'alimentació hauríem de fer.
1: Exacte.
0: I això en el sistema digestiu és molt important i crec que ara també ens podrà ajudar tot el que ens vinguin a partir d'aquestes sessions, d'aquesta activitat, que com deia només la està fent associacions, en aquest cas l'associació A Tu Vivi, que com has dit és novedosa i...
1: Sí, que ara doncs, ens ho explicarem.
0: Vull dir, sí. Jo passaria la paraula doncs, a sí, aquestes
1: sí, perquè
0: qüestions.
1: jo, o sigui, primer és això, què és A Tu Vivi i per què és una entitat única a Espanya, a l'Estat. A veure, Sònia.
2: Hola, bon dia, Conchi. Gràcies per convidar-nos i per donar-nos l'altaveu d'explicar què som i què fem.
1: I sempre que vulgueu podeu venir, eh?
2: Gràcies.
1: Això està, aquest programa està obert, totalment.
2: Bueno, A Tu Vivi és una associació que es va formar sobretot per, jo crec que pel compromís d'oncòlegs de referència en tumors de via biliar d'aquí d'Espanya, que veien la necessitat de que un grup molt reduït de malalts, perquè realment aquesta malaltia del càncer de vies biliars afecta a un grup reduït de persones, no és una malaltia amb molta prevalença. I jo com a malalta puc dir que et sents molt sola, no? Perquè no pots compartir allò que passes amb ningú perquè no coneixes ningú. I gràcies a aquest compromís d'oncòlegs doncs, de Madrid, de Barcelona i de Navarra, ens van reunir en una reunió online i ens van proposar començar a fer una associació per donar suport a les necessitats de malalts amb tumors de via biliar. A partir d'aquí ens vam posar en marxa i jo crec que des de l'experiència, no, de tots els malalts que formàvem la reunió, vam anar construint

0: era prioritari, que ens feia el camí una mica més fàcil. I per això d'alguna manera diem que bueno, no, que Tubi no sé si és únic, però sí que pretén marcar la diferència amb aquest tipus de processos i acompanyar malalts que senten doncs molts dubtes i molta desesperança pel tipus de pronòstic que genera aquest diagnòstic. Vam néixer al febrer del 2024. Ens vam presentar, no, a Madrid com a associació per recolzar i per donar veu, per fer-nos sentir que també som importants en aspectes, com deia la Pilar, no, d'investigació, ja que hi ha molts càncers que evidentment tenen molt finançament i molta estructura per desenvolupar eines, i nosaltres ens sentíem una mica orfes d'això. Mm-hmm. I llavors vam voler com, bueno, no, fer una mica de truc a la porta, i a més defensant que la prevalència està augmentant molt i que a més és un tipus de càncer que moltes vegades s'està veient que afecta persones cada vegada més joves. I bueno, no? Doncs aquesta va ser com la llavor, el naixement i sobretot el sentit i l'objectiu de Tu Vivi. Més enllà d'això vam anar creixent i aquesta mena d'estructura, no, que a Tu Vivi havia començat a construir, que era fer d'altaveu i sobretot donar eines i acompanyament a malalts i familiars que a vegades, bueno, no, estàs molt perdut perquè no hi ha informació i perquè tampoc hi ha eines, a vegades ni curatives ni d'acompanyament, no? I llavors vam anar fent tota aquesta estructura, tant a nivell de pacients com de familiars, com d'altaveu, no? Ens han ajudat molt l'equip mèdic assessor que tenim al darrere, i d'aquí va sorgir la necessitat d'agrupar-nos amb altres associacions per crear, no, espais on es pogués compartir i on es pogués crear un enriquiment del coneixement, tant que tenien els professionals com els pacients, com els familiars, no? A vegades, dintre del sistema sanitari, com deia la Pilar, no, es tracta la malaltia, però es deixen grans forats en l'acompanyament i que normalment no acostumen a cabre en els 10 minuts que hi ha de consulta, i això ho vivim cada dia els malalts que assistim a les consultes, no, o al seguiment de la nostra malaltia. Aleshores, Convivir, no, que és aquest simposi que hem dissenyat per fer aquest...
1: Que serà aquest demà,
0: exacte,
1: dia 23.
0: Demà, dia 23.
1: Tota la jornada del matí.
0: Exacte, al Palau Macaya. Doncs Convivir, precisament, el nom ja ho diu, no, és un espai per aprendre a conviure amb aquest tipus de malalties. Malauradament, no tenim ara una bola màgica, una caixeta d'eines, no, per poder ajustar la malaltia i que sigui un capítol de la nostra vida i oblidar-nos, sinó que hi ha molta gent que vivim i convivim amb la malaltia i tots els efectes secundaris que comporta. I Convivir respon a aquesta demanda de pacients, no? Moltes vegades, o jo crec que ara mateix estem en un moment en què el pacient no només volem saber què ens passa, que això t'ho pot explicar la consulta del metge quan hi vas, sinó que també volem saber què podem fer nosaltres, no? On podem actuar, on podem incidir per millorar les nostres condicions i qualitat de vida.
1: Mira, això és una pregunta que jo tenia, dic, com es viu el diagnòstic d'un tumor digestiu des del punt de vista emocional i pràctic?
0: Bueno, jo puc parlar del que he viscut, i evidentment el diagnòstic d'un tumor de la via biliar és un diagnòstic que xoca, perquè la gran majoria de tumors no són operables, per tant no són curables, i llavors entrem amb el que el sistema diu tractament pal·liatiu, no? I això sona molt fort.
1: Sí.
0: Pair això requereix temps i requereix aprenentatge. I bueno, no sé què dir-te, eh?
1: No, però és això que també comentaven, que justament, com a vegades es parlen de malalties rares, en aquest cas podrien dir que és càncer
0: Sí,
1: no, no raro, sinó que a més no està tampoc investigat, o no és, no, no té la part econòmica justament
0: exactament
1: necessària per a la investigació, no?
0: Sí, bueno, suposo que els recursos es reparteixen en funció també de les necessitats i prevalences, no?, dintre del sistema. I quan desafortunadament doncs et diagnostiquen un tumor estrany, no?, minoritari, les possibilitats i les eines són menors. Això és un, bueno, una algo que és real, no?, i que també és lògic. Mm-hmm. No anem a dir que sigui una superinjustícia.
1: Home, però se suposa, vull dir, és una, no deixa de ser un càncer que existeix, i per tant, no sé si hi ha moltes persones dins de lo que és tenir un càncer que siguin d'aquest tipus, o és que precisament és minoritari perquè no es dona tant.
0: Bueno, el tipus de càncer de via biliar sol afectar, em sembla, un 2% de cada 100.000 habitants. És molt poc.
1: És per això el motiu, que no es dona tant. Igual que si te detecten un càncer de, jo et diria, de fetge
0: o de pàncreas
1: no? que és, també... Que és,
0: bueno, desafortunadament és molt habitual.
1: Sí, o tot l'estómac, vull dir que és aquest, no?
0: Uh-huh,
1: I aleshores, clar, en aquest cas és aquesta petita diferència que pot haver-hi, que en aquest cas no és... Que no és un tumor, són diversos tumors, no?, el que poden...
0: També, sí que el càncer de vies biliars és un tipus de tumor molt heterogeni, no?, perquè pot afectar dintre del fetge, amb el que seria les vies biliars intrahepàtiques, fora del fetge, que seria de vies biliars extrahepàtiques, i pot afectar tant el ili hepàtic com el colèdoc, com a la vesícula biliar, com a l'ampolla de Vàter, no?, l'última part d'aquest conducte de via biliar que desemboca al duodè. Llavors, com que té diferents localitzacions, també és molt heterogeni a nivell molecular i a nivell també d'evolució i eines de tractament. Llavors, no només és un càncer minoritari, clar, sinó que dintre d'aquesta minoria presenta molta heterogeneïtat.
1: I també dificultat
0: efectivament,
1: per poder-lo.
0: Perquè quan més divers és un tumor, doncs clar, també s'han d'utilitzar més eines per poder tractar.
1: Quines necessitats atenen els pacients que sovint queden cobertes, o que no sovint, podríem dir, queden cobertes pel sistema sanitari? Podria ser, no sé si és en aquest cas.
0: Bueno, crec que la Pilar ho han marcat molt bé.
1: També,
0: no?
1: Sí que és cert, l'has marcat abans.
0: Ho ha explicat molt bé, que el benestar en un procés oncològic doncs no només depèn dels fàrmacs, del tractament, de les proves que et realitzen, sinó que va més enllà, no? I sobretot quan el tractament no és curatiu, crec que encara té més importància tot el que és relacionat amb la nutrició, amb l'exercici físic i amb la gestió emocional que es fa d'aquest procés. Moltes vegades, com he dit, el sistema sanitari no pot donar cabuda a aquestes necessitats i crec que les associacions de malalts ocupem, no?, aquest petit espai per donar suport. Bueno, el convivir, no?, neix d'aquesta necessitat.
1: Sí, és el que anava, no? El què és convivir i per què és un esdeveniment també pioner, podríem dir, en aquest simpòsium que es farà, que tot just té lloc demà.
0: Bueno, no sé si és pioner, si s'ha fet en altres llocs del país, el que
1: no,
0: sí,
1: no,
0: que, sí que crec que és singular, perquè som diferents associacions de tumors digestius que treballem, no?, per obrir un espai, un espai d'experiència i de compartir experiència des de diferents perspectives. És un espai on reuneix professionals, malalts i cuidadors. Per tant, podem compartir l'experiència professional, l'experiència del malalt i l'experiència també del cuidador, que és una peça fonamental. Aleshores, moltes vegades, el reunir això en un mateix espai, no?, amb diferents disciplines, fa que a vegades en el sistema sanitari aquestes disciplines doncs, funcionen de forma fragmentada o descoordinada, perquè és una realitat a la que bueno, no, ens hem de preparar. Pues, aquest convivir és un espai precisament per unificar i per fer que aquests professionals que estan de forma pues, més descoordinada o disgregada puguin tenir espais de debat i d'enriquiment a nivell professional, però no només, no només hi hagi aquest enriquiment professional, sinó que els malalts també dintre del seu procés acumulen molta experiència i vivències que crec que al llarg de les consultes es van perdent i això no es recull. Llavors aquests espais penso que generen l'oportunitat de recollir la perspectiva del malalt, la seva experiència, els seus trucs, el maneig que han fet amb determinats situacions de malaltia i que poden enriquir tant l'experiència de professionals com l'experiència d'altres malalts que comencen en el bueno, no, en el moment o que comencen amb un diagnòstic. Mm-hmm. Llavors, no sé, per nosaltres és un espai que crec que està fet amb carinyo i amb molta il·lusió de que sigui un espai sobre això molt, molt, molt ric, no? I que generi aquesta interrelació que és absolutament necessària, mm-hmm. no? Aquesta comunicació que parlava la Pilar, que és necessària que des dels equips professionals es vetlli perquè hi hagi una bona comunicació, però també el malalt ha d'aprendre, no? a escoltar, a definir preguntes concretes, no? Perquè no ens perdem en el bosc aquest a vegades, no? d'emocions molt abrumadores i que et fan perdre en el bosc del que és important.
1: De fet, és el que explicava Pilar també, la importància que té l'acompanyament. Vull dir, en la malaltia, no? Vull dir que és
0: absolutament.
1: Què significa el lema convivir és compartir? O és comprendre i és cuidar-nos. Marta, quan vulguis també pots, que no sé si faig les preguntes a te.
0: Bueno, si vols
1: et
0: responc jo. Bueno, el lema vol dir això, no? És un espai on estem aprenent que la societat avança si cooperem, si compartim, no? I si som capaços de veure les coses des de diferents perspectives. No només des de la perspectiva mèdica, no només des de la perspectiva del malalt, perquè són diguem-ne, dues mirades molt diferents, i llavors jo crec que és una mica el veure que avançarem si entre tots construïm i cooperem des de diferents perspectives.
1: Mm-hmm. Quins temes, de fet, es tractaran amb les diferents taules rodones que hi hauran demà? I en aquest sentit jo crec, Marta, que aquí sí que pots intervenir, sí, perfectament.
2: Correctament. Hem preparat una agenda que englobi tots aquests temes que hem tractat, que han posat sobre la taula la Pilar i la Sònia. Llavors, hem tingut el recolzament institucional de quatre entitats molt solvents en la matèria, que és el grup de detectament de tumors digestius. Tenim l'aval de l'Associació Espanyola de Gastroenterologia, tenim l'aval de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica i de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. Llavors, amb això, amb aquesta agenda, hem intentat tractar els quatre pilars. La primera taula serà què passa amb el diagnòstic, o sigui, què fem després de que ens diuen el que passa. En aquesta taula hi participaran oncòlegs i sempre un pacient per tenir aquest tractament holístic de com afrontar aquestes diferents situacions. Llavors, en la taula 2 hem tractat un tema sensible, que és el recolzament integral i la qualitat de vida en cada etapa de la malaltia. I aquí també tenim el recolzament d'oncòlegs i pacients que ens donaran la seva visió en com afrontar, no? La paraula pal·liatiu és una paraula delicada, sensible, sí, i que no sempre té la connotació més efectiva. Llavors hem volgut posar molt èmfasis en això. Llavors, tindrem una conferència magistral de la doctora Teresa Macarulla, que ens farà una visió des de l'assaig clínic als tractaments, sobretot amb els avanços més recents que hi ha hagut últimament amb la cura del càncer de pàncreas. I llavors, a la segona part del simposi, farem a la taula 3, tractarem del tema de nutrició en els tumors digestius, on un endocrinòleg ens donarà la seva visió juntament amb contrastant-ho també i complementant-ho amb la part del pacient. I finalment hem volgut incloure una taula on parlarem de l'exercici físic i dels hàbits saludables, perquè és la part final i la que engloba tota la qualitat de vida i com sobreviure o no sobreviure, com afrontar doncs, tot aquest viatge que segurament ningú volia, però li ha tocat, estar.
1: Quan arriba, no?
2: Oh, exacte.
1: Per què és tan important l'accés a la informació rigorosa per a pacients i per a cuidadors?
3: Home, jo crec que és bàsica, perquè és, en base a la informació és quan la persona es pot situar en quin moment està de la seva vida i també es pot plantejar què necessita, com ho necessitarà i anar progressant en aquest procés, perquè les malalties no són només un diagnòstic i un tractament, sinó és una forma de viure aquella condició, no? I per tant jo crec que és bàsic en aquest context. Una de les coses que també m'agradaria ressaltar és que els familiars, els cuidadors, les persones que estan a prop de les persones que estan amb aquesta malaltia també necessiten aquest suport, també necessiten saber, també necessiten adaptar-se. Per tant, poso l'èmfasi una altra vegada en que en aquestes activitats de A tu Vivi, en concret en la que es farà demà...
1: La de convivir.
3: La de convivir, exacte. Crec que també estan convidades i que tant. Està obert a que puguin participar, perquè els donarà eines en aquest sentit per entendre el que també està passant, el que els està passant a les seves persones que cuiden i el que els està passant amb ells, no?
1: I també pot ser que està oberta a tothom, no? Perquè tothom pugui estar informat, perquè sí. A vegades hi ha un desconeixement total en aquest cas d'aquesta malaltia concreta. Coneixes molt tipus de càncers, no? Com els més, malauradament dit, no? Comuns. Però és una manera també doncs, que arribi tota la informació i si també totes les persones estan informades, d'aquí també pot arribar doncs, que entrin també o que formin part de la entitat. No vol dir que l'entitat només, que es podria ser una pregunta, si ha de ser les persones que es fan sòcies, no? Vull dir que no han de ser només persones que han viscut o que viuen la malaltia. Si no, és obert a tothom, no?
0: Absolutament, és una associació en la que hi pot participar tothom, que hi tingui la sensibilitat i que vulgui exercir aquest compromís amb la societat i que vulgui ajudar a que altres transitin aquesta malaltia doncs, d'una forma més fàcil i més amable.
1: I ajudar a la vegada a que també hi hagi més aportacions econòmiques per la investigació.
0: Absolutament,
1: també.
0: Absolutament. Sí que haig de dir que A tu Vivi està format per tot un grup de voluntaris, de gent que d'alguna manera ens ha tocat de prop aquesta malaltia, en major o menor mesura, i que, bueno, no, que estem super contents de participar en aquesta activitat i de poder, no, aportar el nostre granet de sorra a si podem fer que el camí sigui millor. Sí que voldria ressaltar que Convivir no és un simposi que organitzi només A tu Vivi. Sí que és veritat que potser el lidera o la idea va sorgir des de A tu Vivi, però evidentment també vam pensar que tindria més impacte i que podríem fer més feina si ens reuníem amb altres associacions com l'Associació de Càncer de Pàncreas, l'Associació Peritoneum i la Federació Espanyola del Fetge aquest any. I llavors, bueno, és el segon any que realitzem aquest tipus de simposi. L'experiència de l'any passat va ser extraordinàriament satisfactòria i bueno, esperem que puguem repetir. Convidem a tothom que demà, si vol presencialment o en streaming, perquè es pot connectar online. I que...
1: es pot connectar en qualsevol altre moment que no sigui en directe.
2: Correcte.
1: No t'ho dic perquè jo particularment no puc estar allí perquè he de ser aquí, però sí que després hi ha la possibilitat, no, de poder connectar-se i veu i estar present, o almenys que és el que s'ha fet aquí.
2: Serà el farem en streaming i a la mateixa vegada estarà disponible a la web de Convivir per qui no pugui assistir quan online, doncs
1: poder seguir-lo.
2: Mm-hmm.
1: Així com parlaves, o sigui, en aquesta, vol dir que l'any passat hi va haver també una altra activitat o acte com aquest, no? Quina és la resposta dels pacients? Va ser la primera edició, la del 2025.
0: Sí,
1: quina
0: sí.
1: ha estat la resposta dels pacients en aquesta primera edició per justament arribar ara a la del 2026?
0: Bueno, jo crec que la resposta de l'any passat va ser molt, molt bona per l'aforament que vam tenir. Es va realitzar a Madrid i va haver-hi un aforament potser més del que ens esperàvem, no? sent tan petitons i sent la primera vegada. I la veritat és que crec que ha estat un petit altaveu perquè la gent que es va incorporant en aquest camí de malaltia l'hagi pogut veure, no? Com deia la Marta, està amb la web i hagi pogut aconseguir eines que en altre moment no teníem per compartir. I bueno, això ens ha animat a fer la segona edició, aquesta vegada aquí a Barcelona, i esperem que demà...
1: Aquesta altra pregunta, què espereu d'aquesta jornada?
0: Bueno, esperem que porti tanta llum com la de l'any passat. Que...
1: encara més, no? Perquè
0: sí,
1: justament
0: mira, també,
1: és el fet
0: sí,
1: de dir, anem a més, no?
0: Efectivament, i que serveixi això, no? Per anar creant aquest hàbit de cuidar-nos, de compartir i aprendre des de totes les perspectives que, bueno, no? que existeixen en una malaltia d'aquestes característiques.
1: Jo, segons les dades que m'ha arribat, una de cada... De cada quatre càncers és digestiu. No sé si això és correcte.
0: Sí, crec que sí.
1: I què ens diu aquesta dada?
3: Moltes coses que...
1: Per exemple, la metgessa.
3: Que hauríem d'aprendre, no? Moltes coses que tenim per aprendre, no? I, per tant, torno a dir, és una oportunitat aquesta activitat perquè dins de les que hem d'aprendre no és només què és el que no hem de fer, sinó també què podem fer. I aquí és moltes vegades el que no hem de fer és difícil perquè ja sabem com funciona la nostra societat, no? I està bastant ben explicada com hem de menjar, què és el que més saludable, què és el no més saludable. Però visto des de la negativa, el que no hem de fer, jo prefereixo el què podem fer, no?
1: Clar.
3: I crec que això ens aporta més, no? I en aquesta activitat, sobretot en l'aspecte nutricional i en l'aspecte de la salut, que hi ha tanta informació en el sistema que ens pot confondre, que ens pot causar inclús ansietat, perquè no sabem si triar aquesta fórmula, aquella, com ho farem, què serà millor per mi, què no... Buscar un punt de fiabilitat, que per mi seria la paraula més apropada, seria aquest, no? Una activitat que està dirigida, molt dirigida, a aquesta situació de malalties digestives, que a més es fa sense cap ànim de lucre ni sense cap interès econòmic o mercantil al darrere, per professionals ben experimentats i amb les eines necessàries. Crec que això és bàsic, eh? És bàsic tenir un referent fiable, i aquesta ocasió crec que en Convivir és el que es pretén, donar un referent fiable perquè ens puguem orientar en com hem de fer l'activitat física, com hem de fer aquesta manera d'alimentar-nos, i crec que és l'oportunitat per aprofitar-la.
1: Abans s'ha parlat de que justament és una malaltia, doncs, que està afectant a persones joves, no és que sigui precisament de persones grans, tot al contrari. Per què augmenten els diagnòstics justament en adults joves? Bueno, perquè són adults, vull dir, en aquest
3: sí,
1: sentit.
3: I poden haver moltes causes, com dic. No, no podria dir-ne només una, perquè cada cas pot ser singularment diferent, no? Però sí que és veritat que tenim una societat que vivim d'una determinada manera i no s'havien donat aquestes tensions que en les que vivien actualment prèviament. Per tant, no teníem dades, no?, del per què. Ara s'estan començant a tenir dades, no? I aquestes dades s'aconsegueixen gràcies, doncs, també als estudis analítics de poblacionals i als assajos clínics que es puguin fer vinculats. Per tant, jo no m'atreveixo a dir una causa, sinó que hi ha una multicausa, i és en la forma en què vivim. I en la forma en què vivim hi ha moltes més coses. També tenim una condició basal genètica que també es veu repercutida en aquesta forma de viure. És a dir, és molt complexa dir qualsevol cosa. L'únic que m'atreviria a dir és que hem de tenir consciència d'això, consciència de que en la forma en què vivim acaba repercutint en la nostra salut. I en la nostra salut pot ser que apareixin no només aquestes, estan apareixent moltes condicions de vida que alteren la salut. Tenim unes xifres d'ansietat, unes xifres de...
1: L'estrès podria també influir. La manca, justament, quan parleu de l'exercici, és beneficiós perquè t'ajuda a treure l'estrès, no? I això, doncs, també és una manera de tirar bé.
3: Ja com deien els grecs, tot en la seva mesura. L'estrès l'exercici físic et pot ajudar a millorar alguns aspectes de l'estrès i al mateix temps te'n pot produir. I al mateix temps et pot generar més problemes. Per què? Perquè és en la forma en què l'utilitzem. I torno a parlar de la fiabilitat, que hi ha tantes informacions, tantes, per exemple, això de les passes, tantes quals, i al cap d'un temps, ara que ja fa un temps que això, apareixen articles, apareixen estudis que diuen, home, això no és genèric, això és per cada persona, no ens fiem només del que sentim, sinó que ens fixem en el que necessitem i en quin moment el necessitem. Jo crec que falta una mica de cultura, de consciència de que com a persones que necessitem, però també falta que tinguem més dades fiables o referents fiables per dir-ho.
1: Quins són els símptomes que sovint just, els símptomes d'aquesta malaltia que sovint passen també desapercebuts?
0: Bona pregunta. La veritat és que és una malaltia molt silenciosa.
1: També diuen que el problema del càncer de pàncreas,
0: sí,
1: t'adones que hi és quan ja està.
0: Sí, quan dona el primer símptoma, la gran majoria de vegades, doncs el tumor ja està avançat i, bueno, és quan oblitera, no?, aquest pas de la bilis, és quan ens n'adonem moltes vegades, no?, ens posem grocs i ens n'adonem que hi ha alguna cosa que està passant i quan es fan les proves, doncs es veu que hi ha una situació que no és de principi, no? I que és una situació complexa. Jo et podria dir que s'acompanya de pèrdua de pes a vegades, no? més del que habitualment, no? Comences a perdre pes sense cap mena de raó, que estàs més cansat de lo normal, però a vegades, com deia la Pilar, no?, amb aquesta vida i de tant estrès, doncs està cansat qui no està cansat. I vas com normalitzant potser algo que és molt subtil, però que realment sí que està donant o que sí que està fent veu. Ara mateix no tenim cap paràmetre, ni cap screening, ni cap prova, com per exemple... Doncs,
1: no hi ha un diagnòstic precoç, per exemple, perquè això pot ser sempre un repte.
0: Sí, això és una de les línies d'investigació que es vol impulsar, no? Així com, no sé, si en el càncer de pròstata tenen uns marcadors o en el càncer de mama, no? Doncs es pot fer la mamografia i anar com anticipant que pugui haver-hi un problema gros, doncs en el càncer de vies biliars.
1: Això també,
0: això no existeix.
1: En el de pàncreas també me l'havien comentat.
0: Exacte.
1: Que no
0: és una malaltia molt silenciosa i quan dona el primer símptoma a vegades bueno, s'ha arribat un pèl tard.
1: O sigui, no hi ha una prevenció precisament per dir...
0: No. Bueno, la prevenció entraria dintre del que diu la Pilar.
1: D'aquesta manera de viure, de cuidar-nos, no?
0: Exacte, i d'escoltar el nostre cos pensant que si està donant petites informacions, no?, o petits símptomes, bueno, és que alguna cosa no funciona correctament. I bueno, pues això, no? Escoltar-nos i demanar ajuda als professionals perquè tinguin pues, la saviesa per poder-ho trobar abans i que tingui remei.
1: Mm-hmm. Com ha evolucionat el tractament de la malaltia en els últims anys? Justament el Tubibi està treballant en tot això, però com creus que, o com creieu que ha evolucionat?
0: Bueno, jo haig de dir que afortunadament ha fet una evolució molt gran. Jo vaig ser diagnosticada en el 2021 i aleshores només hi havia dos tipus de quimioteràpia o dues línies de quimioteràpia i a part de la cirurgia, no?, que era l'opció amb més opcions curatives de la malaltia. Afortunadament, en aquests 5 anys hi ha hagut una revolució, com ha passat amb tot el tema del càncer. Cada vegada crec que diguem-ne que traiem l'etiqueta d'a on afecta, no? Si és de pàncreas, si és de via biliar, si és d'estómac o de pulmó, i anem més a enfocar-la o a enfocar el tractament a nivell molecular, no? Es fan estudis genètics de cada tumor i segons els gens o les proteïnes que presenten aquest tipus de tumors, pues, es tracten amb uns fàrmacs que són específics i dirigits cap a aquests gens alterats o mutats. I això ha estat una revolució en aquests últims 5 anys, on també s'ha incorporat la immunoteràpia amb una alta, diguem-ne, efectivitat, no? Ja forma part de les guies clíniques de tractament i realment, bueno, jo dono gràcies d'haver pogut, no?, viure tot aquest despertar i tot aquest coneixement que ens aporta alguna eina més dintre de, bueno, no?, de la petita caixa d'eines que tenim per tractar tumors de la via biliar.
3: Mm-hmm. Sí, jo crec que la gran, us he explicat molt bé, Sònia, la gran evolució. I des del punt de vista clínic diria que el que s'està assolint, com en moltes altres línies de càncer també, és acronífica. És a dir, són malalties que probablement no tenen cura, coneguda avui, però que sí que tenen eines ja per poder-la cronificar, és a dir, apaivagar la seva evolució i fer-la compatible amb una...
1: Aturar-la, podríem dir.
3: Aturar-la o apaivagar-la, qualsevol de les dues opcions serien bones sempre i quan permeten que la vida continuï i que sigui d'alguna manera favorable a l'existència de la persona.
1: Uh-huh. Jo me'n vaig passant preguntes perquè el temps passa tan ràpid, ja us ja ho he dit abans que el temps ens passaria de ràpid. Què significa no estar sols en el context justament en el context d'aquest tumor, d'aquesta malaltia?
0: Bueno, jo crec que en aquesta malaltia i amb totes és importantíssim, o almenys a mi em sembla de moltíssima importància el no fer el camí sol. Hi ha una dita que diu, no?, si vols anar ràpid, ves sol, i si vols arribar lluny, ves acompanyat. I crec que, bueno, el nostre objectiu és arribar lluny, no?, és viure molts anys amb molta qualitat de vida, i no ho hem de fer sols, ho hem de fer acompanyats.
1: Mm-hmm. Quines accions immediates té el Tubibi justament després d'aquesta activitat del simposi de demà?
2: Sí, exacte. Demà tenim aquest simposi conjunt amb les associacions que hem dit, i llavors el febrer és el mes del colangiocarcinoma i aquí tenim ja preparades diferents activitats, com pot ser unes taules rodones tant a Barcelona com a Madrid. També fem social runs per donar més visibilitat i per introduir la pràctica de l'esport, que no és una carrera competitiva, sinó simplement per disfrutar i posar l'exercici també en el radar de com guanyar qualitat de vida. I llavors doncs, tenim diverses actuacions per donar visibilitat als pacients i donar la veu al pacient tant al Parlament Europeu. Llavors, en el febrer també fem Il·lumina en Verd, una campanya on volem il·luminar els monuments o els principals icones de les ciutats, no només a nivell espanyol, sinó a nivell mundial. I bueno, aquestes són les campanyes més o les accions més immediates que tenim i per donar visibilitat.
1: Ja per acabar, perquè jo me quedo amb moltes preguntes per fer, però com ja us he dit, us espero molt aviat per continuar, no? Quin missatge voleu donar o voleu enviar a algú que a més acaba de rebre un diagnòstic d'aquesta malaltia?
0: Bueno, com a missatge és que no està sol,
1: que ja ho hem dit, la importància que té, no?
0: Exacte, i que hi ha moltes entitats que el poden acompanyar, que a vegades el diagnòstic i el pronòstic és una cosa i la realitat i el conviure amb la malaltia n'és una altra, i que es quedi amb això.
1: Mm-hmm. No sé si també vosaltres podeu dir alguna altra cosa més. Pilar, Marta...
3: Sí, jo per mi que busquin sempre de suport, sempre en trobaran, d'alguna manera. Als professionals, a les entitats, que busquin, que no s'aturin aquí.
2: I jo volia recordar la pàgina web on demà, qui li hagi ressonat el missatge que hem tingut i vulgui saber molt més, la nostra pàgina web és www.convivirtd.org. I aquí ens podrà inscriure en el event de demà, que serà dimecres 23 a 9:45 a les 9:30 al Palau Macaya de Barcelona.
1: Molt bé, doncs ara hi ha una música que jo havia posat cap al final, el fixeu de la Coldplay, i doncs amb ella acabarem, però abans faig el vostre comiat. Pilar, Sònia, Marta, moltíssimes gràcies per ser avui aquí, per la feina que feu i per posar llum en un tema que sovint queda silenciat, no? Demà, Convivir 2026 serà un espai de coneixement, de comunitat i d'esperança. I des d'aquí, des del fòrum, només podem desitjar-vos una jornada plena de força, de connexions que ajudin a viure i conviure amb més serenitat. De veritat que moltes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: I amb aquesta conversa tan necessària, tan humana i tan reveladora, tanquem el programa d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquest matí amb nosaltres. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Que tingueu un molt bon dimarts.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Cel de Caldes creix amb la incorporació d'un parc de bateries per emmagatzemar l'energia fotovoltaica generada. Una nova instal·lació que serà possible gràcies a una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona. El projecte preveu la instal·lació d'aquestes bateries al solar que hi ha actualment al polígon de la Borda, a tocar de la deixalleria, i que actualment es fa servir com a espai d'aparcament. A més, des de l'Ajuntament també tenen previst obrir el proper octubre una convocatòria nova per ampliar amb 100 places noves el nombre de famílies que actualment gaudeixen de l'energia generada per la 30ª d'instal·lacions fotovoltaiques de la Cel que hi ha al municipi. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa un 54% més del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona en comparació amb les dades de l'any passat. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona i que situen l'incendi de Sant Manat i de Caldes amb un total de 183 hectàrees calcinades entre els més destacats d'aquest 2026. Els castellers de Caldes ens han exhibit aquest cap de setmana el seu potencial a Lezo, a Guipúscoa. Al costat de la colla Euskal Herriko Castellet Paldea, de Donosti, les dues colles van compartir plaça el dissabte a la tarda. Els castellers de Caldes van fer el 3 de 7, un intent desmuntat de 4 de 7, un 5 de 6 amb agulla, un 7 de 6 i dos pilars de 4 per sota simultanis. En acabar l'actuació van fer un pilar de 5 i dos pilars de 4, en els quals van mostrar la senyera i la icorrinya. També van fer un castell d'agermanament, un 4 de 6 en què hi van participar castellers de la colla de Donosti, que va fer una actuació amb castells de la gamma de 5. I acabem amb el temps. Després d'un dilluns marcat pel sol i per una calor intensa amb temperatures al voltant dels 34 graus, avui hi haurà un lleuger descens dels termòmetres. La mínima se situarà al voltant dels 22 graus, mentre que la màxima rondarà els 28 graus. Tot i que al descens encara tindrem un ambient força càlid per aquests dies. Durant el matí i les primeres hores de la tarda dominarà el cel serè i el vent serà fluix. A la tarda i al vespre es mantindrà la mateixa situació sense canvis destacables. De cara a demà dimecres, continuarà el temps estable i assolellat amb una nova baixada lleugera de les temperatures. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tens ganes de festa major?
1: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del Balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
2: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
3: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
4: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
5: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
6: Són tres horetes que venim aquí, pues, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar la Festa Major 2026. Perquè a Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Està la fiesta molt maca.
0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia. Benvingudes i benvinguts. Una vegada més aquí a l'Històries en Femení. Ja sabeu, un programa que podreu sentir tots els dimarts de 12 a 1 aquí a Ràdio Caldes o bé com a podcast sempre que vulgueu. Soc l'Anna Escribano i avui encetem un programa amb una conversa, una entrevista que de ben segur no us deixarà indiferents. Ja sabeu que dintre d'aquests programes intentem parlar amb totes les dones que fan, que mostren la seva obra a la Sala del G. I últimament tenim molta sort perquè hi ha moltes dones que mostren el seu art en aquesta sala. Aquí tenim l'Elisabet Planes, la dona que en aquests moments està exposant a la Sala del G. Encara teniu temps perquè ha quedat tot el cap de setmana sencer per anar a veure tota aquesta tasca. És una dona molt, molt especial i la seva obra, per mi, aquesta és la meva opinió, Elisabet, ha sigut tot una sorpresa, ha sigut molt, molt sorprenent. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies per aquesta introducció. Jo sóc Elisabet Planes i artísticament, em faig conèixer com a Rizobet.
0: Rizobet.
1: Sí.
0: Bé,
1: sí,
0: explica'ns què vol dir això.
1: El concepte de Rizobet.
0: Sí.
1: És la unió de rizoma i bet, d'Elisabet. Llavors, el rizoma és una tija que creix de forma subterrània i que s'expandeix de forma horitzontal. Llavors, a partir d'aquí surten els nusos i dels nusos les arrels. Llavors, aquestes arrels tenen connexions entre si. Llavors, a nivell filosòfic, això va ser una teoria que va partir de Gilles Deleuze i el Félix Guattari, que parla una mica del pensament desjerarquitzat i horitzontal. Llavors, vaig plantejar-ho perquè a nivell artístic jo considero que toco moltes disciplines.
0: Sí.
1: Llavors, al no triar una en específic, sento com que totes tenen un vincle entre si i simplement m'adapto en qüestió del que jo vull expressar en un moment en concret.
0: Sí, sí.
1: Llavors, vaig pensar que el joc de paraules era bastant oportú.
0: Pues sí, totalment oportú perquè s'ajusta, també va sota el meu concepte, s'ajusta perfectament a què trobes allà. O sigui que el que expresses està expressat amb diferents... de diferents maneres, escultura, pintura...
1: Exacte.
0: Sí. Doncs explica'ns una mica, de tu mateixa.
1: De mi.
0: Sí. Ara ja sabem el sobrenom, no? El nom artístic, però ara explica'ns una mica de tu. Sí.
1: Doncs mira, la meva carrera artística va començar estudiant Belles Arts a la Universitat de Barcelona i en un inici... Jo tenia un interès molt fort cap a la il·lustració i el dibuix, però clar, com a la universitat toques moltíssimes disciplines, vaig decidir tenir la ment oberta i anar provant diferents llenguatges i veure més o menys com això s'adaptava al que jo volia explicar. I després de provar una mica de tot i que totes les disciplines em semblessin bé, vaig acabar tocant l'escultura i aquí va ser el meu punt d'inflexió. Em vaig enamorar completament i a partir d'aquí és on més m'he anat enfocant, perquè sento que l'escultura ens aproxima molt més a la nostra dimensió física. En canvi, la il·lustració i el dibuix potser projecta una dimensió imaginada, que també és molt interessant, però pel que jo vull expressar com a nivell d'impacte, que l'espectador no es quedi indiferent, trobo que encaixa molt més, sí.
0: Molt bé, sí, sí. Et dediques a alguna cosa més? Que ja és prou important... a l'art, per desgràcia, no, moltes vegades no don per viure. No. Llavors, la teva activitat es desenvolupa en uns altres terrenys? O sigui, fas més coses que no fer exposicions?
1: Doncs mira, començant primer a nivell artístic, em dedico a ser il·lustradora de vents. Bàsicament, il·lustradora de vents, sí, amb Azul Cielo. Llavors, el que fem bàsicament és anar a aniversaris, bodes, events corporatius i oferim una il·lustració de cada un dels convidats a moda d'obsequi.
0: Ah.
1: Sí. És un detallet maco.
0: Sí.
1: I trenco una mica amb el format aquest convencional de la fotografia.
0: Exacte, o sigui, surten d'allà no només amb una fotografia, com dius tu, sinó que aquell record és una cosa feta a mà, allà, sí, in situ, en aquell moment,
1: exacte,
0: una il·lustració. Amb, sí, quin, amb quin suport? Amb quin, què és?
1: Normalment són dibuixos a 5 i ho fem amb aquarel·la.
0: Amb aquarel·la?
1: Sí.
0: Bo, això és difícil, eh? No et pots equivocar amb l'aquarel·la, eh?
1: Sí, sí, sobretot quan són molts convidats també és un tema, eh? Oh. Perquè has d'anar quasi menys de 5 minuts per il·lustració.
0: Clar, sí, sí, sí,
1: sí. És molt ràpid, molt demandant, però també t'ho passes bé.
0: Sí, o sigui, mentre dura la festa, vosaltres treballeu.
1: Sí, sí. O sigui, com generalment són bodes el que fem, primer es comença el welcome. Llavors, una de les nostres companyes és la que va prenent les fotos als convidats. Clar, clar. Llavors ens ho passa per WhatsApp, tenim les imatges de referència i nosaltres anem dibuixant.
0: Aneu dibuixant mentre...
1: Sí, ho empaquetem i llavors podem passar a recollir-ho.
0: Oh, quina meravella.
1: Sí, no, és maco,
0: que
1: és
0: bonic,
1: maco.
0: Que bonic, que sí. Això serveix per tot tipus d'events?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt
1: és
0: bé.
1: Això, per aniversaris, cooperatius, sí, sí, sempre que hi hagi pressupost.
0: Sí, molt bé. Sí, pues, sí. Si algú el vol trobar, què més... Què més fas? Prepares...
1: Sí, també participo en fires d'art i en markets. Ja pot ser market... Bueno, de fet, l'últim que vaig estar era el Saló del Còmic de Sant Cugat, que es va fer a Barcelona. Sí, sí, va ser molt xulo, molt guai.
0: Sí, sí. I portes les teves obres allà.
1: Sí, sí, sí. Però en aquest cas el que funciona millor potser tira més cap al merchandising, ja siguin samarretes, punts de llibre, prints... Perquè, clar, vendre una escultura, especialment si és molt gran, és bastant complicat.
0: Sí.
1: Però s'intenta, clar. Només... Sobretot quan és format petitet, com aquestes que tinc d'encapsulat de resina.
0: Sí.
1: Aquestes potser tenen més cabuda.
0: Aquestes que trobarem allà a la sala.
1: Exacte, exacte.
0: Sí, sí. Són molt, molt especials, eh?
1: Sí. Sí.
0: Després parlarem de les obres d'allà, de la sala del G. Bé,
1: i per sí, altra digues, banda, sí, sí, no, no, a nivell com... Òbviament no puc viure només de l'art.
0: Ja.
1: Llavors, ara per ara, estic mirant de poder tenir una feina mitja jornada, ja sigui a Mercadona o algun altre lloc, perquè sí, clar... Per estalviar diners i poder pagar-me el màster, perquè és bastant car.
0: Ja.
1: Llavors...
0: O sigui, serà temporal, eh?
1: Sí, sí, sí. No, clar, la idea simplement és estalviar i a partir d'aquí doncs poder passar al següent nivell, com aproximar-me cada cop més.
0: Molt bé, sí, molt bé. Bueno, jo crec que estàs bastant aproximada, ho tens bastant clar.
1: S'intenta.
0: Sí. Bé, doncs, no sé, mira, posarem el primer tema musical que has triat. No, normalment espero una mica més, però és que hi han quatre temes que has triat que, no sé, sembla que tinguin com un fil conductor i no em voldria deixar cap d'ells. No? Tu es pots anar presentant? Perquè sí, tu estàs més al cas.
1: Començo pel primer tema.
0: Sí.
1: És de Sopor Eternus, la meva artista preferida.
0: Sí.
1: Diguem-ne que, bueno, pertany el dark wave, però realment no es podria classificar.
0: Sí.
1: Perquè toca, bueno, molts gèneres musicals, des de el neomedieval, la música d'avantguàrdia alemana, és increïble, molt molt molt interessant. I sí, cada disc també doncs explora temes diferents, però en general és música molt introspectiva i explora una mica les seves vivències, experiències, com veu el món i com se sent ella respecte als altres i a si mateixa.
0: I penso que hi ha una història darrere, no? És un sobre no? Sobre unes paraules d'Edgar Allan Poe.
1: Sí, sí. És això. A vegades també fa moltes referències a artistes que li interessen.
0: Sí.
1: En aquest cas té diverses, que són poemes d'Edgar Allan Poe.
0: Això.
1: I aquest concretament és A Dream Within a Dream, on explora, bueno, la tensió entre realitat i il·lusió.
0: Sí.
1: Donant a entendre que, bueno, com en certa manera és una persona tan introspectiva i que se'n va tant cap als núvols i cap a si mateixa, sí, doncs potser li costa una mica aterrar. Sí. I a vegades distingir també com què és el que és real i què seria una il·lusió. Exacte.
0: Molt bé. Sí, sí, sí. Doncs la sentim.

Cooper.

0: Diu que és una proposta sorprenent, totalment d'acord, perquè és el que jo vaig sentir, inquietant i profundament personal. Bueno, hi ha mostres escultures, mostres pintura i altres llenguatges artístics, com el que has dit, no? És una, són peces de resina, no? Són com
1: sí,
0: resines.
1: Encapsulat de resines.
0: Encapsulat de resines amb una peça a dintre, no? Explica'ns què ens trobem allà i sobretot el títol. Que a mi em va enganxar de seguida, no? Cartografia de l'inconscient, perquè clar, cartografia sembla mapa, ve de mapa. Uh-huh. I com a l'inconscient, com que és molt difícil de fer un mapa, no? De l'inconscient, o potser no sé.
1: Clar, clar, és un títol una mica ambigu. I fa una mica de referència al meu mètode a l'hora de crear art. I és que a mi m'interessa molt el món simbòlic i precisament aquest es troba a l'inconscient. Llavors, moltes vegades el que faig és intentar relacionar conceptes que aparentment no tindrien una relació directa per exposar, ja sigui idees, reflexions o crítiques. Llavors, la idea de cartografiar l'inconscient és precisament tractar de filar com tots aquests conceptes per crear una narrativa. I és precisament el que això intento exposar en aquesta exposició, bueno, en aquesta...
0: Sí, a la sala.
1: Llavors, bueno, el que podreu trobar allà és una recopilació de moltes de les obres que he anat desenvolupant al llarg d'aquests anys de carrera, perquè m'he graduat recentment. I bueno, tot comença amb l'última peça que vaig desenvolupar pel TFG, on en aquest cas en concret exploro el transhumanisme. Però tot així, abans d'avançar-me a explicar cada un dels conceptes,
0: sí,
1: vull aclarir que a mi el que m'interessa és com la gent ho rep. Perquè entenc que, independentment de que els símbols representin una cosa en concret, cada persona té unes experiències que també es lliguen a aquesta interpretació. Llavors, moltes vegades, encara que hi hagi una relació de conceptes molt concreta, cadascú percebrà una cosa diferent.
0: Sí.
1: Llavors, trobo que és molt més interessant que cadascú exposi el que percep de primeres abans de que jo contamini la forma en què ells han de mirar.
0: Sí.
1: I que això, alhora, també enriqueix molt
0: sí,
1: la peça. Vull dir que no només sóc jo partícip, sinó que tots els altres també estan creant l'obra.
0: Sí, és que això, no? Explorar, no? Explorar.
1: Exacte.
0: Dintre teu, davant d'aquella peça que sents o que, no sé, que et transmet, no?
1: Uh-huh.
0: Una cosa així. Això és el que tu has volgut fer, no? Amb aquesta tria d'obres, no?
1: Exacte.
0: Perquè cadascú, bueno, que surti pensant.
1: Sí. Sí, sí.
0: Això és molt interessant, sobretot al món que vivim. Que això.
1: Bueno, o no necessàriament, perquè també hi ha gent que potser ho consumeix a un nivell superficial i també trobo que és molt lícit. Mm-hmm. Vull dir, al final cadascú interpreta com la seva realitat, que no necessàriament has d'intel·lectualitzar-ho de primeres. Vull dir que tot és vàlid en aquest sentit.
0: Molt bé, molt bé. Està molt obert això. Sí, explica, encara has introduït un tema.
1: Un tema.
0: Això del transhumanisme, que parlàvem.
1: Sí.
0: Jo no sé, no sabia, vaja, fins que hem parlat, que aquest concepte, no, de transhumanisme. Hi ha altres dos conceptes que també parlarem, però aquest és crec que és molt interessant.
1: Desenvolupa. Us introdueixo.
0: Sí.
1: El transhumanisme, diguem que és una corrent de pensament que abarca diferents disciplines, des de les ciències, la filosofia, les humanitats, i que el que busca és la millora de l'ésser humà a través de la tecnologia. Llavors, bueno, arribats a aquest punt, hi ha certes tendències que poden ser una mica problemàtiques, perquè jo no em posiciono radicalment en contra del transhumanisme, però sí que considero que s'han d'establir uns límits ètics i morals. I un d'ells és la noció de perfecció. Perquè si tu realment intentes modificar l'ésser humà de forma il·limitada, el que acabes destruint és el que realment l'identifica o el representa com a tal.
0: Com a humà.
1: Llavors, sí, on està la perfecció? Quin és aquest objectiu com a tal? Vull dir, pot ser molt perillós si no es posa fre, en certa manera. I això és precisament el que volia explorar amb aquesta peça artística. És una dona cíborg que està connectada a una via de suero intravenós. I precisament el que dona a entendre és aquesta dependència tecnològica d'una persona que ha intentat cercar aquesta perfecció però ha acabat, entre cometes, perdent-se pel camí. Vull dir, acaba sent dependent de la tecnologia

0: però segueix sense trobar aquesta felicitat o aquesta plenitud que la perfecció li estava prometent.
1: Exacte. Sí, sí, és la primera peça que trobem a l'entrar, sí, a Masquerra, i sí, és una dona que està molt connectada, però potser el que no té és la connexió amb, no, amb ella mateixa. Com a,
0: clar, clar, s'ha perdut pel camí.
1: S'ha perdut, sí, sí, pel camí la, bueno, la naturalitat o la perfecció, bueno, la naturalitat, no? La natura. Natura, no? O sigui, això, pensament i tal.
0: Exacte, que també, sí, és molt complicat, no?, definir què és l'essència humana, sí, però tot i així penso que el que sí que podem definir és el que no volem per l'humà.
1: Sí, exacte. Posar els límits,
0: exacte,
1: no?, entendre els límits. Sí, sí, sí, sí. També hi ha el concepte aquest que s'ha introduït, lo de la perfecció. Jo, això de la perfecció,
0: En base a què?
1: En base a què? Va ser que des de quin punt de vista...
0: Sí, sí, és que arriba un punt que s'entén l'ésser humà de forma patològica. Sí. Vull dir, hi ha certes funcions que parlen de com som, que no és que representin un problema.
1: No.
0: Vull dir, necessitem dormir, necessitem menjar.
1: Ah,
0: i tenim, sí, doncs, un físic X.
1: Sí, sí, sí. Vull dir que... Sí, sí. I respirar...
0: Exacte.
1: I, bueno, fins i tot somiar.
0: Sí, sí. Que, de fet, el títol de l'obra fa una mica de referència a, sí, això. És, sí, com aquí un guinyo. Amb l'insomni del mañana. Aquesta, l'insomni del mañana.
1: Sí, sí, és que...
0: Que té com aquesta part poètica, però en un nivell literal seria com la idea de directament no necessitar dormir per ser molt més productius. Clar. Però t'has de preguntar, vale, això podem entendre que és una evolució, però realment a qui està servint, a quin interès?
1: Clar.
0: Per ser molt més productiu, vull dir, per les grans empreses, sí, pel, sí, capitalisme.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí. Aquí.
0: Sí, a tu, sí, en què t'afavoreix això?
1: Sí. Sí, sí. Per això les pastilles, la medicalització de això, pues per estar en forma, per no tenir dolor, per fer més rendiment, això el que dius tu, el dormir, bé, pues pastilles per dormir, pastilles per despertar-te, sí, això, està connectada, perquè això també tot el tema aquest de la medicina també està molt molt... Hi ha molta tecnificació a darrere.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, sí, és,
0: bueno,
1: és...
0: intentar evitar problemes que són molt més grans amb una cura superficial. Sí. Vull dir, al final les pastilles, però no estàs atacant realment el problema.
1: El problema.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Hi ha altres dos conceptes que... Bé, farem un i després posarem una mica de música, perquè això és dens, per anar entenent. Mira, un altre concepte que explores és el futur de l'espècie.
0: Sí.
1: Això és... Vull dir que hi hauria per tot un programa amb el futur de l'espècie, no? Parla'ns de quin és el teu enfoc o aquesta exploració amb aquesta exposició, fins a on arriba o quines obres està desenvolupat.
0: Doncs mira, concretament el futur de l'espècie trobo que de forma implícita l'he anat explorant durant tots els anys, a través d'aquest imaginari una mica surrealista, impactant de primeres, però no va ser fins a l'obra que he exposat ara que no ho vaig tocar de ple. I a partir d'aquí, ara mateix estic desenvolupant una, que és un híbrid entre un llop, un lleó i un nen petit, que està amamentant dos nadons amb un casc de soldat. És una referència a la loba capitolina,
1: sí,
0: que fa... Bueno, sí, com al·lusió, sí, al mite de Rómulo i Remo,
1: sí,
0: la Fundació d'un Imperio. Doncs en aquest cas, el que a mi m'interessava era explorar el futur de la infància, que en certa manera busquis un ésser humà tan perfeccionat que s'imposi a un nadó complir el rol d'un adult. Per això cap dels participants d'aquesta obra està complint el rol que en principi els
1: li tocava.
0: Exacte.
1: Sí, sí, és una jove...
0: Amb un rostre de nadó.
1: Amb un rostre de nadó.
0: Clar, la jove està plorant.
1: Sí.
0: Perquè és un nadó que literalment està obligat a amamentar nadons.
1: Ja.
0: Vull dir, té com aquest punt distòpic.
1: I sí, dius, sí, que porten casc de...
0: De soldat.
1: De soldat?
0: Sí.
1: Els nadons que estan amamentant de la...
0: Estan sent amamentats per la jove.
1: Però aquesta peça no està a la...
0: No, aquesta l'estic desenvolupant ara.
1: L'estàs desenvolupant ara.
0: Sí, sí, està en camí.
1: Doncs...
0: Per,
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: que vull dir que és un tema que té continuïtat i que l'estic,
1: sí,
0: començant a explorar ara.
1: Sí,
0: i tampoc,
1: sí,
0: vull ser pessimista. Simplement el que a mi m'interessa a través de l'art és exposar el que no volem.
1: Sí, no el, sí, que... el límit.
0: Mm.
1: Sí,
0: exacte.
1: Sí, el límit, el que deies abans, el límit ètic, no? I moral, on està aquest límit, no? No està aquest límit. Sí, vull dir, amamantar criatures per després portar-los a la guerra.
0: Exacte.
1: Qualsevol tipus de guerra, perquè vull dir, la guerra de...
0: Nens petits que ja estan sent conduïts cap a un rol de l'adult.
1: De l'adult.
0: Per això dic que per les dues parts ja estan complint algú que no els hi pertoca.
1: Sí, sí, sí. Jo el concepte aquest del futur de l'espècie també ho veia això, el canvi climàtic i... No? Vull dir que el futur com a espècie ho tenim dur, perquè...
0: Sí, també les qüestions de la natalitat.
1: Clar. Sí,
0: vull dir, al final són molts aspectes.
1: Són molts aspectes.
0: Sí, sí.
1: No, està, bueno, aquests dos conceptes, a banda de parlar de la teva obra, com estan explícits amb aquestes exploracions que fas tu, doncs creia que és molt interessant. No?
0: Uh-huh.
1: Parlem de la segona peça que has triat?
0: Sí, endavant.
1: La segona peça musical? Parla'ns, què
0: doncs
1: sentirem?
0: Es titula Utopia o Morte i és del grup Romé. És un grup de neofolk i industrial de Luxemburgo. La seva música em sembla espectacular i normalment tracta temes històrics. En aquest cas, la cançó fa un joc de paraules entre Utopia i Europa. Europa o Morte, per dir-ho d'alguna forma.
1: Europa o Morte.
0: Europa o Morte.
1: O Morte.
0: Sí, parla una mica com de la decadència d'Europa i de les guerres que s'han anat patint al llarg dels anys. Llavors té com aquest punt d'ambigüitat. Vull dir, fa una part de crítica, que tampoc és que sigui com apologia a la violència ni res de l'estil.
1: Sí.
0: Però sí, em sembla molt, molt interessant aquest grup.
1: Sí. Jo no, la veritat és que ni la primera peça ni la segona la coneixia. Recorda'ns com què és el que sentirem? Utopia o morte?
0: Utopia o morte.
1: Sentim.

0: Bé, Elisabet, estem introduint música que és molt diferent amb la que com a mínim amb aquest programa jo programo o programa amb les dones que per aquí venen. Hem deixat una mica de banda l'exposició, tota la feina que tens allà a la sala del G. Llavors, podríem tornar a Cartografia de l'inconscient i parlar potser d'alguna de les obres que ja ens trobarem. Sí. Vale? Bé, tu les presentes i parles de tots els aspectes que tu creguis que hem de saber o parlar.
1: Fantàstic. És que fins ara no he parlat de la part tècnica. Clar. I trobo que també és un punt bastant important, perquè al final doncs, també forma part, no?, de la història de la peça. Vull dir, més enllà del que vulguis o no representar o el que tu llegeixis a nivell conceptual, al final tu també estàs pensant a través de les mans. Vull dir que penso que tot això també és com important exposar-ho i que la gent ho conegui, perquè de primeres no ho acabes d'entendre. Moltíssima gent té molta inquietud per saber com són els processos i els materials que estàs utilitzant. Llavors, començo pel Cyborg.
0: Sí, pel Cyborg.
1: El somnio del mañana. Sí. Va ser un projecte molt complex, molt, molt complex a nivell tècnic. Llavors, vaig treballar amb diferents materials. Jo, personalment, estic molt familiaritzada amb el fang i amb el modelat. És el que més controlo en aquest sentit. Llavors, el fet de trobar-me amb haver d'aprendre a treballar amb silicona de platí, que és el que s'utilitza per efectes especials, sí, al final simula com la pell humana. És molt, molt tovet.
0: Sí, sí.
1: És bastant curiós. Com, si ho veus físicament, impacta.
0: Sí.
1: També treballar amb els motlles, treballar amb cablejat, amb espuma de poliuretà. Vull dir que és això, van ser molts materials nous i haver com de mig improvisar, perquè fins a cert punt tu pots planificar-ho, però el material cedirà fins a cert punt i tu has d'entendre com pots jugar al teu favor. Llavors, també aconseguir altres materials aleatoris, com pot ser una cadira de rodes, perquè has sigut una cadira de rodes,
0: clar,
1: el pal de la via, vull dir que tot això també
0: va
1: ser un tema. Sí,
0: això,
1: sí.
0: Això és feina, és feina. Vols dir que el personatge, o sigui, la dona, està creat per tu, o sigui, no parteixes d'un, no sé, d'un figurín, sinó...
1: No, clar.
0: Has creat tu.
1: Sí, sí.
0: Aquell personatge està creat per tu.
1: De zero.
0: I si el poguéssim tocar, és tovet?
1: Sí. Bueno, el bust és tovet.
0: El bust.
1: La resta del cos, al final, són bosses de plàstic, ferro, cablejat i uns plàstics termofusibles amb els que vaig crear l'armadura.
0: Ah.
1: Sí, sí. Llavors vaig com aplicar una pàtina de làtex i pols de ferro per simular. Com aquesta textura metàl·lica i l'aparença...
0: Sembla
1: perquè que treballar el ferro és molt complex i m'ha exportat molts mesos de treball. Sí. Vull dir que al final, en certa manera, també vaig haver d'adaptar-me a aquests tempos, perquè al final hi ha una data límit i has d'arribar, vulguis o no.
0: Clar. I què fas amb aquestes obres? Bueno, concretament amb aquesta, perquè és gran, és una obra gran. Tens un espai, tens un taller.
1: El meu espai és a casa, llavors tinc mitja casa decorada.
0: Ah.
1: Algunes de les altres obres o les he regalat o estan al taller del Vicent, que va ser el meu tutor de TFG.
0: Ah.
1: Sí. Però bueno, cada tant en tant desenvolupem obres junts. Sí. De fet, en aquesta expo en podreu veure diverses i precisament en aquesta del Cyborg també em va ajudar a resoldre molts problemes tècnics, ja sigui com de logística de muntatge o amb el tema del bust, perquè ja està especialitzat en motlles.
0: Ja.
1: Llavors, per mi va ser un gran mentor.
0: Clar,
1: i ho segueix sent. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Aviam si trobes, perquè clar, aquestes obres, el que és interessant que acabin en un lloc, físic que no s'hagi de moure, no? Una mica, per exemple, un museu.
1: Clar, no? sí.
0: Això és...
1: Bueno, que vagin rotant, també. Que es vagin movent.
0: Sí,
1: és
0: bueno,
1: una idea que m'agrada.
0: Els museus també fan intercanvi, però si té un habitatge per ella sola, doncs després ja viatjarà.
1: Millor.
0: Després ja viatjaria, sí.
1: Exacte.
0: Aquesta és Cyborg, que és de la que hem parlat abans.
1: Sí,
0: de la dona, cablejada, hem parlat d'això com a futur de l'espècie i tot això.
1: Uh-huh.
0: Ens pots parlar d'un parell de peces més que trobarem allà?
1: I tant. Continuo amb El abismo te devuelve la mirada, que aquesta és una de les que ha tingut més èxit.
0: Sí, sí, sí. Ja és la del cartell, anys. No? És la que porta el cartell de l'exposició. Sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Exacte. Aquí ja es notava el meu interès pels híbrids. Sí. És un modelat de fang d'una nena mussol aguantant un dodecaedre romà. La imatge sí, és una mica grotesca.
0: Sí, és que sí, és que ratlla amb el grotesc.
1: No
0: sí,
1: ho negarem. Sí. I en aquest cas vaig estar investigant l'escriptura automàtica, perquè era algo que m'interessava moltíssim. Que, bueno, és una tècnica que empleaven els surrealistes per intentar crear imatges o relacions estranyes que juguessin al seu favor a l'hora de representar certes
0: escriptura
1: obres. Escriptura automàtica.
0: Automàtica.
1: Sí. En el meu cas el que feia era agafar un paper i escriure les primeres paraules que et vinguin al cap, sense donar-li massa volta.
0: Sí.
1: Que al final és molt complicat que sigui 100% automàtic, llavors podríem dir que és pseudoautomàtic. I a partir d'aquí triava els conceptes que em semblaven més interessants. I a partir d'aquesta relació vaig fer un pas previ a l'escultura, que va ser el dibuix. Dibuix automàtic. I d'aquí va sorgir aquesta peça.
0: Ostres.
1: Vaig crear la imatge, a partir d'aquí doncs vaig començar a modelar-la en fang. Sí.
0: Doncs és sorprenent, no m'estranya que la gent hagi agradat, perquè sí. Jo penso que el dia que vaig anar vaig estar una estona allà mirant-me-la perquè... que aviam, què m'estic perdent? Què no veig?
1: El abismo está en sus ojos.
0: Sí. És especial, molt especial. I una altra peça que trobarem allà?
1: Bueno, una altra sèrie de peces.
0: Una altra sèrie de peces.
1: Sí. Que aquestes són les que he desenvolupat amb el Vicent, perquè ell va estar treballant el seu doctorat en l'encapsulat de resina.
0: Encapsulat de resina.
1: Sí. Llavors vam decidir fer una col·laboració on jo participés amb la part del modelat i ell participés amb la part tècnica.
0: Sí.
1: I d'aquí va sorgir Sodoma i Gomorra, que és una versió petita d'aquesta criatura de la nena mussol, on treballàvem amb veladures i amb un estil bastant diferent, perquè és interessant veure com una mateixa peça pot expressar emocions radicalment diferents depenent del format i dels materials que estiguis utilitzant. Llavors és una experiència curiosa i aquestes també criden bastant.
0: A mi em va sorprendre molt perquè jo veia un bloc de resina, no? L'encapsulat, no sé si és resina, jo crec.
1: És resina de poliuretà.
0: Sí. Doncs una càpsula, no? En aquest cas és un cub. I allà dintre el que jo veia era com flonjo, com no em sortiran les paraules, com etèreo, com amb, sense cos. I ara es deia, com pot ser que estigui dintre d'un cos fixe, que és el cub, una cosa que gairebé no té cos. Com, o sigui, em sorprenia la tècnica, no? Però també el contrast aquest del que no té... home, sí que té forma, perquè bueno, es pot dibuixar i tal, però com que no la pots atrapar, com que no el pots agafar, i en canvi, a l'estar encapsulat, ella es queda fixa. No et marxarà de les mans.
1: Clar.
0: O sigui, em vaig quedar, bueno, vaig estar una estona allà i jo, ostres, això com pot ser, no?
1: Sí. No, i genera com una sensació molt particular, trobo, aquest tipus de peça, com la tècnica en si, com si capturessis el temps i l'espai a un lloc.
0: Sí.
1: Com...
0: Que no té cos, que no té matèria, sembla que no tingui matèria, i en canvi a l'estar encapsulat se't queda allà fixa, que no marxa.
1: Totalment.
0: És molt interessant. Molt.
1: I en aquesta mateixa línia també estaria Inferno y Averno.
0: Exacte.
1: En aquest cas és una història bastant particular. No l'acostumo a explicar, però bueno, mira, ja que estem.
0: Sí, explica, sí.
1: En aquesta mateixa línia de l'escriptura automàtica vaig crear dues obres més. Una que, bueno, era un monjo amb una bufanda de mans, que aquesta està a la segona planta de l'exposició, en guix.
0: Sí.
1: I l'altra, que era un home que s'utilitzava com el seu propi cos a modo de tendedero de la ropa.
0: Sí.
1: Llavors estava assenyalant amb el dit cap a dalt i cridant. L'únic que van haver-hi certs problemes tècnics i aquesta segona peça no va poder sobreviure.
0: Ah.
1: Llavors vam decidir utilitzar el cap. per crear una altra obra. Mm. I en aquest cas, doncs, va acabar en Inferno y Averno.
0: Sí, sí, sí. La primera la recordo, la veritat és que en aquests moments la segona no, la segona no la recordo, aquesta que no va ser com... Però la primera també, sí, el monjo amb la bufanda de mans.
1: Sí.
0: Ja deia, qui l'està abraçant? Què és allò que té... Saps? Sí. Aquestes mans aquí a sobre de les espatlles, això ho caient.
1: Bueno, i genera un relat que trobo que és interessant, perquè si observes la seva mirada, és de desig, però tot així hi ha moltíssima contenció en el seu cos. Sí. Vull dir, està embolicat per una espècie de manta i té la bufanda amb les mans en modo fent.
0: Sí.
1: Vull dir que és aquest punt entre la calma i el desig.
0: Sí, sí.
1: Però clar, tot això són anàlisis que jo faig a posteriori,
0: sí,
1: i com he comentat abans, que no necessàriament tothom ha de compartir.
0: No, no. Mm. És que cada... El que dius, això passa davant d'un llibre, davant d'una peça musical, davant... Cadascú, com portem fitxes al cap, doncs, i experiències, allà llegim una altra cosa, entenem una altra cosa, ens diu una altra cosa, ens provoca una altra cosa. I davant d'aquestes peces, jo convido a tothom que escolti el programa a que s'apropi o que et segueixi a les xarxes, allà on hi vagis, si no es poden apropar Caldes, perquè realment és sorprenent, vull dir que et fa pensar, o sigui, et fa... Sí, sí. Bé, anem per la tercera peça, que no vull que ens quedi el temps just per sentir també al final l'última. Quina peça has triat?
1: Vale. He triat una peça bastant especial, és de les meves cançons preferides, i es diu Der Este Tag, és d'un grup, bueno, Lacrimosa.
0: Lacrimosa.
1: Lacrimosa. Fan sí, gothic Lacrimosa. Rock amb una mica de dark wave, és un grup super especial.
0: Sí.
1: I bueno, la traducció de l'alemany seria El primer dia. Llavors fa com aquesta referència a la destrucció i al tornar a començar.
0: Exacte, sí.
1: Lacrimosa té temes molt variats en cada un dels seus discos, llavors és com complicat encasillar-ho en algun lloc,
0: sí.
1: Però aniria una miqueta per aquí.
0: Sí, sí.
1: I la seva música em suggereix moltíssim, perquè a més és això, és com aquesta complexitat, però lleugeresa al mateix temps, vull dir, és com
0: sí, sí.
1: Tot un viatge.
0: La sentim.

0: Molt bé, Elisabet. Sí, és molt llarg aquest tema. Hem hagut de tallar perquè si no ens quedem sense programa, però és veritat, és envolvent. Bé, mira, jo per introduir ja els últims minuts del programa, allà, quan vas a la sala del G, et trobes un text que pots recollir, te pots endur cap a casa, que diu, què passa quan deixem d'acceptar que les coses només es poden relacionar-se de la manera que ho coneixem? Què passa que quan descobrim això, no? O deixem d'acceptar-ho, no? Això es relaciona amb això d'aquesta manera. Doncs no, no és així. Es pot relacionar d'una altra manera. Què passa? Això és una pregunta que tu planteges, no? Quina era la intenció d'aquesta pregunta?
1: El que passa és que, bueno, trenca una mica amb les narratives convencionals a l'hora d'entendre o d'explicar històries.
0: Clar.
1: Perquè com el meu interès se'n va cap a l'inconscient, al final nosaltres en el nostre dia a dia, quan fem coses o simplement ens movem, capturem com què és el que està passant al nostre voltant, ja sigui de forma conscient o inconscient. Llavors, tots aquests registres es van acumulant a una part del nostre cervell i, per exemple, es pot manifestar en somnis.
0: Sí.
1: Llavors, realment la meva metodologia va una miqueta cap aquí.
0: Sí.
1: Tipo, no està influenciada directament o conscientment per la logística dels somnis, però tot i així sí que picotejo una mica o a vegades sí que hi entro.
0: Sí.
1: Llavors, a mi això em sembla molt interessant, especialment perquè és això, vull dir, és explicar una mateixa idea però amb un llenguatge radicalment diferent o poc convencional, que de primera es trenqui una mica i que capti l'atenció, almenys com generi incongruència.
0: Sí, sí, o sigui, deixar de relacionar, el que dèiem, no? D'una manera conscient, no sé, jo relacionar, doncs, jo què sé, aigua, riu, no? Si deixes de relacionar, de fer aquesta relació, bueno, per el que tu dius, perquè al voltant t'ha introduït altres informacions, què passa, no?
1: Exacte.
0: Què passa?
1: Bueno, i que cadascú té la seva pròpia percepció sobre l'objecte i potser hi ha una experiència vinculada. Jo potser estic mirant un arbre, però per una persona, jo què sé, hi ha una vivència supertraumàtica amb aquell arbre, doncs potser en el cas de que, per exemple, apareguin el seu somni, pot tenir un significat que va molt més enllà de l'arbre en si. Llavors, al final tot són interpretacions, tot són projeccions, i això també es vincula amb el fet de que jo vulgui també prendre distància de l'obra i que els altres doncs, em diguin què és el que estan percebent.
0: Sí, sí. Això té molta relació amb els somnis.
1: Mm.
0: Sí.
1: I que també hi ha una part molt cultural en tot
0: sí,
1: això,
0: total,
1: i contextual.
0: Totalment, totalment. De tots els aprenentatges que has inconscient o conscientment has tingut. Sí, evidentment. Bé, l'altre concepte que volia tractar, no? Hem fet el transhumanisme, hem fet el futur de l'espècie, i ara hi havia un altre que també volia... Perquè la primera peça d'aquesta que hem parlat, del Tibor, també diu alguna cosa, no? Que és la nostra relació amb la tecnologia. I ara això està tan de moda.
1: Tothom parla sobre
0: tothom
1: tecnologia.
0: Tothom parla de la nostra relació amb la tecnologia. Tothom. Ja sabem que pot ser bona o pot ser dolenta. La tecnologia representa eines i aquestes eines les podem fer servir bé o molt malament.
1: Exacte.
0: Doncs, aviam, explica'ns la teva...
1: Però t'haig de dir que no trobo ni que sigui del tot correcte estar radicalment en contra ni completament a favor. Com aquesta tecnofília també fa bastanta mandra.
0: Sí, sí, sí.
1: Però anar radicalment en contra em sembla absurd, perquè al final és una eina que ha arribat per quedar-se.
0: Uh-huh.
1: I que o t'adaptes o aquesta prendrà les decisions per tu. Vull dir que és inevitable. I també en relació amb l'art, jo... també l'aprenc com
0: clar,
1: a eina a vegades.
0: Clar.
1: Però és una eina, no un fi.
0: No.
1: Òbviament no donarà el resultat, però sí que et pot agilitzar part del procés. Per exemple, vols crear una referència molt específica amb aquesta llum i amb aquest cromatisme. Doncs la IA t'ho fa en un moment.
0: Clar.
1: En comptes d'anar allà a buscar Pinterest, que perdràs moltíssim temps, vull dir que és això, aprendre a utilitzar-ho de forma conscient.
0: Sí, sí. Que ella estigui a les teves mans.
1: Exacte. No tu a les seves,
0: no tu a
1: perquè
0: les
1: la ignorància et portarà cap allà.
0: Clar,
1: vull dir,
0: clar,
1: és inevitable.
0: Sí. I si es fa servir bé, doncs la ciència ens ha demostrat, no? que la tecnologia, o sigui, fer els avanços pues serveixen per curar, per tot. Passa que, clar, depèn de les mans a les que estigui, doncs el sistema de vegades fa això. o cap al màxim benefici o cap a bueno, ja no vull dir segons quines paraules perquè estem en un altre terreny, però sí.
1: I és que gairebé totes les tècniques és això, es poden aplicar de forma beneficiosa o perjudicial. Vull dir, límits s'han de posar tot arreu.
0: Sí. És això, no? És la nostra relació, la que tinguem. Si anem de a buenas, pues a buenas, i si anem a dolentes, però crear aquesta línia, no? Ètica, moral, de dir, bé, hem avançat amb això, però que sigui pel benefici humà, no?
1: Exacte.
0: El benefici de...
1: De fet, en referència a aquest tema, fa un temps vaig desenvolupar una obra sonora que es titula En otra vida podría ya reencarnarme en un ordenador. I tot va sorgir arrel d'un documental que vaig estar veient del Dalai Lama. I em va semblar molt contraproduent que digués que estava a favor del transhumanisme. Un budista, que és com, però tu no quieres alcanzar el nirvana? Literalment és com la immortalitat digital, que m'estàs explicant.
0: Sí.
1: Llavors em va impactar tant que vaig dir, uah, imagina't recrear això, però com un escenari digital. Com si fos una pista d'àudio on aquestes veus es van reproduint en bucle i cada cop estan més distorsionades, més grotesques, i es van fonent entre si, com si es perdés aquesta noció de la individualitat.
0: Sí.
1: Llavors, és això, té una durada d'uns 5 minuts o així, yeah. I es va repetint aquesta mateixa frase, a moda quasi ritualístic. Sí. Yeah. En otra vida podria ja encarnar-me en un ordenador. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I precisament, bueno, criticar una mica doncs, aquesta part.
0: Sí.
1: De la dissolució de la identitat.
0: Sí. Jo he après molt, amb aquesta entrevista, Elisabet, molt, no amb terminologia, sinó a reflexions, no? O sigui, fins i tot m'he adonat que clar, els somnis són també reflexa d'aquests aprenentatges no conscients, vull dir que estàs, el que deies, no? Captant informació que se't queda aquí dintre i després els somnis...
1: Clar, apareixen d'una forma o una altra.
0: Sí.
1: I tu decideixes com interpretar-ho.
0: Sí. És molt, també t'ho dic, una de les percepcions que vaig tenir jo al fer la visita és que hi ha una empremta onírica, aquí. Hi ha una empremta de somnis, O sigui que, molt bé. Bé, estic molt agraïda que s'hagis acceptat de venir perquè crec que és un programa molt, molt interessant i et desitjo molta sort, que la gent et pugui seguir, que et busqui a Instagram on sigui que estiguis, perquè bé, doncs és una trajectòria molt, molt jove i molt, molt interessant. Molt sorprenent. Ara sentirem al final del programa, primer s'acomiadarem, sentirem l'últim tema que vas triar, digues quin serà, i bé, ja fins una altra.
1: Abans de comentar la cançó, primer volia agrair-te per haver-me donat aquesta oportunitat. Sí. A mi m'ha agradat moltíssim també poder participar i poder, bueno, donar a conèixer la meva visió artística.
0: Molt bé.
1: Així que mil gràcies.
0: Molt bé. Explica'ns què sentirem.
1: Sí. La cançó es titula Spiel mit mir, és de Godes Erben, un grup bastant particular, bastant curiós. Es podria dir que encaixa amb el Dark Wave, però també té una part de Neue Deutsche Todeskunst, que seria l'avantguàrdia alemana, música d'avantguàrdia. Sí. A vegades barregen sintetitzadors amb música així bastant dark. I en aquest cas, diguem-ne que l'artista parla molt de temes existencialistes. I en aquesta cançó, concretament, dirigeix l'atenció cap a la societat de l'espectacle. Com aquesta idea de jugar amb mi. I no queda del tot clar quines són les regles que ha de seguir.
0: Yeah.
1: Si les seves pròpies, la que està imposant la societat, vull dir que generi una tensió.
0: Molt bé. Doncs sentim la cançó per fer la cloenda. Moltes gràcies una vegada més. Fins una altra. I bé, acomiadem aquí a l'Històries en Femení fins la propera setmana, ja sabeu, els dimarts de 12 a 1. Jo també sempre m'acomiado amb un pensament, amb un record al que està passant a Palestina. Em veig obligada perquè els mitjans de comunicació no diuen res i allò no s'acaba. Estem a prop de... de que faci 3 anys que va començar aquesta nova part del genocidi sobre Palestina, i el món continua mirant cap a aquesta Europa de muerte que parlava l'Elisabet, doncs forma part d'aquesta part del món que està mirant cap a una altra banda. Fem que, si no totes mitjans, com a mínim des d'aquest micro, sí, ens acostem a tot el que està patint el poble palestí. Salut i fins la setmana vinent.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimarts 22 de setembre i avui centrem l'informatiu a parlar de la calor als centres educatius. Les altes temperatures d'aquest estiu, la calor que també està fent en aquest inici de curs, han posat aquest tema en el centre del debat. Per això, precisament, el president Salvador Illa ja va anunciar fa uns dies que una de les prioritats del seu executiu seria intentar climatitzar tots els centres educatius del país en els propers 5 anys. Una proposta, però, que necessita la col·laboració dels ajuntaments per tal de fer-la possible. Doncs tant des del punt de vista tècnic com econòmic, en aquest sentit, l'Ajuntament s'ha mostrat rotund a l'hora d'assegurar que climatitzarà tots els centres educatius del municipi el més aviat possible. S'assumirà d'aquesta manera a la proposta de la Generalitat per tal d'accelerar al màxim possible l'arribada d'aquests aparells a les escoles i instituts i acabar així amb la calor insuportable que molts alumnes i professors han d'aguantar a les aules. Avui també ens farem ressò de les dades que es desprenen del mapa religiós de Catalunya que acaba de presentar la Generalitat i que identifica fins a 10 centres de culte diferents a Caldes. Ara ho repassem tot plegat, abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres s'assumirien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya a l'hora de climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte, segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya que acaba de publicar la Generalitat. L'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos, la gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixien tots aquests centres de culte. I l'últim titular és pel temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes amb una màxima de 34 graus. Avui baixen les temperatures de forma molt limitada, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes ronden els 21 graus i les màximes arribaran als 27, quedaran un pèl frenades. A la tarda continuarà la calor, el cel clar i l'ambient serà més agradable. Demà, més sol i temperatures una mica més altes.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: L'Ajuntament entoma la proposta feta pel president Salvador Illa de climatitzar tots els centres educatius de Catalunya abans del 2031 i es mostra disposat fins i tot a accelerar-ho en els centres educatius de Caldes de Montbui. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar aquesta instal·lació d'aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. Ho ha afirmat el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, en una entrevista al programa El Safareig de Ràdio Caldes, en què s'ha mostrat rotund a l'hora d'assumir aquesta inversió. Assegura que l'Ajuntament respondrà a la crida del Departament d'Educació per tirar endavant aquesta climatització. No ha concretat ni com ni quan es farà exactament, però sí que s'ha mostrat convençut que la intenció és ferma. Segons ha detallat la Generalitat, els ajuntaments tindran un termini de 2 mesos a partir de la publicació de la proposta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per concórrer i presentar cadascun dels seus projectes. Per fer-ho possible, la Generalitat també habilitarà una línia de crèdit a través de l'Institut Català de Finances que oferirà subvencions dels tipus d'interès dels crèdits que s'hagin de demanar. De fet, l'Institut Manolo Hugué ja forma part del llistat dels 100 centres educatius que el govern ha assenyalat a nivell de Catalunya com a prioritaris per climatitzar-los abans del 2028. Així, per tant, amb la iniciativa municipal, La climatització es podria fer arribar a tots els centres educatius abans de la data fixada pel president Salvador Illa del 2031 perquè tots els centres de Catalunya puguin rebre aquesta climatització. El regidor d'Urbanisme també ha celebrat l'anunci del president Salvador Illa, però ha lamentat que la Generalitat fins ara s'hagués negat rotundament a climatitzar centres educatius. Segons ha explicat Jordi Martín, el nou edifici de l'Institut Escola de Caldes, inaugurat aquest curs, no està climatitzat perquè, diu, la Generalitat no ha volgut.
2: La primera pregunta que em varen fer companys periodistes vostres doncs va ser, escolta'm, té climatització o no? La resposta és no. I la resposta és no perquè la Generalitat no ho autoritza. Siguem-ne conscients. O sigui, encara que l'Ajuntament de Caldes de Montbui haguessin apretat tot el més possible per demanar que posessin ja climatització, o sigui, aire condicionat, en aquest edifici, la Generalitat no ho autoritzava. Ni ho autoritzava, ni ho autoritza fins fa una setmana que el president de la Generalitat ha dit que ara anirà per climatitzar.
1: El titular d'Urbanisme ha explicat que la Generalitat fins ara justificava aquesta negativa a instal·lar climatització per motius de costos de manteniment dels aparells.
2: En aquell moment ni s'autoritzava, ni es pensava, ni es permetria. Entre altres coses, perquè la Generalitat avalua, simplement el per què passa això, ells avaluen els costos de manteniment, etcètera, etcètera, creuen que no tocava i no es podia fer. Val? I per tant, en aquest sentit, ells marquen inclús, ja tenen tota una guia, quins materials pot haver-hi en aquest edifici, quins no hi poden haver-hi, de quina manera, i la climatització era, per dir alguna cosa, no possible.
1: Precisament des de l'Institut Escola de Caldes han lamentat que la inauguració d'un nou edifici no hagi estat prevista també la instal·lació d'aquest sistema de climatització. De fet, aquesta és una queixa reiterada des de la resta de centres educatius del municipi que esperen amb ganes la implementació d'aquesta climatització.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: A Caldes de Montbui hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica. Però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques, que són l'Església Evangèlica de Caldes i l'Església Palabra Viva, i una mesquita, que correspon a l'Associació Cultural Llama Atolo. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. Entre els centres religiosos de l'Església Catòlica hi ha l'Església de Santa Maria, l'Església del Remei o la de Sant Sebastià de Montmajor, però també s'inclouen la capella de la Fundació Santa Susana, la de l'Escola Pia i l'Església de Nostra Senyora de Montserrat i la de Sant Tomàs Becket.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: I a punt d'acabar abans, però fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, ahir dilluns la calor va ser la gran protagonista a Caldes amb un dia plenament assolellat i una temperatura màxima que va arribar als 34 graus. Avui dimarts tenim un canvi de temps molt modest amb una baixada de les temperatures, però sense canvis en l'estabilitat atmosfèrica. El cel es mantindrà serè durant bona part de la jornada, tot i que hi haurà alguns núvols alts, especialment al matí o al migdia. No s'esperen precipitacions i el sol continuarà dominant durant el dia. Les temperatures seran més suaus, la mínima se situarà al voltant dels 21 graus i la màxima baixarà fins als 27. Al matí l'ambient serà agradable i a les hores centrals la temperatura pujarà ràpidament, això sí, sense arribar a la calor intensa que es va registrar ahir. A la tarda continuarà el temps estable i el cel es mantindrà majoritàriament clar. I de cara a demà dimecres la situació continuarà igual estable i assolellada amb una lleugera recuperació de les temperatures que això sí, podrien escalar una miqueta i podrien arribar fins als 29 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 22 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats als butlletins horaris a radiocaldes.cat i recordeu que sempre podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tens ganes de festa major?
2: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
1: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
3: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
1: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
4: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
5: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
6: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
7: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
1: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar la Festa Major 2026. Perquè a Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Està la fiesta molt maca.
9: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
10: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
9: Molt em temo que no, senyor.
10: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
9: Doncs només té una única solució. Passar per La Taquilla.
0: La Taquilla.
6: Cada dimarts, de 6:45 a 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
6: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
6: i en Ferran Devesa.
0: De debò que no hi ha una altra solució?
9: Miri, va, colis, però dissimuli.
10: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: 22 de setembre de 2026, això és l'any joc.
1: En joc. Amb Martí González.

Dimarts 22 de setembre, avui comença la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada d'aquesta fase Lliga. El Barça, el vigent campió, debuta demà, en aquest cas el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Avui destacant un parell d'enfrontaments, el Bayern de Múnich-Manchester City en el torn de tarda, 6:45, i l'estrena del Real Madrid, que rep el PSG, el Paris Saint-Germain, en un dia en què també parlarem amb un dels pesos pesants de la Unió Esportiva Sant Andreu, el migcampista Pau d'Arbre, aprofitant que el conjunt quadribarrat juga demà el seu partit de la quarta jornada de Lliga, la primera federació, a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. Molt futbol, però també molt bàsquet, amb la crònica de la celebració ahir de la penya, amb l'afició entregada a Badalona, als carrers de Badalona, i també amb recepció institucional a l'Ajuntament. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui arrenca la Champions femenina, dèiem ara, amb la primera jornada de la fase Lliga.
1: Com tu molt bé deies, amb el Barça, recordem-ho, vigent campió i com el rival a batre. Malgrat els canvis a la plantilla, els blaugranes debuten demà a les 9 del vespre rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirarem d'escoltar en directe Pere Romeu, de fet acabat fa una estona a la roda de premsa, i també la davantera Eva Payer, la davantera polonesa, si no demà, evidentment, en farem la prèvia extensa. Ja avui tenim, Joan, els primers 5 partits de Champions.
1: Un dels plats forts és el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City en el torn de tarda, a 3:15. A la mateixa hora jugarà l'Inter de Mila Hacken i ja les 9 Juventus, Benfica, Arsenal, Koch i Real Madrid PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre a la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentraran 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, davanter andalús Roberto Fernández, per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El comitat estatal, que ahir renovava Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: Entre d'altres, evidentment, el Barça, que té 7 internacionals en total, i l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javier Hernández amb Espanya sub-21 i el defensa Banja Krušić d'Eslovènia.
0: A tot això, i a la tarda coneixíem els horaris ja de la 10a jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 4:45 de la tarda al Sardinero, al Camp d'Esports, davant el Racing de Santander.
0: Encara a primera divisió, Marc Casado va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura de la clavícula dreta que es va fer diumenge en el partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: N'estarem pendents. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joaquini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, ja es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo i ahir el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que es perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: I són aquests, els ucraïnesos Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Shimpur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 3 amistosos amb Colòmbia, Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'AS, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona, per tant, haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra la Baceta i Mallorca.
0: A la primera federació masculina, l'Europa ja té 9 entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes de la banqueta escapulada després de la destitució anunciada ahir de Josep Maria Jané. Blanco, que entrena en l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, anirà acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: Alberto González, que era ajudant d'Adai Benítez. L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles al grup 2 de la primera federació masculina. Veurem si aconsegueix redreçar-ho aviat. Per cert, demà es completa la 4a jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: Els quadribarres reben a Can Dragó el Real Madrid Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental sub-20 que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En una estona parlarem amb Pau d'Arbre, el migcampista de la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels pesos pesants i un dels capitans d'aquest vestidor. En bàsquet, dia de celebració ahir a Badalona per la Supercopa, aconseguida diumenge a l'Olímpic per la Penya.
1: La plantilla verd i negra va tenir ahir una recepció oficial institucional a l'Ajuntament i després els jugadors i cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia, atenció, 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola. A més del capità Teto Mić i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar per cadejar la celebració per preparar l'inici de la sèrie, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La sisa joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breogant. També diumenge a la tarda jugaran el FIAC Girona a Fontajau contra l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. I s'obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao, Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà al Palau el Leima Corunya, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debuta a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patim ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià, ja la coneixíem per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoquei lliga. La resta, la gran majoria, també catalans, són els porters Candit Ballard del Reus i Blai Roca del Liceu, i els jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Ivan Morales del Barcelos. El Mundial masculí entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení en 7 de les 10 convocades catalanes es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim punt en waterpolo. Avui es juga al vespre un partit de Lliga a la divisió d'honor masculina.
1: A 3:15 es disputarà el duel català avançat a la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre de Natació Mataró, a 3:15 del vespre a la piscina de Sant Sebastià. Demà es jugarà un Mediterrani Sabadell pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 8 minuts gairebé passen de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb aquesta primera fase lligueta, amb 6 partits i amb el Barça, vigent campió, com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla i algunes de les sortides importants. Aquest mateix migdia ja n'ha parlat a la prèvia l'entrenador Blaugrana Pere Romeu, acompanyat de la davantera polonesa Eva Pajor. Demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc amb la prèvia més extensa. Demà a les 9 es jugarà aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Aquests dos equips que ja es van enfrontar, recordem, a la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió a la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb dianes de Vicky López i Caroline Graham-Hansen. Evidentment, demà, com dèiem, en parlarem més. En una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda, tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich-Manchester City. A la mateixa hora es disputarà l'Inter de Milà-Haken-Sueck i a les 9 tindrem un Juventus-Benfica, l'Arsenal-Koge i el debut del Real Madrid, que s'enfrontarà, rebrà de fet, al PSG. Més futbol en categoria masculina, la segona divisió. Molt males notícies per al Sabadell, que perd una de les sensacions aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat. El davanter nord-americà Nico Joachini, autor de 3 gols en els primers 5 partits de Lliga, que haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà, per tant, segurament el que resta de curs. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joachini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
2: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
1: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joachini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
0: Gràcies, Sergi, de Sabadell a Terrassa, perquè l'equip d'Oriol Alsina, el Terrassa Futbol Club, ho explicava mai, ja coneix el que serà l'últim obstacle per jugar aquest any en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El conjunt agarenc s'enfrontarà als quarts de final de la Copa Federació dimecres de la setmana vinent, ho sabíem ahir, 30 de setembre, al Sestao Ribera, l'emblemàtic municipal de Les Llanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Sestao River és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa Futbol Club si vol disputar l'edició de la Copa del Rei d'aquesta temporada i enfrontar-se a un primera divisió. I és que els agarencs han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 partits en la competició casolana, amb 2 victòries i un empat, i en la competició de la Copa Federació, amb 2 victòries. Recordem, la passada setmana davant el Binèfar i ara fa 15 dies davant el San Juan de Pamplona. Un Oriol Alsina que valora aquesta competició de la Copa Federació. Li hagués agradat que el partit es disputés a l'Estadi Olímpic, però diu que és un premi per l'afició i que espera, doncs, poder recompensar amb aquesta participació el torneig del CAU.
4: Per molts de factors, avui un cop més, gent de Terrassa ha vingut aquí, els he dit als futbolistes que és un valor atenuant que tenim per aquesta gent que s'ho mereixen tot. I volem jugar a casa nostra pel desgast, però també perquè hi hagi la nostra gent, perquè ens ajudi en aquest partit, que és una final per arribar a jugar contra una primera divisió a la Copa del Rei. El premi és molt i molt gran i volem fer-ho davant de la nostra gent, que sempre està al nostre costat, tant quan les coses van bé com quan no van bé.
3: Per ser un Terrassa que ha posat autocar gratuït per al partit de dissabte a les 5 de la tarda al Camp de l'Ebro. Un Terrassa que, recordem, encara no ha encaixat cap gol en els 510 minuts que ha disputat aquesta temporada. Són 240 en la Copa Federació i 270 en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. I una categoria per sobre, la primera federació masculina. L'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja anunciava l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir en un parell de partits del primer equip, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles. I ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que va ser ajudant ja de Dai i torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al nou Sardenya. I pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, la Unió Esportiva de Sant Andreu juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid Castilla demà a les 9 a Can Dragó. I per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon un dels capitans del Sant Andreu, el migcampista Pau d'Arbre. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Setmana estranya, entenc, per no haver jugat ja el cap de setmana i haver-ho de fer dimecres. Com està l'equip i com creus que arriba aquest partit contra el Castilla?
5: No, l'equip està amb ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i amb ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts.
0: Ja sabeu el que és, sobretot de la temporada passada, però no sé si és diferent enfrontar-se a un filial, pel tipus d'equips que són, que solen ser, que no pas, per exemple, a un Eivissa, un Àguiles o un Osca, que són els rivals que heu tingut fins ara.
5: Sí, bueno, el filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè, bueno, tenen una capacitat física superior, però, bueno, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem, doncs, treure els 3 punts.
0: Aquest partit que es va ajornar per la disputa de la Intercontinental, és evident que el Castellet té un equip molt jove, molt més que el vostre, no sé si també pot jugar un factor l'experiència que pot tenir també al camp.
5: Sí, el que t'he dit, ells tenen les seves armes, que intentaran treure el màxim profit, i nosaltres, doncs, l'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: El partit torna a ser a Can Dragó. Com us esteu trobant allà com a locals, de moment?
5: Bueno, sí que és veritat que l'afició fa molt. Es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però, bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició.
0: Us està costant una mica fer-vos-ho vostre, sentir-vos a casa, diríem.
5: Sí, al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: No sé si des del vestidor se segueix l'actualitat de les obres del Narcís Sala, aneu preguntant quan podrem jugar allà.
5: Bueno, un cop a la setmana o dos a la setmana anem a fer vídeo al camp i més o menys anem veient l'evolució de com està la herba, però sí que tenim moltes ganes de que s'acabin ja les obres i poder jugar en el nostre camp.
0: Sí que heu fitxat i teniu alguns jugadors ja amb experiència a la categoria, però quins són els canvis més grans que heu notat respecte a l'any passat, a la segona federació?
5: Bueno, sobretot el ritme de joc, jo crec que es nota molt. Els jugadors tenen, bueno, de moment sembla que tinguin més qualitat a l'hora de decidir i d'executar les accions, però bueno, al final el que et marca estar més a dalt o més a baix és la competitivitat de l'equip i crec que en això som molt bons.
0: I no sé si també esteu pendents, ho deia ara a l'inici, del principal rival dels últims anys, diríem, l'Europa, que, com dèiem, en les últimes hores ha canviat d'entrenador. No sé si esteu pendents des del vestidor, des del Sant Andreu, des de l'equip, i ja teniu el marcat al calendari, evidentment, el dia del derbi.
5: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa hi ha que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen i t'enteres, però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Acabo preguntant per un balanç general més d'aquest inici de temporada, ja amb 3 partits en aquest grup 2 de Primera Federació.
5: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa que haurien de ser candidats a l'ascens i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement, i bueno, demà és això, demà intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Entenc que l'objectiu és de la permanència, quan abans millor.
5: Sí, està clar que com abans et salvis, més punts tens per mirar cotes més altes, però està clar que el primer que has de fer és salvar-te sempre i a partir d'aquí ja mirar més a dalt.
0: Doncs el més immediat és demà dimecres a les 9 del vespre aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, que buscarà la segona victòria del curs, en aquest cas en aquest partit pendent de la quarta jornada contra el Real Madrid Castilla, a Can Dragó a les 9 del vespre. N'hem parlat amb el migcampista quadribarrat Pau d'Arbre. Pau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per demà i pel que queda temporada.
5: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Parlem ara de bàsquet. Festa grossa ahir a la tarda a Badalona i no és per menys en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya. El primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitolo i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: L'afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
4: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va esfermar en una plaça de Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negres, estaven emocionats.
5: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
6: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa, va ser molt xulo.
1: El pròxim partit del Joventut serà diumenge a Lugo, a l'inici de la Lliga CB. Un partidàs contra el Breogán, on la penya rebrà un homenatge.
0: Gràcies, Xavi. La penya, que com dèiem, ja ha de deixar aparcada la celebració per preparar l'inici de la Lliga CB, que, com dèiem, aquest diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran la Fiat Girona a Fontejau contra el Lucan Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kids Anas Manresa, mentre que el Barça també jugarà dissabte, en aquest cas, rebrà el Palau a l'Eima Corunya a les 9 del vespre, un conjunt blaurana que abans, aquest mateix dijous, debuta ja a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas contra l'EFES d'Istanbul. I en categoria femenina, també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espart Girona i Cadí la Seu. El conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions a la sensació de la selecció espanyola del bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia, de fet, el seu primer entrenament amb el seu nou equip i enviava aquest missatge a l'afició.
7: Que tengo muchas ganas de conocerles, que les esperamos en Fontajau, que estamos preparándonos y creando las conexiones entre nosotras necesarias para llegar súper preparadas y que tengo ganas de verles.
0: I Iana Martín, un dels nous fitxatges estrella d'aquesta Espart Girona, que, com dèiem, té marcat en vermell el calendari aquest dimecres 30 de setembre, la setmana vinent, amb la prèvia de l'Eurolliga. El rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc, que es juga, com dèiem, demà. Per tant, demà ja sabrà el rival l'Uni Girona, un Uni Girona que, com dèiem, demà també juga la final de la Lliga Catalana contra l'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, que és el Cadí la Seu. I més enllà d'això, aquest cap de setmana, també en bàsquet, en aquest categoria femenina, s'ha disputat la Copa Bages. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Un pavelló ple a vessar va gaudir del torneig que obre la temporada al bàsquet de la comarca. Després de dos caps de setmana de competició, el Manresa Club de Bàsquet Femení va endur-se la final en un partit on l'ASFE de Sant Fruitós va competir contra un equip d'una categoria superior. Les Magenta van acabar guanyant de 9 punts de diferència. Miquel Castillo és l'entrenador de les manresanes.
9: Al final estem contentes perquè ASFE l'any passat estava competint a Copa, hem jugat contra un equip de Copa, i ens hem quedat amb la sensació de que l'altre equip estava content perquè havia perdut només de 9 punts. O sigui que això també els he dit a les jugadores, que és un treball nostre.
8: La final masculina va ser un duel intens entre dos equips on es va respirar la rivalitat entre el Club Bàsquet Castellet i la Salle Manresa. Precisament aquest estiu molts jugadors han canviat de samarreta entre aquests dos equips. Per sorpresa, l'equip d'una categoria per sota, la primera catalana, va sorprendre un Club Bàsquet Castellet que debutarà a Copa Catalunya. Toni Manyoses és l'entrenador de la Salle Manresa.
10: Molt content pels nanos, perquè al final portem 4 setmanes d'entrenament i estan treballant molt bé, i al final, bueno, la Copa Bages, doncs, no deixa de ser partits amistosos ja amb l'olor a competició, no?
8: Mentrestant, des de l'organització de l'ASFE ja pensen en la següent edició de la Copa Bages. A més, l'any que ve el torneig coincidirà amb la capitalitat catalana del bàsquet femení per part de Sant Fruitós de Bages.

0: I acabem amb motor, ho explicàvem ahir. Molt bon cap de setmana per al motor català, més enllà de l'actuació discreta de Marc Márquez al Gran Premi d'Àustria de MotoGP i també d'Àlex Rins, Àlex Márquez i Pol Espargaró. Aquest cap de setmana hem tingut ni més ni menys que 3 títols mundials per a pilots catalans. En motocross, el de balsareny Guillem Farrés va ser campió del món en categoria MX2, l'any que ve ja competirà a la categoria reina, el pilot de 23 anys, mentre que la jove lloretenca Daniela Guillén va guanyar el seu primer títol mundial amb només 20 anys, guanyant la prova australiana. Qui repeteix és la garenca Berta Bellán, que aquest diumenge guanyava ja el seu tercer mundial de trial, el segon consecutiu a l'aire lliure. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Berta Bellán ho ha tornat a fer. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya. Era l'últim del campionat, aquest passat cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, en un freca-freca amb Andrea Rabino. La garenca afrontava aquesta última prova amb 11 punts d'avantatge. Després de la primera jornada dissabte, aquesta distància augmentava fins als 15. Després de la jornada diumenge, Berta Bellán aixecava el títol, 368 punts, 19 més que Andrea Rabino. Una de les coses boniques de la ràdio són les sensacions i també el so. Aquest és el moment on Berta Bellán arriba després de ser campiona del món.
2: Hola, está la baba. Vamos,
3: ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¡Toto!
4: ¡Oye, qué alba!
5: ¡Berta! Congratulations on your second world title, huh?
6: Yeah, of course. For me, it's amazing, amazing day, amazing season, and thanks for all the team, Alba, and all the sports.
1: Una Berta Bellán emocionada, contenta i dona les gràcies a tot el seu equip. Una garenca que ha demostrat que amb humilitat, amb superació i també amb un missatge d'empoderament de l'esport femení i més concretament del trial GP Woman. Un exemple de que els somnis es poden fer realitat i en alguns casos per partida doble.
0: Gràcies, Miqui. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant...
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
15: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
13: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
16: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
13: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
16: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
13: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
16: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat. En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez. Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
16: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
16: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats. Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
18: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
16: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
15: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
19: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
20: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
21: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
20: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
22: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
20: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
13: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
20: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
23: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
20: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
13: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
24: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
13: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
25: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
26: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població per acompanyar-los i cap a cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
25: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2, i també en horari de tarda, de les 4 a 2 quarts de 7.
1: Notícies en xarxa.
20: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
2: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
3: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
0: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
20: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
20: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
20: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
9: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
6: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
7: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
8: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
7: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
8: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
7: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
8: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
7: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
8: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
8: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
7: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un

0: més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
2: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
2: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
6: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
5: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional Festival de Valls. Falsos i danses.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
8: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada. Tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segon.
7: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
9: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y esto.
7: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esports Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
11: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de
12: de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo, y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.

0: És dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
1: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, del Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
2: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
3: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
4: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
2: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
5: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Oh, es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
12: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplanaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
13: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
14: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
12: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
14: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
12: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
14: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
12: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
14: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
15: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
12: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
12: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
12: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
14: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
12: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
14: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
16: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
12: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
18: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
17: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
12: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
14: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses sotmeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
19: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
14: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
20: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
14: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
12: Doncs no deixem l'educació, perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
14: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
21: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
14: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
12: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
22: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
23: Notícies en xarxa.
12: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
25: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
26: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
24: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
12: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama
24: reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
1: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
24: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
24: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
4: Aquesta decisió, doncs, segurament és una mica més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
3: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
24: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. UAU Lleida Ràdio, Carles Serrano.
5: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
6: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
5: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
24: I repassem altres notícies destacades d'avui.
12: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
1: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
12: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
1: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
12: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
7: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barri. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
8: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
12: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge, i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
1: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
12: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
1: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
10: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
12: Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
0: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
11: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
12: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
15: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segon.
13: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
16: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y esto.
13: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
18: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
17: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
13: Gràcies, Sergi. Part des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
12: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres de Caldes se sumarien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona, que situen l'incendi de Sentmenat i Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. La Biblioteca de Caldes acull demà a la tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta organitzada per la Plataforma per la Llengua té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes, amb una màxima que va arribar als 34 graus. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes rondaran els 21 graus, les màximes s'han situat al voltant dels 27. A la tarda continuarà el cel clar i l'ambient serà més agradable. De cara a demà, més sol i temperatures una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A partir d'ara i fins a les 6 de la tarda, gaudeix de la millor música de tots els temps. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Dig.

0: Come on, y'all team. Y'all are crazy, man.
1: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
4: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
3: I tu, Ricard?
5: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
3: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
2: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
4: Una merda així d'alta.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres de Caldes se sumarien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona, que situen l'incendi de Sentmenat i Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. La Biblioteca de Caldes acull demà a la tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes, amb una màxima que va arribar als 34 graus. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes rondaran els 21 graus, les màximes s'han situat al voltant dels 27. A la tarda continuarà el cel clar i l'ambient serà més agradable. De cara a demà, més sol i temperatures una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

I'm a

0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You make me
3: feel like my troubled heart is... Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. You make me feel... La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres de Caldes se sumarien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona, que situen l'incendi de Sentmenat i Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. La Biblioteca de Caldes acull demà a la tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta organitzada per la Plataforma per la Llengua té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes, amb una màxima que va arribar als 34 graus. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes rondaran els 21 graus, les màximes s'han situat al voltant dels 27. A la tarda continuarà el cel clar i l'ambient serà més agradable. De cara a demà, més sol i temperatures una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
1: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes, estem treballant.
2: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
3: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
4: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
5: Us ve de gust fer safareig?
6: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Ep! Comença una nova temporada per conèixer
5: l'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
8: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
5: De Portes Endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
8: Amb César Arquer
5: i Montse Pellicer.
8: Us esperem!
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Hola, què tal? Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimarts 22 de setembre i avui centrem l'informatiu a parlar de la calor als centres educatius. Les altes temperatures d'aquest estiu, la calor que també està fent en aquest inici de curs, han posat aquest tema en el centre del debat. Per això, precisament, el president Salvador Illa ja va anunciar fa uns dies que una de les prioritats del seu executiu seria intentar climatitzar tots els centres educatius del país en els propers 5 anys. Una proposta, però, que necessita la col·laboració dels ajuntaments per tal de fer-la possible. Doncs tant des del punt de vista tècnic com econòmic, en aquest sentit, l'Ajuntament s'ha mostrat rotund a l'hora d'assegurar que climatitzarà tots els centres educatius del municipi el més aviat possible. S'assumirà d'aquesta manera a la proposta de la Generalitat per tal d'accelerar al màxim possible l'arribada d'aquests aparells a les escoles i instituts i acabar així amb la calor insuportable que molts alumnes i professors han d'aguantar a les aules. Avui també ens farem ressò de les dades que es desprenen del mapa religiós de Catalunya que acaba de presentar la Generalitat i que identifica fins a 10 centres de culte diferents a Caldes. Ara ho repassem tot plegat, abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres se sumarien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya a l'hora de climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte, segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat. L'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos, la gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixien tots aquests centres de culte. I l'últim titular és pel temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes amb una màxima de 34 graus. Avui baixen les temperatures de forma molt limitada, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes ronden els 21 graus i les màximes arribaran als 27, quedaran un pèl frenades. La tarda continuarà la calor, el cel clar i l'ambient serà més agradable. Demà, més sol i temperatures una mica més altes.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
2: L'Ajuntament entoma la proposta feta pel president Salvador Illa de climatitzar tots els centres educatius de Catalunya abans del 2031 i es mostra disposat fins i tot a accelerar-ho en els centres educatius de Caldes de Montbui. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar aquesta instal·lació d'aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. Ho ha afirmat el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, en una entrevista al programa El Safareig de Ràdio Caldes, en què s'ha mostrat rotund a l'hora d'assumir aquesta inversió. Assegura que l'Ajuntament respondrà a la crida del Departament d'Educació per tirar endavant aquesta climatització. No ha concretat ni com ni quan es farà exactament, però sí que s'ha mostrat convençut que la intenció és ferma. Segons ha detallat la Generalitat, els ajuntaments tindran un termini de 2 mesos a partir de la publicació de la proposta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per concórrer i presentar cadascun dels seus projectes. Per fer-ho possible, la Generalitat també habilitarà una línia de crèdit a través de l'Institut Català de Finances que oferirà subvencions dels tipus d'interès dels crèdits que s'hagin de demanar. De fet, l'Institut Manolo Hugué ja forma part del llistat dels 100 centres educatius que el govern ha assenyalat a nivell de Catalunya com a prioritaris per climatitzar-los abans del 2028. Així, per tant, amb la iniciativa municipal, La climatització es podria fer arribar a tots els centres educatius abans de la data fixada pel president Salvador Illa del 2031 perquè tots els centres de Catalunya puguin rebre aquesta climatització. El regidor d'Urbanisme també ha celebrat l'anunci del president Salvador Illa, però ha lamentat que la Generalitat fins ara s'hagués negat rotundament a climatitzar centres educatius. Segons ha explicat Jordi Martín, el nou edifici de l'Institut Escola de Caldes, inaugurat aquest curs, no està climatitzat perquè, diu, la Generalitat no ha volgut.
3: La primera pregunta que em varen fer companys periodistes vostres doncs va ser, escolta'm, té climatització o no? I la resposta és no. I la resposta és no perquè la Generalitat no ho autoritza. Siguem-ne conscients. O sigui, encara que l'Ajuntament de Caldes de Montbui haguessin apretat tot el més possible per demanar que posessin ja climatització, o sigui, aire condicionat, en aquest edifici, la Generalitat no ho autoritzava. Ni ho autoritzava, ni ho autoritza fins fa una setmana que el president de la Generalitat ha dit que ara anirà per climatitzar.
2: El titular d'Urbanisme ha explicat que la Generalitat fins ara justificava aquesta negativa a instal·lar climatització per motius de costos de manteniment dels aparells.
3: En aquell moment ni s'autoritzava, ni es pensava, ni es permetria. Entre altres coses, perquè la Generalitat avalua, simplement el per què passa això, ells avaluen els costos de manteniment, etcètera, etcètera, creuen que no tocava i no es podia fer. Val? I per tant, en aquest sentit, ells marquen inclús, ja tenen tota una guia, quins materials pot haver-hi en aquest edifici, quins no hi poden haver-hi, de quina manera, i la climatització era, per dir alguna cosa, no possible.
2: Precisament des de l'Institut Escola de Caldes han lamentat que la inauguració d'un nou edifici no hagi estat prevista també la instal·lació d'aquest sistema de climatització. De fet, aquesta és una queixa reiterada des de la resta de centres educatius del municipi que esperen amb ganes la implementació d'aquesta climatització.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: A Caldes de Montbui hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica. Però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques, que són l'Església Evangèlica de Caldes i l'Església Palabra Viva, i una mesquita, que correspon a l'associació cultural Llama Atolo. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. Entre els centres religiosos de l'Església Catòlica hi ha l'Església de Santa Maria, l'Església del Remei o la de Sant Sebastià de Montmajor, però també s'inclouen la capella de la Fundació Santa Susana, la de l'Escola Pia i l'Església de Nostra Senyora de Montserrat i la de Sant Tomàs Becket.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: I a punt d'acabar abans, però fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, ahir dilluns la calor va ser la gran protagonista a Caldes amb un dia plenament assolellat i una temperatura màxima que va arribar als 34 graus. Avui dimarts tenim un canvi de temps molt modest amb una baixada de les temperatures, però sense canvis en l'estabilitat atmosfèrica. El cel es mantindrà serè durant bona part de la jornada, tot i que hi haurà alguns núvols alts, especialment al matí o al migdia. No s'esperen precipitacions i el sol continuarà dominant durant el dia. Les temperatures seran més suaus, la mínima se situarà al voltant dels 21 graus i la màxima baixarà fins als 27. Al matí l'ambient serà agradable i a les hores centrals la temperatura pujarà ràpidament, això sí, sense arribar a la calor intensa que es va registrar ahir. A la tarda continuarà el temps estable i el cel es mantindrà majoritàriament clar. I de cara a demà dimecres la situació continuarà igual estable i assolellada amb una lleugera recuperació de les temperatures que, això sí, podrien escalar una miqueta i podrien arribar fins als 29 graus.

0: I fins aquí l'Infocal des d'avui dimarts 22 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterdi i l'edició i redacció de qui us parla, Xavi Sala. Podeu seguir informats als butlletins horaris a radiocaldes.cat i recordeu que sempre podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
1: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda.
1: A Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
1: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
1: De debò que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
3: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Tens ganes de festa major?
4: La veritat que la tapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
0: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la Festa Major d'aquest any?
5: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la Festa Major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
0: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la Festa Major 2026 de Caldes de Montbui.
6: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
7: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
2: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
8: Són tres horetes que venim aquí, doncs, a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
0: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Hasta la fiesta muy maja.
10: Busques bona música?
11: La tens al Jazz and Blues Club.
10: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
11: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues,
10: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan
11: i molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda a tothom, bona tarda, bona tarda, bona tarda, benvinguts, benvinguts a la taquilla. Com esteu? Benvinguts, Jordi Graví, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Ferran de Besa, què tal?
0: Avui és l'últim dia, Jordi, l'últim dia.
1: Però què dius, l'últim programa? Però si acabem de començar.
0: No, l'últim dia d'estiu, que demà comença la tardor.
1: Ostres. Doncs ja saps el que diuen, eh? En otoño las hojas caerán. Què haran Eva i Adán? Perquè van vestits amb fulles.
0: Peligro. Doncs escolta, et proposo una cosa, aprofitant que és l'últim dia d'estiu, per què no fem el programa des de la platja?
1: Ah, doncs mira, no em sembla gens malament, no? Bona idea.
0: Doncs vinga, va, agafem-ho tot, agafem tot l'estudi 2 de Ràdio Caldes,
1: tot,
0: i obrim la taquilla. Portat, Jordi.
1: Tota per nosaltres, més
0: sí,
1: a més.
0: Sí, no hi ha ningú, només aquestes gavines, aquests falciots que sento.
1: Sí, així. Que no se't caguin a sobre.
0: No. Ai, que bé. Escolta, aquest solet a més de tarda... Però, Jordi, jo és que sóc molt blanquet, m'hauràs de posar crema.
1: Ai, vale, quin factor?
0: Oh, 50, sempre.
1: Factor 50?
0: Sempre. Sí, 50 i cada 20 minuts.
1: Cada 20 minuts?
0: Sí.
1: Això està comprovat?
0: No.
1: Molt bé. Això dius tu perquè sí. Molt bé.
0: Exacte. Sí.
1: Doncs, vinga, va, posa't d'esquena.
0: Ai.
1: Fantàstic,
0: Jordi.
1: Et trec la part de dalt del biquini? Que no et quedin marques?
0: Sí, gràcies. Vale.
1: És que només tu se t'acudeix anar amb biquini a la platja.
0: Bé, he pensat, per què no? Fes-ho, va. Com que avui no hi ha ningú.
1: No, clar, estem
0: doncs
1: sols.
0: Prova-ho, no? Molt i així bé. Fas topless.
1: Sí, sí.
0: Que ara es veu que ningú ho fa, ja.
1: Ah, no?
0: No.
1: Ara, per culpa dels mòbils.
0: Dels mòbils.
1: És veritat.
0: S'ha perdut molt, ja, això.
1: Mm.
0: Ja està.
1: Molt bé.
0: Escolta, jo, si et sembla, clavo aquí el parasol.
1: Sí. En saps?
0: Sí.
1: Perquè n'hi ha uns que venen amb un tap, que primer es clava el tap i després...
0: No, estic en contra d'això. És a dir, tu has de clavar, després has d'anar fent, movent així, un a un. És una mica com el ramen, amb una mica de mala llet, perquè sues molt quan ho estàs fent, sues molt. Però això és un 2x1, perquè llavors, una vegada has acabat i estàs suant, on vas? A l'aigua.
1: A l'aigua.
0: Escolta, també he portat nevareta.
1: Molt bé, què hi portes a dins? Perquè he portat una síndria, l'he posat dintre l'aigua.
0: Perquè refredi. Molt bé, això està molt bé. Doncs sí, no, a la nevareta jo hi porto... cervesa, òbviament.
1: Molt bé.
0: Sí. I porto també una... com es diu això? És que hi ha una part de congelador.
1: Ah, sí?
0: Sí, està molt bé. No, està molt bé.
1: És potent, aquest.
0: És potent. És una nevareta de congelador, perquè tinc allà, bueno, trec de casa uns blocs de gel d'aquests, com, bueno, uns plàstics.
1: Ah, d'aquests que, sí, que ja porten aigua dintre, que es congelen, això mateix, i això fa servir això com mateix, glaçó gros.
0: Sí, això mateix. I allà, doncs, porto el gel, porto coses.
1: Portes el rico helado de piña per al niño i la niña?
0: Sí, exacte. Helado, Magnum. Tinc
1: Magnum
0: clàssic.
1: També?
0: I almendrado.
1: I almendrado.
0: Sí. I també tinc una pomada rectal que...
1: Sí?
0: Sí.
1: Que, doncs mira,
0: que
1: es menja i...
0: No, és per a la morrana.
1: Només?
0: És més per a la morrana. Sí. A veure, deixa'm escoltar aquest mar.
1: No està gens picada l'aigua, eh?
0: No, suau. Mira, bandera groga per això, eh?
1: Ah,
0: sí.
1: Ah.
0: És perquè de les pluges d'altre dia va baixar tot d'aigua fecal.
1: Sí. Bueno, és igual, no passa res.
0: No, també hi ha meduses.
1: També? No, passa res, sí. Piquen una mica.
0: Sí, no, però... i també veig que hi ha gent fent windsurf a tota hòstia.
1: Sí, perquè, sí. Perquè hi ha una aleta darrere que els persegueix.
0: Ah, és per això. Doncs per això està groga.
1: Doncs pues deu ser això, però, sí. Però sí. No hi ha parella.
0: No, va, es podem banyar tranquil·lament. Va. El socorrista tampoc hi és avui.
1: No.
0: No, perquè com que ja s'acaba l'estiu ja no...
1: Ja no, bueno, no passa res, més tranquils que estarem.
0: Sí, doncs ho tenim tot de cara, per començar el programa.
1: Doncs mira, quan hi vulguis, podré fotre música i tot,
0: Molt bé, doncs va, música d'agenda, no?
1: Doncs vinga.
0: Vinga.
1: Doncs vinga, mentre nosaltres estem a la platja, a les 7 es farà ja la primera activitat de la setmana al casino, Ferran, què
0: sí,
1: és això?
0: Es tracta de l'anomenat Espai Converses. És un nou espai que s'ha obert per conversar, fixa't tu.
1: Molt bé, molt bé.
0: No volíem deixar ningú enrere.
1: Mira com nosaltres que estem conversant tranquil·lament aquí, a la platja.
0: Exacte.
1: Amb les gavines.
0: Doncs escolta, aquí al casino, a la sala petita, hi ha la segona sessió del curs sobre intel·ligència artificial, que calia apuntar-se per fer aquesta activitat, ho saps o no?
1: Doncs merda, a mi ja se m'ha passat.
0: Sí, a mi també, però escolta, és que estem a la platja, estem a la platja, avui nosaltres estem aquí a la platja. I en aquest curs, que comença ara a les 7, com dic, toca sessió pràctica sobre l'aplicació de la IA... IAIAO és una aplicació pràctica sobre la gestió d'associacions. Posem un exemple.
1: Imagina que aquestes gavines fossin una associació.
0: Una associació
1: de gavines.
0: Exacte. I aquesta associació de gavines el que vol és, per exemple, millorar la seva comunicació en les xarxes socials, o vol millorar o fer més ràpid una nota de premsa.
1: Ah.
0: O, per exemple, vol aquestes gavines volen fer un cartell per promocionar la pròxima cagada comuna de gavines que faran.
1: Que seran una estàtua, segurament.
0: Això mateix.
1: Com els coloms.
0: Això mateix. Per tant, fer cartells, fer fins i tot el demanar o ajudar a demanar alguna subvenció.
1: Ah.
0: Clar, perquè tot això doncs, ajuda a les associacions i també facilita que algú que no sap tant com fer-ho ho pugui més o menys trampejar, no?
1: Clar que sí.
0: Sí, al final doncs, aquesta és la...
1: Perquè això estava adreçat no particulars, sinó a entitats i associacions, no?
0: Això mateix. Bàsicament sí, és a gent que, doncs, clar, és que aquí a Caldes hi ha moltes entitats.
1: Moltíssimes, Un dia hauríem de nomenar-les totes.
0: Sí, un dia ho farem.
1: Sí.
0: Un dia ho farem.
1: Allò segur. De... I aquesta et sona? No. I aquesta? No, doncs existeix. I aquesta? Doncs existeix.
0: I això, un dia ho farem. Un dia ho farem. Potser demà?
1: Ah, mira, demà tenim feina,
0: Sí, qui ens estigui escoltant, demà a les 6 de la tarda, tothom a la plaça de la Fondalló, perquè hi haurà sorpreses i novetats relacionades amb la Festa Major.
1: Sí, i nosaltres estarem allà.
0: Exacte, perquè la taquilla és el programa de Ràdio Caldes que desvetllarà tota la programació de la Festa Major de Caldes de Montbui, però això serà demà, avui...
1: A la platja.
0: Avui a la platja.
1: Demà, si ens veieu morenos, no ens toqueu l'esquena. Saps allò que et toquen perquè estàs vermell i et deixen la mà marcada? No ho feu.
0: No. Perquè... No s'atreveixin,
1: No.
0: Sí. Doncs escolta... Exacte. I per tant, doncs, és això, és una trobada que jo, per exemple, m'hi passaré un moment.
1: Sí?
0: Jo ho faig servir molt. Jo sóc molt... faig servir l'IA.
1: De fet, podem desvetllar alguna cosa de que aviat farem servir l'IA?
0: Crec que no.
1: Molt bé, doncs aviat farem servir la IA.
0: Aviat, que vol dir a principis d'octubre.
1: Ja està, no podem dir res més.
0: Ja està. Algo relacionat amb una IA de Ràdio Caldes.
1: Sí, concretament, una IA que ja coneixeu.
0: Sí.
1: Perquè té un programa a Ràdio Caldes.
0: Exacte.
1: La veu és màgica.
0: Això mateix. Doncs ja ho desvetllarem.
1: Ja ho desvetllarem.
0: Molt bé, llavors...
1: Doncs això sí. A les 7, no?
0: Això a les 7.
1: Molt bé, doncs no ens movem del casino perquè poca activitat hi ha al centre, t'ho haig de dir, Aquest cap de setmana no sé si hi ha cap... o zero activitats.
0: Ostres.
1: Imagina't.
0: O sigui, cap o zero,
1: Ara no ho sé segur, No...
0: Sí.
1: Però
0: cap és zero, zero? O és... Perquè saps que en les 00, les begudes 00, realment encara hi ha una mica.
1: Perquè és impossible,
0: clar,
1: oi?
0: Perquè hi ha 0,03. I et diuen, 00 hi és, però a partir d'aquí no. Llavors la Coca-Cola 0, o alguna cosa així, és 0,8. Però ja no és 3 com la Coca-Cola
2: normal.
0: Però és 0,8 o el que sigui, no?
1: Bueno. Per tant, el 0 només és al principi.
0: Sí,
1: tu
0: sí.
1: Hauries de demanar la Coca-Cola 0,8 o 0,08, vull dir.
0: O a veure si tenen ous a fer la 0,00002. Vinga, va, saps?
1: Prova-ho.
0: Sí, sí. Vinga, va, a veure si tanta...
1: Si hay huevos.
0: Exacte, vinga. Però escolta, això que no hi hagi cap o 0... Això és que jo crec que deuen estar immersos en algun tipus d'assaig per les pròximes activitats, com, no ho sé,
1: ja, digues,
0: per exemple,
1: llença't.
0: Va.
1: No, l'aigua no, torna, no et llencis a l'aigua.
0: Quin susto ha aparegut el Monter de cop i volta, que ens vol fer una foto, quin susto. I ara a la foto que estem fent
1: no hi cabrem,
0: ha de fer un gran angular, ha de posar a 0,6. Ara, és que un moment, hem de fer la foto i m'estic acostant al Jordi, perquè si no... A veure, sí. El micròfon no dona per més. Ara sí, molt bé. Foto molt bé. Feta, que la podeu trobar a l'Instagram de Ràdio Calde. Adiós, Monter.
1: Gràcies per venir fins a la platja.
0: Exacte, sí.
1: A fer-nos una foto.
0: Sí, se'ns descobrirà el pastís, vaja. Sí. Bueno. Doncs això...
1: La teva teoria, quina era?
0: Ah, sí? És que clar, m'ho ha tallat.
1: Tot tallat.
0: Que estan assajant teatre.
1: Pot ser,
0: ja ho he dit, ja ho he dit.
1: Això és la teva teoria, eh?
0: Sí.
1: Doncs jo crec que vas ben encaminat, perquè en parlarem un altre dia, però ja us diem que al web del centre podeu comprar entrades per veure Corredossos de Baix, que és l'obra de teatre de la companyia La Bretxa del centre, que ja vam fer i que l'han de tornar a fer.
0: Exacte, l'han de tornar a fer i en parlarem de quan, però
1: sí.
0: Diem-ho, va. Perquè va, el dia sí.
1: El dia ja podem dir, que és el 4 d'octubre.
0: 4 d'octubre.
1: Si voleu entrar al web del centre, a l'apartat d'activitats, allà hi ha el link per comprar les entrades.
0: Vinga, per tant, ja sabeu quina activitat heu de fer el 4 d'octubre.
1: Sí.
0: Que
1: ahir no em tiris sorra.
0: Jordi,
1: em molesta la sorra.
0: No, és la tovallola. Que ha quedat plena de sorra i l'he expulsada, però me n'he anat a 20 metres.
1: No serveix.
0: El vent t'ha portat la sorra cap a
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Em sap greu.
1: Bueno,
0: em sap greu.
1: Jo,
0: no. A més, és sorra d'aquesta, són pedres. Vull dir que
1: sí.
0: No és sorra, eh?
1: Que jo estic fent nudisme ara, eh? Si me'n va un a l'anus m'hauràs d'aplicar la crema. Veus? Aquella.
0: Per això la porto. Sempre va bé, sempre va bé. És el Ruscus Llorenç.
1: Molt bé.
0: Doncs escolta'm.
1: Doncs això, que no fan res, cap activitat aquest cap de setmana, suposo, perquè estan ja preparant sobretot el teatre els de...
0: Vale. Per tant, estan teatre i després Festa Major, que ho desvetllarem demà, eh?
1: Sí, demà que ens escoltin tots.
0: Sí, Festa Major i Cap Vuitada, perquè és el PAC.
1: Va tot junt.
0: Molt bé, doncs escolta, Jordi, aprofitant aquesta... Que ara ja és hora baixa, eh?
1: Sora baixa.
0: Aprofitant que és hora baixa, m'agradaria comentar-te que el casino el dia 25...
1: Dia 25.
0: Que és aquest divendres...
1: Divendres fa bastendres.
0: Exacte. S'inaugura una nova exposició.
1: Ah?
0: Sí. L'exposició es titula... Humanitats en suspens.
1: Bueno, jo no un expert en això, en suspens. El col·le sempre suspenia, jo.
0: No hi té res a veure.
1: No hi ha cap foto meva?
0: No hi té res a veure, Jordi.
1: Bueno,
0: No. En aquest cas, Humanitat en suspens és una exposició que inaugura la Montserrat Boada i que, mare meva, és una exposició que podreu gaudir la inauguració a les 7 de la tarda aquest divendres amb la típica copeta de cava.
1: Això és tradició, no?
0: És tradició.
1: Les exposicions sempre...
0: Sí.
1: Hi ha d'haver-hi cava,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè l'expo dona per cava. Dona per sentir-te una miqueta glamour, no?
1: Sí, perquè res de Fanta Coca-Cola,
0: no.
1: I ganxitos.
0: No, per favor.
1: Exposicions,
0: no.
1: Cava.
0: Cava. Olivetes, patatetes, sí.
1: Sí, això pot caure, però...
0: Això cau una mica. Bueno, perquè algú has de tenir la panxa.
1: Sí.
0: Saps?
1: Però el cava deu ser d'una marca...
0: El cava s'ha de prendre cava. I això organitza Arts Group. És una activitat gratuïta que estarà disponible el fet de poder obrir i entrar al casino, en aquesta sala d'art, a l'espai d'art casino, fins l'1 de novembre.
1: Ah, hi ha temps.
0: Hi ha temps. I a més hi ha tota la Festa Major.
1: Clar, per tant, ja podem dir que és un acte de festa major, aquesta exposició, doncs.
0: Ostres, ens hem avançat. Hem dit
1: un acte ja. sense voler.
0: Sí, doncs és un acte que... Podem dir que és un acte que estarà present a la festa major. Sí, vale, correcte.
1: Perfecte,
0: correcte.
1: Tu.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga.
0: Molt bé. I tu, Jordi, saps? Amb tu no em passa el temps aquí a la platja.
1: No, perquè t'has deixat el rellotge a casa.
0: Sí. No, a casa no. Estava a l'aigua.
1: Ah.
0: Estava a l'aigua i estava tirant unes molles de... perquè m'he endut una bossa de patates.
1: Sí.
0: I les molles he anat allà a tirar-ho, vale? Sense la bossa.
1: No,
0: les molles a la mà.
1: Vale.
0: Les he tirat.
1: Ah.
0: I han vingut les gavines.
1: Vaja.
0: I jo el que no sabia és que les gavines tenien una tècnica que amb el bec et treuen la corretja del rellotge.
1: Doncs sí. És una tècnica que van aprendre també dels monos de Gibraltar. Són les espècies que roben més.
0: Sí, clar. Sí. I llavors us revenen, tu creus?
1: Jo no entenc com va el mercat negre d'animals.
0: Animal, no.
1: No, però no sé si hi ha alguna parada als Encants regentada per un mussol o una urraca.
0: Home, clar, sí. El mussol li escau, és un animal que li escau ser botiguer.
1: Sí, oi? Fa pinta. És que ja me l'imagino fins i tot amb la bata aquella d'abans de l'auca del senyor Esteve.
0: Sí. Molt bé, doncs escolta, passem de l'auca del senyor Esteve al casino de Caldes. Fixa't.
1: Va, vinga, va.
0: Perquè hi ha us hem estat comentant la setmana passada i l'altra al Festivalet de la Fresca, que estem a la tercera edició. Mm. Doncs aquest dia 26 hi tornem al casino. És l'última, eh?
1: Sí, aquesta vegada venen en concert els Rotunds i no venen sols. Qui els acompanya, Ferran? Perquè això és...
0: Això és xulo, perquè els artistes que van participar al concurs de karaoke del bar La Font CN Caldes els acompanyaran a Rotunds, que és una banda de rock i blues, el líder de la banda és el Jordi Martí, conegut aquí a Caldes i desconegut com a gran cantant.
1: Ah.
0: Jo crec que és encara prou desconegut aquí a Caldes. I crec que té... Ostres, la gent l'ha de venir a escoltar, el tio canta molt bé. Faran una hora i mitja o dues en total de repertori, eh? No, però, o sigui... Bueno, clar, serà una hora i mitja ells i mitja hora dels participants. I alguns participants cantaran amb ells, amb la banda, que han ja fet assajos i tot, i això. Per tant, serà un mix molt xulo.
1: Expliquem que el Jordi formava part de l'organització del karaoke juntament amb tu.
0: Exacte, de fet, ell era l'organitzador i el Josep Pieres i jo érem el jurat. Érem el jurat, que tu imagina't tenir-me a mi com a jurat.
1: Bueno, o sigui... no sé, ets Lil Dami, no?
0: és veritat. Sí, jo anava sempre amb una arracada...
1: I
0: intentava com no vocalitzar molt, no? Perquè, saps? I ho has fet molt bé.
1: I ja està. I el Pieres era el que fotia canya.
0: De fet, si et dic la veritat, jo era el que xerrava i el Josep deia molt poca cosa.
1: Ah, sí?
0: Sí, però el que deia no, sempre anava allò directe, contundent.
1: Contundent.
0: Doncs escolta, Festivalet a la Fresca, concert Rotunds més els artistes del concurs del karaoke del bar La Font CN Caldes, amb un format íntim, perquè ho farem a la sala 2. A la sala 2, amb només 100 persones de capacitat.
1: Sala 2 és la que anomenem sala de les cortines?
0: Sí, sala cortina, també anomenada sala cortina.
1: Va, és que ara ens perdem amb els noms. Hem de fer una estructura del casino per recordar. Sala petita...
0: A veure...
1: És a baix, la sala d'exposicions.
0: Sí, que, a veure, la sala petita té dos noms.
1: Vale.
0: Que nosaltres li diem sala petita quan fem una activitat que no és d'art.
1: Vale.
0: I li diem espai d'art, casino, quan és exposició.
1: Vale.
0: Vale? Llavors, puges a dalt i tens el foyer, que és el bar...
1: on es folla.
0: És el bar on es fan alguns concerts vermut.
1: Sí.
0: I després, si entres, hi ha la cortina posada, allà tens la sala 2. O sala cortina, com va batejar el David Verdaguer.
1: Molt bé.
0: I després tens ja la platea i la sala gran del casino, per tant.
1: O sigui, quatre sales.
0: Sí, o sigui, són quatre espais, petita, Foyer, Sala 2 i Sala Gran, no? Que, de fet, la Sala Gran pot incorporar o no, depèn de la quantitat de gent que vingui, la Sala 2.
1: Mm. Perquè se'n retiren les cortines.
0: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Que molt bé. No són els únics espais, perquè després quan hi ha microteatre...
0: Ah, clar.
1: S'utilitzen altres llocs del casino que a vegades la gent no sap que existeixen.
0: De fet, deixa'm dir una cosa, aprofitant tota la gent que ens escolta, una crida que el Jack Infantil, doncs, el dia 30 de setembre serà el primer dia d'assaig d'una producció, una nova producció que comencem, és dimecres. Els assajos seran en dimecres i la gent es pot apuntar simplement venint, és gratuït i l'únic que es pagarà després serà l'entrada. I ja està. I és una obra de teatre que serà molt xula, que l'escriu, està en procés aquí el mestre Jordi Graví.
1: Bueno, està en procés perquè encara no he començat.
0: Exacte, però...
1: Bueno, la idea hi és.
0: La idea hi és.
1: Home, que és el més important.
0: Sí. I, bàsicament, doncs això, tenim producció del Jack Infantil, que s'estrenarà, ja ho dic, perquè 29 de novembre, i del Jack Juvenil, que ja hem començat els assajos del microteatre.
1: Ah,
0: que
1: perfecte.
0: Hi ha tres produccions.
1: Ah, molt bé.
0: Hi ha tres. Una dirigida per l'Oriol Bassols, que l'obra es diu Família. Una altra dirigida per l'Aleix Vila, que es diu... de fet, es deia Estat Mental, ara la canviarem per una altra.
1: Ah.
0: Sí, per què? Perquè els dos actors són més joves del que ens pensàvem que podrien ser, i llavors hem de canviar per temàtica.
1: Vaja.
0: Sí, vale. Sí. Vale. Però ho canviarem. I vale. Després la que dirigeixo jo mateix, que es diu Nàdia, que la va escriure la meva germana, i tots la podreu veure, perquè ara vinc d'assajar. Amb amb la Magalí, la Lídia i la Paula.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs
1: molt
0: escolta, això... Bueno, el que dèiem, Rotunds, concert de Rotunds, aquest dissabte vinent, dia 26... un preu de 10 euros per socis i general 12 euros. I allà serà a les 7:30, és a dir, 7:45.
1: Molt bé, molt, molt... Tinc ganes.
0: Sí.
1: I ens quedem al casino, però ara el dia 27, perquè torna la nit de bojos a les 6 de la tarda.
0: Nit de bojos! Nit de bojos! Molt bé, aquelles nits fantàstiques, eh? Ai, que és a veure, és la nit, però que és la tarda, vale?
1: Bueno, és tardor, ja sembla una mica de nit, no?
0: Sí, això és veritat.
1: Ens estan posant una música aquí.
0: Ei!
1: Qui ens està posant una música? Què és això?
0: Ei!
1: Vinga,
0: sí, ah, mira, tenim aquí el... molt bé la música! La música!
1: Estem a la platja, molt bé!
0: O has posat tu música?
1: No, tinc un canal obert i s'ha colat la música que posen des de l'altre estudi.
0: Ah,
1: ai, no, que estem a la platja!
0: Estem a la platja! Molt bé. Doncs escolta, nit de bojos a les 6 de la tarda.
1: 6 de la tarda, molt bé.
0: Que ens visita aquí.
1: És el Jorge Santini.
0: Sí, tu el coneixes?
1: No.
0: Jo tampoc. Però està ple, eh?
1: Sí, oi? Té molta anomenada, no?
0: Sí.
1: Però anomenada, no sé ell, però l'espectacle en si, que fa, sí.
0: Sí, perquè es diu... Era ser...
1: Una vez...
0: Los 80.
1: Molt bé. Que era ser una vez eren els dibuixos animats que feien els 80.
0: Sí.
1: Era ser una vez el hombre, era ser una vez la tierra, i hi havia diversos d'aquests.
0: Sí, jo crec que només recordo haver vist com algun anunci de... Saps aquests anuncis com de la tele, però anunci de la sèrie?
1: Sí, perquè també...
0: Feien en cromos o enciclopèdies o...
1: Sí, enciclopèdies, o els venien en packs amb DVD...
0: Això. Doncs això és el que jo recordo. Clar, jo sóc dels 90,
1: clar, per això
0: i
1: no...
0: això ho recordo, si ho recordo, per tant estem parlant del 98, 99, 2000.
1: Que devien vendre ja la col·lecció per nostàlgics.
0: Això mateix. Doncs res, escolta, diumenge, dia 27... La quarta nit de bojos, és a dir, que estem parlant de ja 4 anys, de monòlegs així continuats. Molt bé.
1: Això no vol dir que hagin de canviar ara sempre a diumenge.
0: No,
1: és excepcional, però pot ser que sigui en dissabte, pot ser que sigui en divendres,
0: sí,
1: com abans.
0: En dimarts.
1: Home, mira, estaria...
0: Si em dius allò, fes-me un dimarts, jo t'ho faig en dimarts.
1: Fem un dimarts pel nostre públic de la taquilla. Fem la taquilla en directe des del casino.
0: Hòstia.
1: Més nit de bojos.
0: Boníssima. Home, això està bé perquè així vindrà algú.
1: Sí, els que vinguin a veure Nit de Bojos ens hauran de tragar nosaltres com a taloners.
0: Em sembla molt bé. Doncs escolta, molt bé, molt bé. Jo estic tan a gust amb tu a la platja, Jordi.
1: És que aquesta platja...
0: A veure, mira. Sí, mira, escolta això.
1: Vita. Passa'm una cerveseta, va. Així, m'agrada.
0: Ai, saps què? A mi la platja m'agrada quan grinyola. Ho sents?
1: Sí, t'has comprat una maca que no... Grinyola molt, eh?
0: Sí, sí. No, doncs això, a mi la platja m'agrada. Sobretot m'agrada... Mira, l'altre dia, vull dir fa un mes,
1: Sí.
0: Que és el típic...
1: L'últim, sí. Bueno, a vegades m'hi passa l'altre dia i fot un any, sí.
0: Vaig anar a Lloret.
1: Lloret, Lolito.
0: Sí, a Lloret, i que hi vaig anar amb el Pere Puigdomènech, mm-hmm. i amb l'Aleix,
1: vaja, una bona representació del Jack,
0: eh? Ah, això mateix. I, hòstia, hi havia uns joves allà tirant-se de les pedres, mm-hmm. saps? Que de
1: l'escull.
0: De l'escull, no? No de l'escull del port. Ah. Era de, diguéssim, de... Com se'n diu?
1: Els pedres que els penya-segats que hi ha
0: allà. Els penya-segats, això mateix. I, ostres, era tan xulo perquè em va recordar a la meva adolescència, no perquè ho fes jo, sinó per veure els quillos tirant-se des de... Sí. I vaig dir, hòstia, que lluny que em queda l'adolescència.
1: I no ha canviat res el temps,
0: perquè
1: tothom ho fa encara, oi?
0: Ah, sí, però i que bé que estic ara.
1: Sí.
0: Saps? O sigui, ho compares amb aquell temps, no?, de l'adolescència, i això t'ho dona la platja. Mm. Que compares i veus la gent, i és la platja democratitza, com la cultura,
1: sí, sí.
0: No?, com la sala de teatre.
1: I tant.
0: Que estàs allà al costat d'algú que plora amb tu, que riu amb tu, potser és més ric, és més pobre, però és igual, perquè al final... L'emoció, no? L'emoció. Mm. A mi la platja m'emociona.
1: Sí, sí, la platja ens uneix.
0: Sí, ens uneix.
1: Mentre no sigui una platja nudista, que després allà sí que hi ha gelosia i...
0: Bueno, sí, tu creus?
1: I marxes plorant.
0: I... Sí. Bueno, allà hi ha aquella anècdota, no?, de que el Mauri es va trobar al Mas, a una platja nudista.
1: Ah, sí. És veritat, sempre ho explica l'home del temps.
0: Que sí, jo...
1: anava despullat. L'Artur Mas no anava despullat, eh?
0: No, exacte. Jo crec que és una anècdota que no calia explicar.
1: No.
0: O sigui, tu fixa't, eh? El que t'està dient és... El Mas em va veure la Pilila...
1: Sí, sí. L'home del temps de TV3.
0: I ja està, perquè no té més a explicar.
1: No.
0: O sigui, és a dir, li vaig ensenyar la Pilila al president.
1: Sí. Aquest seria el titular.
0: Aquest sí. És el titular. Llavors, ostres, curiós, és un titular curiós.
1: Un isobara. Escolta, que ens queden 30 segons.
0: Vinga, va, doncs, escolta, se'ns acaba el temps i nosaltres aquí ja comença a fer fred, per tant, deixem-ho aquí.
1: Molt bé, demà ens trobem a la plaça del Font del Lleó per conèixer el cartell de la Festa Major de programació, recordeu, eh?
0: Tanquem per avui la taquilla.
1: Adeu!

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres de Caldes se sumarien a l'Institut Manolo Hugué, que ja ha estat assenyalat pel Govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona, que situen l'incendi de Sentmenat i Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. La Biblioteca de Caldes acull demà a la tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes, amb una màxima que va arribar als 34 graus. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes rondaran els 21 graus, les màximes s'han situat al voltant dels 27. A la tarda continuarà el cel clar i l'ambient serà més agradable. De cara a demà, més sol i temperatures una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, nens i nenes, benvinguts al rellotge de Malta. I és una manera de parlar, perquè estem a la Ràdio Nova i no conec res. No conec. Bona tarda, Roger.
1: Bona tarda, i una merda així d'alta.
0: Hem de parlar, diguéssim que estem muntant la ràdio com un mecano.
1: Sí.
0: Perquè no, l'estudi principal és la rehòstia, eh? Molt bé la gent de l'Ajuntament. Però...
1: Està aquí darrere.
0: El Montre m'està mirant darrere un vidre, però a l'esquena meva, no el veig.
1: Ai, ara...
0: M'està fent coses rares. M'està mirant i no el veig.
1: Estan fent senyals.
0: Vale, me'l puc imaginar.
1: Escolta,
0: me'l puc imaginar.
1: Hem d'acostar el micro.
0: No, puja. Puja, puja fort, que jo no... Aviam si fotrà un petó aquest o
1: I algo. Si s'acopla o algo.
0: Que s'acopli?
1: No, el que em fa patir és que no entri una mica el, la torre aquesta de
0: no,
1: servidors
0: home,
1: no.
0: I... No?
1: Hi ha ambient, eh?
0: Bueno, va, què? Fem whisky i coses?
1: Sí, sí,
0: que la ràdio anava que molt bé, que encara no l'hem estrenada perquè avui resulta que per temes particulars hem de gravar abans d'hora. Oh. Això se pot dir, no? Ui, arriba gent. No, estem en rigorós directe.
1: Sí, estem en rigorós directe diferit.
0: Exacte.
1: I
0: ja està. Fem whisky.
1: Fem un whisky. Vols sí. que digui què he portat avui?
0: No. Tira la sintonia de Bourbon in Your Eyes.
1: Val.
0: M'ho dius després.
1: Val.
0: Val?
1: Val.
0: Val.

0: pensava jo que tindríem micros d'aquests que semblen tots penjats del mig de la taula amb braç robòtic.
1: Ja estem parlant del mateix, pel mateix micro. Estem
0: parlant pel mateix micro, el peu de micro, les enganxines mal enganxades, tot
1: solut. No, no ens separa res del tècnic, és tot molt...
0: A més, a l'estudi guapo, sí, hi ha unes cadires que semblen comodíssimes. Sí. Jo sembla que estigui assegut en una cadira d'aquestes de quan t'esperes al banc perquè et doni males notícies.
1: No, són les que teníem ja.
0: Exacte. Són les que teníem. Ara fem dos programes alhora aquí. Ah, no, que estem en rigorós directe.
1: Sí, correcte.
0: Bueno, ara sí que em pots dir qui és, Lluís, què és.
1: Ara no me'n recordo, perquè l'estic servint. Deixa'm mirar-ho.
0: L'enganxina. I love...
1: Isle of Razai. Core Release.
0: No m'ho inventa. T'explica'm coses d'aquest whisky.
1: Bueno, és de la destineria Isle of Razai, de l'illa del mateix nom, Razai.
0: És com si em diguessis que és una Coca-Cola de la marca Coca-Cola.
1: Sí, jo crec que és una hèbrida. És
0: una híbrida?
1: Hèbrida, hèbrida. Ah, de les hèbrides, de les illes hèbrides, diria, eh? Però no m'ho posa.
0: Fa gràcia que hi ha un whisky que es diu illa.
1: Sí,
0: com una denominació.
1: No, però illa de Razai.
0: Ja, ja.
1: La illa es diu Razai.
0: Però que hi ha una illa que es diu illa.
1: Bueno, Aila, no?
0: Sí, bueno, perquè diuen raro.
1: Sí.
0: Però és com la Vall d'Aran, que vol dir la vall de la vall.
1: Sí.
0: Saps? Com si, m'entens o no? Com si tot allò del Regne Unit no fos una illa.
1: Sí.
0: Clar, Escòcia és una península. No, bueno, no és ben bé una península, és un tros d'una illa.
1: És la península d'una illa? No, no és una península d'Escòcia.
0: És un tros d'una illa.
1: Sí.
0: És la cresta del Regne Unit, de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
1: Sí.
0: Té nom, la illa aquesta?
1: Anglaterra.
0: No. Anglaterra és un país dintre del Regne Unit, de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
1: No.
0: Sí, sí.
1: Ah.
0: O una regió, si vols.
1: Bretanya.
0: Illes Britàniques.
1: Saps?
0: La península Ibèrica.
1: Sí, però són les illes britàniques perquè és la Gran Illa i les Hèbrides, les Òrcades i totes les altres illes.
0: Collons, Irlanda.
1: Irlanda del Nord, podríem dir que és una fracció d'una illa.
0: Espera't, que ara estem tornant a les classes de geografia de l'EGB. Però, la península Ibèrica.
1: Sí.
0: La península Itàlica.
1: Sí.
0: Les illes Britàniques.
1: Sí, és una illa... Sí.
0: Les illes Canàries.
1: Però no sé si els agradarà que li diguis illa britànica als irlandesos.
0: Bueno, però és com... No hem de confondre Espanya amb la península Ibèrica.
1: No.
0: No hem de confondre els Estats Units de Nord-Amèrica...
1: Amb Amèrica.
0: Amb Amèrica, saps?
1: Sí, sí.
0: O amb les Amèriques.
1: Amb això estem d'acord.
0: Clar, són les illes britàniques. Acabo de fotre una escopinada al teu paper.
1: Bueno, mentre no em fotis la meva copa...
0: Vigila, que estem molt, molt a prop, eh?
1: Ja.
0: Yeah. Són les illes britàniques. Però és igual. Les Hèbrides. Isle of Razai. És que és nova la taula.
1: Bueno.
0: I vull després m'escolto el podcast per veure com pica la taula aquesta, saps? S'ha de... No, per saber el que ets... L'altra... L'altra, la taula de la Ràdio Vella,
1: sí,
0: era com la paret d'un frenopati. Estava acolxada.
1: Estava acolxada, sí.
0: Amb polietil negre.
1: Sí,
0: tot guapo, era... amb ple de forats de cigarros. Sí. D'antes, quan es fumava els productes.
1: I de quan no es podia fumar, però se fumava igualment.
0: Xxxt. Ha prescrit.
1: Ha prescrit.
0: Clar, allò picaves i tenia un so... determinat. Ara haig d'explorar, clar, haig d'explorar com pica, veus? L'estudi nou. S'han de saber els límits de tot arreu on vas. Tu no entraries al metge i li diries, què passa, cabron? Ah, que no.
1: Perdó, eh? Jo pensava que el límit era picar o no picar.
0: No.
1: És la línia vermella.
0: No, perquè mira, això és una cosa i això és una altra.
1: Ja.
0: Tot té... Truca.
1: Bueno, va, prou.
0: Tot això perquè no ens feu el monter.
1: Què tal de color? Com ho veus?
0: Or.
1: Doncs sí.
0: Or, tal qual.
1: Sí.
0: Brillant. Has rentat les copes?
1: No.
0: Estem parlant tots dos per un sol micro, eh?
1: Sí.
0: Si se sent fluix, no té res a veure amb les capacitats tècniques de la Ràdio Caldes.
1: Bueno, sí que té a veure amb les capacitats.
0: Amb les capacitats a dia d'avui,
1: sí,
0: de l'estudi de la Púrria. Què es faran aquest estudi normalment?
1: Saps que...
0: Autoproduccions.
1: Saps que aquí
0: Podcasts.
1: Aquí jo feia...
0: Aquí què vol dir? Ah, l'edifici del Carme.
1: No, aquí, en aquest
0: lloc. En aquesta aula, concretament?
1: Sí, aquí feia cinquè.
0: En aquesta ex-aula, eh?
1: Cinquè? Sí, segur que feia
0: cinquè. Cinquè de GB?
1: Sí.
0: O sigui, tu aquí has après, què sé jo, la clorofila de les plantes.
1: Vols dir que s'ho estudiava tant...
0: Sí, la clorofila al col·le, sí.
1: No, però a cinquè? Bueno, sí.
0: Sí. A cinquè o a sisè?
1: Sisè ja era... Sisè ja era allà baix.
0: Perquè he recordat quan el meu profe de naturals,
1: sí,
0: del meu col·le, d'on vaig fer l'EGB, quan ens va explicar la clorofila de les plantes, va fotre un cardenal, quan va dir la clorofila de les plantes, Sí. Va fotre un pollastre de la mida gairebé d'una pilota ping-pong que va anar a l'alumne de primera fila, que sempre m'ha quedat gravat, i sé quina aula era, era 6è de GB.
1: I quin alumne era?
0: L'alumne no me'n recordo. Doncs
1: pues això és l'important que t'hauries de recordar.
0: No, jo vaig veure allò bullar, tots ens, saps, ens vam apartar com de... Ai, que te...
1: Jo diria que aquí feia 5è.
0: 5è? Doncs pues no, la clorofila de les plantes no vas fer.
1: Doncs pues res, aquí
0: què estem. Què es fa 5è de GB? Que, bueno, no es fa 5è de GB, de fet. Ja no es fa 5è de GB.
1: Sí, és 5è.
0: De
1: sí,
0: primària.
1: I és 5è de primària. Ah, clar.
0: No és el mismo, eh?
1: No, clar, era la ensenyanza general bàsica.
0: Educació.
1: Educació.
0: Saps aquest rotllo que tenen? Que cada... sí. Segons si van a la dreta o a l'esquerra li canvien educació, ensenyament, sí, educació, ensenyament.
1: Sí.
0: Com passant-se la pilota de la responsabilitat, doncs així amb tot. Mira aquesta ràdio que no està ni acabada. Mm. Bueno, color or.
1: Sí.
0: No, és, no és gaire untuós, eh?
1: Mm, vols dir que no?
0: És clarinete, no? Mira.
1: Està bé.
0: Mira la meva copa.
1: Sí.
0: Veus?
1: La veig, la veig.
0: La veus bé perquè la tens a un pam del nas.
1: Sí, ja, ja. La llàgrima és artèria abundant, això sí?
0: Pues jo no tinc llàgrima aquí, eh?
1: Mira, mira si n'hi ha.
0: Acaba venint, eh? Hòstia, tio, vaya colocón. Saps què tenim més en aquesta ràdio que no teníem a l'altra?
1: No.
0: Llum.
1: Ah, sí? Això sí que en té.
0: Perquè mirem cap a fora, jo em distrauré, eh? Ho sàpigues.
1: Ja, ja.
0: Si ja em distrec només mirant el control...
1: Tornem de posar de cara a la paret.
0: Ja ho estic, com aquell qui diu. Espera,
1: és que et distreus, et distreus. Prou de distracció, home.
0: És que veiem l'altre estudi. I si anem a... I si anem a... Tinc una idea.
1: Pots fer un mix de programa?
0: Sí, sí, sí.
1: No, però això no és...
0: Clar, no, perquè, merda, no hi ha... Si només hi ha un micro amb un cable de metro i mig, que és més curt que el meu cable de carregar l'iPhone. No,
1: però això...
0: Que si tinguéssim un inalàmbric... Ah, truco.
1: Em truques a mi?
0: No, però vull dir que em puc posar l'estudi d'aquí darrere, que hi ha el Vicenç fent
1: sí.
0: el programa... Com que és tan gran l'estudi.
1: I rebentar-li el programa.
0: No, no, no, no. Em, po... no, no, no. Em poso en un racó
1: sí.
0: i vaig narrant lo que diu. De manera que si tu després a casa et poses els dos programes alhora,
1: sí.
0: fa un Dolby Atmos 5.1.
1: El que pot fer, jo crec, eh?
0: Qui?
1: Saps aquella, màquina que estan fent a França que és com un sol?
0: No.
1: Un reactor nuclear que és que...
0: Ah, sí?
1: Sí, però és un reactor...
0: De fissió.
1: De fissió. Ah. De fusió?
0: Fissió.
1: De fissió.
0: Ah, no sé.
1: Bueno, doncs hi haurà una implosió. Si
0: ah, sí, eh?
1: Sí,
0: ah, sí, sí. A la gent li farà un parraque.
1: Sí.
0: Un jamacuco.
1: O es farà un forat de cuc i el món s'anirà a la merda.
0: Has vist Donnie Darko?
1: Sí.
0: Un pel·lículon.
1: La que cau el motor del cel,
0: sí.
1: no? D'avió.
0: Sí, després fa un forat de cuc.
1: Sí.
0: I el va seguint.
1: I va disfressat.
0: Sí, bueno... És una mica més complicat que això.
1: Sí.
0: Hi ha com un alter ego.
1: És el que me'n recordo.
0: Un tio vestit de conill psicòtic.
1: Aquell, el Gyllenhaal.
0: El Jake Gyllenhaal.
1: Sí.
0: El cowboy gay moreno.
1: Sí.
0: Veritat. És una pel·li que surt zipi-zape, que són sí. cowboys i homosexuals.
1: Però surt alguna...
0: Emo no. Homo.
1: Surten noies també.
0: Sí, home, un està casat.
1: Sí.
0: No vegis la dona com es posa.
1: Bueno,
0: li,
1: a veure, així a priori tampoc
0: olora...
1: és una cosa que agradi gaire.
0: Bueno, ja, depèn, cadascú.
1: No, home, però em deixes i després fas el que vulguis.
0: Oh, a lo millor, clar, és com antes, però ara podria ser una parella oberta.
1: Sí, però no ho era.
0: Tu et trobaries normal.
1: Sí.
0: Espera,
1: costa't una mica.
0: Sí, espera, vine, que quedi...
1: Judit, ens estàs escoltant
0: no,
1: o què?
0: No, però jo no estic parlant de mi.
1: Ah.
0: Jo estic parlant d'un concepte teòric.
1: Ja, ja. Perquè és la meva ment perversa, perdona.
0: Saps que abans estàvem parlant dels límits de picar?
1: Sí.
0: Clar, tot té límits.
1: Tot té límits, sí.
0: Tu ara pots trobar perfectament que hi hagi una parella formal,
1: sí.
0: Heterosexual,
1: sí.
0: oberta,
1: sí.
0: sense rescisió de sexe, de gènere, que es diu. O sigui, que una de la parella,
1: sí.
0: a part de ser oberta,
1: sí.
0: pugui fer carn i gallina.
1: Sí, però això, vale. però això són acords, això s'ha parlat
0: abans. Espera, espera, sí, sí. Jo et poso la situació...
1: El tema és anar-te'n a casar amb una col·lega...
0: No. Espera, jo et poso...
1: I que passi coses a la tenda sense haver avisat a la dona.
0: Correcte, jo et poso el pretext.
1: Sí.
0: Tu tens una nova, una dona, estàs casat i tot,
1: Estic
0: eh?
1: Estic casat,
0: vale,
1: sí.
0: Amb una dona.
1: En aquest cas no, però sí.
0: Bueno, imaginem.
1: Sí, però imaginem.
0: I com que us veu casar pel civil, perquè per l'església no podria ser,
1: no.
0: Però, vull dir, no per tu, no es podrien fer aquesta mena de pacte si estàs casat per l'església, perquè si no ets un hipòcrita,
1: sí.
0: vale. Però us heu casat pel civil,
1: sí.
0: que el paper ho aguanta tot, i teniu un acord de parella oberta.
1: L'aigua no l'aguanta i les tisores tampoc.
0: Tampoc. La de parella oberta.
1: Sí.
0: Llavors, ella
1: sí.
0: és la que li interessa la parella oberta, perquè tu t'és igual, tu ja estàs bé, però ella té, fa, com es diu això, one night stands d'aquests, se'n va de tant en tant a fer un bolo, actuacions d'una nit, diguéssim.
1: Ah,
0: vale. I,
1: pues diu així.
0: Bueno, també, Caiditas de Roma. Canitas
1: a
0: l'aire.
1: Canitas
0: a
1: l'aire. Li agrada fer canitas a l'aire.
0: Fer canita a l'aire, però és igual si ho fa amb un altre home o amb una altra dona.
1: Vale.
0: Tu, això podria ser un pacte perfectament normal.
1: Sí, li
0: agrada. I si fos amb animals, també?
1: Amb animals,
0: ja et sabria com més greu?
1: Depèn de l'acord que tingui, però sí, a mi em sabria greu.
0: Per tu seria el teu límit.
1: Bueno,
0: no, no, està bé saber-ho com el teu portfolio comercial.
1: Clar.
0: En el món de la parella, que quedi registrat en un podcast de Ràdio Caldes, quins són els teus límits,
1: no,
0: i quins no.
1: Que el millor li diria que potser necessita una ajuda.
0: Per què?
1: Home, perquè...
0: Escolta, estàs ofenent els zoòfils.
1: Però sí,
0: no entenc dels zoòfils com funciona el consentiment, no, de l'animal. No ho entenc.
1: No, clar que no funciona.
0: És l'únic que em
1: balla. És una violació pura i dura.
0: Però les fílies... Clar, ara entraria la pedofília, no? Merda.
1: Sí. Clar.
0: Sempre hi ha límits.
1: Sempre hi ha límits. Mm. El tema és que si hi ha algú que té la necessitat de tenir fílies amb animals,
0: sí,
1: doncs potser hauria d'anar a mirar a veure de què li ve, o potser hauria d'anar una mica al psicòleg.
0: Tu saps aquell, el del Ricky Martin, no?
1: Sí.
0: Clar.
1: Però això sí. Diuen que no és veritat.
0: Bueno, ja, però imagina que fos veritat.
1: Sí.
0: Si tu poses, què era allò, mantequilla de cacahuete.
1: Sí.
0: Per cert, allò ho he menjat i allò fa bola, eh? Però sí. Bé, és igual. Allà ja és quan consenteix el gos, saps?
1: Estem d'acord, eh? Però jo crec que aquesta xavala es podria haver posat mantequilla de cacahuete i hagués vingut qualsevol altra,
0: ja,
1: eh?
0: Ja,
1: que
0: ja,
1: és
0: ja.
1: Molt fàcil trobar algú que vulgui baixar el piló.
0: Sí, no, ja de
1: que
0: tot.
1: No, que no fa falta el gos.
0: Vale, llavors tu parella oberta, sense restricció de tal, però zoofília i pedofília no.
1: No, a priori...
0: Gerontofília?
1: Bueno, depèn. Si és consentit, tot va bé.
0: Vale, vale. Eh? Necrofília.
1: La necro tampoc és consentida.
0: Ja, però tampoc importa molt.
1: Bueno, veure, clar. Depèn dels familiars...
0: No, també. No, la santedat... Bueno, ara estic pensant que tu pots deixar el cos a la ciència,
1: sí.
0: o al pornotube, diguéssim. Bueno, clar, no sé si... No, ja m'entens.
1: No crec que...
0: Però tu podries deixar per escrit...
1: igual de fàcil, eh?
0: Sempre un tio que no es menja una rosca mai i diu, bueno, deixo el meu cos al pornotube, almenys... Ai, sí, de mort m'he com un torrao.
1: Em sembla que estem generant sí. Molt, eh?
0: És la ràdio nova, aquesta, eh?
1: Sí.
0: El Vicenç està fent gestos amb les mans. Color, or!
1: És que ja has entrat en necro... Això
0: va... Aviam, quant rato queda de programa?
1: Te'n recordes el programa que vam parlar de Cradle of Field?
0: Sí.
1: El Danny Field, aquell que era baixet, que portava potes altes... Tenia una samarreta... Saps allò que vaig explicar de les samarretes?
0: No, explica-ho.
1: Bueno, que hi ha diversos països que han prohibit les seves samarretes i hi ha diversos països que han prohibit que toqués.
0: Yeah.
1: Doncs en una d'elles hi deia... Les mortes no diuen mai que no.
0: Iam. És el problema... O sigui, raó no li falta.
1: Aquí hi ha necrofília.
0: Raó no li falta, però és lleig.
1: És lleig.
0: Lleig dir-ho.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Vale. És com quan tu... Aviam, tu veus un tio pel carrer.
1: Tenia un... Ara, espera, estic recordant les samarretes. Sí. Tenia un altre que deia Jesus is a cunt.
0: Això de debò.
1: I hi havia una monja cristiana fent-se un... Amb... diguem-ne, masturbant-se
0: sí.
1: Amb una creu...
0: Bueno, coses... Però això, veus, no ho veig tan malament.
1: Home, era bastant...
0: És ofensiu.
1: Era bastant ofensiu a la samarreta, eh?
0: Bueno, també m'ofèn a mi a l'espantaputes dels mossens.
1: Em sembla que un jutge va ordenar destruir la samarreta, eh?
0: Si això ho portes a l'actualitat i al debat del burca...
1: Sí.
0: On estem?
1: On estem?
0: Els límits, sempre els límits.
1: Sempre són límits, sí. Bueno, seguim, que ens hem perdut ja. Anem cap al whisky.
0: Olora, aviam qui no ho fa, perquè jo crec que la vista ja l'havien feta tota.
1: Hòstia.
0: Per repassar, or, brillant, gens de terbolesa, no gaire untositat.
1: És aromàtic, però té alguna,
0: ja,
1: alguna cosa que no m'agrada.
0: Ah, conyo, però si l'has triat tu el whisky, tio.
1: Ja, però bueno.
0: Però no l'havies provat mai, aquest.
1: No, per això
0: és la primera vegada, I què?
1: Vaig comprar una caixa.
0: Ui, és veritat que hi ha coses que no.
1: Sí, vaig comprar una caixa amb 35 mostres d'aquestes.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A l'Hackers?
1: Sí, per anar tenint, saps? I...
0: Hòstia, hi ha una cosa molt rara aquí, fa olor a adob. A estiércol.
1: A estiércol no, però fa una olor rara.
0: Una mica sí, eh? Fa olor camp, eh?
1: Una mica camp? A herba?
0: Sí, però camp adobat, eh? Ah, hi ha un punt de fum. Un palet de torba? Hi ha una cosa com molt dolça?
1: Sí.
0: Que no és el fum, ja?
1: Hi ha barrica en el fondo.
0: Ah, de les vainilles.
1: Sí. I jo crec... Bueno, ara ho llegirem, però deu ser el tipus de roures i tot això.
0: Hòstia, no sé, però hi ha alguna cosa que no identifico. Jo noto dolçor, noto al fons una mica de fum que surt a poc si vas ensumant, noto una cosa com de camp, com d'herba molla, com de camp adobat, com un punt de sorra, aquesta cosa de camp, sí, saps? Sí.
1: Bueno.
0: No fruites...
1: Fruita...
0: Fusta, sí.
1: Fruita és potser una fruita derivada de la barrica, no?
0: Com terciari.
1: No, no tan terciari, no? Com més de raïm o de...
0: Ah, bueno, però veus, si em diu raïm, mm-hmm. És més

0: la bota on s'ha fermentat.
1: Quan
0: es fa el most.
1: Quan tu premses el raïm, sí. El pots premsar al gra tre, sí. O amb el ras,
0: loco, o amb la fulla i tot i fang dels peus i
1: amb la branca que hi ha al raïm.
0: Yeah.
1: Això fa que hi hagi més aire entre els raïms, que no quedi tot xafat i que es xafi més uniformement. Però el raspó també dona una part de tenir.
0: Vale. Llavors el vi és més aspre.
1: Quan tens un vi jove, però que té aquesta espró, o sigui, un vi que no ha passat per barrica, però té aquesta espró, doncs té aquesta part de rapa.
0: Perquè el tenir...
1: Rapa és en català.
0: Rapa, vale. Veus com hi havia un nom?
1: I
0: el tenir en el vi el dona la rapa, la pell i la llavor, no?
1: Correcte. Mm. Bueno, i la barrica. Però la barrica li dona uns tanins més dolços.
0: Vale, no és, però no, aquella cosa superastringent i tal no ve de la barrica.
1: Sí, n'hi ha
0: sí,
1: que sí.
0: Tant? Però llavors que són molt envellits o què?
1: No, o sigui, quan més envellit més se suavitzen els tanins, tant uns com els altres.
0: Vale.
1: Però quan la barrica és molt nova, dona un tanin més
0: intens. Ha de deixar anar.
1: Sí.
0: Per això s'acostumen a fer servir barriques fetes servir amb altres coses.
1: Exacte.
0: Coses.
1: Bueno, no, hi ha molts vins amb barrica nova, però després és com...
0: Ja.
1: Saps?
0: Sí, que resseca la llengua d'aquesta cosa aspre. No sóc molt fan jo d'això.
1: Queda el llavi tonto.
0: Sí, no sóc molt fan jo d'això.
1: No, ningú és molt fan d'això.
0: Sóc gerontòfil de vins jo, eh?
1: Estàs tot agradant amb ells.
0: Això no es diu als tastos de vins?
1: És que els vins vells, ojo, eh?
0: Què? També tenen un límit? Massa vells tampoc.
1: Exacte. Ah. I no tots els vins es poden envellir.
0: Si haguessin de treure un subtítol del programa d'avui seria Els límits.
1: Els límits, sí.
0: Vale. Està bé. Podríem elaborar, podríem fer només un programa al mes. Que fos una conversa de 3 hores.
1: Sí.
0: 4 programes.
1: Sobre límits.
0: No, una conversa de 4 hores i després extreure el denominador comú en un programa d'una hora.
1: Sí.
0: Que encara seria interessant i tot. El que passa que jo no vull fer la feina.
1: Doncs així per què proposes?
0: Per si tu sí, jo què sé.
1: No, però és una bona idea.
0: Calla, que no fa 2 anys que t'ho he dit. Què?
1: No, és una bona idea que si el rellotge de Malta s'acabés, perquè diem, estem fins als collons de beure whisky, que no crec que passi.
0: No, no serà del whisky el problema.
1: No, serà... no. No, però vull dir, jo què sé, potser el Monter ens ha convençut i ens posem a tastar vodka.
0: No, mai. Però vale, sí.
1: Sí?
0: Si jo abans t'he plantejat que tenies una dona amb una relació oberta, jo t'accepto aquesta premissa. Vale.
1: Acceptem que... El rellotge amb Malta s'acaba, però volem seguir fent ràdio, no?
0: El Monta ens diu, mira, podeu seguir fent ràdio, però proveu vodka o prou de whisky.
1: O feu un altre programa.
0: Vale.
1: Un bon nom per un programa seria Límits.
0: Els Límits.
1: Els Límits.
0: Sí, correcte.
1: I que anés sobre Límits.
0: Clar, com saltar-se'ls tots. Tindríem un problema, perquè si a mi em dius Límits, jo ja estic pensant què hi ha més allà.
1: Tu estàs pensant en la línia roja.
0: Sí, que si és molt gruixó, saps? Si el salt l'haig de fer molt gros o és fàcil.
1: Pues estaria bé, els
0: límits.
1: Jo ja el veig, eh?
0: Home, clar, jo veig entrevistes,
1: sí.
0: Posar la gent al límit. Sí. Començaríem per l'alcalde, no?
1: Sí. Hòstia, donem-li 3 voltes.
0: Va.
1: Jo tampoc vull fer la feina.
0: parlem de la disfressa d'Axel Rose.
1: La disfressa d'Axel Rose?
0: No, és vist, jo.
1: No?
0: No, has vist l'alcalde disfressat d'Axel Rose? Molt bona disfressa. Aviam, tot s'ha de dir. Tot s'ha de dir. Molt bona... Molt ben feta la disfressa.
1: Portava el nas emblanquinat?
0: No. No, li sortiria molt car amb aquell nas que fos. Espera't, guaita. Mira.
1: Ah, mira.
0: Té.
1: Això és un avantatge, de no tenir
0: sí,
1: aquí
0: sí,
1: davant.
0: Sí. Però també hem desvetllat lo poc en forma que estem, Roger? Que hem estirat el braç per agafar un mòbil i me cago en Déu. Sembla que hagi...
1: I aquest qui representa... Hòstia, l'Slash. Qui és l'Slash?
0: No sé, això ja no sé, ja no arribo jo aquí tant.
1: Hòstia! Va amb una samarreta del
0: Molt
1: cap
0: bé.
1: De Fisquel, eh?
0: Molt bé.
1: Axel Rose? Gràcies.
0: Primer, o sigui, llavors, post d'Instagram de l'Ajuntament, el primer que surt és l'alcalde disfressat. Això que és coses de poble, ja ho sabem. Que quan reps... bueno, és igual.
1: Vindem o què?
0: Sí. Per l'alcalde.
1: I pels límits.
0: Ei, no, on vas agafant tanta carrerilla? T'he vist agafar molta carrerilla, m'has fet por i tot, eh?
1: No es trenquen aquestes coses.
0: Ei, fa més eco. N'hem provat una cosa.
1: Provant límits, no?
0: Provar.
1: Bueno, mentre el Cesc caça mosques, jo li prego un lupet.
0: Fa com... Falta una mica de matar el tema, eh? Han posat aquestes plaques aquí dalt, com al centre, i tampoc funciona.
1: Saps que... Aquestes plaques

0: Aquestes en concret, me les van vendre... Absorbeixen les freqüències de la veu, o sigui, a partir de 20K, em sembla.
1: Ets tu, no,
0: entre 16 i 20.
1: Vale.
0: Sí, entre 16 i 20. 20 ja és molt amunt.
1: Vale.
0: I absorbeixen, si ho cobreixes bé, absorbeixen un 60% de la veu, del so.
1: Ja.
0: Llavors, ja ho sentirem, ja sentirem el programa, a veure com ha quedat.
1: Això t'ho van vendre allà al restaurant que cotens, no?
0: No, canvia molt, eh?
1: Sí, però ja has demanat que tornin els calés. Bueno, clar, perquè tu tens un forat al mig del sostre.
0: Sí, no, que... però clar, perquè és com una puta guitarra. Però amb plaques o sense plaques...
1: Canvia.
0: Canvia moltíssim, eh?
1: No ho soluciona tot.
0: No sé si recordes quan m'ajupia les taules per sentir la gent.
1: Sí. Sí.
0: I ara, més o menys, si no hi ha molt jaleo, es pot parlar. Més o menys.
1: Per això acaba, tanqueu més d'hora, no? Perquè no hi hagi jaleo.
0: Exacte.
1: Què tal? És millor en boca que en nas, eh?
0: Sí.
1: Digue'm, que ho provo.
0: Té una entrada... Sí.
1: Més.
0: Té una entrada dolça, així és molt agradable. És llarguet, té aquest punt de fum al final.
1: Tu en vols o no?
0: Aquest punt molt agradable.
2: No sabia nada.
0: No, en una mica, home.
1: Ah, fa tot, tu, té. Això no ho sent ningú, ni... Mira, tampoc està gaire en forma, ell. Bueno, no, que té rodes a la cadira.
0: Sí.
1: Ara ens haurà de fer la nota. T'estira el... Posa el xicleta que... Sant Déu.
0: O sigui, si l'amagues darrere la pantalla no crec que et vegi el món.
1: Posa el xiclet?
0: No.
1: No hi haurà xiclets aquí sota, no?
0: No, encara. No. Massa d'hora.
1: Què?
0: Té aquest punt fumat del final, rep un toc, però és molt agradable i el fa més llarg.
1: Té un punt de tenir.
0: Sí?
1: De tenir. De la sensació que et donen els tanins en boca, té un punt aspre al vel del paladar. Mm-hmm.
0: Un punt tànic, què vols dir?
1: Sí. Ja està? Sí, cava la copa. Cava
0: la copa.
1: Sobre què?
0: A nosaltres ens farà mal, que ja tenim una edat.
1: Sí.
0: Oita
1: que ha fet? Cataclot.
0: Cataclot. Cap dins. Què més?
1: No, els alcohols no arriben ni a picar, no arriben ni a l'amargor. Té un dolç que cobreix així la llengua, així molt suau. És...
0: Té un punt de cereal, també, no?
1: Sí? Sí. Mm. Sí. No, sí que sembla una mica com si fos de gra, sí. De gra, vull dir, de gra, de blat de moro.
0: No, no és un blat de moro, no és tan dolç.
1: No, però tira cap aquí. Una cosa una mica herbàcia, una mica com de bomboll.
0: Una mica de muesli, no?
1: Sí. Pues vale, pues está muy bien. Pues qué me cuentas.
0: Mira.
1: Té. Queda el micro, dóna'm les copes.
0: Bueno, és de la destileria I Love Rasai, de l'illa del mateix nom, Rasai. Amb dues as, Rasai.
1: Sí.
0: No entretinguis el món d'herb. Va, no siguis... És que de veritat t'entretens amb una mosca. Diu, va ser envellit en una combinació de botes única. Sí. Diu, primer omplet de whisky ex-segul.
1: Ex-segul, vale.
0: O sigui, una... amb un rai, saps?
1: Sí.
0: Que això deu venir als Estats Units. Després, un roure verge de xincapín. No sé de què deu ser, xincapín. Xincapín. Deu ser roure xinès. No ho sé.
1: No ho veig.
0: Roure verge de xincapín.
1: Hòstia, vaig a buscar-ho, això.
0: Sí. I un primer omplert de vi negre de Bordeus, un 13%. Molt de caràcter, molt de sabor, en una ampolla elegant. No l'hem vist, l'ampolla.
1: No.
0: Però és elegant.
1: Això diuen.
0: Sí, diu aquí. Diu, nota de tast. Lleugerament torbat. Això ho hem trobat. Equilibrat amb rics sabors de fruits negres. Bueno... Color mel daurat amb records de vi negre. Nivell de torba.
1: Records de vi negre,
0: Sí. Color natural sense filtrat en fred. Varietat de l'ordi, laureate i arbiqui. Maltejat sense torba. I la font d'aigua Tovar Navarbaine amb la mateixa destil·leria. Bueno, això, que està a la mateixa destil·leria. No, Babaine.
1: Ah.
0: S'utilitza la mateixa font d'aigua tant per destil·lar com per embotellar. Li posen el...
1: Puresa.
0: Sí. Temps de fermentació, de 3 a 5 dies, bueno, tot això... Capturar l'illa a través del disseny, diu. El paisatge de Rasay és increïble. Gran part de la història geològica d'Escòcia és aquí, d'una manera o d'una altra. L'ampolla de vidre en forma de decantador captura aquesta bellesa natural agresta, amb els fòssils i roques de Rasay modelats al vidre. Sostenir-lo és com sostenir un tros de Rasay a les teves mans sense importar a quina part del món et trobis. És una fusió de tradició amb pensament, procés i disseny contemporani. Aquesta ampolla no és, eh?
1: Això ho ha escrit el de màrqueting, eh?
0: Sí.
1: No, no, estic llegint el nom per buscar. Crido, que estic lluny del micròfon!
0: Vale. Situada a l'illa de Rasay, a les Hèbrides interiors, vale? Hèbrides interiors, eh? Què són les Hèbrides interiors?
1: La Manresa de les Hèbrides.
0: Sí, però les Hèbrides són illes.
1: Bueno, collons, però...
0: Puc buscar Hèbrides interiors?
1: No puc fer tantes coses a l'hora.
0: Que no tens pestanyes en aquest moment.
1: Sí, però...
0: Va obre pestanyes.
1: Sóc gran ja, un moment.
0: Estava a les Hèbrides interiors, eh? La destil·leria aquesta va obrir les portes el 17, el 2017. Preparada per començar a destil·lar el seu whisky i Ginebra fa, també, eh? El 2021 es va llançar al món el primer whisky de malt a Rasay. Sí que és maca, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí. Es va llançar al món el primer whisky de malt de Rasay, amb un estil lleugerament torbat.
1: Tio, mira quina pantalla, nano. Les Hèbrides interiors, hoteles.
0: Hoteles i Hèbrides interiors. No, estem aquí a Wikipedia. Una mica més avall.
1: No ho veu.
0: Les Hèbrides interiors en anglès...
1: Hòstia, n'han tingut una vegada per maus i
0: en gèric, no? Aquí. Hòstia. Però això són les Hèbrides, eh? Interiors com cuando los vikingos escandinavos llegaron a ellas antes del siglo...
1: Estàs parlant al micro amb la barbeta.
0: Sí, ja, ja.
1: Espera't, ja veuràs.
0: No, Edgardo de Escocia puso las islas en manos de Magnus III de Noruega.
1: Edgardo de Escocia, eh?
0: Cuando este último conquistó las Órcades. Las Órcades sabem on són. Les Hèbrides i la isla de Man.
1: Pues això...
0: Mira. Vale.
1: Alaró... Inca, Santa Margalida, la Mallorca interior...
0: No, ma, però, a veure, tira avall, que hi ha un mapa, així ho veurem.
1: Clic aquí gros.
0: Vale. Vale. Jo crec que aquesta illa...
1: Que tothom està veient.
0: No, un moment, eh? La illa gran sí, és Sky.
1: Sí.
0: No? Llavors, no.
1: Mira, les Hèbrides interiors són les Hèbrides que queden entre... La terra principal d'Escòcia
0: sí.
1: I les Hèbrides exteriors.
0: Vale. I les Hèbrides exteriors, què collons és aquesta illa?
1: Quina illa?
0: Això que assenyala ell.
1: South... no sé què.
0: O sigui, Sky...
1: Tot això taronja, que esteu veient tots, sí. Evidentment, són les Hèbrides exteriors.
0: Bueno, però podem dir, això és Jurà, Isla, Sky, Mull, totes aquestes.
1: Sí. Si tu dius, no són les que estàs veient, però...
0: Mira, Isla.
1: No, això són les interiors. T'estic dient les exteriors.
0: Ah, les exteriors.
1: Vale. Tu vols dir noms coneguts d'illes d'Escòcia que formin part de les Hèbrides interiors.
0: Les conegudes són les interiors.
1: Pues sí.
0: Les exteriors, pues, no sé quines són.
1: Sky,
0: Sud-Twist, totes aquestes...
1: Vale. Però aquest whisky d'on és? De les interiors?
0: De les interiors.
1: Ja està.
0: Però la illa, a veure quina és?
1: Què vols dir? Tira més... exacte. Isla, Jura,
0: com es deia
1: Mull...
0: Rasay.
1: Rasay està...
0: La veus, eh? No. No la veiem, eh?
1: Espera, tu vés explicant coses, que jo te la busco.
0: Busca Rasay. Sky. Pavai. Farai. Canai. Sai.
1: Tio, ens han dit. Hi ha un sol micro. Parleu tots dos al mateix micro i estem a 3 km mirant una pantalla.
0: Aquí hi ha Suai. Notre Dai. No hi és, eh? Se l'han inventada. A veure, tira una mica.
1: Mira, el Rasay, és aquesta.
0: És aquesta...
1: Vale, està al costat de Sky.
0: Està al costat de Sky.
1: Ja està. Joder. Gràcies.
0: Ara
1: t'has perdut, eh?
0: Ara, sí.
1: Quant programa queda?
0: Ens queda molt, no, encara?
1: 10 minuts.
0: 10 minuts de
1: acaba
0: programa.
1: Això i és que t'han parlat de zoofilia, tio.
0: Sí, bueno,
1: fots igual.
0: És una destil·leria guanyadora dels Premis Oswa del 2024 en la categoria del millor nova destil·leria per la votació de les nominades per experts i per votació popular. Ara Ara que què? Bueno, podem posar la sintonia de les tonteries, no?
1: No, no, anem a les meravelles del món i cap a casa.
0: Ja?
1: Home, si queden 10 minuts de programa.
0: No, però tenim temps de dir això.
1: No, no, fer les meravelles, que avui que no tens el Ricard aquí, que no sé què, fas les meravelles i després si queden 5 minuts ja t'explico dues tonteries.
0: Va, tira.
1: Tira la sintonia.

0: Felicis, Felicis. Vine, baixa, baixa,
1: sí.
0: Vine,
1: baixa. Bueno, estem aprenent, estem aprenent. No, el que t'explicava, que...
0: Tu explica, que vaig a fer el xafarder.
1: Fly, Sky, tot això, sí. En cançons i en poemes anglesos, és com, com aquí una rima d'infinitius.
2: Ah, sí,
1: és lleig.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí?
0: També hi havia aquella cançó dels Mojinos Escocíos.
1: Quina?
0: Follow me in the sky.
1: Follow me in the sky.
0: No, follow no. Follow me in the sky. Que volia dir, fes-me l'amor al meu sofà de sky.
1: Sí.
0: De Polipiel, saps? Sí. Què, fa les meravelles del món?
1: Sí. Sí, avui tinc una meravella que és un ajuntament.
0: Jo vaig a remenar darrere dels servidors aquests.
1: No remenis.
0: Vaig a canviar les connexions dels cables.
1: No em canvis les connexions.
0: A veure si descobrim...
1: No, però escolta'm un moment, que estic explicant el de l'Ajuntament.
0: Vale, vale.
1: Ajuntament.
0: Eh?
1: L'Ajuntament de Basilea.
0: Ah, bueno.
1: L'Ajuntament de Basilea...
0: ja on està. Parles d'un, on parles de l'altre.
1: Ja està, ja m'ha pujat el whisky. L'Ajuntament de Basilea, en alemany, Rathaus Basel... Rathaus Basel.
0: Les erres en alemany no sonen així, eh?
1: Rathaus.
0: Exacte.
1: Que vol dir fora, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Tu no?
0: Sí.
1: Els pel·lis de nazis deien Rathaus, sí, sí, sí. Picaven a la llitera amb un pal i volia dir fora. Conegut localment...
0: Tu creus que si vaig... Només desaparec de pla en el món te les posaran nerviós? Podem fer l'experiment, mira. Tu...
1: Però t'ha de mirar, no t'està
0: sí,
1: mirant
0: no,
1: ara.
0: Que m'aixecaré, que foto 1,83 m i 300.000 quilos.
1: Vale.
0: Tu,
1: jo segueixo.
0: Tu segueix com si...
1: Jo segueix. Però tu escolta'm,
0: tu,
1: eh?
0: Tu mira què fa el Monter. Jo m'aixeco,
1: sí.
0: Faré com si em vingués un barall i me'n vaig cap allà a poc a poc.
1: I jo el puc mirar de reull mentre
0: sí,
1: faig com
0: fer,
1: que no faig res? Vale.
0: Tu ho vés fent, eh?
1: Sí, però...
0: Què?
1: Ja has picat la taula, no rasquis les cadires.
0: Ah.
1: Bueno... Diu, també conegut localment com a Rathaus,
0: sí.
1: És un edifici de 500 anys d'antiguitat. Ojo, eh? Més que l'escola del Carme. I domina la Marktplatz, que deu, vol dir la plaça del mercat, de Basilea, a Suïssa. L'Ajuntament acull les reunions del Parlament Cantonal i el Govern Cantonal del Cantó de Basilea Ciutat. I la Cambra del Parlament tenia un conjunt de frescos pintats el 1522 pel Hans Holbein, el jove, però la majoria s'han perdut. Els deurien descolorir o deurien poder fumar a l'interior. Al Museu d'Art es conserven part de la seva obra i alguns esbossos que van fer. Rathaus significa literalment ajuntament. Ho podríem pintar a l'Ajuntament de Caldes, Rathaus, que vol dir ajuntament, no?
0: Home, quedaria més maco.
1: Sí.
0: Ai, té una H intercalada.
1: Sí.
0: Vale.
1: Mentre que el terme Rathaus significa en dialecte alemany de Basilea ajuntament, però també sona igual que Casa Vermella.
0: Espera,
1: un joc de paraules en referència a la façana de greix vermell de l'edifici.
0: Li vaig a fer l'escala, saps què és l'escala?
1: Es talla l'escala.
0: No, mira. Mira el Monter, eh?
1: Ah, sí, l'escala. Hòstia puta, com una criatura. No et mira.
0: No et mira.
1: Pots fer el favor d'estar atent al programa?
0: És que si fem alhora les tonteries
1: bueno,
0: i el...
1: Acaba. Curiositat de Basilea. És un punt intermig entre tres països, eh?
0: Oh.
1: Suïssa, França i Alemanya. Està allà al mig.
0: Aquí pitjor.
1: El casc antic de la ciutat, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La UNESCO és...
0: A la UNESCO hi ha una pasta que no sé d'on surt.
1: Troba una cosa bonica, hi ha Patrimoni de la Humanitat.
0: Allà hi ha un caler que no sé d'on surt.
1: Sí, no?
0: Aquesta taula està brutal.
1: Qui és el director de la UNESCO?
0: Pues és una pena que no sigui jo.
1: Sí, bueno, tu series capaç de declarar-te la polla Patrimoni de la Humanitat.
0: No, tant com això no, però...
1: Ja.
0: Però...
1: Té arquitectura medieval, carrers adoquinats així tope guapos, que això també ho tenim nosaltres.
0: És Caldes, el que estàs dient.
1: És Caldes, sí.
0: Quanta gent hi ha a Basilea, ho vaig a mirar.
1: I numerosos museus i galeries, aquí sí que no.
0: Bueno, numerosos, aquí ha... Home, numerosos, dos com a mínim són.
1: Sí, però bueno, gestionats pel mateix.
0: Dos, no? Hi ha
1: sí.
0: més?
1: Hi ha el Museu del G, i el Museu Termàlia... Hi ha una galeria que també depèn del museu.
0: Ja està?
1: Sí.
0: Com a...
1: No, el casino, sí.
0: Com a museu de mòmies.
1: Sí. No, i també hi ha la farmàcia aquella que es pot visitar.
0: Ah, és veritat? Que fan iogurts.
1: Sí.
0: Bueno, feien.
1: Escenari cultural, Basilea.
0: Ja vaig patir quan es va cremar allò, com es deia allò? A l'Alabama?
1: Sí.
0: Està al costat, vaig dir, ai, mare,
1: ai, mare, el museu.
0: Que se'ls hi cremaran els iogurts.
1: Sí.
0: Saps?
1: Els iogurts cremen?
0: Pues ara que ho dius, no ho he provat mai.
1: Bueno,
0: Basilea... Vols que ho provi per la setmana que ve?
1: No. Basilea també és famosa pel seu escenari cultural. És famosa, això, per la seva escena, amb una gran varietat de museus, teatres i locals de música. I l'Art Basel, la ciutat acull una de les fires d'art més prestigioses del món. Art Basel, que atrau a galeries i col·leccionistes de tot el planeta.
0: Són quasi 180.000 habitants, eh?
1: Tenen un riu, però no un riu qualsevol, eh?
0: No és com la Riera de Caldes.
1: No, es diu Rin, el riu. No sé si et sona d'alguna cosa. Hòstia,
0: sí, em vol sonar.
1: Sí, doncs flueix a través de Basilea, oferint vistes panoràmiques i oportunitats per la navegació. Això no, això a la Riera de Caldes no.
0: Ah, hi ha hagut moments, ha tingut els seus moments.
1: Sí, i els deportes aquàtics. Jo recordo quan érem joves, parlàvem d'una tortura, que era la pedra al coll i a la riera.
0: Sí, sí, sí.
1: Que cada cop que hi havia una inundació, cada 10 anys, pues la persona s'ofegava.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Però mentrestant estava 10 anys allà patint amb la pedra al coll.
0: No podies anar ni endavant ni enrere.
1: Evidentment no ho vam portar mai a terme, eh? Seria una cosa terrible.
0: I tampoc ho reconeixeríem aquí ara mateix.
1: Jo també un cop vaig sentir una proposta de fer una baixada per la riera amb barca.
0: Sí.
1: La baixada amb barca per la riera.
0: El cotxe dels...
1: No, la idea era carregar la barca a les espatlles i baixar a peu. No va prosperar tampoc.
0: Tenen no ha plogut molt últimament, eh?
1: Sí. Ara sí que baixaríem...
0: Que potser fins als genolls et cobreix, eh?
1: Sí, podríem comprar una barca d'aquestes.
0: Fa temps que no hi he anat. Vols que fem un outdoor del rellotge de Malta a la riera?
1: Sí, ens comprem una barca d'aquestes al...
0: De Galón?
1: No. Aquí al Besar.
0: Bueno, sí.
1: Una barca d'aquestes.
0: El Colom, aquest, com es digui.
1: Sí. Agafem unes culleres de fusta.
0: Inflable.
1: Agafem unes culleres de fusta, d'aquestes grosses que tinguem per casa, de remenar la cassola.
0: I a remar fins a Palau.
1: Ens pillem una Zoom i fem el programa des de la barca.
0: Vale.
1: I a veure si arribem al Besòs.
0: Vale. El Monter fa de tècnic.
1: Sí. Serà trepidant.
0: Vale. Quan queda de programa?
1: Si vols acabem ja.
0: 14 queden ara?
2: Sí, que
0: tu, cada vegada queda més rato de programa.
1: I com és això? Vale, doncs tinc més coses a dir. Hi ha un zoo a Basilea, també. Que és un zoo.
0: A Caldes no n'hi ha, perquè dius que no. També.
1: Perquè...
0: Ah, sí, hi ha zoo?
1: Sí. És un dels zoos més
0: si
1: antics...
0: Entrada...
1: És més antic i més famosos d'Europa.
0: Ah, sí?
1: Sí, amb una variada col·lecció d'animals, que és el que tenen els zoos. Vale? També hi ha el Museu del Disseny Vitra, que és un museu...
0: Què és Vitra?
1: Vitra, no ho sé. Ara t'ho llegeixo, et pots esperar un moment. Sí. És un museu de categoria mundial que mostra el disseny i l'arquitectura contemporanis. Posa cases a dins del museu, suposo. No sé. Hi ha el Museu del Xocolata.
0: Ara! Cosa gordos.
1: Això sí que...
0: A Barcelona n'hi ha un també.
1: Sí,
0: no eren mai.
1: Sí, però no és a Suïssa.
0: No, és veritat.
1: Ah. Un fascinant museu dedicat
0: no sé
1: a...
0: No sé per on va entrar el cacau a Europa.
1: Per Bèlgica, no?
0: No sé.
1: Sí. Els belgues els hi tallaven les mans als
0: congolesos.
1: Eh? Sí.
0: Del Congo, clar.
1: Sí, del Congo belga.
0: No és americà el cacau.
1: No, és belga.
0: Vale. Ara vaig mirar.
1: Van arribar allà i van dir, això és nostre.
0: I van tallar les mans.
1: Eren bastant fill de puta, eh?
0: Mira, estan a banda i banda dels estudis parlant en llengua de signes.
1: Sí.
0: Poseu-vos un intercomunicador.
1: Prou, eh? És que t'entretem massa. Posaré cortines,
0: és que és tot de vidre, tio.
1: Ja, però posaré cortines.
0: Mira, orelleres de burro.
1: És que no es pot fer un programa aquí.
0: Orelleres de burro,
1: sí, sí. Ah, xocolata. Es pot anar també de compres. Basilea ofereix una gran varietat d'opcions per anar de compres, des de botics d'alta gamma fins a mercats locals, si vols.
0: Això també ho fan aquí a Caldes.
1: Bellesa natural, que això també ho tenim a Caldes.
0: Va.
1: La ciutat està rodejada de bells paisatges.
0: Mesoamèrica.
1: Amb rutes de senderisme,
0: sí.
1: Boscos i vinyes.
0: Ah.
1: Aquí li diuen la vinya, però hi ha oliveres.
0: Bueno.
1: I hi ha un monstre. Diu la llegenda del monstre del Rin. Es diu que al riu Rin, prop de Basilea, vivia un terrible monstre que terroritzava la població local.
0: Que es disfressava de taxi.
1: De monstre de Banyoles, es disfressava. Bueno, també tenien bruixes, eh, Basilea? Alguns relats parlen d'una poderosa bruixa que vivia a Basilea i que, bueno, que feia encanteris i bruixeries a qui es creuava amb ella, no? No sé... La bruixa de Basilea.
0: Està bé.
1: Bueno, hi ha més llegendes que no entrarem. Però hi ha la del Pont del Diable, vull dir, les mateixes merdes de tota Europa. La llegenda del fantasma de la Ciutat Vella, El drac daurat. Vols que te les llegeixi?
2: Sí. Vale. Que no et digui que quedaven 14 minuts.
1: El drac daurat. El drac daurat. Existeix la llegenda d'un drac daurat amagat que, segons es diu, està enterrat en algun lloc sota la ciutat.
2: Això mola.
1: Molts l'han buscat, però no l'han trobat mai.
2: Calma.
1: Ets una mica l'Esmaug, no? Així és.
2: A 6 minuts, eh? A conya. Va. Corre, que fa, queden 5 minuts.
1: El fantasma diu que hi ha un fantasma que vaga per la, pels carrers del casc antic, que busca un amor perdut.
2: I... M'abstindré de fer comparacions aquí,
1: sí,
2: també.
1: I aquí hi ha molt fantasmes, nosaltres, sí. I el pont del diable...
2: Fantasmes per tot arreu.
1: Sí, fantasmes de tota mena. Fantasmes sense llençó. Ai, que m'arranco. Existeix una llegenda sobre un pont a prop de Basilea que, segons es diu, va ser construït pel mateix diable. El dimoni, eh?
2: A tot arreu en fa un, eh?
1: Sí. Alguns diuen que si travesses el pont a mitjanit, apareix el diable i t'exigeix l'ànima.
2: Està bé.
1: Les mateixes merdes
2: barato,
1: sempre.
2: Barato, sí. Passàs barato.
1: Bueno, aquí el que t'agrada a tu. Especialitat...
2: Coses de gordo.
1: Sí, per anar a menjar.
2: Vale.
1: Hi ha les especialitats de Suïssa, que són la fondue.
2: Home!
1: Que t'has explicat, la fondue. Merda. El rosti, que és una tortita de patata cruixent,
2: sí,
1: que es serveix amb bacon i formatge.
2: Perfecte.
1: La raclette,
2: sí,
1: formatge fort, raspat, sobre patates i pa.
2: Has vist aquells tronxos de, sí, de formatges així que foten una,
1: sí, sí,
2: una espelma i van rascant?
1: Van rascant.
2: És preciós.
1: És preciós, sí. Bisher Muesli,
2: bueno,
1: que és un
2: és sí, Muesli, Muesli, sí.
1: És un esmorzar de tempié, sí, saludable, a base
2: grana,
1: de... Si va de fruita i fruits, sí, sí, secs.
2: Pot en grana pastada amb una, sí, cosa així de viscosa.
1: Vale, influències alemanyes.
2: Ara.
1: Mira, te les llegiré només, sí, eh? Bratwurst, currywurst i knackwurst. Tots són,
2: sí,
1: botifarres.
2: Sí, sí, tots ho fan. Aquí al primer gall hi ha, sí, un d'aquests.
1: Llavors, influència francesa. Aquí hi ha quiche,
2: bueno,
1: crep,
2: sí,
1: escargots. Això t'enganta, no? Els cargols?
2: Feixos, com es diu? Hi ha una versió dels creps aquí.
1: Que t'ataquen. Estem... Què diu?
2: 3 minuts.
1: 3 minuts.
2: Què més?
1: I després hi ha escargots, t'agraden els cargols?
2: Gens ni mica, i tinc un trauma amb això, perquè la família de ma mare és tota de Lleida.
1: Ah!
2: I tu saps les cargolades que feien amb aquell so de xarrupar la salsa?
1: Ja.
2: Tinc clavat el cervell.
1: Uf!
2: Ho tinc clavat al cervell.
1: I hi ha especialitats locals, que és la Basilea Lekerli, que és una galeta tradicional de Basilea, feta de nous, espècies i fruita confitada. Bueno, una galeta. I la cervesa de Basilea, es veu que són uns borratxos, també.
2: Oh, sí, eh?
1: Que, bueno, cosa freqüent a tot el món. La ciutat compta, pues això, amb moltes cerveseries.
2: Molt
1: i
2: bé.
1: Té moltes cerveses locals, també.
2: Estupendo.
1: Em sembla que no hem de dir res més.
2: Jo crec que no. Jo crec que podem dir un parell de coses més per tancar el programa. Primer, la xocolata sí que ve d'Amèrica. De...
1: Ah, clar.
2: Clar, clar. És que això, no podem acabar el programa dient això malament. Van ser els olmeques, la zona de Tabasco a Mèxic, que van començar a cultivar-lo, sí, i va arribar a Europa al segle XVI de la mà d'Hernán Cortés, que va suavitzar-ho, en comptes de fer una beguda picant, la va fer...
3: Tomat Excellence Duo Gel, ràpida dissolució eliminada.
2: Fa una cosa,
3: la incrustada en rosa bajas temperatures, canvia el programa Eco i ahorra hasta un 20%
2: d'energia. I ara que cantaves la trinca, sí, aquest cap de setmana es va fer una festa aniversari dels 25 anys de l'Ateneu Molí d'en Ral.
1: Oh, i era aquest cap de setmana.
2: Sí. I que va anar molt bé. I vaig tenir més d'una, i més de dues, i més de tres, i més de quatre reclamacions de que ja toca una, en aquesta, durant aquest any d'aniversari de l'Ateneu Molí d'en Ral, toca una festa trinquera. Inclús vaig trobar-me a un dels organitzadors originals de la festa trinquera.
1: Perfecte.
2: Que també era organitzador de la festa heavy,
1: sí,
2: i li vaig proposar que seria bo de demanar permís perquè ens deixin fer algun dels pavellons d'aquest poble,
1: sí,
2: una festa trinquera seguida d'una festa heavy
1: al mateix
2: dia. A lo qual em va respondre, però tu penses que soc jove encara? I llavors he pensat que potser s'hauria de fer en dos dies diferents fins i tot.
1: No, masses festes, no ho aguantarem. Mira, jo et vaig a fer una proposta.
2: Ojo, cuidao.
1: Monta un grup,
2: grava,
1: Monta un grup d'Instagram.
2: Això ja s'ha fet.
1: I si arribem a 100.000 seguidors, fem la festa.
2: 100.000? Però si no hi ha ni 100.000 persones a Caldes.
1: És igual, 100.000 seguidors i fem la festa.
2: 1.000 seguidors.
1: Sí, home.
2: 1.000?
1: No.
2: 1.000 peticions,
1: no,
2: de la festa.
1: No, perquè t'inventaràs 1.000 persones.
2: No, DNIs.
1: Faràs un vot i...
2: Com els papers de firmada del Barça. Bueno, Monter, vale, adéu, va, fins la setmana que ve. Adéu, va, adéu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tens ganes de festa major?
2: La veritat que la tapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
1: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
3: El concurs va de guanyar les màximes pinces possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
1: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
4: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
5: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
6: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
7: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de lo que és la capuitada.
1: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Està la fiesta muy maja.
1: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport. Un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres de Caldes se sumarien a l'Institut Manolo Huguer, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona, que situen l'incendi de Setmanat i Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. La Biblioteca de Caldes acull demà a la tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta organitzada per la Plataforma per la Llengua té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes, amb una màxima que va arribar als 34 graus. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes rondaran els 21 graus, les màximes s'han situat al voltant dels 27. A la tarda continuarà el cel clar i l'ambient serà més agradable. De cara a demà, més sol i temperatures una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

dir que m'estava equivocant de botonet. Ostres, fantàsticament malament començat el programa d'avui, eh? Però bueno, tranquils, tenim una hora per fer-ho pitjor. O sigui que tranquils, perquè això com a mínim es mereix una mica d'aplaudiment, eh? Querida pública, moltes gràcies. Doncs benvinguts al Males Cartes, una setmana més, un dimarts més de 8 a 9, en rigorós directe per qui està escoltant-ho avui dimarts, dia 22 de setembre del 2026. Si no m'equivoco, que podria ser que m'equivoqués, però jo diria que és això, que avui és 22, avui és dimarts, i això, que si ho esteu escoltant en directe, doncs aquí estem. Si ho esteu escoltant en diferit, a través del radiocaldes.cat, de les coses aquestes de la tecnologia, que podeu fer un podcast i tot el rotllo, doncs no sé quin dia és. La veritat, no tinc aquest poder, eh? Així com sí que intentarem mirar quin famós té més números per morir aquesta setmana, que és una secció que me l'acabo d'inventar ara, i ho mirarem així a toc, vinga, així pim-pam, i diré un nom a l'atzar, i a la setmana que ho encerti, doncs m'emportaré un gran aplaudiment. Doncs ara trucarem al Joan, després trucarem a l'Aram, a veure quina cançó famosa ens proposa. Què més? Bueno, poca cosa més. Després repassarem una mica alguna pel·lícula que estrenen aquest divendres perquè podeu anar als cinemes, i poca cosa més. Ja són les 9, el Jordi Graví des de l'altra banda de l'estudi 1, bueno, des de l'estudi 1 a 100 metres d'aquí, doncs m'està vigilant que no faci malbé els ordinadors i no foti foc a tots els servidors de la ràdio. Que ganes no me'n falten, perquè foten un soroll bastant elevat, però bueno, la ràdio és nova i tothom està alegre, i jo també, no? Molt bé, doncs, volia començar, ara us explicaré una història, calmem-nos. Jo m'havia proposat a mi mateix de que cada setmana faria com una secció, bueno, no una secció, que cada setmana el programa n'és sobre una paraula, no? I sobre aquesta paraula, doncs, fer una dissertació de la paraula. I havia començat a fer algunes, però la veritat és que entre que truques amb un, truques amb l'altre, no em dona temps de fer res del que havia pensat. Però, total, també és veritat que el que he pensat tampoc potser val tant la pena, no? Però la primera paraula que jo vaig començar a dissertar va ser la paraula espera. Perquè l'espera... esperes molt important, eh? Què esperes a la vida, oi? En primera instància vaig veure, què vol dir esperes? Una acció d'esperar o d'esperar-se fins a l'arribada d'algú o d'alguna cosa, oi? Per exemple, aquest estiu vaig tenir la mala sort, per això diguem-ho així, de fer un exemple, no? Estic a la sala d'espera de l'hospital esperant que surti el meu sogre d'urgències. Per exemple, aquí vaig fer aquesta frase totalment verídica, oi? No va passar res al final, eh? Però vaig estar esperant, i l'espera en aquella sala d'espera de l'hospital, mira que és una espera inútil, oi? Perquè et sents molt inútil allà a la sala d'espera. Frases fetes d'esperar. Qui espera, desespera, per exemple. Hi ha mil frases, eh? I cançons amb la paraula espera. Bueno, hi ha 30.000 milions de cançons. I la que a mi em ve al cap, perquè sóc un boomer rematat, és aquesta. Sí, ja ho sé, sóc molt boomer.

0: Vinga, s'acabó el fumar d'espera. Fumando espero. Doncs què més dir-vos de l'espera? Uf, tinc aquí milions de coses apuntades. L'espera, al contrari del que podria semblar, també és un viatge, on pots trobar companys insospitats que també esperen. Per exemple, té un inici i un final, eh? I gairebé sempre, com és la vida, què és la vida, sinó una llarga espera perquè arribi el moment de què? De la mort, oi? Tampoc és el que l'esperem, però sí, vindrà segur. I mai sabem quan ni on vindrà. És això, aquesta espera, que és una mica rara, oi? Sempre estem esperant alguna cosa, eh? Que ens arribi un paquet, que arribi aquell aniversari que tant desitgem celebrar, que arribin les vacances, que s'acabin les vacances, si us plau, que no arribi aquella multa que potser et van posar quan circulaves a 90, quan es podia anar a 80 per les rondes com a màxim. Que l'altre dia, amb això de les rondes, l'altre dia hi havia un tros que estan fent obres ara, que a la nit el tallen les rondes, i els cabrons foten una senyal de que es pot anar com a màxim a 40. A 40 quilòmetres, i que evidentment no va ningú a 40 per la ronda. I hi havia una llum intermitent que feia com flaixos, clac, clac, clac, clac, clac, clac. I jo dic, la mare que em va parir, jo que anava a 60, dic, encara em fotran una multa en anar a 60 per la ronda, tio. No pots ser més desgraciat. I no, després tornant de l'aeroport, perquè anava a l'aeroport, tornant de l'aeroport vaig veure que eren llums que feien com, bueno, estaven com espatllades i anaven fent com un tic, tic, tic, tic. Que per on anava? Per exemple, esperant al dentista, i que no et trobin cap càries, esperem que arribi el cap de setmana, perquè passi tan de pressa que ja et trobes a dilluns. Esperem fent cua en qualsevol ocasió, a la tenda per comprar unes entrades, a l'autopista, al semàfor. Sempre estem esperant, oi? També esperem grans dies, el dia del teu casament, el dia que firmes la hipoteca, el dia que et gradues, el dia que et jubiles. Quina gran invent és això de la jubilació, oi? I sempre, això sí que és una cosa que espera molta gent, oi? Quan compleixes 53, 54, 55, jo diria que el límit, el punt de partida d'esperar la jubilació són els 55, que dius, vinga, va, ja estic aquí, una mica més, ho aconseguirem, i després molta gent no arriba ni a la jubilació, eh? Moltes vegades esperem coses que sabem que segurament no arribaran mai. Esperem que ens toqui la loteria, esperem que les coses s'arreglin per de màgia. Sempre esperem, per no parlar quan esperem algú i no arriba. Horrorós, no suporto la impuntualitat. Jo, la veritat és que no la suporto, no l'he suportada mai. Sóc una persona hiperpuntual. Si haig d'estar a un lloc a una hora en concret, per exemple a les 7 del matí, doncs sóc a les 7 menys 10, perquè no suporto arribar tard. I no suporto també esperar algú. Bueno, ja ho he dit, no? Si hem quedat a una determinada, quan comença a passar un minut ja em foto nerviós. Després de pel·lícules hi ha un fotimer també amb el tema de l'espera, no? Que després això ja ho repassarem potser si ens dona temps més endavant. Perquè ara anem a fer la trucada en el Joan, a veure si el tenim per aquí. Truquem al Joan. Ui. Mira, que pararé la música. Vale, va. Joan!
1: Hola?
0: Hola, Joan, què tal?
1: Hola, Vicenç. Bones, què tal?
0: Com estem?
1: Bueno, esperant.
0: Ah, amigo, m'estaves escoltant o què?
1: Sí, t'estava escoltant. Sí,
0: és que l'altre, bueno, durant l'estiu vaig dir, hòstia, m'agradaria fer alguna cosa i que donés un fil argumental a cada episodi del Males Cartes. I dic, va, agafaré una paraula i escriuré tot el que se m'acudeixi. I n'he fet dos, però de paraules. I avui he començat per aquesta primera, que si et dones compte, sempre estem esperant, eh? Sempre alguna cosa estàs esperant.
1: Sí, és veritat, sí. Bueno, fins i tot esperem que s'acabi l'espera, fins i tot, imagina't.
0: Espera, que et ficaré un moment la teva secció, un segon, eh? Un segon, no diguis, bueno, tu pots dir alguna cosa, però fico la secció. Un segon.
2: Va. Ahora, querida clase, no, aprenderán a pensar otra...
0: No, esta no.
2: Escucha. Tranquilízate. Todo irá bien. ¡Coño! ¿Y qué pasa conmigo? El viejo ha estado a punto de cortarme el cuello.
3: Hey, tú has hecho peores cortes a mí.
0: Ya está. És la cadena perpètua que et vaig dir. L'has vista ja?
1: No l'he vist encara, no hi he pensat. Ja, doncs, si penso i tinc manera de trobar-la.
0: Bueno, mira, a l'espresó també s'espera el moment de sortir. I quan surts ja no saps què fer, oi?
1: Exacte, sí, bueno. Sí.
0: Bueno, sí. Va, de què ens parles avui, Joan?
1: Mira, primer, m'he recordat que vaig escoltar el programa pel podcast.
0: Hombre, i què?
1: I... jo em sentia molt alt respecte a tu.
0: Sí, avui...
1: Si tu se't sent superfluixet...
0: Estem intentant arreglar-ho i no hi ha una altra manera que baixar-te una mica tu la veu. Perquè jo estic amb el tope del micròfon aquest, que deu sonar bé, i el tope de ganància i tot, i tu surts com un xorro de veu i jo no t'atrapo, per molt que faci. Però bueno, t'abaixo una miqueta i a veure si així...
1: Bueno... Bueno, aviam, doncs, què tal?
0: Què més?
1: Bueno, mira, avui et porto una qüestió, una tonterieta, que mira, te l'explico. Tu creus que sempre és millor prendre una decisió racionalment, val? Prendre les decisions raonant-les?
0: Home, no. Hi ha decisions que han de ser intuïtives.
1: Intuïtives. Vale.
0: Perquè si tu tries qualsevol cosa per la intuïció, no és raonada.
1: Vale. Bueno.
0: I desmuntat la paradeta o no?
1: Bueno, era millor que em digués sí, és clar, sí, sí, sí.
0: Ah, pues sí, no, sí, és clar, sempre és millor raonada, però sempre, eh?
1: És que hem de fer un guió compartit per lligar-ho tot.
0: Ui, no, Joan,
1: no passa res.
0: Res de guió compartit, que això és feina, eh? I a mi aquí no em paguen ni un duro. És més, m'haig de pagar jo els viatges en bicicleta, que m'haig de comprar, m'haig de comprar uns frenos. Imagina't, de la bici.
1: Bueno, no passa res perquè la cosa no anava cap al tema de la intuïció i això, sinó que sí que està definida una qüestió, o sigui, un concepte que es diu ignorància racional.
0: Sí.
1: Que el que estableix és en quina mena de situacions és preferible mantenir-se ignorant que no pas raonar les decisions. Val? I mira, és una qüestió molt simple. La cosa és que quan el cost que suposa informar-se d'una història i raonar-ho és superior al benefici que un obté de prendre aquesta decisió informada, doncs la cosa no quadra i és millor passar a tot i triar a la tuntun.
0: Ja. Yeah.
1: M'explico?
0: Una mica.
1: Una mica. Sí, home, diguéssim... Bueno, aviam, l'exemple que he triat està en el món de la política. Que es pot, hi ha exemples de tot arreu, en altres àmbits, no? Però un de fàcil d'entendre. A l'hora de triar a qui votes, val? Si algú que fos molt, molt racional i que fes les coses com haurien de ser, el que faria seria agafar els programes electorals de cada partit, llegir-se'ls bé, punt per punt, estudiar-los,
0: sí.
1: Comparar-los, encreuar cada cosa, establir una anàlisi profund respecte als coneixements que un té de la realitat, de l'estadística... sobre com està el món, sobre les possibilitats de transformar-lo i amb això doncs, anar puntuant cada programa i anar veient què s'ajusta més a lo desitjable i a lo que un pensa i tal, saps? Sí. Això suposaria un esforç que no vegis, i més avui en dia que hi ha tal quantitat d'informació i d'estudis i de tot, seria un esforç brutal.
0: Sí.
1: I quin benefici en trauria un de fer aquest esforç? Poc. Tu creus que en trauria poc o cap? Perquè poc finalment...
0: o cap
1: o gent, sí, perquè per dues qüestions. Una primera, que algun cop n'hem parlat, el vot que un acaba dipositant queda diluït entre milers de vots i en principi no té cap efecte per ell mateix. Rarament tindrà efecte perquè molt poques vegades vindrà d'un vot res, ni que guanyi les eleccions una o una altra, ni que salti un representant més, sobretot que guanyi una o una altra, és molt difícil que vingui del teu vot, no? Això per un costat. I per l'altre, si el polític en qüestió que un acaba triant fa el que li dona la gana, o bé aquell programa electoral realment és una qüestió que posen allà per posar alguna cosa, perquè ha d'omplir uns papers, doncs clar, no se'n treu res d'aquest esforç. I el més raonable és passar a tot.
0: Ja.
1: S'entén. Bueno.
0: Com
1: ho veus tu?
0: Bueno, és una manera de una línia d'investigació, de pensament.
1: és una descripció que ja comentava, pot aplicar-se a diferents àmbits de la nostra realitat actual. Per exemple, hi ha una cosa que fa bastanta ràbia, que no sé si tu hauràs vist, que són alguns xavals joves que fan vídeos a YouTube i TikTok i coses d'aquestes.
0: N'hi ha alguns.
1: Sí, que aquests que són com emprenedors.
0: Sí.
1: Que són, sí, són influencers de l'emprendiment aquest. Saps? Que aquests, el seu discurs és que això d'estudiar és una pèrdua de temps i de diners. Això coneixes aquest fenomen.
0: Sí, home, i tant.
1: Sí. Diuen, però què fas? Que és que ets tonto, això. Deixa't d'anar a la universitat i tu confia en tu mateix i no sé què, i inverteix per aquí, inverteix per allà, o fes no sé què, i és això. Clar, això ha fet molta ràbia, no? Però si la realitat, en un moment donat, que no sé si és aquest, és que tu realment fas un esforç molt gran, unes despeses molt bèsties i per molts anys dedicats per aconseguir un títol, i després el títol aquest et porta a la cua de l'atur i agafar qualsevol feina de les que ningú vol, doncs clar, l'esforç és immens i el benefici mínim. Aleshores, l'opció raonable és la ignorància. Ignorància racional.
0: Supina. La ignorància supina.
1: Sí. Això, doncs sí, fa molta ràbia aquesta gent, però potser en segons com se'ls ha d'acabar donant la raó. El que passa, el que no tenen raó segur, és que si deixes els estudis i tal i fas no sé quines històries i t'encoratges i t'empoderes i no sé què, i et forres, et fas milionari i guanyes, o sigui, comences a acumular Lamborghinis.
0: Home, això no crec, eh?
1: No crec. Bueno, això ho venen, alguns.
0: No sé si... No, clar, tots ho venen així, que estan de vacances grans.

0: milions aquí de gent mirant els seus viatgets. Bueno, per res.
1: Bueno, això són ja... Això són, bueno, youtubers o instagramers o influencers en general, potser no. Però aquests en concret que dic són aquests que parlen de bitcoins o d'inversions o no sé què, saps? Que et diuen com forrar-te. Bueno, que no t'acaben dient res.
0: Ja, la típica secta de que l'estafa piramidal de tota la vida. Tu invierte.
1: Sí, o ni això. Senzillament guanyen per views o coses així i ja està, saps? I la gent s'ho va mirant o fan cursos, venen cursos que van a una fortuna i que, bueno, que no serveixen absolutament per res.
0: Tot això, per això, Joan, és per la ignorància de la gent en general. La gent som imbècils, però imbècils rematats, i només que sortís un tio d'aquests dient te harás rico en 2 hores, ja sabem que és mentida. Vull dir, per molt que m'intentis enganyar, s'ha de ser molt gilipolles per pensar que en 2 dies et faràs ric, oi? O que guanyaràs milers i milers d'euros sense fotre res rascant-te la panxa. Imbècil, però com tu pots arribar a pensar? Doncs hi ha molta gent que és imbècil, i així estem. Una societat imbècil, d'imbècils, i no tenim un altre, no tenim remei. Estem destinats a l'extinció absoluta. La intel·ligència artificial en realitat ens fa un favor d'extingir l'espècie ràpid, perquè ho acabarem fent nosaltres, però ella, com que és intel·ligent, doncs ho fa més ràpid, ho farà més ràpid.
1: Sí, jo crec que o bé ens extingeix, o sigui, el desitjable és o que ens extingeixi.
0: Sí, ens extingeixi, o bé que ens extingeixi.
1: Sí, o bé que prengui les regnes. Saps?
0: No, que ens extingeixi, eh? Jo prefereixo que ens extingeixi a tots, res de regnes, perquè després serem com uns esclaus. Jo, la veritat, prefereixo una societat d'imbècils que una societat d'esclaus.
1: Bueno, no et penses, uns esclaus... O sigui,
0: home, a mi que no em fotin portar pedres per fer una piràmide, la veritat, prefereixo ser imbècil.
1: No, però que sigui benèvola, saps? Que sigui com un pare amorós o una mare amorosa.
0: Uns esclaus, esclaus amorosos. És una altra...
1: No, que ens porti pel bon camí.
0: Que siguem com nens petits.
1: Sí, bueno, que sigui un savi que ens lidera i ens fa fer les coses bé i, saps, això seria el més desitjable.
0: Ui, Joan, espera, que passa un gat. Ara, ja està. És que ha passat un gat. Ostres, ja se n'ha anat. Ha entrat un gat aquí a l'estudi.
1: Ah, carai.
0: El que et deia, una societat imbècil.
1: Ja. Bueno, doncs res, una mica era això, la cosa. L'últim que m'havia notat era que, bueno, això de la ignorància, que seria un defecte o el coneixement una virtut, es pot fer també extensiu a qualsevol defecte o virtut, saps? Quan els costos d'empaitar una virtut o de fugir un defecte són més petits que els beneficis que n'obté, doncs en la nostra lògica interessada, la lògica interessada d'aquest model, doncs s'ha de passar de tot. No val la pena perfeccionar-se i ser millor persona ni ser millor en res. Val? Menys...
0: Excepte, hi ha un fil d'esperança, un...
1: Sí, hi ha una cosa, hi ha una història que ho peta tot. Val?
0: Sí.
1: Que la història que ho peta tot és la religió.
0: Ah.
1: Sí, perquè la religió, ja et diré per què, la religió ofereix el benefici màxim. Saps? La religió, si segueixes els seus preceptes, obtens el xoio més gran que hi ha, és a dir, la vida eterna, el cel, coses d'aquesta mena, saps? Bueno, no tenen preu, això. Aleshores, qualsevol esforç, per gran que sigui, és petit, o sigui, està justificat.
0: Clar,
1: per aquest benefici tan immens.
0: Una recompensa brutal, no? Que és la vida eterna amb valquíries al teu costat.
1: Exacte, sí. Doncs això podria explicar coses, no? Podria explicar una mica part de l'èxit de la religió, de la història i això. O sigui, és això. Si tu creus, doncs fas el que et digui el capellà, dona

0: els calés, però els hi regales els calés, els hi segueixes tot el que t'estan dient, els hi però, bueno, t'ofereixes sexualment a
1: Com?
0: al bisbe
1: Ah,
0: i
1: el
0: sí.
1: bisbe.
0: El bisbe
1: Sí, o el
0: no sé,
1: cardenal, o el cardenal.
0: el cardenal Richelieu,
1: I
0: i
1: seràs
0: perquè finalment tindràs el
1: recompensat,
0: cel.
1: clar.
0: Serà recompensat el mal que et facin,
1: No té
0: doncs
1: res...
0: tindràs la
1: Clar.
0: teva recompensa. Sí, i això també pot explicar coses com, per exemple, l'entrega que un faci a les ideologies, no? Si un creu que el comunisme ho ha de transformar tot i ens ha de fer tots feliços, o l'anarcocapitalisme,
1: Clar.
0: o qüestions així, doncs, a donar-ho tot. O si, o en aquests, actualment, el feixisme, o saps,
1: Sí.
0: l'ultradreta, si ho arreglaràs de l'ultradreta, vinga, ja.
1: Apuntar-te a un grup nazi, no?
0: Sí, anar ja a Ceuta, a fotre'ls i cops de peu en aquella colla d'invasors, no?
1: Sí.
0: Si això ens ha de
1: Vinga,
0: portar a tots
1: fot-li.
0: allò,
1: Sempre
0: sí.
1: que diuen a les notícies a Ceuta, diuen, a Ceuta està passant això, no? Sempre penso que és com si et diguessin que seiessis a Ceuta. Jo sempre penso que m'haig de seure en aquell moment. A
0: Ja,
1: Ceuta.
0: no l'hem vist.
1: Sempre penso que diuen
0: Va.
1: això. Mira, quina tonteria,
0: Ja.
1: no? Jo ja estic practicant per la imbecilitat humana, oi? Bueno,
0: Molt
1: Joan, que són dos quarts, segons el meu rellotge d'aquí de l'estudi, que és un rellotge que va, amb el meridiano de Greenwich, i ara haig de trucar a l'Aran perquè ens proposi una cançó, o sigui que o guarda el que tenies ja per la setmana vinent, o ja havies acabat, no? Bé, bàsicament.
0: sí, bàsicament ja havia acabat,
1: Bueno.
0: sí. Bueno, es podria rematar amb allò de morir per la pàtria ja com a última
1: Morir per
0: cosa.
1: la pàtria. Viva
0: Però,
1: Espanya!
0: per fer-ho ja així...
1: Todo por la patria, todo por la patria. Sí. Bueno, és
0: Sí.
1: una altra religió, la pàtria, oi?
0: Sí,
1: Per un lloc o
0: exacte.
1: altre has de creure en algú que et deixi ben atontat i que
0: Sí.
1: facis el que et digui un de sobre teu.
0: Ah, ja és això,
1: Ja
0: sí.
1: és això. Al final és una estafa piramidal, la típica estafa piramidal. En les tribus de fa milions d'anys, en l'inici dels humanoides, els homínids, doncs va haver-hi un que va dir: hòstia, ara calla, ara fotré jo que seré el xaman, el de la tribu, el tio que tingui una connexió amb els déus, i faré creure aquests que tinc el poder. I això ja és la primera estafa piramidal. I qui sigui més a
0: Sí.
1: prop meu li donaré una miqueta amb ell, i els de baix de tot, doncs, es aniran congregant amb mi i em creuran amb tot el que digui. Estafa piramidal.
0: Sí. Ja pot ser, és una manera de veure-ho bastant, que quadra bastant. Sí,
1: Perquè
0: sí,
1: en
0: sí, sí.
1: realitat tothom és un estafador en potència, eh?
0: Sí,
1: Joan?
0: som una
1: Com
0: colla de...
1: d'estafadors. És com jo que estic aquí fent un programa de ràdio sense tenir ni idea. Sóc un estafador, però què hi farem? Que vingui un altre, tu, a fer-ho, que m'estafi un altre. Bueno, Joan,
0: Ja.
1: ho rematem
0: Bueno,
1: aquí?
0: sí, ja ho podem deixar aquí. Sí, ja
1: Molt
0: està bé
1: bé,
0: per avui.
1: doncs moltes gràcies, un aplaudiment pel Joan. Espera, que ho tinc aquí. Molt bé, Joan, molt bé.
0: Estic molt bé, molt bé. Ara està agradat força, això.
1: Molt bé, un petó, un petó. Ai, i un eructe final. Bueno, pues ja està. Tot això que t'emportes, eh?
0: Molt bé, bon benefici per un esforç no tan gran.
1: Molt bé. Doncs vinga, ficarem una
0: Molt
1: mica de pantera rossa i ens anem a trucar directament a l'Aram. Moltes gràcies,
0: bé. Vinga,
1: Joan. Ens esperem la
0: adeu,
1: setmana
0: que vagi
1: vinent.
0: bé.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu,
0: Adéu.
1: adéu, adéu, adéu.

0: conocer. Soy muy cursi, es así. Sabes que tan solo me fui a dormir. Por ahí va.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé, Aram. Bueno, és una llàstima que no se senti molt bé, saps? La...
0: Vale,
1: perquè,
0: vale.
1: Perquè la... no sé per què es va perdent en els pics de màxim volum, doncs queda com una mica entretallat. Però bueno, ja et vaig dir que qualsevol dia pots venir aquí i fem una festa, eh? Però bueno,
0: quan
1: a tu et vagi bé, no, no cal patir.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Aram, doncs et deixo fent el sopar. Esteu fent el sopar? Què faràs de sopar?
0: No, no, estava haciendo algunas cosas aquí en la compu, Vicent.
1: I no soparàs avui o què?
0: No, estoy una miqueta con la dieta intermitente, esta dieta de...
1: Ah, molt bé.
0: Entonces ya como hasta las 4 de la tarde y ya después al siguiente día va a esmorzar.
1: Carai, i què és l'últim que has dinat, que has menjat?
0: Per el matí?
1: No, ara a les 4. És l'última, quina és l'última cosa que has menjat?
0: Un ox sancochado.
1: Eh?
0: Un huevo sancochado.
1: Què és això?
0: Un huevo sancochado, o sea, un huevo con agua hervido.
1: Ah, no l'havia sentit mai aquesta expressió, sancochado.
0: Sí, sí, quizás exactamente. Sí, sancochado es como hervido.
1: Ah, un ou passat per aigua, o un ou dur.
0: Sí, es algo que hierve en agua, que no sé, suena quizás una parábola muy de Venezuela, no sé.
1: Bueno.
0: Pero... bueno, es una manera de manjar una miqueta més de proteína,
1: sí.
0: Menos carbohidrato y con la idea de acelerar el metabolismo.
1: Ja. A mi últimament, lo que em sembla fatal és tot el tema gluten, eh? A mi tot el tema de pa i això, cada vegada em senta pitjor. I estic intentant menjar molt poc pa i coses amb gluten. Això diuen que cada dia la gent es torna més intolerant a mil coses perquè estem fatal.
0: Ja veo.
1: Hem menjat massa. Som una generació que hem menjat massa de tot. Però bueno, què hi farem? Bueno, va, pues deixem aquí la cançó Uptown Girl del Billy Joel i ens retrobem la setmana vinent, no, Aram?
0: Molt bé, clar que sí, tant. Doncs
1: pues vinga,
0: supuesto.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
1: Vinga.
0: Per la ràdio.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.

0: Lacey. Hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa.
1: Oye, no te entiendo.
0: Creo que tendré que romper mi promesa.
1: Yo también te mentí cuando te dije que no quería ser como tú. Porque soy como tú. Y todo lo bueno que tengo dentro lo he heredado de ti. Te quiero mucho, papá. Y estoy orgullosa de ti. Pero ahora tengo miedo, papá. Mucho miedo.
0: Ya lo sé, pequeña. Pero pronto no habrá nada que temer. Gracie, fue AJ quien nos salvó. Quiero que le digas a Chick que no lo habría logrado sin él. Y quiero que cuides de AJ. Me gustaría estar ahí para llevarte al altar. Pero iré a verte de vez en cuando, ¿vale, cariño? Quiero, Grace.
1: ¿Y yo a ti?
0: Tengo que irme, cielo.
1: ¡Papá, no! ¡No, no! ¡Papá, no!
2: Doncs em direu una mica sensiblero, però a mi Armageddon és de les pel·lícules que em posen més tristot, eh? Perquè veig com passa tot el que passa a Armageddon, que bueno, és un drama, allò sí que és un drama, eh? Que el papa s'ha de quedar per fer explotar el meteorito i la nena s'ha de quedar a terra i s'ha d'anar s'ha de casar sense el seu pare. Bueno, és igual, total, que a mi ara, conyes fora, a mi Armageddon m'agrada molt i em fa caure fins i tot la llagrimeta a vegades. Bueno, total, que aquest corte de la pel·lícula Armageddon serveix per introduir-nos amb la secció d'estrenes de cinema que tenim, 10 minuts per fer-la i per dir-vos que aquest divendres, com ja us deia abans, el 25 de setembre, s'estrenen unes quantes pel·lícules que aquesta setmana fan bona pinta, o algunes d'elles, i començant per una que es diu, com ja coneixereu tots i totes, que és la que s'ha elegit per anar als Oscars, que s'estrena aquest divendres, que es diu La Bola Negra. La Bola Negra, que dura 155 minuts, o sigui, no és molt curta, però tampoc és de les llargues, doncs l'han dirigit els Javis, el Javier Calvo i el Javier Ambrosi. I de què va? Doncs són les vides interconnectades dels homes en tres èpoques diferents, eh? Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència, bueno, i una de les últimes obres inacabades de Federico García Lorca. Doncs amb aquest taló de fons, que maco, que és aquesta expressió, amb aquest taló de fons, escoltem el tràiler oficial de La Bola Negra, que té un, perquè us feu una idea de si és bona o no, té una puntuació d'un 7, més o menys, o sigui que és molt bona puntuació. Escoltem doncs el tràiler de La Bola Negra.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
5: Porque no le conocías.
4: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
5: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
6: El sueño va sobre el tiempo.
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
6: Nadie puede abrir semillas.
7: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
8: Hola.
9: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: ¿Por qué te han echado la bola negra?
14: ¿Qué te han dicho?
15: Que soy homosexual.
16: ¿Y lo eres?
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
6: El sueño va sobre el tiempo flotando como un bebé.
11: Te has querido toda esa propaganda.
12: Que te caes, ya te meto un tiro en la cabeza.
13: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro, ¡vamos, dispara!
14: ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament es mostra disposat a dur a terme la climatització dels centres educatius de Caldes. La intenció del consistori és assumir-ne l'execució i el finançament directament des dels comptes municipals per tal d'accelerar la instal·lació dels aparells de climatització als centres educatius calderins el més aviat possible. D'aquesta manera, tots els centres de Caldes se sumarien a l'Institut Manolo Huguer, que ja ha estat assenyalat pel govern de la Generalitat com un dels 100 centres prioritaris a Catalunya per climatitzar. A Caldes hi ha actualment 10 centres de culte. Segons les dades actualitzades del mapa religiós de Catalunya, que acaba de publicar la Generalitat, l'any passat al municipi hi havia 10 centres religiosos. La gran majoria, 7, corresponen a l'Església Catòlica, però també hi apareixen registrades dues esglésies evangèliques i una mesquita. El mapa, val a dir, no ha variat gaire els últims 5 anys perquè ja hi apareixen tots aquests centres de culte. L'incendi forestal que a principis de juliol va cremar el Farell ha estat el segon més important d'aquest estiu a la província de Barcelona. Entre aquest foc i el que va afectar el municipi de Carme, a l'Anoia, s'han cremat 637 hectàrees. Això suposa el 54% del total de la superfície cremada aquest any a la demarcació de Barcelona. Són dades que ha presentat la Diputació de Barcelona, que situen l'incendi de Setmanat i Caldes amb un total de 183 hectàrees cremades entre els més destacats d'aquest 2026. La Biblioteca de Caldes acull demà a la tarda un taller d'assertivitat lingüística. L'activitat gratuïta organitzada per la Plataforma per la Llengua té com a objectiu donar eines i consells per tal de superar l'hàbit de canviar de llengua i defensar l'ús del català en el dia a dia. Una dinàmica que es farà a través de treballar diferents situacions quotidianes. El taller serà a 6:45 de la tarda i cal inscripció prèvia a través de la web de la biblioteca. I acabem amb el temps. Ahir la calor va ser protagonista a Caldes, amb una màxima que va arribar als 34 graus. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es manté el temps estable i assolellat sense precipitacions. Les mínimes rondaran els 21 graus, les màximes s'han situat al voltant dels 27. A la tarda continuarà el cel clar i l'ambient serà més agradable. De cara a demà, més sol i temperatures una mica més altes. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Això és La Fórmula Nit. Música per desconnectar. Lydia keeps my toothbrush in an apartment.

Ràdio Caldes. Són les 11. Ràdio Caldes. 107.8 FM.

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes. Som dimarts i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant 3 hores ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 22 de setembre, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs a primera hora, de 9 a 10, després de la presentació del sumari i de la editorial, les paraules del dia, les que ens surten de dins i ens connecten amb la comunitat i amb el món que ens envolta, doncs seguirem o viatjarem en el temps amb tal dia com avui per recordar què diu la història i repassar doncs, dies temàtics i efemèrides. I si pot també recordar una mica la música que hi era a lo millor fa 50 anys. A continuació, entrarem a la secció dedicada als consells i recomanacions d'Albert Trobalón, un espai per parlar de mascotes, de com tenir-les ben cuidades i també de consells per a la llar, perquè estigui neta, segura i habitada només per les persones que han de ser, no per insectes ni altres visitants inesperats. Serà el moment de l'Albert, de l'Agri. Seguidament, a l'hora del cafè de 10 a 11, conversarem amb Núria Soler, presidenta dels Castellers de Caldes, i amb Pau Dudecula, cap de la colla. Parlarem de trajectòries, d'activitats recents i d'aquest vol fora de Catalunya que fa uns dies doncs, han fet, no? I les ha portat a l'ESO, al País Basc. I a la tercera hora, d'11 a 12, ens acompanyarà la doctora Pilar Loncan i persones vinculades a Tuvivi, una associació, a Tuvivi vol dir Associació de Tumors de Vies Biliars, una entitat única a l'estat espanyol especialitzada en l'atenció i l'acompanyament del calangiocarcinoma, em costa una mica, que és un carcinoma de vesícula biliar, i també els tumors de l'ampolla vàter. Parlarem de l'entitat, de la seva feina i de les accions més immediates. I ara, com ja hem avançat en un principi, és el moment de les paraules del dia, d'aquest dia, dimarts 22 de setembre de 2026.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
3: La violència dels desnonaments, la vergonya que ja no podem tolerar. Aquest és el títol de l'editorial. Hi ha dies en què el calendari ens parla de mobilitat, de carrers sense cotxes, de ciutats més sostenibles. I al mateix temps, la realitat ens recorda que hi ha persones que no tenen casa. Ahir van saber que l'Olga, una dona de 54 anys, es va suïcidar fa uns mesos després d'haver estat desnonada. No és una dada, no és una estadística, és una vida. Una vida que es va trencar després d'un procés que massa sovint es presenta com un tràmit, com una gestió, com una decisió judicial. El desnonament és una violència lenta, administrativa, silenciosa, però violència. I mentre encara intentàvem pair aquesta notícia, ahir mateix, al carrer Sardenya de Barcelona, es va executar un altre desnonament. Una dona amb un 36% de discapacitat per salut mental, doncs podem dir que una protesta pacífica, una exalcaldessa asseguda a terra, Ada Colau, braç a braç amb el sindicat de llogaters i l'oficina d'habitatge de Gràcia, intentant evitar que una persona vulnerable fos expulsada de casa seva. I la resposta va ser violència policial extrema. La Brimo, arrossegant persones una a una, Ada Colau, apartada a la força, i el desnonament executat. Avui és el dia sense cotxe i som en plena setmana de la mobilitat. I sí, és important parlar del carrer, de carrers més tranquils, de ciutats més saludables, de sostenibilitat, però hi ha una cosa que és molt més important que tot això, el dret a un habitatge digne. No podem celebrar carrers sense cotxes mentre hi ha carrers on la policia arrossega persones vulnerables per treure-les de casa seva. No podem parlar de sostenibilitat mentre hi ha vides que es trenquen perquè no tenen un sostre. No podem parlar de futur mentre hi ha persones que no tenen present. El dret a una casa no és un luxe, no és una opinió, no és un debat, és un dret fonamental. I quan un país permet que aquest dret es vulneri, quan tolera que la violència entri per la porta de casa, quan accepta que la fragilitat d'una persona sigui ignorada per un fons propietari, per un jutjat o per una actuació policial, aquest país ha traspassat una línia que no es pot traspassar. Avui el calendari diu una cosa, la realitat en diu una altra. I nosaltres, des d'aquesta plaça pública que és el Fòrum, no podem ignorar cap de les dues. Però tampoc podem callar, perquè la mobilitat és important, però la vida ho és més.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: I deixant reposant aquesta denúncia que ens interpel·la a totes, obrim ara la finestra del calendari. Comença tal dia com avui. I avui, com ja hem dit diverses vegades, és dimarts 22 de setembre. Ja hem viscut 264 dies d'aquest 2026 i en queden 101 per tancar-lo i obrir un nou cicle. El Santorà ens porta noms que avui ressonen, que podem dir que ressonen, no? Santes Emèrita i Salaverga, i els sants Maurici i Silvà. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I com sempre, aquest dimarts ve carregat de dies temàtics que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Avui celebrem el Dia Sense Cotxe, el Dia Internacional del Min, el Dia Mundial de la Narcolèpsia, el Dia Mundial del Rinoceron. Estem, per això, també a la Setmana Europea de la Mobilitat i en la Setmana Internacional de les Persones Sordes. Pel que fa al Dia Mundial Sense Cotxe, doncs és una jornada que ens convida a deixar el vehicle aparcat i repensar com ens movem. El cotxe ens facilita la vida, sí, però l'excés de trànsit incrementa la petjada de carboni i la contaminació i el soroll. Avui se'ns anima a caminar, a pedalar, a fer servir el transport públic, encara que sigui només per un dia. A vegades, un petit canvi ens fa descobrir que hi ha maneres de moure'ns que ens porten o ens aporten més salut, més calma i més consciència. Dia Internacional del Min, una celebració nascuda en homenatge a Marcel Marceau, impulsada pel Min francès Jean-Bernard Laclotte. Des de l'any 2011, Mins d'arreu del món omplen carrers, teatres i places amb festivals, performances i homenatges. Un art que parla des del silenci, però que diu molt, molt més del que sembla. Per què fa el Dia Mundial de la Narcolèpsia, que també avui se celebra, doncs dic que és un trastorn neurològic crònic causat per la manca d'hipocretina, que altera els mecanismes del son i la vigília, provoca somnolència diurna extrema, cataplegia, malsons, al·lucinacions i dificultats per dormir. Una jornada, doncs, per donar visibilitat a una malaltia que afecta la vida de moltes persones i famílies. I ara direm doncs, que també és el Dia Mundial del Rinoceron, una efemèride que per recordar que aquest animal majestuós, quasi prehistòric està en perill d'extinció per la caça furtiva i el tràfic il·legal de les banyes, de les seves banyes. Avui es reivindica la protecció d'una espècie clau per a ecosistemes i la necessitat de reforçar lleis i sancionar per evitar-ne l'extinció. Pel que fa a les efemèrides d'un dia com avui, 22 de setembre, doncs podem recordar que l'any 2011 milers de persones es manifestaven en diverses ciutats de Xile, com Santiago i Concepción, contra la negativa del govern de proveir educació gratuïta. L'any 1998, l'huracà George va arribar a la República Dominicana, arrasant i causant la mort de més de 600 persones i molt danys materials. L'any 1997 va destacar la massacre de Bentala, a 15 quilòmetres al sud d'Alger, a l'Algèria, i on més de 400 persones van ser assassinades en poques hores. El grup islàmic armat GIA es va responsabilitat d'aquest fet. L'any 1994 es va estrenar la sèrie televisiva Amics Friends als Estats Units, la que es va convertir en una de les sèries més reeixides de tots els temps. El 1991 es van mostrar al públic per primera vegada els manuscrits del Mar Mort a la biblioteca Huntington de Los Angeles als Estats Units. L'any 1980, aquí destaca que les tropes iraquianes van invadir l'Iraq, va invadir l'Iran, cosa que va començar la guerra entre els dos països. L'any 1975, Sarah Jane Moore va intentar assassinar el president nord-americà Gerald Ford i va ser detinguda per un mariner anomenat Oliver Sipple. El 1914, en el marc de la Primera Guerra Mundial, el submarí alemany U-9 va enfonsar altres tres vaixells britànics en tres hores. Això va ser a prop de la ciutat d'Ostenda, a Bèlgica, confirmant que com era de poderós un marí com arma de guerra. L'any 1862, el president Abraham Lincoln va pronunciar el discurs d'emancipació als Estats Units per evitar la secessió del sud i preservar la unió dels estats. I acabarem l'any 1962, en què Otto von Bismarck és nomenat president del govern d'Alemanya i es va reservar, a més, al Ministeri d'Afers Estrangers. I amb aquesta mirada del passat fem una incursió en la música, només per parlar d'una música, i això farà 50 anys, un tal dia com avui, un 22 de setembre, i aquí doncs vibrava una cançó, una peça, que va escalar fins al número 1 i que encara avui és sinònim d'energia, ritme i fang, en estat pur, podríem dir, no? I sonava a tot arreu i per això avui la recuperem. I la recuperem abans de passar a la sessió que ara ens arribarà, no? És aquest, després d'aquest viatge per la història del passat i també per la música, que ens ha fet moure una mica l'esquelet, doncs aterrem de nou al present. I és el moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Doncs perquè ara ens arriben els consells de l'Albert de l'Agri. En Albert Trovalón.

0: això. Què tal? Ah, he escoltat una cançó, res, vull dir, sí. Precisament jo t'he anunciat a tu, després, o sigui, mentre escoltaven aquesta, o quan començava aquesta cançó, de fa 50 anys, jo no sé si tu, bueno, és jove, vull dir, però no sé quin, que, si en aquell moment ja també escoltaves la música.
1: Sí, ja la conec, ja.
0: Doncs això, després d'aquest viatge musical, no?, que ens ha posat les piles a terreny, en un terreny, diguem-ne, avui menys glamurós, sí. Perquè avui ens parlaràs d'unes veïnes que ningú vol a la casa, les paneroles.
1: Avui tenim un convidat molt especial al programa. Sí.
0: Són aquests insectes indesitjables que veiem pel carrer, que ens fan fer un bot quan apareixen i que de vegades també entren sense que vulguem a casa nostra.
1: Es conviden elles soletes.
0: Sí, se conviden totalment, sí. I a més, vete a saber per on les veuràs, eh?
1: Normalment de nit, també.
0: Sí, no, això és veritat. I quan hi ha llum, justament...
1: Llavors
0: no,
1: fugen.
0: No. Sí. És com de dia. Mm-hmm. No és, tot i que avui dia les pots veure també, de dia, pel carrer, em refereixo.
1: Si les, però tot... si les veus de dia, aquí ja tenim un problema més greu.
0: Exacte.
1: Perquè vol dir que les colònies són molt més abundants.
0: Doncs pues aquí a Caldes tenim un problema greu.
1: Sí. Bueno, ara en parlarem.
0: Ara en parlarem.
1: D'altra banda, perquè és l'animal més odiat del planeta...
0: També... Quina funció podrien dir que té aquest animal, bueno, aquest bitxo tan fastigós?
1: Mira, tingues en compte que hi ha més de 4.500 espècies de paneroles a tot el planeta, que passa que molt poques conviuen entre nosaltres. I de beneficis no porta cap, tot el contrari. Porta molts problemes de salut, que més que després més endavant ja us explicarem.
0: Sí. Doncs, primer de tot... perquè hem de dir que és aquest insecte, és que no sé si bitxo,
1: sí, és un
0: insecte, bestiola...
1: És dels més antics que
0: es coneixen. Jo diria que és del més antics i, a més, el que... Mira, sí. Que han passat, han desaparegut dinosauris, han desaparegut, no sabria dir-te la quantitat d'espècies, sí. D'animals i tal, i aquests podrien dir que està en tota la seva...
1: Tenen més de 300 milions d'anys.
0: Aquest i que també parlarem un altre dia, i les rates, perquè tampoc...
1: Bueno,
0: també costen de...
1: La següent podem parlar,
0: sí,
1: sí. De rates.
0: Doncs primer, a veure... què són exactament les paneroles i per què són tan resistents?
1: Biològicament és l'animal més resistent que hi ha. Aguanten com moltíssima més radiació que nosaltres, aguanten temperatures molt extremes, tant de fred com de calor. Poden viure fins i tot submergides sense respirar durant 30-40 minuts. Fins i tot, encara que els hi dallis el cap, com que tenen, no necessiten el cervell per funcions bàsiques, com la del caminar, poden estar, doncs, també com mitja hora, movent-se fins i tot sense el cap, perquè respiren a través d'uns poros que tenen a la pell.
0: A més, per alimentar-se, tot i que busquen aliment, però amb una goteta, potser de res, d'aigua, poden...
1: Sí, sense cap moririen precisament perquè serien incapaces de beure aigua. La panerola necessita aigua,
0: exacte.
1: Que és el principal que busca quan entra dins de casa. Fixa-t'hi que es troben sempre en zones humides, on hi hagi calor, i restes orgàniques, que són els banys i les cuines.
0: Sí, per això podríem dir que, sobretot en la zona més termal de Caldes, la zona més cèntrica,
1: sí.
0: Doncs aquí és on més les veiem.
1: Hi ha dues espècies.
0: Que dius, hi ha una que són d'un color, negres, i hi ha les termals, que podríem dir que són més marrons, no?
1: Sí, hi ha la que més abunda aquí és l'Alemanya, que és la
0: germànica.
1: La platea germànica.
0: Uh-huh.
1: Aquesta també se la coneix com a panerola alemana, no sé per què, perquè tampoc aquesta bèstia no va venir pas d'Alemanya, i llavors tenim la panerola americana, que tampoc no sé per què es diu americana, perquè no va pas venir d'Amèrica. Totes aquestes bestioles diuen que venen de...
0: Per tot arreu, no?
1: Del sud-est, d'Àsia...
0: Bueno, de la Índia, de tots aquests països d'aquí.
1: Sí, sí. La més freqüent, si la trobem en banys i cuines, és l'alemana. És petita, és de color marró i és molt lleugera. Per això també se li diuen lleugeres. Van sempre, corren molt, molt, molt de pressa. I la trobarem a les cuines i als banys. Les que hi ha les termes romanes, que són molt més grans, més vermelloses, aquesta és la periplaneta, l'americana.
0: És la que, diguem, aquesta és més, aquesta més marronetes i tal, en realitat no és que siguin pròpies d'aquí, de termals, sinó no, anomenada
1: que
0: americana.
1: Com que busquen humitat i temperatura, tenen l'entorn perfecte. Aquestes viuen als clavegrams, estan al clavegram, i sí que poden sortir, te les pots trobar a casa, perquè fins i tot poden fer petites volades, poden entrar a casa buscant refugi, aigua, aliments...
0: No, que entren a casa i ja dic que és un gran problema, perquè poden entrar des de a banda del clavegram, però també per les canonades.
1: Sí.
0: I per, és que no te sabria dir per on, i poden estar, diguem, perquè s'amaguen i poden estar en qualsevol foradet, perquè no necessiten, no tenen os.
1: A través de les canonades poden aparèixer.
0: Per les parets, sí. Vull dir que qualsevol foradet que pugui estar, elles ja se fan les seves cambres, no?
1: I també hem de trencar el mite de que si apareixen els paneroles és perquè som bruts o perquè tenim la casa bruta. No necessàriament.
0: Perquè a vegades podrien dir que poden entrar, ja t'he dit, que fins i tot per la porta del garatge.
1: Sí, no? Poden entrar a peu,
0: tranquil·lament. És molt fàcil i tu no te n'adones perquè estàs, bueno, no estàs tot el dia mirant què és el que entra, el que deixa d'entrar, no?
1: A més, amb aquestes temperatures que estem tenint, es reprodueixen d'una manera brutal.
0: També. Sí, sí. Bueno, a més és això.
1: Sí,
0: per això una de les coses que també es diuen és que no cal trepitjar-les, perquè justament si les trepitges encara te portaràs més. Si tu vas pel carrer i trepitges perquè te surt una paranoia, això te queda
1: els ous de la
0: paranoia
1: poden quedar en el peu o en el terra, i les infeccions que també transporten.
0: Perquè a més, exacte, o sigui, un bitxo com aquest, un insecte com aquest, clar, com està, són com les rates, no?
1: Que
0: estan estan en llocs tan bruts, no?
1: Exacte, i amb les potes i amb el seu cos transporten bactèries com la salmonella o la E. coli, que són bacteris fecals, i si aquesta panerola entra en contacte amb una superfície on llavors es manipulen aliments, doncs tot això va parar a nosaltres.
0: I fins i tot per això també és una manera també de dir que qualsevol, perquè nosaltres igual no les tenim a casa, però tu imagina't que comprem pues alguna cosa, jo que sé, a vegades verdures o qualsevol, vull dir, en el lloc que tu vagis a comprar i que
1: hagin
0: pogut deixar també
1: aquesta
0: seu...
1: seria la germànica. Aquesta s'amaga en envasos, s'amaguen solapes de caixes de cartró i la pots portar molt fàcilment a casa teva.
0: I poden venir fins i tot quan tu demanes, imagina't, perquè estem a vegades acostumats a demanar coses per internet, no?
1: Sí.
0: Comprar per internet, pues Amazon, el que sigui, i te venen en caixes i poden...
1: Amagada dins d'una caixa de cartró.
0: T'ho dic perquè aquí, en una ocasió, i sobretot en època de pandèmia, en obrir una casa, acabar d'obrir tot, va sortir.
1: Sí, sí, i pensa que...
0: I grossa, eh?
1: Val. Pensa que poden estar molts dies també sense menjar i mengen pràcticament de tot. Fins i tot mengen sabó, mengen paper, mengen qualsevol cosa que troben.
0: És a dir, que elles també, si tens capses de paper o el que sigui, millor a vegades destruir-los, no?
1: Sí, i conservar els aliments en envasos que no siguin...
0: Sí, i fora, exactament, envasos totalment...
1: L'ideal seria
0: el vidre, que és el millor.
1: Sí.
0: Per conservar-los.
1: Sí, sí. I retirar sempre...
0: I quan compres, pues, també netejar molt bé sempre els aliments.
1: I no deixar les deixalles gaires dies al seu abast, deixalles que tapin bé, retirar-les diàriament...
0: Perquè això representa també...
1: Les restes orgàniques són les que les atrauen.
0: Clar, i és una forma d'alimentar-se.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, com podes saber si tenim a casa encara que no les hagin vist directament? Perquè això també pot passar.
1: No, home, si no les veus...
0: Elles quan sortiran, exactament, si estan ficades per algun puesto?
1: De nit.
0: Sí, però de nit. Però a vegades si no les veus...
1: Si no les veus, no...
0: És que no estan.
1: És que no n'hi ha, clar.
0: Val. I si les has tingut,
1: evidentment,
0: si ja has posat el remei... Que
1: en aquell moment que vas al lavabo i obres els llums, veuràs alguna cosa...
0: Sí.
1: Si les veus durant el dia, vol dir que la plaga ja és més abundant. Aquí ja tenim un problema.
0: I precisament, a vegades, quan has vist una d'aquestes petites, que moltes vegades penses... Clar, quan has vist una petita, ja pensa que tots aquests bitxets són, no?
1: Si
0: perquè
1: veus
0: que sí, que sí, tenen, però molt petita...

0: més llargues.
1: Sí, no, no, ja sigui petita, però ja dic que a vegades te pots trobar alguna altra i penses que és, afortunadament no és,
0: sí, sí.
1: Que també pot passar això. Quins són els punts més crítics d'una llar on acostumen a aparèixer? Com tu ben has dit, pot ser a la cuina o pot ser en el lavabo.
0: Cuina i banys.
1: I banys.
0: En el cas de l'alemana. L'americana apareix en sòtans, en garatges, prop dels clavegrams, dels sumiders...
1: Que són els que podrien dir
0: que...
1: Sí, perquè són les que entrarien,
0: sí,
1: per les canonades...
0: Exacte.
1: O dir, tot el que hi hagi un forat d'aquests, que ja es poden sortir a partir,
0: sí,
1: d'aquí.
0: I llavors teniuen a les zones calentes i on s'acumulen més restes orgàniques, que acostumen a ser darrere les neveres, els motors de les neveres, darrere els forns... darrere dels inodors, prop dels aigües del vàter.
1: I per què, per exemple, darrere les neveres? Perquè també és una manera, perquè elles també busquen escalfor.
0: Tenen refugi, tenen foscor,
1: sí,
0: tenen restes orgàniques, perquè qui retira cada dia la nevera per netejar, val? Sempre s'acumula alguna cosa darrere, sempre. I la temperatura del motor.
1: És això, vull dir que la temperatura pot ajudar a vegades també,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: normalment és això, vull dir, perquè a vegades veus gent que diu que te poden sortir per al microones, no, vull dir que
0: també
1: no ho veig tan fàcil.
0: També es poden amagar sota el microones, darrere el microones,
1: darrere,
0: fins i tot dins de la tapa del microones també, dins de, a vegades s'han de desmuntar els forns per arribar dins del
1: microones. I per què les atrau també el cafè?
0: El cafè.
1: Les cafeteres.
0: Ah, bueno, també hi ha sí, no ho sé, el marró de cafè és una resta orgànica.
1: Si tu mires moltes...
0: I amb humitat.
1: I a més això, es poden, tu dir-lo del cafè, perquè molts restaurants,
0: sí,
1: a vegades, a veure, normalment avui dia tampoc es veu tant. Normalment et veus en restaurants que estiguin com... Bueno, que no hi ha tanta net, i a vegades poden estar nets, però també les veus.
0: Sí, és el que dèiem, no necessàriament. El restaurant és més fàcil, que
1: sí,
0: s'acumuli restes.
1: Primer orgàniques, perquè poden venir en caixes i mirar si reben contínuament.
0: Exacte, a més es treballen amb envasos retornables, també. Que les caixes de plàstic, amb els envasos buits, quan els emporten, van al magatzem i tornen amunt i avall. Els camions, bueno, la probabilitat és alta. El que passa que els restaurants estan obligats a complir una normativa sanitària, que és de control. Estan obligats a que una empresa faci un certificat de control de les paneroles.
1: I normalment això, si troben, doncs,
0: sí,
1: a veure, com a tot arreu, hi ha la persona, doncs, de la mateixa manera que és obligatori, doncs també hi ha qui s'encarrega,
0: sí,
1: precisament d'eliminar, del que nosaltres diríem antiplagues, no? La persona antiplagues.
0: El servei antiplagues.
1: El servei antiplagues.
0: Ell s'encarrega d'establir una pauta, que acostuma a ser cada 3 mesos, de fer una visita, i posen uns paranys, uns esquers. Alguns per monitoritzar, o sigui, per determinar la presència de l'insecte, i altres que són esquers alimenticis per evitar que niuin dins un establiment.
1: Que sí, jo és que te podria dir que tot i que hi hagi tota aquesta neteja i tot plegat, però a vegades estàs assegut i es passi a la persona que està antiplagues, però estàs assegut en un lloc i he vist alguna.
0: I n'has vist alguna tot,
1: sí,
0: així?
1: No, sí, més bé petita, la qual cosa que és pitjor, com
0: vol
1: tu dius encara.
0: Vol dir que està caniu allà, sí.
1: Clar, i a vegades pot ser que l'hagis vist molt a prop,
0: sí,
1: on és la cafetera.
0: Exacte.
1: Per això jo te comentava per què creus que l'has atrau el cafè.
0: Llavors,
1: o el marro del cafè.
0: Per la temperatura, humitat i...
1: Sí, però no vol dir que sigui el cafè.
0: No.
1: Bueno.
0: No, poden estar darrere de rentavaixelles.
1: Sí.
0: Sí, les cantonades...
1: Doncs després parlarem de les solucions, no? Quines mesures,
0: sí,
1: mira, arribem ara, quines mesures preventives són realment efectives i quines són mites que no funcionen?
0: Sí,
1: perquè
0: mira,
1: a vegades t'estan dient, mira, tu poses això i tal, lo poses en el tal, però...
0: Hi ha remeis casolans,
1: sí,
0: com el bicarbonat amb sucre...
1: Això sí que és cert?
0: Sí,
1: això?
0: Sí, això és...
1: Perquè és una de les coses que a vegades...
0: El bicarbonat per ingestió genera uns gasos que les eliminen,
1: que les mata.
0: Sí, però només mata aquell
1: clar,
0: aquell individu.
1: No, aquí necessitem algo que és el que aquí aniria,
0: sí,
1: cap a l'agri, no? Que precisament aquí és on entraria, no? Que elles han de menjar alguna cosa que després Sí. Quan, perquè són bitxos que a més

0: A més, un cop que estan morts, altres s'alimenten del mateix, d'aquest amor.
1: Són caníbals, es devoren entre elles. Ara,
0: doncs, explica aquest procés.
1: Sí, primer, el més important és la prevenció. Es tracta de mantenir una bona higiene, retirar tots els plats bruts a la nit de la cuina, buidar les escombraries cada dia i guardar els aliments, sobretot les pastes i els arrossos, en pots hermètics. Reparar les aixetes que gotegen. Recorda, també busquen més aigua moltes vegades que no pas aliments. Llavors, per eliminar un niu, com que no saps exactament on pot estar, el que tenim, que funciona molt bé, és un esquer alimentici, que amaga un insecticida que quan la panerola l'ingereix i torna al seu niu provoca una contaminació en cadena a tots els altres individus del niu. A través de la saliva, la seva saliva ja conté l'insecticida, a través de les femtes també, les paneroles es mengen les femtes de les demés, i llavors una panerola morta per aquest insecticida és devorada per altres paneroles, les quals moren a la vegada, quan tornen a morir altres paneroles les mengen i moren, i així provoquen una reacció en cadena i elimina de forma molt eficaç tot el niu.
0: Aquesta és una, podríem dir que és la més eficaç.
1: És la més eficaç. És un gel que conté un atraient i s'aplica, hi ha dues maneres. Una que va dins d'unes trampes, d'unes caixetes de plàstic.
0: És la que t'anava a dir, que a vegades compres aquestes caixetes,
1: sí,
0: i tu les col·loques on creus que a vegades no has vist cap, però és una prevenció, clar, no? Per tenir-les per tots els espais que consideres que pot haver, i sobretot al garatge, que pot sortir o entrar un bitxo d'aquest.
1: I aquest mateix, això és un gel, aquest mateix esquer es presenta dins d'una xeringa i tu pots anar repartint petites gotes del tamany d'un gra d'arròs en aquells punts que creguis que puguin estar nidificant o que hagis vist que hi ha un niu. Cal en retirar la nevera, aprofitar per fer neteja. Cal treure els òculs de la cuina i estirar-te sota dels mobles, fer neteja i aplicar a les cantonades, en forma de gotes, aquest esquer.
0: També podria, un altre lloc podria ser, o sigui, a sota de l'aigüera, on està, que normalment està, hi ha un armari, etc., però allà també, com hi ha molta humitat, vulguis que no?
1: I s'acostuma a posar els cubells de deixalles, s'acostumen a guardar sota de l'aigüera. Sí. Darrere del forn també, si es pot accedir.
0: I a vegades és difícil,
1: difícil
0: accedir, perquè depèn com ho tinguis col·locat al forn.
1: Sí.
0: Per això també és ideal tenir posar aquest tipus de, si és aquesta mel, no? Posar-la, sí, normalment en lloc, en espais de terra, no? que primer, abans de ficar-se en un altre lloc d'aquests, primer estaran més, sí, o entraran més pel terra.
1: El producte funciona molt bé, aquest esquer funciona molt bé, però el que és molt important és fer una bona aplicació. Si tu agafes l'esquer i el poses al mig del passadís, doncs tampoc no serà útil. Cal treballar, porta feina. Si vols eliminar un niu de paneroles, has de treballar, has de desmuntar la cuina i...
0: Oh, però ja dic que de les que poden entrar per fora, no? Des del garatge, que ja dic que és molt fàcil que per la porta del garatge que dona al carrer que pugui entrar, no, ja no d'aquestes petites, sinó podríem dir de les més grosses, no? Aquí, doncs, també tenir, com sempre elles buscaran aliment,
1: sí,
0: d'alguna manera. Si no hi ha humitat, que també és... si no entren per les cononades que entren per la porta, també de la mateixa manera, doncs anar col·locant
1: el mateix,
0: el mateix en diferents espais,
1: prop dels desaigües,
0: exacte.
1: Sí.
0: I si és, imagina't que en un espai així del garatge acostuma a haver-hi pres, perquè, bueno, ha d'entrar i sortir l'aigua i a vegades pues, tu passes en lloc de passes la mànega, etc., i està, doncs, aquest espai de sortida. Per aquí també poden entrar perfectament. Hi ha alguna solució que tu puguis col·locar aquí perquè no surti?
1: Hi ha trampes adhesives.
0: Dintre de lo que seria el forat. El forat normalment està acostumat a tapar, però està tapat d'aquella manera que hi ha foradets, no? El forat gros.
1: Es pot posar una reixa més fina, però llavors també has de tenir en compte que la feina del desaigüe potser...
0: És aquesta, precisament, que el desaigüe, si entra o surt l'aigua...
1: El desaigüe precisament és perquè desaigüe, si li poses una reixa molt fina, pots tenir problemes d'altra
0: d'un altre tipus.
1: Sí, evitaràs que per allà surtin insectes, però...
0: Però, per exemple, si en cas de... Depèn com estigui situat el garatge, no? En cas d'aquestes pluges que a vegades són torrencials, no?
1: Sí.
0: Que acostumen a inundar, doncs això també propiciaria, no? Que vagi bé o que la inundació sigui més forta.
1: Ah, això mateix, ja els costa ara, depèn de quin tipus d'aigua et caigui, que desaigui,
0: sí.
1: Imagina't si,
0: sí,
1: si el tapes i li poses una reixa fina.
0: Va en funció de com estigui col·locat, sí. El que això pot passar, saps, en aquests garatges que van com una mica, que fan
1: sí.
0: Rampa, no?
1: Sí, que tenen una pendent.
0: Sí,
1: i
0: hi ha una pendent,
1: ha
0: doncs aquests precisament són els que més tenen perill quan hi ha aquestes
1: clar.
0: Pluges. Els que estan, diguem, planets, no tant. També,
1: llavors,
0: també
1: llavors,
0: depèn com
1: ha...
0: vingui.
1: Són els insecticides en forma de laca.
0: Però aquestes...
1: En esprai.
0: Aquests podrien dir... Tu no els aconselles, espero.
1: No, no, no els aconsello.
0: No, perquè a més representa... Primer, que està en un esprai i eliminar aquest esprai doncs, també contamina.
1: Ah, bueno,
0: això per una banda.
1: Això ja és un altre debat. No l'aconsello perquè aquest esprai actua per contacte i només eliminarà l'insecte que...
0: Que mates al moment.
1: Que entri en contacte amb les superfícies on l'hagis aplicat. No sé si m'explico.
0: Sí, dibuixes, no, t'entén perfectament.
1: Tu dibuixes
0: sí, no,
1: una
0: no,
1: línia...
0: No, aquest animal morirà, però a l'altre,
1: no.
0: Si se'l menja, no li passarà...
1: No, i el niu es continua viu i amb tots els individus allà. Una panerola que surti del seu niu, entri en contacte amb la superfície on l'has aplicat aquest esprai... Aquesta sí, aquesta morirà, però no, només aquesta.
0: Mm-hmm. Després, altres espais que també... I aquí sí que t'asseguro que és veure-les... Perquè potser entres, saps quan tu vas a aparcar a Barcelona o a on sigui, i vas a un... O sigui, el que seria un aparcament públic, no? D'aquests de pagament, i t'asseguro que vas de nit, i clar,
1: el
0: llum s'encén, justament en el moment que passa la gent, mentre ha estat apagat, i aquí és un... Te poden sortir,
1: sí.
0: Bueno, com si fos un camí sencer que diu, uf,
1: sí,
0: però on hem de passar ara?
1: Ara de l'estiu, sí.
0: I a més, amb el perill de que no les pots trepitjar, perquè
1: bueno,
0: és perquè si les trepitges el que provoca, després aniràs al cotxe, contaminaràs el cotxe...
1: Això sí, l'hora de trepitjar-la, perquè tenen uns pèls sensorials que capten el moviment...
0: Ui, corren que...
1: Sí, en mil·lèsimes de segon, no...
0: I desapareixen. Justament en el moment que s'obren el llum és que, si ves, algunes les veus, buah, però
1: sí.
0: Van... Tenen una velocitat aquest, a més, també?
1: Mira, poden córrer fins a 5 km per hora, més o menys. Que és equivalent que un humà corres a 300 km per hora.
0: Uh-huh.
1: Per la seva proporció que tenen. Sí, sí.
0: Doncs aquestes serien les mesures més... Però ja dic que ens decantarem precisament les que menys contaminen, perquè ja dic que l'altre, aquest esprai, a més de que poden contaminar, és que no les elimina.
1: Hi ha
0: remeis. Una, però parlem dels remeis més casolans, que un
1: sí.
0: Has comentat, que és el del
1: bicarbonat,
0: amb sucre,
1: això
0: el
1: les mata. Sucre.
0: Algú també havia comentat que diu, també li posa...
1: Àcid bòric, també.
0: Sí, o el rentavaixelles, alguna cosa d'aquestes. No sé si
1: no,
0: això...
1: No, el rentavaixelles, no, al contrari, si s'alimenten de sabó.
0: Buah.
1: Aquestes bestioles. No, hi ha, llavors hi ha els repel·lents naturals, però la veritat... molta eficàcia no tenen, però sí es vol optar per mètodes molt més suaus i sobretot respectuosos amb el medi ambient. Tenim l'oli essencial de menta, que es pot dissoldre amb aigua i polvoritzat. També diuen les fulles de llaurer, que l'olor també les repeleix.
0: Sí, les col·loques,
1: sí.
0: Vull dir, això també ajudarà...
1: Posar fulla seca de llaurer amb una,
0: a
1: l'armari...
0: A més, normalment acostumes a tenir-les a casa, les
1: sí,
0: fulles de llaurer...
1: No sé, jo la veritat és que no hi crec massa.
0: No, jo no hi crec, però que el fet de tenir sí. Fulles de llaurer... També te diuen que, depèn com les col·loquis, també dona sort.
1: Llavors, netejar el terra amb vinagre blanc...
0: Això també ajuda a...
1: Sí.
0: Com a mínim, no les elimines, però... Les repel, o sigui, fas que és un repel·lent.
1: I elimines amb el vinagre les restes de feromones que també deixen les paneroles per comunicar-se entre elles. Que amb aquestes feromones estan dient aquí tenim un amagatall, aquí tenim aigua, aquí tenim menjar.
0: Això com seria en el cas de les formigues que explicaves l'altre dia, que són les exploradores.
1: Es comuniquen amb...
0: Són les exploradores.
1: Sí, pues
0: aquí tindrien un dia ves una, si només et vis una... Vol dir que és exploradora.
1: Exacte. I llavors hi ha un insecticida natural també, que aquest sí que funciona molt bé, té molts usos, que és la terra de diatomees. Que això prové d'una alga i actua per fregament, per acció mecànica. És com si... És quan qualsevol insecte trepitja la terra de diatomees, mor pels talls que li provoca aquest producte.
0: I on
1: és com si tu
0: això?
1: Caminessis per damunt d'una superfície plena de ganivetes esmolades.
0: Clar, o de tot el que sigui, sense calçat, no? I
1: sí.
0: Vull dir que la...
1: És 100% ecològic, es pot aplicar dissolt, es pot aplicar en pols, es pot aplicar damunt d'animals, es pot fins i tot fumigar en agricultura.
0: Això
1: però
0: seria
1: això només
0: més...
1: mata l'insecte que entri en contacte. Sí,
0: però això seria més factible en un espai fora, o sigui, com per exemple un pati a casa, com
1: sí, sí.
0: La casa no, a dins no...
1: És més, es pot, en pulverització, vale, però és més brut.
0: És més brut.
1: És més brut,
0: aquí
1: sí.
0: Seria, dins de casa, el més ideal seria... Primer, aquest mes, i aquest tipus de mel, si tu tens mascota a casa,
1: sí.
0: Pot ser perjudicada, o sigui, ser nociva?
1: No. Conté...
0: És això que comptaven la setmana passada de les formigues.
1: És el mateix que el de les formigues. A banda de que conté una concentració molt baixa d'insecticida, perquè està dissenyat per eliminar un insecte que pesa molt poc, trobaràs molts llocs. Si el poses darrere la nevera amb gotes, la mascota, impossible que pugui accedir. I tot així, encara que agafés un gos o un gat, agafés la xeringa i se la pogués menjar, conté...
0: Provocarà una mica de...
1: Conté un producte natural, amarg, que es diu Vitrex.
0: Que farà que...
1: Que farà que ho escupi, ho vomiti.
0: I que no...
1: No.
0: Que evidentment, si el...
1: Primer, si un gos llepa una gota, no passa res.
0: Saps que a vegades els gossos tenen aquesta mania també, perquè a vegades sí. No agrada aquesta mania que tenen de llepar, d'anar llepant, no? Va posar la llengua per tot arreu, no? Tot sí. I que tu estàs contínuament dient-li que no, però és que no pots evitar-lo. Suposo que és una manera de que distingueix aquest
1: sí.
0: Animal més que el gat, perquè el gat precisament no he vist que vagi tant de llepar, però el gos té aquesta mania.
1: No, i tampoc els agrada.
0: Però quan s'hi prova una cosa d'aquestes és com si...
1: Veure que és molt amarg
0: i aleshores, en tot cas, podrà tenir una miqueta de malestar.
1: No,
0: però...
1: amb una gota no, ara, si es menja tot el...
0: Home, no
1: tubo
0: crec.
1: Sencer,
0: si el que tu dius és amarg, no acostumen a menjar-se...
1: No, llavors caldrà anar al veterinari i fer la consulta, però no.
0: En el cas, ara arribem, en el cas de que hi ha una... ja te trobes amb el problema, no? Quan, o abans d'això, quan tu creus que és imprescindible trucar a un professional i no intentar-lo? Primer podrem intentar-lo d'aquesta manera, que és anar... Escolta, Albert, que mira, què passa això... de quina manera puc fer-ho? Aleshores, llavors, aquí tu pots aconsellar, sí. etcètera, no?
1: Cal trucar un professional.
0: Però quan creus que és imprescindible?
1: Quan en vegis bastantes.
0: Molt. I petites.
1: No, que en veus moltes, ja tremola. Només que en vegis ja 5 o 6 fora de dia, llavors sí que cal trucar un professional. Perquè hi ha un niu important dins de casa.
0: Uh-huh.
1: Instal·lat, segurament, doncs, com t'havia abans.
0: Clar, i perquè tu, tot i que les hagis ves petita, aquestes que nosaltres diem germàniques no vols dir que sigui petita. Petita és perquè ja han fet el niu, no?
1: No, però no es fa massa gran la
0: germànica.
1: La que es fa gran és l'americana.
0: L'americana, que són,
1: sí.
0: Són aquestes que veiem per aquí,
1: sí.
0: o per la nit, no? Sí. L'americana també pot ser... negra i marró. Després hi ha un altre tipus, que d'aquestes no sé per quina raó no ens fa, és a dir, quan tu vas per la muntanya veus el que seria més aquí, aquestes jo ja no les dic panoroles, les dic que és carabaix, no? I a més no provoca aquesta
1: ara,
0: sensació d'això, en canvi lo veus a la muntanya i
1: ara
0: no.
1: En l'àmbit de la jardineria.
0: I aquí sí que veig que tenen una funció molt important. Justament també se posen en els excrements, per exemple, de les vaques
1: moltíssim.
0: I tal, no?
1: Sí.
0: Però no et provoquen aquesta sensació.
1: No, si ens afecten a les cases, sembla que només de les 4.500 espècies que hi ha, només una trentena d'espècies conviuen entre la població.
0: Que són les que precisament no
1: i les més comuns, que jo, són aquestes dues. Llavors, dels carabats n'hi ha mil, mare meva.
0: Bueno,
1: ara, el que més amunt és el carabat, el morro de la palmera, que es menja les palmeres, per exemple.
0: També és fastigós, eh?
1: Aquest,
0: és fastigós i, a més, les palmeres que han eliminat o
1: se
0: les mengen, i aquestes sí que aquí a Caldes també hem pogut veure.
1: Mare
0: fins
1: meva.
0: I tot trobar algun, saps això, com volen, doncs te'l trobes en la terrassa de casa.
1: A Caldes,
0: igual l'has vist mort o viu i tal, tampoc és que sigui agradable, però és diferent als altres.
1: I aquí,
0: és
1: també, la palmera, gros, La palmera més emblemàtica que teníem, ja saps quina era, no? La de Torre Marimon.
0: La va matar.
1: I tant,
0: se la van menjar.
1: Se la van menjar.
0: Doncs, a veure, avui ja arribem aquí al final. Doncs, quedaríem, però de fet algunes de les respostes ja les has dit. Per exemple, a l'estiu justament és quan més les veiem. Sí. A l'hivern, perquè justament fa més fred, és més difícil de trobar-les.
1: Estan
0: aletargades.
1: No, el clavegram, es queden, aguanten el fred.
0: No surten.
1: No surten tant, no.
0: És a partir, quan, i a més han fet ja tota la seva d'això, que a partir del moment que ja comença la calor, les anirem veient. Sí. Doncs, Albert, avui arribem al final. La setmana que ve, més, ja buscarem una altra bestiola.
1: Dale.
0: Pot ser la rata, perquè últimament no sé què passa, però...
1: N'hi ha moltes, també.
0: I que estan subint, no sé si és pel motiu d'aquests aiguats que i tal, que fan que surtin més, però les estem veient.
1: També és un altre convidat.
0: Sí, que t'entra, vamos, d'una manera...
1: Que no demana permís.
0: No.
1: I també ve del clavegram. També.
0: Doncs gràcies, com sempre, per posar llum amb aquests temes que són incòmodes o que ens incomoden, però que cal saber precisament gestionar. Les paraules no són agradables, però gens. Amb els teus consells, almenys, les tenim, crec que, controlades.
1: Molt bé.
0: Ens retrobem dimarts vinent.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I ara arribarem a les 10, fem una pausa per escoltar les notícies del butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem a estar aquí.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: I després d'aquest espai que hem començat, no? O que tenien abans, que era els consells de l'advert, ara passem o canviem completament de registre. Ara canviem doncs, a parlar de les pinyes, les enxanetes i les camises vermelles. Ens endinsem en el món camises vermelles o jo diria que blaves, no?
3: Verd ampolla,
2: que estic una mica destigada.
3: Som de dilluns.
2: Doncs això, ens endinsem en el món casteller amb una convidada que coneix bé la força, la tècnica i la comunitat que hi ha darrere de cada castell. Convidada que tenim aquí en l'estudi, que és la Núria Soler, però al telèfon tenim l'altre convidat que durant uns minuts podré estar present, que és el Pau. Primer, doncs, benvinguda, Núria.
3: Bon dia, gràcies.
2: I benvingut, Pau.
4: Hola, bon dia.
2: Doncs això, aquesta, aquí l'anomenem l'hora del cafè, i és, doncs, això, aquesta conversa va adreçada a tots dos, la Núria Soler com a presidenta, el Pau Dodecula, que és el cap de colla.
4: Sí.
2: Doncs els castellers de Caldes, els escaldats, jo diria que ja estem a prop de complir el 30 aniversari, no? Uh-huh. Que també és una fita molt propera. Uh-huh. Doncs i estan vivint un moment intensíssim. Preparació, de fet, del concurs de castell de Torredembarra, viatges d'intercanvi, la celebració del 30 aniversari i un assaig decisiu que arriba, crec que just avui dimarts. De tot plegats ens parlareu. Doncs, he fet, si voleu, ja començo a fer preguntes.
3: Endavant, i tant.
2: Les podeu contestar conjuntament o si tu, Pau, creus que és més tècnica, la Núria ja dirà, pues mira, que això ho faci el Pau. Però jo crec que aquesta, parlant de... O sigui, com, primerament, ens centrarem en el concurs de castells, aquest concurs, que serà aquest cap de setmana, no?
3: Aquest diumenge.
2: O aquest diumenge a Torredembarra. I és una gran cita. Doncs com arriba la colla, en aquest cas pots dir tu, Pau, com arriba la colla a aquest concurs de Torredembarra? I quin és l'estat d'ànim, la pressió i també les ganes?
4: Bé, doncs la colla arriba en un bon moment. Hem signat un molt bon primer tram, ara és cert que estem començant el segon tram, venim de vacances, principi de curs, és un moment una mica complicat logísticament, però a nivell de sensacions dels castells tenim molt bones sensacions. Nervis, bueno, ens esperem a tenir-los a plaça, suposo, perquè ja hi hem anat en bastantes altres ocasions al concurs, és un lloc que ja ens agrada, que ja ens coneixem i tampoc no se li han de tenir més nervis del compte, jo crec.
2: Pel general, jo crec que, a més, la pinya, que és molt important, la pinya, tan important com és el que fa que el sosté, podria dir, de tot el que vindrà després, no? De totes les plantes, jo diria, els pisos, no? Els habitatges, que els pisos, plantes que tenen, que acostumeu a tenir, que normalment crec que ja podeu sobrepasseu el 7, no?
4: Sí, nosaltres fem castells de 7 pisos, diguem-ne que a nivell de castells, exceptuant els pilars, hi ha colles que fan castells de 6 pisos, de 7, de 8, de 9 i algunes de 10. Tot i que sembla que hi hagi molts pisos per dalt, la gran majoria de les colles fa castells de 6, 7 o 8 pisos. Per tant, nosaltres, si hi ha aproximadament ara unes 90 o 5 colles en actius, estem al lloc 40, si no em falla la memòria, i per això tenim l'oportunitat d'entrar en aquest concurs de Torredembarra. Uh-huh. I sí, el paper de la pinya, perdona,
2: sí,
4: per acabar,
2: sí, no, digues,
4: el paper de la pinya que comentaves, sí, evidentment, són els fonaments del castell, és la base del castell, és la part del castell que més gent necessita, que més posicions diferents té, a primer cop d'ull, per algú que potser no és casteller, pot pensar que la pinya és simplement gent apinyada, sense cap mena d'ordre, però el cas és que hi ha una feina al darrere brutal, un treball d'aprendre les característiques de cada posició, que són molt, molt diverses i requereixen de perfils molt variats, i bé, que no és gens fàcil. Per això estem molt contents de que hi haurà gent d'altres entitats, d'altres colles castelleres amigues, que ens ajudaran a fer pinya, i esperem també, i aprofito la benentesa per convidar a qualsevol calderí o calderina que ens estigui escoltant i que vulgui donar-nos un cop de mà.
2: I a més seria una manera també de que si és un calderí o calderina que encara no ha estat amb vosaltres, doncs viure aquests moments i el que significarà, que vol dir una persona més, un més que acompanyarà, no?
4: Sí, i que també és una actuació diferent. Vull dir, un concurs de castells no és una actuació habitual en una plaça com la que poden haver vist per Caldes, en la que hi ha 3 o 4 colles que fan els seus castells, sinó que és una trobada on hi ha 12 colles que venen a portar els seus millors castells. Hi ha un punt extra, hi ha una motivació especial, no?, pel fet de que sigui un concurs, hi ha un premi, i això doncs dona al·licients a les colles per anar a màxims i per anar a superar-se. I es genera, hi ha un ambient molt, molt, molt interessant.
2: Tu, Núria, pots afegir qualsevol moment?
3: Sí, sí, és que estic escoltant el Pau i penso, si és que vaig assentint, amb el cap, Pau, tinc la Conxi que em va mirar, vaig assentint, perquè és que és així, ho expliques superbé.
2: I ara, per exemple, quin castells teniu ara mateix en cartera, justament per portar diumenge, per fer, per construir?
4: Bé, doncs els que jo et podria dir segur que portarem a plaça són el 5 de 7, que és el nostre castell màxim, és el castell amb dificultat més alta que portem. També el 4 de 7 amb agulla, que és un castell que hem descarregat aquest any en 3 ocasions. I, a més, ens agradaria poder treure'ns l'espineta amb el 3 de 7 amb agulla, que és l'únic castell en el que hem caigut aquesta temporada, que vam deixar d'intent el passat mes de juny, i que hem estat doncs treballant-lo, fent canvis, i sembla que ara el podrem portar, esperem que amb èxit.
2: Jo quan dius un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 7, vol dir que els pisos que tenen són 7, no? I després conforme es va construint el castell, doncs anirà de 4, no? O de 5, i per això la dificultat pot estar en que conforme vagi minvant, si són 5, pot ser que costi menys, el de 4 ja costarà una mica més, i el de 3, ja de 2 no ho dic, i el de 3 encara molt més. No sé, jo així és com jo ho entenc, no sé si la realitat és una altra.
4: Ho vols explicar tu, Nuno?
3: No, endavant. Sí. Fes.
4: Depèn. No anem malament, eh? Diguem-ne que l'estructura més fiable, en general, l'estructura més estable, és el 4, és a dir, 4 persones per pis. Si ens imaginem una taula que és molt estable, una taula com la que tenim a casa nostra, té 4 potes i això fa que sigui estable. Si aquesta taula tingués 3 potes, doncs seria menys estable. Si en tingués 2, que es poden fer castells de 2 persones per pis, seria encara més inestable, per tant seria encara més difícil. I si fos amb una pota, un pilar, seria encara més complicat. Què és el que passa quan anem cap a dalt, després del 4? Com que dalt del pom, com que dalt del castell hi ha el pom amb la canalla i s'ha d'unir només a una persona per pis, que és l'enxaneta, el castell, diguem-ne, que tendeix a aprimar-se per dalt. Val? Llavors, si féssim un castell de 5 persones agafades en rotllana, que no és com es fa així, no tindríem la possibilitat de que dalt de tot hi hagués aquesta persona, perquè el forat a omplir, diguem-ne, seria massa gran per salvar-lo. Llavors, el 5, el 7 i el 9, que són els altres castells que se'n diuen compostos, que es fan, són castells que combinen 3-us, 2-us, 4-us. Llavors es fan servint una estructura de 3, se li enganxa pel darrere un 2, de manera que quedaria una forma, per entendre'ns des de dalt, una forma de llacet. Val? Llavors, això fa que sigui més complicat que un 4. A més, se li afegeix una altra variable, i acabo, que és la dificultat d'arrossegar gent. Per tu, per fer un 5 de 7 o per fer un 7 de 7, requereixes molta gent,
2: sí,
4: molts castellers de tronc. Això fa, sobretot en el nostre cas, que som una colla petita mitjana, fa que sigui molt difícil poder portar aquests castells. Llavors, per això se'ls valora en la taula de puntuació d'una manera més alta que el 4 o que el 4 amb agulla, que el 3 amb agulla, que el castell amb agulla, perquè no ho sàpigues, un castell...
2: L'agulla, precisament, és el que...
4: Si construeix un pilar.
2: L'agulla
4: si construeix un pilar al mig.
2: No, no, el que volia dir, quan estem parlant d'un 4 de 7 i tal, i amb agulla, explica lo de amb agulla. Més que res, perquè com jo, pot haver-hi altres persones que tampoc ho sabem.
4: Sí, sí, tant. Quan fem un 4 de 7 amb agulla, diguem-ne que fem un 4 de 7 normal, un castell de 7 pisos d'alt, 4 persones per pis, però durant aquest castell es va muntant un pilar de 5 al mig. Sempre es munta un pilar 2 pisos més baix que el castell que s'està fent. Per tant, es munta aquest pilar i la cotxadora que ha fet el 4 de 7, l'estructura externa, entra dintre d'aquest pilar i llavors es desembolica aquest pilar quan el 4 de 7 baixa i es queda allà només un pilar de 5. És un castell molt, molt entretingut visualment de veure.
2: Mm-hmm. I, per exemple, què significa per vosaltres, per als escaldats, participar de nou, vull dir, en un concurs d'aquest nivell, perquè ja heu participat, però vull dir, és arribar una altra vegada i, a més, arribar ben preparats.
4: Això no, vols explicar-la tu?
3: Bé, per nosaltres representa al final és portar a plaça la feina que hem estat fent, no? fins a aquesta data. És a dir, el concurs comença amb la classificació, diguem, des de l'1 de setembre del 2025 fins al 31 d'agost del 2026, i amb l'esperit, no?, i amb el que comentava el Pau d'aquesta experiència, ens aboca a enxitxar-nos, no?, per poder portar a plaça tota la feina que hem portat fent, no?, fins aleshores.
2: Mm-hmm. I tu, Pau, què diries al respecte? O si queda ja ben explicat, passem.
4: No, queda ben explicat, sí, tant. Mm-hmm.
2: Doncs, quin objectiu realista us marqueu per aquesta edició? No sé si ja... sí, vull dir, dins de tot el que has explicat, Pau, dels diferents castells, que doncs això, quin és aquest objectiu? No sé si era el 3 de 7 el que...
4: No,
2: l'espineta, real... l'espineta que teníeu.
4: Sí, l'espineta, això. L'espineta seria aquest objectiu realista que ens agradaria complir. És a dir, fer el 5 de 7, el 4 de 7 amb agulla, que són els dos castells que ja han fet aquest any amb èxit, i afegir-li el 3 de 7 amb agulla. Aquest seria el nostre objectiu realista.
2: I el porteu ben preparat?
4: Sí, i tant. Per això és l'objectiu realista.
3: Clar. Aquest és l'objectiu realista en quant a més tècnic, no?, a més treball casteller, i després, per l'altra banda, l'altre objectiu és que intentar aconseguir que totes aquestes samarretes, no?, o camises desempolsades que ens donin un cop de mà tinguin una mica més de vinculació i una mica més de continuïtat amb la colla i, per tant, doncs, que puguem sumar més membres dels que ja som.
2: Crec que ho has dit, no sé si has dit 10 o 12 les que participen en el concurs.
3: 12 colles.
2: 12 colles. Però, clar, aquí també heu remarcat que hi ha és una manera, perquè això també ajuda molt per fer-lo encara més bé, que hi ha uns premis, no? En què consisteixen? Pau?
4: Bueno, hi ha un premi econòmic en funció de la posició en la que quedes. Per la gent que no ho sàpiga, tots els castells, i abans ho estàvem comentant una mica lligant-ho a la dificultat, cada castell té una puntuació assignada, depenent de si es carrega el castell, és a dir, si s'aconsegueix fer l'aleta i després cau, o si es descarrega el castell, és a dir, si l'enxaneta fa l'aleta i aconsegueix baixar, desmuntar tot el castell sense que hi hagi cap caiguda. Això té dues puntuacions diferents. Evidentment, descarregar el castell té més puntuació. Llavors, en funció de tu, els castells que fas, que poden puntuar màxim 3 castells, tens 5 rondes, és a dir, tens 5 oportunitats per fer els castells. Depèn de tu quins castells aconsegueixes carregar o descarregar, quedes en una taula de puntuacions i la primera colla s'endú el premi més gran. Més enllà de la retribució econòmica, que d'alguna manera és un detall, l'excusa és doncs, guanyar el concurs dintre de les colles de la teva categoria.
2: A més,
4: nosaltres,
2: és prestigi, no? És prestigi, també.
4: Bueno, és més aviat, és prestigi propi, perquè hi ha les edicions del concurs de Tarragona de dissabte i de diumenge, on participen les colles, les 30 millors colles castelleres. Clar, nosaltres no hi entrem aquí. Prestigi, per qui quedi el número 31, bé, per nosaltres sí, clar, evidentment, nosaltres ho portarem amb orgull, però per una altra colla més gran, suposo, o pel públic general casteller aficionat de Catalunya, doncs, diguem-ne, no tindrà tanta importància. Jo crec que l'important, sobretot, és demostrar-nos a nosaltres mateixos i a tota la gent del voltant de la colla, a tota la gent que ens ve a ajudar, de quins castells som capaços de portar a plaça i del que som capaços de fer. Si nosaltres fem tots els castells que ens havien proposat i els descarreguem, a mi m'és igual quedar primers o quedar últims. Lo important és fer el que hem assajat i fer-ho bé a plaça.
2: Alexa, podríem dir que avui és avui mateix, dimarts, no? És l'assaig decisiu, no?
3: Bé, aquesta setmana tenim tres assaigs.
2: Ah, nosaltres... avui, a banda d'avui.
3: Sí, és a dir, nosaltres normalment assagem els dimarts i els divendres, i a més aquesta setmana són els assajos especials que diem, inclosos aquest dimarts i aquest divendres, i el dimecres, diguem que cada aquest assaig hem posat com un lema, no?, d'avui doncs, porta un familiar i porta un amic, a dimecres doncs, entitats castelleres, amigues, i que ens vulguin donar un cop de mà, i el divendres doncs, és enfocat doncs, a entitats i tothom que vulgui participar. Amb això el que diem és que són assaigs oberts a tothom i que aprofitem aquesta setmana una mica més intensa amb el dimecres aquest d'assaig pel mig per poder seguir continuant treballant aquests castells, donar aquesta solvència que ja estem incorporant.
2: I... per exemple, tu, Pau, en el cas de justament a través d'aquests assajos, no? Què espereu aconseguir? Això us dona també encara més, podria dir, validesa, no?, de cara a arribar el diumenge doncs, molt més millor, molt més ben preparats?
4: Sí, a veure, amb un assaig sí. El que fas és assajar tant el tronc com la pinya dels castells que vols portar a plaça. Llavors, com deia la Nunu, l'objectiu principal, evidentment, és que surtin els castells, no?, que hem portat assajant, però també un de secundari, tampoc no tan secundari, és aconseguir mobilitzar aquesta gent que potser no és castellera o potser hi té curiositat o potser ha vingut algun cop a l'assaig i generar una mica d'adherència a la colla i que puguin acompanyar-nos ja només en els assajos, sinó també a l'actuació. Recordo com estàvem parlant abans al principi del paper fonamental que té la pinya. A la pinya hi ha el gran gruix de la colla. Jo diria que el 85% de la gent quan fem un castell està a la pinya. Llavors el fet de poder tenir 30 persones més en un assaig o 10 o 15 canvia totalment la consistència de la pinya i, per tant, les sensacions que es tenen tant a la soca a nivell de baixos, que són els que aguanten tot el pes del castell, el pis més baix, com també de la canalla més petita, perquè bueno, si fem un exercici d'empatia, no?, i ens posem en el lloc d'una nena de 7 o 8 anys que ha de pujar fins a dalt de tot d'un castell, evidentment, com més gent veus a baix fent pinya, amb més confiança puges.
2: Mm-hmm. Pau, crec que tu de seguida ens has de deixar perquè la feina sí. te crida, però no sé si vols afegir alguna cosa més.
4: Bueno, no, això, convidar, aprofitar altre cop per convidar la gent, per convidar la gent a gaudir d'aquesta tradició i reivindicar, no sé si la paraula reivindicar, aquesta qualitat màgica que jo crec que tenen els castells, no? Aquesta singularitat que ens és tan pròpia, no només de la gent que practiquem castells, sinó també del caràcter de la gent catalana, no? D'unir-nos, d'això de citar a Mariano Rajoy, de los catalans hacen cosas, no? I d'alguna manera d'unir-nos tots, fer pinya i intentar que aquesta enxaneta faci l'aleta, convidar tot el poble de Caldes i tots els pobles del voltant i qualsevol que ens estigui escoltant a conèixer, si té curiositat, a venir, a provar-ho, i si no, també està bé a veure-ho, per què no? A veure-ho a l'assaig i poder així acompanyar-nos en aquesta setmana tan especial.
2: Doncs nosaltres des d'aquí, així ho insistirem, no? I amb la Núria, perfecte, que continuarem la conversa igual. Moltes, moltes gràcies, Pau, i que, ja t'ho dic a tu, des d'aquí, que vagi molt, que hi hagi molta sort en aquest concurs aquest diumenge.
4: Moltes gràcies.
3: Fins després, Pau.
4: Adéu.
2: Adéu. Doncs ara continuem, Núria. Ara sí que t'has de... Ara sí que has de contestar.
3: No, perquè també veia que el Pau havia de...
2: Sí, no, no, no.
3: De treballar i
2: jo,
3: bueno,
2: penso,
3: doncs,
2: que ha anat molt bé, perquè tot i que sigui aquests 20 minutets o 22...
3: Ho ha explicat molt bé.
2: Ho explica superbé. Uh-huh. És un gran cap de colla. Bueno, jo penso que tots els que arriben a ser cap de colla feu...
3: Sí, tant.
2: I a més, us compenetreu molt bé, vull dir que hi ha com un vincle, no? Uh-huh. Tant el que seria cap de colla i en aquest cas... T'ha dit Nono, m'ha fet
3: no,
2: gràcia.
3: No. Sí, no, no, és que és el mal nom. A vegades a les colles castelleres tenim mals noms o ja venen de... amb el nom incorporat, és a dir, a mi em diuen la Nono i em posen Nono, i d'altres sorgeixen de situacions naturals, sorgeixen aquests mals noms, no? Uh-huh. Aleshores, jo ja tenia aquest mal nom i ja se'm coneix com
2: no,
3: a Nono.
2: No, però és maco, no? No, és que dona com molta familiaritat.
3: Molta proximitat.
2: Sí.
3: Amb el que deies de la proximitat, és veritat que justament ahir, clar, nosaltres tots els dilluns fem junta, reunió de junta directiva i ens trobem juntament també amb el Pau, que és el vocal de tècnic. I dèiem, no? Hi ha moments que es nota més, hi ha altres moments que potser no es nota tant, però intentem sempre que junta i tècnica vagin com units de la mà, no? Tècnica s'encarrega dels, justament dels aspectes, els aspectes més tècnics, les organitzacions, les estructures, alçades, col·locacions, posicions, no? I la junta s'encarrega de generar aquest moviment de massa social, de gestionar aquests esdeveniments perquè tot tingui com un engranatge, no? I per això diem que junta i tècnica van agafades de la mà.
2: O sigui, hi ha un vincle total, no?
3: Sí.
2: Vull, molt, molt, molt bé.
3: Sí.
2: La campanya porta una amistat a l'assaig.
3: Avui.
2: Està funcionant?
3: Bueno, avui ho
2: veurem. És a partir d'avui.
3: És avui. És el dia.
2: Sí,
3: és el dia.
2: Sí,
3: la veritat.
2: És això que per jo deia jo una mica l'assaig decisiu, no? Però que és a partir d'avui.
3: Bueno, he vist com l'obertura d'aquests assaigs especials d'aquesta setmana pel concurs, del que dèiem, no? Doncs avui és, el títol és avui porta un amic o familiar, qui, conegut, qui t'adrecis, veí, veïna, al final és avui donem com el tret de sortida en aquests assajos pel concurs. La idea és que vinguin, que mirin, que observin i que s'engresquin i que donin un cop de mà, no només a pinya, ja que si venen al concurs també ja seria l'ideal, no? Perquè al final aquesta feina que han fet en aquest assaig es podrà portar a plaça i veuran aquest reflexe de treball conjunt com a pinya, no? I estructura de castell. Ja li vam estar donant una volada fa uns 15 dies, no? Per xarxes, amb el cartell de concurs de Torredembarra, que va vinculat amb un Forms, que va vinculat, doncs, amb un canal de comunicació de concurs, on totes aquestes persones que estan interessades entren i se'ls dona la informació per estar al cas, no?, d'aquests assajos i d'horaris i de logístiques i d'organització. Doncs avui comença el tret de sortida.
2: Molt bé. I perquè fa precisament això que comentaves, aquest, o sigui, per els desplaçaments, en el que justament van la pinya, que és molt, ha de ser molt nombrosa, vull dir que sou bastants, no? Les persones, aquí ara serà a Torredembarra, però després ja passarem a altres viatges. Doncs, per exemple, ara... demaneu un autobús o aneu en cotxes particulars?
3: Depèn. Hi ha una previsió de 2 autobusos de 70. Quan fem aquesta previsió no tenim planificat qui va amb cotxe i qui no va amb cotxe. Està claríssim que alguns membres de la colla anirem amb cotxe, potser fins i tot jo mateixa, perquè estic convocada a una reunió molt d'hora. Però es fa una previsió en la planificació també una mica arrossegant els nombres anteriors, no?, del concurs passat, de més o menys quantes persones érem, i intentem anar tots junts, perquè és que és veritat que la plaça del Castell de Torredembarra al final és una porta, no? Realment com si entressis a un poble mitjaval, una porta de castell, i comencen a haver-hi autobusos, no? Ens deixen allà a la porta, i és que és molt millor anar en conjunt. És veritat que hi ha alguns doncs, que si tenen segons habitatges per la contrada ens trobem, però la idea és anar tots junts allà a Torredembarra.
2: A més, és una manera també, doncs, el fet d'anar junts, és pel, vull dir que és com anar parlant,
3: correcte,
2: dialogant, i aquesta...
3: És aquest punt social, sí, no? Que no només anem a fer aquesta feina de castells, sinó que hi ha al darrere, al final, és que és l'ou o la gallina, no? És primer que són els castells o la massa social, la xarxa social, al final és un engranatge, aprofites per conèixer, per establir conversa, per enganxar encara més, per parlar de... pors també, o neguits o curiositats o, no? S'estableix aquest vincle de conversa en aquest viatge que és molt bonic perquè a més també hi ha un treball i reflexió després de cadascú, d'ostres, m'han dit això, m'he de recordar d'això, que guai compartir això, perquè d'aquí després s'esdevé en el temps, trobades a fora, no? Activitats a fora, llavors vas establint com vincles i és una xarxa, és brutal. Uh-huh. És brutal.
2: Justament, ara que te faré la pregunta de la pinya, no? Uh-huh. En el que necessita una pinya perquè sigui realment sòlida, però també explica perquè a vegades hi ha persones que s'afegirien ràpidament a estar dins dels castellers perquè agrada, no? Uh-huh. Perquè els arriba. Uh-huh. Però també, per una altra banda, hi ha una, com una por que els
3: frena, no? Els una frena. Resistència, clar.
2: Parlem de, justament, primer, abans d'això de la solidesa de la pinya, del per què tampoc cal que sí que en alguna ocasió, com a tot, en tota la vida, sempre hi ha un perill, no? Vull dir, però clar. Això, però no, ni molt menys, vull dir, imaginem de castells que es fan.
3: De fet, nosaltres sempre diem que a una colla castellera tothom hi té un lloc. A una pinya, a un tronc, amb els músics, tenim diferents equips de treball, és a dir, tothom està inclòs. Vindre a la colla no significa sí o sí has d'implicar-te a fer castells i fer pinya. No, perquè justament passa això, no? Ostres, doncs jo he vist una actuació, una jornada castellera, tinc el cuc, m'agrada, però tinc por. Bueno, clar, sempre diem, és una experiència vivencial. Si et ve de gust provar, doncs fem unes escales. Si no has estat còmode, doncs posem pinya. Si no, què és el que t'agradaria?
2: La música, si domines la gralla,
3: clar,
2: ideal, no?
3: O no domines la gralla però en vols aprendre. Doncs també tenim l'escola de músics, okay. No? Que ja aprofito també per dir que tots aquells que tinguin una mica de nocions i coneixements de música, doncs assagem els divendres de 7 a 8 al local casteller i que són superbenvinguts, que a tot arreu sempre ens falta gent. Quan diem, som 120, ui, som molts. Sí, però no. Perquè això va lligat una mica que quanta més gent entri, no? Més solvència de castells.
2: Exacte.
3: I més possibilitats de poder doncs, anar pujant.
2: Vull dir, el tronc que diguem que
3: correcte.
2: Va pujant és ser sostén precisament encara millor.
3: Clar, i amplies també les comissions diverses que tenim i et pots plantejar nous reptes amb tota la volada de gent que pugui arribar a entrar. Aleshores, vull entrar però tinc por, però em fa respecte. És que és totalment lícit, perquè és que a mi encara ara hi ha coses que em fan respecte. Per això diem que com que és una activitat, primer, que és una activitat totalment familiar, és a dir, quina activitat extraescolar tu pots fer amb el teu fill a la vegada, no? És una activitat molt familiar, és una activitat on es gestionen, es tracten, surten tota aquella quotidianitat que, per exemple, una canalla té, la por, els nervis, l'adult, es posa en conjunt, se'n parla, es gestiona. És que jo vull entrar perquè tinc una mica de por i de resistència natural, però va sempre diem, és una activitat vivencial, tornem-hi, posem a pinya, com has estat, t'expliquen el cap de pinya, no? I l'equip de pinyes, que són els que gestionen totes aquestes persones de pinya per fer aquesta solvència, explica en posició, les assagem, no és només expliquem. Hi ha un equip de benvinguda que acull una persona de fora, no? Que es presenta, expliquem ostres, com ens has conegut, si has anat mai a algun assaig, si has vist, una mica com per tindre aquests quatre trets de pinzellades i quina és la predisposició. Som molt respectuosos, hi ha gent que diu, mira, jo acompanyo amb ell o amb ella i em vull quedar aquí, endavant. És veritat que a vegades enxitxem, va, que et poses una faixa, va, posa't últim cordó vol dir última persona no? De la pinya, última, que es posa doncs, amb les mans empenyent a l'esquena. Ja està. És que no faig massa, no, és que fas molt. És que a tu et sembla que no fas massa, però és que ja ens es fas molt. No? I ens intentem transmetre que qualsevol posició és important. No desmereixem a ningú en quina posició estigui ni pinya, ni tronc, ni el pom de dalt, que és d'osos i canalla. És que tothom es fa coses i les coses que fan tenen molt de valor en el conjunt. Clar, transmetre això a la teoria, no sé si arriba aquest missatge, transmetre això quan estàs en un assaig és amb allò que t'emportes, és aquella vivència que intentem transmetre doncs, perquè et torni a entrar, torni a vindre, repeteixi, formi part doncs, d'un acte, d'un esdeveniment, visqui una jornada, vingui una actuació i a partir d'aquí vas copsant sensacions.
2: Per exemple, als pisos del final, quan ja van acabar, hi ha dos i acaba l'Angeneta, no?
3: Sí.
2: Acostumen, l'Angeneta sempre és l'infant, vull dir que podrien dir és el més petit i a més també és el que pesa menys, podrien dir.
3: No ben bé, és a dir...
2: Els dos últims poden ser més petits?
3: O sigui, el pom de dalt, sí? Normalment són canalla, però que també hi posem...
2: Persones?
3: Canalla.
2: Vull dir,
3: bueno pensa més. Que les colles universitàries són adults, sí. Partint d'aquí, no? Cotxadors i Angenetes, colles sí, universitàries...
2: Adolescents podrien estar també?
3: Són adults. El que passa és que això requereix que puguis fer menys pesat el castell. Quan més gent, no?, de menys pes o més petits posis, el castell té una altra lleugeresa, no? Aleshores, d'osos és l'últim pis de tronc, després ve l'acotxador, que normalment, habitualment, és més petit que l'Enxaneta. L'Enxaneta ha de ser una mica més gran. Per què?
2: Són
3: perquè l'ha de creuar.
2: Se queden així, diguem...
3: Són la granota, sí. No? La cassoleta, sí. La granoteta. Sí. Són les
2: I arriba al final, que és l'Enxaneta.
3: L'Enxaneta, que és el que quan creu el castell fa l'aleta...
2: O fa...
3: Aixeca
2: la senyera.
3: Aixeca la mà.
2: La mà
3: no?
2: O la senyera.
3: Això és en els pilars. Sí, pilars. Exacte. Doncs és el que creu aquest castell, no? I que ha de tindre prou espai per rodejar a la cotxadora. Doncs normalment l'Enxaneta és més gran que la cotxadora.
2: Vale. No, vull dir, jo pensava que l'Enxaneta era el que pesa menys, vull dir que per això pensava que era... Però bé, sí que és veritat que aquest final són els més joves, podríem dir, de
3: totalment,
2: la colla.
3: Totalment, totalment. Sí, sí.
2: Així que són els més joves i també pesen menys i a més també podríem dir que moltes vegades és el que els que tenen menys por.
3: Bueno, clar, hem vist de tot, hem vist de tot. Jo, si vols, parlo de la meva filla, perquè és l'experiència que tinc a casa, no? Ella va començar amb 4 anys, o sigui, 4 anys i mig, i ja començava a assajar, i veies, quan la canalla té por, ho veus, no? És que em costa el peu a la faixa, és que la faixa la té molt alta, és que les mans no em pugen, no?, en els assajos.
2: I això vol dir que...
3: Això hi ha por, però que està molt bé, no? Llavors, hem d'arribar a dir, tinc por, o em fa por, o això no m'agrada, i també ho treballem. Després, com a naturalitat, hi fan un clic, que nosaltres diem que fan un clic, que és, aquests passos ja els tinc mecanitzats, ja sé que hi ha com ho he de fer i ara experimento altres sensacions, no? I a la sensa, bueno, la meva filla va passar això, no? Que abans no va fer aquest clic, tot era molt lent, clar, llavors els castells s'eternitzen, no? I veus com va agafant un caire diferent quan fa aquest clic que comença a pujar, i jo a casa li dic la Sansa sense por. Sembla que no hi hagi por, i segurament ho té tan interioritzat que no hi ha por, però hi ha vegades que, clar, que si el castell es mou més, que si el castell es mou menys, que si un no està ben col·locat, que si... Però és que és natural, és a dir, aquesta por l'han de tenir, El tema és naturalitzar-la i que això no faci una resistència a la contra.
2: Al contrari seria, en el cas de que no sé, que igual també us heu trobat,
3: clar,
2: que no
3: tant.
2: Tenen por en absolut, que això tampoc es podrien dir que la por s'ha de tenir
3: clar,
2: davant
3: no, és
2: tot.
3: Jo crec que tots tenen por, però és una emoció natural. S'ha de tenir por perquè hi ha alarmes que s'encenen. El tema és que aquesta por és neutra. És a dir, pren consciència, no? Pren consciència de estic pujant alçada, m'he de col·locar d'aquesta manera, ho veig tot des de baix, ara, perquè a més, a dalt de tot a vegades passen coses i parlen, no? Pues, col·loca't aquí, bé, va, ara apreta. No, es van dient coses entre ells, nosaltres des de baix això no ho sentim, no? Naturalitzar aquesta por és essencial per prendre consciència de l'activitat que estàs fent. Sense més, és no, ni infravalorar ni extralimitar, no? Exagerar, és a dir, natural que tinguis por, és un respecte que has de tenir, no? És una tècnica, quanta més tècnica tens, tu ets capaç de neutralitzar moltes més aquestes emocions. Tots passen per aquí, més llarg, o sigui, més d'hora o més tard, passen per aquí, i és que és natural.
2: Pel que fa, mira, crec que el Pau abans ho ha explicat, o sigui, què diríeu a algú que no ha fet mai castells perquè vingui precisament avui, demà o un d'aquests dies al local?
3: Doncs mira, que és una bona oportunitat per conèixer un ambient totalment diferent, un ambient on és molt sa, és molt social, és molt familiar, de molta feina, de molt de treball, un ambient on pots copsar sensacions teves que potser no tenies i t'estan despertant curiositats, que et deixis portar una mica per aquesta observació, prèviament doncs, que hi hagi aquesta observació, que et deixis portar i que vagin que vinguin amb moltes ganes i amb molta motivació, perquè a vegades lo desconegut ens fa por, no? Però ja he dit que hi ha un equip molt xulo de nouvinguda que de seguida doncs, ens atencem i a la vegada som respectuosos, no, doncs ens respectem aquest límit, però que ens deixin portar. Les portes són obertes i aprofito perquè hem fet alguns correus que hem rebut de gent que ens diu la meva filla té 5 anys, pot vindre endavant? Són assajos oberts, estem al carrer General Pedrós 35.
2: A partir de 5 anys ja poden.
3: Sí, però que si volen vindre abans, perquè els adults potser també estan interessats, al final la canalla és canalla, es busquen entre ells, hi ha espais de jocs, de coneixença, i es coneixen els elements. Nosaltres, bueno, ara començarem les setmanes de tallers infantils a les escoles per festa major i començava amb 3 i 4 i 5 i al final tens una evolució, expliques contes, dones elements a tocar, es posen una faixa, un casc, pugen les espatlleres pel seu compte i vas veient una mica. I aquell moment que puguis veure que estan més o menys predisposats, comences a treballar mica en mica. Però és buscar aquestes aliances i intentar doncs, veure la canalla quina actitud. I els joves igual, no? I els adults iguals. Entren allà, observen, veuen l'assaig, participen, ens posem una faixa, els expliquem. Per nosaltres, que després pot ser un desgast de temps, és una inversió cap a la colla i cap a la persona, perquè l'únic que tenim ganes és de fer-la créixer i de que puguin conèixer com ens organitzem i com és una colla castellera.
2: I tant. L'espai que vosaltres teniu, el local, està al carrer General Pedrós.
3: 35,
2: vull dir, sí. Sí, vull dir que és... i de fa temps. Però crec que no serà per sempre, perquè està prevista que justament al Centre Cívic i Cultural, doncs quan estigui acabat el que seria bueno, l'auditori de Can Rius, aquest espai que és on anirà l'escola de música, el taller d'art, és a dir, què queda

0: bé, doncs poder unificar-ho allà representarà, tindrà els espais idonis per poder treballar amb calma, representa un guany en alçada superimportant, perquè on estem no podem coronar o no podem estructurar tots els castells sencers, representarà una visibilitat diferent de la que tenim ara.
1: Home, aquí no és que estigui tampoc molt en el centre, però sí que és veritat, està més
0: bueno,
1: cèntric.
0: I que a més a més doncs, hi ha algunes vidrieres, vull dir que no, al punt de casc antic, per entendre'ns, o de poble, la visibilitat serà diferent. Amb alçada, i el que et deia, i de poder organitzar esdeveniments en el propi local, que la gent, els equips de treball, la canalla, tingui tots els seus espais, els músics que puguin tenir una sala on poder assajar.
1: I aquí està tot per separat, podríem dir que el centre cívic, justament en marxar escola de música, taller d'art, clar, queden moltes sales,
0: espais que a nosaltres ens encaixa per les nostres necessitats.
1: I tant
0: que sí.
1: I justament són espais que per la música, doncs, són ideals,
0: per
1: no?
0: Per la música, per
1: la feina conjunta, és, sí. Les reunions, sí. Tot plegat.
0: Tot.
1: No és el fet només de fer el castell, sinó també per
0: adequar,
1: nosaltres
0: adequar
1: tot plegat.
0: Tota la feina que es fa, adequar amb els espais que són idonis, sí, sí.
1: Parlem ara d'aquest viatge que heu fet al País Basc.
0: Sí.
1: Al Basc, com ha anat aquest intercanvi, que en aquest cas ha estat al poble
0: de Lezo,
1: allà a Euskadi.
0: Bé, ja fa un any que això ja està fent xup-xup, ja fa un any que això fa xup-xup. De fet, teníem moltes ganes, feia molt de temps que volíem anar al País Basc. Cada any doncs, fem colònies o cada dos intentem fer alguna sortida. L'últim viatge va ser a Manacor i enguany doncs, ha estat...
1: A Manacor va ser... passar una mica al Mediterrani, una mica del xat, molt bé també, eh?
0: Sí. Doncs aquest any, amb el context del nostre aniversari del 30è, doncs volíem que pogués sortir aquest viatge que feia temps que també desitjàvem i la veritat és que membres que són de la colla i que tenen relació amb la colla que hem actuat també convidada, que són els Euskal Herriko Castell Estaldea, vam establir ponts i comunicació i doncs també amb institucions que ens poguessin fer l'obertura de portes i així va ser. Ho explico així com molt fàcil, és veritat que ens ho han posat molt fàcil, però com que no estan acostumats, no, a portar aquests esdeveniments per la zona, clar, al principi va ser una mica dificultós poder tindre una obertura de porta. De seguida que ens ho van permetre, ho vam estar explicant, vam convidar també els castellers d'Aldea, és una colla també... nova, diguem, no? Que porten camisa, però que encara els hi falta molt de rodatge, perquè pensem que doncs, penseu que són locals que viuen allà, més catalans que estan allà, ja sigui per parelles, famílies, treball, el que sigui, que estan muntant, o que han muntat aquesta colla amb un sentiment doncs, de fer colla, de fer xarxa i de portar aquesta cultura cap allà també, que sempre és benvinguda i de fet ho vam copsar de seguida, no? Els hi va encantar. I a partir d'aquí, quan ja vam començar a prendre aquestes relacions des de Regidoria de Cultura de Lezo, super predisposat a atendre les nostres consideracions, les nostres necessitats, la logística, explicar-los una mica com ens organitzem. Clar, allà a Lezo eren festa major, per tant ja hi havia una força programació cultural doncs que no es contraprogramés res, que poguessin gaudir tots, i a més doncs vam incloure en aquesta programació un assaig conjunt amb Castellers d'Aldea, que no comptaven en tindre gent que ens veiés, ho vam fer al carrer, perquè ho fèiem al carrer, i quan es van adonar que es cridava gent, no, aquesta mateixa gent va ser cridada doncs, a la mostra, o sigui, a l'actuació de la tarda, i ens va haver-hi molta participació i a la vegada... sorpresa, no?, de que, o sigui, la colla, sorpreses que hi hagués gent guaitant a l'assaig i gaudint-lo com si fos una actuació sense ser-ne encara.
1: Mm-hmm. Doncs aquest és un intercanvi, vol dir que els castellers...
0: No és un intercanvi.
1: No és el fet de que vosaltres heu anat allà i després convideu...
0: Venen ells. No.
1: Els castellers d'allà.
0: No, nosaltres vam ser convidats per... O sigui, nosaltres vam comentar doncs, amb Lezo que volíem fer aquesta actuació i convidàvem també... Érem els dues colles convidades, castellers de Caldes i els de Castellers d'Aldea. no? Que

0: actuàvem de forma convidada doncs, a l'EZO.
1: I què aporta, per exemple?
0: No vol dir que en un futur, aprofito, puguem fer un intercanvi, perquè és que a partir d'aquí el que et deia s'ha establert una relació i una xarxa i un vincle molt bonic i ens vam acabar un discurs i vam dir que això sigui la primera pedra, no? com per entendre'ns, d'un futur, no? Que ens puguem continuar veient a places.
1: I què aporta a la colla sortir justament d'aquí, de Catalunya, i actuar fora de casa? No sé, suposo que això també sí. És com una...
0: Mira, et diria que...
1: A tots us engresca bastant.
0: Ens engresca moltíssim perquè és que hem estat 120 persones.
1: Imagina.
0: A l'EZO. Hem actuat aquí a altres actuacions que hem estat 80-90. A País Basc hem estat 120 persones. Què aporta? Ganes, motivació, gresca, portar els nostres castells...
1: Allà, com vau anar, en bus també? O...
0: Vam anar amb autobús i unes 50 persones amb autobús i fins a 120 ens vam organitzar de forma individual o col·lectiva amb amics per anar amb cotxes. Hi havia gent doncs, que va anar molt abans i feia com unes vacances i després altres que bueno, jo potser la vaig tornar ahir, vaig aprofitar un dia i vaig tornar ahir doncs, amb la meva família. I ens hem organitzat els nostres allotjaments no? individuals, però els de l'autobús tenien l'allotjament del pavelló, aquest autobús, doncs, aporta vida a la colla i trenques una miqueta amb aquesta rutina, que està bé, la rutina d'actuació i assaig, actuació, i doncs ara...
1: I comunicació també, no?
0: Clar,
1: perquè,
0: no.
1: Clar, no és un dia, aquí representa una sortida d'aquest tipus, clar, són clar. Diversos dies.
0: Són diversos dies, diverses situacions, fas colla, fas xarxa, fas amics, fas... pots conèixer l'altra colla.
1: Clar, i també no? fer amistat amb altra... Amb
0: fas amistat i hem anat de festa també, i fem festa, i gaudim la festa de l'EZO.
1: I veig com un lloc com a Euskadi.
0: Clar, no? I que hem menjat molt bé, i hem compartit àpats, clar, és que és tot el que comporta, no és anem a fer castells i l'actuació i nos vamos con el por su lado, és anem a fer una miqueta de colla, no? Llavors, va haver-hi un dinar conjunt, i després va haver-hi l'actuació, que aquí sí que hi havia... una mica com de cansament, no?, del viatge d'anada de la gent que van en bus i després que si dorms malament, després l'assaig, però tot i això, l'enriquiment que t'estàs emportant és que no, és que hi has de ser-hi, perquè és que ho veies, 120 camises escaldades a plaça, tot un cap de setmana al País Basc, bueno, impressionants. La valoració justament d'això que ahir la vam fer com a junta i havíem rebut missatges d'agraïment dels castellers, que ja aprofito per donar les gràcies també a tots els castellers, és que ha estat una sortida molt xula, molt xula, espectacular, ben organitzada i amb molta satisfacció per part de tots.
1: És el desig, no?, ha complert, no?, que s'ha complert.
0: Sí, i en el context d'aniversari, que encara dona com més pes.
1: Ara justament entrem en aquest 30 aniversari dels Escaldats.
0: Sí.
1: Com esteu vivint aquest any tan especial?
0: Doncs això, és un any especial. Vam començar al febrer, vam fer una calendarització l'any passat, vam començar al febrer una mica doncs, establint quines serien les activitats portades aquest any. Diguem que nosaltres tenim com un calendari repartit en dos trams, un primer tram que és abans de l'estiu i un segon tram. El segon tram per nosaltres és el més intens, perquè, i a més enguany perquè se'ns ajunta concurs. Llavors teníem el viatge, concurs, festa major, se'ns ajunten uns esdeveniments de molt gruix, no?, i de molta intensitat. I el primer tram, cada mes, hem fet una cosa del 30è. I això també ens permetia donar-nos una mica de pausa, però anàvem preparant el següent. No? Aleshores, clar, poder dir que en el 30è tant has anat a l'EZO, amb la colla Castellet d'Aldea, que has fet un viatge, que a més fem un any fem l'any de concurs, no?, ens n'anem a Torredembarra, i que ara ve la festa major, que també és a canyera, bueno, doncs estem, crec que hem de carregar més piles de les que ja tenim, perquè això només acaba de començar. Ja sabem que els segons trams costen, nosaltres no ens incorporem fins al finals d'agost, que començarem la festa de Palau, però ho vivim amb molta vida i Caldes el que té és molta vida.
1: I a més també moltes entitats com vosaltres, no?
0: Correcte.
1: La nova plaça Castellera, que la tenim aquí endavant, sí. Ja és un punt de trobada consolidat entre vosaltres?
0: Et diria que l'hem d'explotar una mica més, sí. Sí, l'hem d'explotar una mica més. A vegades, per tema de calendaris, ens encaixa la plaça, però no pot ser perquè després volem fer, si és un pica-pica, si és un dinar, no? Per un tema d'espais i de capacitat, però a poc a poc, és que clar, no ho podem fer tota la vegada. ens queda temps. Està consolidada com a plaça castellera, la vam inaugurar, vam fer el primer acte, després vam fer la Diada de la Primavera a la plaça castellera, per tant, això només acaba de començar. És un trentè que no es consolida només perquè facis un esdeveniment, sinó que això només acaba de començar.
1: I aquest mural que hi ha aquí, del Raül Paredes, per vosaltres què representa? El fet de tenir... perquè, de fet, aquest mural us representa.
0: Clar, clar.
1: És el que representa els escaldats.
0: Clar, representa els escaldats com a tal, perquè, evidentment, doncs, porta la camisa escaldada i representa una activitat cultural que tenim al poble, que cada cop està més arrelada i que pots representar-te tu mateix. És a dir, tu et pots veure reflexat formant part d'aquesta activitat cultural aquí a Caldes.
1: Quin ha estat el moment més difícil de la temporada? Si és que hi ha hagut algun moment difícil. No sé si actuacions o moments de la colla per algun motiu, per el que
0: és. El moment més difícil.
1: Si és que hi ha hagut, perquè si no...
0: Bueno, saps què passa? Que segurament...
1: Jo te diria el més difícil i també el més emocionant.
0: Mira, el més emocionant el tinc claríssim, a part de emocionant en quant d'alegria de que tot ha anat molt bé és el viatge a Lezo, però el més emocionant per mi crec que ha estat l'acte de gala del 30è que vam fer al casino. Va ser espectacular. És que va ser preciós. Tot i tindre una escaleta, un muntatge, un decorat, un atrezzo, l'organització, catering, fins que no es va anar desenvolupant, jo no me'n feia la idea, no? Les entitats que, o sigui, la coordinadora va vindre representants de l'Ajuntament, ostres, és que era un acte formal, era un acte emocional, era una trajectòria de la colla, com la van reconduir doncs, la Marta i en Ferran de Besa. Per mi, un dels millors actes del 30è, està clar. I el moment més difícil, jo crec que encara, t'ho dic així, ara potser algú ho té claríssim i matarà. Jo crec que encara no ha arribat, però potser la Diada, que és la nostra Diada al novembre, per un tema de dificultats d'espais, de poder portar-la a terme, sempre ens passa que ens falten espais per poder realitzar els esdeveniments i és el que passa quan no hi ha un pla, o sigui, hi ha un pla B, però l'has d'anar treballant. Ara, per mi, crec que per juntar...
1: Podria ser més dificultós, no? Perquè, o que pot crear més dificultat.
0: Bueno, però és un tema de gestió. L'actuació es farà, o si no plou i no hi ha una aigua, es farà. Però a nivell de gestió crec que és la Diada que sempre ens porta més mal de caps realitzar-la. Et diria que seria aquesta, però bo i així, bueno, busquem opcions de sota les pedres perquè les trobarem.
1: I mira, Núria, sí. Tu, aquesta sí que va directament a tu. Què significa per tu ser presidenta dels escaldats?
0: Bueno, jo crec que intento ser el mirall, el reflexe de l'estat d'ànim de la colla, intento ser el reflexe del que la colla necessita i intento ser el reflexe i el mirall del que volem explicar fora de la colla, no? El que volem explicar doncs, a les places, als mitjans de comunicació, doncs, amb l'Ajuntament, no? Què és el que som i què és el que volem. I no només ho intento jo, com a presidenta, sinó que sempre dic que tinc el recolzament de tota la junta directiva, que estem en línia sempre i que crec que és el que vull demostrar o vull mostrar o vull que s'entengui, que es transmeti, que al final jo poso les paraules, però totes les formiguetes que estem a dins treballant és feina de tots i jo poso la cara visible i crec que és representació de tot, doncs, tot el que surt, els estats d'ànims, l'estat de cura, els objectius, la gestió, la feina, l'activitat castellera, l'organització, però és fruit de tothom. Jo poso la veu i la paraula o la façana, però és fruit de tothom.
1: Què és el que mai falta en un assaig?
0: Ganes. Bueno, et diria que depèn de quin tram, no?
1: No,
0: a vegades és energia una mica que s'ha de desencallar,
1: Però per lo general hi és.
0: Han d'haver-hi ganes, sí, clar.
1: Mira, unes preguntes sorpresa, perquè ja anem al final, res, són ràpides, mm-hmm. i si no te surt, dius, passa palabra. Vale. Quin és el castell que et fa vibrar més a tu personalment?
0: Vibrar positivament?
1: Sí, vibrar de... Vull dir, aquell que diu, ostres...
0: Este sí? No d'espina al contrari, eh? Este vamos...
1: que te vibra perquè s'ha aconseguit i és precisament el 5 de 7. I quin moment de la colla guardes com un tresor?
0: El moment en què la meva filla i el meu fill es van estrenar.
1: Molt bé. Què és el més difícil, precisament, de ser presidenta?
0: La gestió de tota la xarxa social que tenim.
1: Quina és la paraula que més repeteixes en un assaig? O que podria repetir el Pau, que no està aquí.
0: Silenci.
1: Mm-hmm. Si poguessis definir els escaldats en una sola frase, jo no t'he dit una paraula, en una frase, com ho faries? Si et ve,
0: Com definir la paraula? O sigui, una frase en els escaldats, eh?
1: En una frase, definir els escaldats.
0: Persones compromeses, persones valentes, persones respectuoses, persones inclusives, molta comunitat, molta xarxa i amb predisposició de nous reptes.
1: Molt bé. Estem al final, però jo no sé, a mi en aquest cas no m'he pensat en alguna cançó. Pensa-te una cançó que t'agradi o que d'alguna manera vosaltres acostumeu a dir, perquè ràpidament, abans de fer el comiat, el nostre tècnic...
0: Vale, t'ho dic així, la de Portobello? Vale, aquesta, doncs vinga, ho fem així i així tanquem...
1: Portobello, pues a veure... Ja està. Doncs, super. Núria, gràcies, moltes gràcies per ser avui i per compartir aquest moment tan intens de la colla en el que esteu. I al Pau, doncs, tot i que ara no ens està escoltant, està treballant, doncs també li donem les gràcies, a més, per haver tingut aquest minut d'estar amb nosaltres i explicar-nos tot el que ens explica. De veritat que tingueu molta sort. Te diria, en els assajos, però sobretot en aquest concurs que serà el proper diumenge.
0: I tant, gràcies, Conxi, per convidar-me, ha estat un plaer.
1: Sí, de veritat que molta força, comunitat i castell. Vinga, cap endavant els escaldats.
0: Gràcies, merci.
1: I amb aquesta conversa tan rica, deixem pas a les notícies de la ràdio. De nou dic que no marxeu perquè de seguida tornem a la tercera hora que ens portarà de les 11 a les 12.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes. Estàs escoltant...
1: Són les 11. Notícies. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Tens ganes de festa major?
3: La veritat que l'etapa preferida diré que és aquesta, que encara no l'he provat. La tinc davant, és la millor, és d'aquí, del balneari de Caldes.
2: Vols saber quins seran els actes, els concerts i les activitats de la festa major d'aquest any?
4: El concurs va de guanyar les màximes pintes possibles a la festa major. Mira, sóc advocada, llavors intento persuadir.
2: Dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla, per presentar tots els detalls del cartell i el programa de la festa major 2026 de Caldes de Montbui.
5: Els polítics calderins els encanta vendre fum. Com qui crema mil llumins, van gastant i pim-pam-pum.
6: Us esperem a la plaça de la Font del Lleó per descobrir, en directe, tot el programa de Festa Major.
7: Comencem a escalfar motors per viure la Festa Major. Ens acompanyeu?
8: Són tres horetes que venim aquí a fer puntes, a trobar-nos amb les amigues, a passar-nos-ho bé i a disfrutar del que és la capuitada.
2: Recorda, dimecres 23 de setembre, de 6 a 7 de la tarda, especial La Taquilla per presentar la Festa Major 2026. Perquè Ràdio Caldes viu la Festa Major en primera persona.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Està la fiesta muy maja.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I nosaltres tornem de nou a ser aquí després d'aquest butlletí informatiu i obrim la tercera hora del fòrum amb la mateixa energia, la mateixa mirada i les ganes de seguir compartint el matí amb vosaltres. Obrim, com he dit, aquesta tercera hora amb una mirada profunda, humana i absolutament necessària. Avui parlem de tumors digestius, d'acompanyament, de recerca i de vida. Ho fem amb Atubibi, l'Associació de Tumors de Vies Biliars, que és una entitat única a l'estat espanyol que acompanya pacients i famílies que conviuen amb el jo, és que me costa molt, amb el càncer de vies biliars, vale? És un carcinoma de vesícula biliar i els tumors de l'ampolla de vàter. D'això jo no tinc idea, però aquí tinc una persona que ens ho explicarà molt bé, que és la Pilar Loncan. De fet, ens acompanya Pilar Loncan, que acabo de dir, la Sònia Carreras i la Marta Paretas. És que a vegades els anà així de pressa. I totes, vull dir, totes podríem dir que esteu vinculades directament a l'entitat com a sòcies i tal, no? I per això parlarem avui del que representa Atubibi, de la feina que fan, de la realitat d'aquests tumors digestius i del simposi Convivir 2025, que se celebra justament demà al Palau, en aquest cas és el Palau Macaya. I de fet, doncs, primer de tot, jo diria, Pilar, et toca explicar el que representa aquesta malaltia, no?, de les vesícules, o aquest càncer de les vesícules biliars, i també això de tumors de l'ampolla vàter.
1: Vale, bon dia i gràcies. Bon dia. Gràcies
0: per... Bueno, i benvinguda a totes, que mira que se m'ha passat.
1: Gràcies per tornar a reemprendre aquesta etapa de difusió d'aspectes molt necessaris, com has dit.
0: Home, jo ja saps que tu aquí sempre que... A mi m'encantaria que periòdicament estiguis aquí. Gràcies. I espero que així sigui.
1: Gràcies, sempre que pugui, ja ho saps. Uh-huh. Avui sí que és veritat que ens ocupa una qüestió molt particular, molt poc coneguda.
0: Exacte.
1: I molt novedosa, per la qual és molt important que avui, doncs, ens esplaiem en molts aspectes d'aquesta situació de malaltia que, a part de una neoplàsia de les vies biliars, també té un nom molt concret que es diu colangiocarcinoma.
0: Sí, que a mi me costa molt de dir-lo, no sé per què.
1: No t'amoïnis, jo tinc l'obligació de dir-lo, tu no tant.
0: Bé, com a persona especialitat metgessa, doncs ho tens més fàcil.
1: Alguna cosa de tenir diferent, no?
0: I més amb molta experiència.
1: Bé, en realitat la meva experiència no és específicament no en aquesta malaltia, però sí que és cert que he tingut de prop moltes vivències d'aquestes malalties, i especialment avui és un dia especial perquè, com dic, ens acompanyen persones que tenen una vivència molt directa i per tant ens han aportat moltíssim els professionals i també el sistema sanitari en global, com ja explicaran. Jo, la meva part serà una mica presentar les condicions que es donen en una persona quan es diagnostica una malaltia d'aquest tipus, majoritàriament d'origen neoplàstic o cancerigen, diríem, per entendre'ns més directament, però en general també seria vàlid. En aquestes circumstàncies de malalties, que en principi són poc freqüents, que a més no hi ha tractaments tan estudiats com en altres casos, com per exemple pot ser el càncer de mama, que té molts estudis, o el càncer de colon, doncs s'han de mirar amb molt més carinyo, diguéssim, per poder-les fer més visibles i també més tractables. I en aquest context la meva impressió avui és poder aportar aquesta mirada global del que representa una malaltia d'aquestes característiques. Normalment, quan una persona rep un diagnòstic, com he dit, de diferents tipologies, però especialment com diagnòstics que tenim identificats com que tenen un recorregut vital molt complex, una probabilitat de cura també molt dubtosa i uns resultats que estan per veure, doncs la qüestió encara és més rellevant. Però, insisteixo, en tots els casos crec que quan com a professionals, eh? Ara estic parlant com a professionals.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan ens arriba una persona que té un problema de salut, no hem de valorar només les dades objectivables, com poden ser posar una etiqueta de diagnòstic, valorar una analítica o una prova per imatge. Hem de posar també, com a professionals sanitaris, a focalitzar el malestar que pot tenir aquesta persona i el que representa també per la seva quotidianitat, per la seva vida, no només amb ella, sinó també per al seu entorn. Per tant, una de les primeres coses seria focalitzar-nos en conèixer el pacient com a persona, no com a malalt, només. Que sí que hem de saber què té, com pot evolucionar, què podem fer, però també com això afecta a aquella persona, com és aquesta persona, què li representa, què coses de la seva vida pot representar un canvi, com ho pot afrontar això i aquelles necessitats que se'n derivin de tot això, des de necessitats de suport social, necessitats també de suports emocionals, és a dir, l'atenció ha d'estar alineada amb el que el pacient necessita. Uh-huh. Amb aquelles circumstàncies. I a més, d'alguna manera, hem de també preveure que la malaltia evoluciona d'una manera o d'una altra i que hi haurà canvis en aquest procés d'evolució de la malaltia i de necessitats, per tant, de la persona. Si la comencem a conèixer al principi, ens serà més fàcil i serà més efectiu i més favorable tot el que puguem fer en relació a l'evolució de la malaltia. I una de les coses, per exemple, importants pot ser en com ens comuniquem els professionals amb els pacients. Aquesta comunicació no es basa només en el que sabem, sinó també en com ens expliquem els professionals. Ens hem d'adaptar a aquell llenguatge que sigui, primer, més entenedor, però també més en aquella persona. Hi ha persones que els agrada una informació molt directa i molt tècnica i altres que no, i altres que necessiten una informació una miqueta, com et diria jo, més suau.
0: I fàcil d'entendre, no?
1: I més fàcil d'entendre i més assumible, que no sigui directa en períodes, en processos, no de cara a la primera, diguéssim, intervenció que puguem tenir. I també ens pot passar que trobem situacions en el que les necessitats i els acords que veien el professional i que veia la persona malalta no siguin congruents i hem de treballar-les, hem de saber apropar-nos i saber com fer que l'altre també s'apropi al que necessita segons les nostres mirades més tècniques o més, diríem, professionals. Per tant, estem parlant d'una globalitat, no estem parlant ni d'un diagnòstic, ni d'una etiqueta de malaltia, ni d'un fàrmac, ni estem parlant d'una persona amb moltes necessitats. I entre aquelles tenim no només les físiques, que podrien dir que si hi ha dolor, que si hi ha problemes físics relacionats amb el malestar que pot presentar, sinó també les emocionals, com he dit, com assumeixen tot aquest canvi que ve a la seva vida, i com podem ajudar perquè això sigui favorable. És a dir, una persona que ha de fer un recorregut per el procés d'una malaltia en unes condicions de por, de tensió, de manca d'ajustos segons evolucioni, de dificultats per explicar el que li està passant, és molt diferent d'una en la qual pot explicar el que li està passant, què li fa por, què necessita, i pot ser acompanyada també pels professionals. En això ens explicaran moltes més coses altres, diguéssim, entitats, que no només la sanitària directament. Per què? Perquè com que sempre ja n'hem parlat i ens vam esplaiar bastant en la darrera edició,
0: sí,
1: de la sanitat a debat, ja saps que els professionals poden tenir molts coneixements, però poden tenir també moltes mancances d'instruments per poder donar aquest tipus d'atenció que estic plantejant. I aquestes dificultats bàsicament estan condicionades, en primer lloc, pel temps que tenim per dedicar a les persones i també moltes vegades per eines més apropiades. Aquestes qüestions normalment com que el sistema sanitari està així, les aborden les persones que se senten implicades en aquella qüestió, que habitualment són les pacients i alguns professionals més sensibles que hi dediquen temps extra per poder-se dedicar a ajudar a tota aquesta qüestió. I això és el que d'alguna manera avui es pretén presentar aquí, que
0: sí, però
1: és una també, associació, no?
0: Sí, però també era primer doncs, saber en què consisteix aquest càncer de les vies biliars, perquè, a veure, a vegades entenen els tumors de diuen, pues, del fetge o de l'estómac, però en aquest cas són les vies biliars, perquè s'entenguin exactament què són. I això que te comentava abans de l'ampolla de vàter.
1: Bueno, això són estructures del sistema digestiu que tenim i aquestes estructures estan vinculades al sistema digestiu. O sigui, tothom ha sentit parlar de que té pedres a la via biliar.
0: Sí,
1: no?
0: I te la treuen.
1: I te la treuen.
0: Jo no fa gaire. Vale. Farà 2 anys, 3 anys, me vaig quedar ja sense vesícula.
1: Bueno, doncs en aquest cas la vesícula biliar teva no es podrà posar malalta perquè no hi és.
0: No, perquè ja no està.
1: Però qualsevol òrgan que tinguem en el nostre organisme, des del paladar, que tu dius, el paladar pot sí, el paladar de la nostra boca, fins a l'úlcera dels peus, qualsevol estructura del nostre cos pot tindre un problema que acaba generant una estructura que va a su aire, que diríem. O sigui, genèticament les cèl·lules tenen un missatge, tenen un codi de funcionament, però aquest codi de funcionament, que és el genoma, es pot veure alterat per moltes qüestions, des de qüestions externes físiques a qüestions més, diríem, de tipus alimentari o de tòxics, o de qüestions que nosaltres ni tan sols veiem, com són les electròniques, etc. Pot alterar alguna de les elements genètics i aquella cèl·lula deixa d'utilitzar el codi normal, el que interpretarien com a sa, no? I comencen a actuar pel seu rendiment, per la seva nova norma, no? I aquesta forma és una forma que entra en conflicte a la nostra salut, perquè la funció d'aquella estructura deixa de ser la que és i comença a anar només en favor de la seva nova informació. I això interfereix en el funcionament del cos. Per exemple, si és a les vies biliars, deixa de poder utilitzar el contingut de la via biliar per fer les digestions correctament. A més, es pot expandir territorialment, ocupar espai, pressionar el fetge i altres estructures i deixar de que això també funcioni. A banda d'aquest problema, hi ha el problema també de que aquestes estructures necessiten alimentar-se per funcionar i per tant, estan afectant a les energies que ens arriben al nostre cos a través de l'alimentació, a través de les funcions del nostre metabolisme. S'altera el metabolisme, no podem fer les digestions correctament, no podem utilitzar correctament els nutrients i el nostre cor acaba afeblint-se i, per tant, afectant a la resta de l'organisme. D'acord? Mm-hmm. Això ho explico així perquè s'entengui. Vale? Mm-hmm. I l'ampolla de vàter no deixa de ser una estructura aleatòria